0: Hola, hola, hola.
1: Exacte.
2: Un aparcat.
1: Els volia sumar. Sí, sí.
0: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
1: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
2: No, això, ja. això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi posem veu, poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li devem molt, perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
1: Jo us estimo moltíssim, no, però us estimo.
2: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
0: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè Joan. Sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, decret en asturià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als els germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I, a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem. però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després... I arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí.
1: Apareix al que és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà. No? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar. No? I l'últim lloc que queda, no?, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, escolta, seria un miniprograma premium
0: d'aquests. 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Vanina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. L'haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgan Gelius d'Axi, de Kitan, ja anirem posant, explicant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, no? Amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. No? Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, huns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no? De tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li hauríem de dedicar molts programes en ensenyar.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. No? El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja al segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. No? Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antiromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, ja el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no?, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est, no? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia. No hi van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva
1: història. És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels
1: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als quereïtes. Els quereïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola, són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem
0: a
1: ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada o aquest antic descendent dels nòmades es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament,
1: sí,
0: aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres. Amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població, que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però Quatre anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara ho veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui. Sí.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt bé, fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Calaix.
1: El cavall sobre li trobaràs cultura.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Cinema i literatura tornen de la mà d'en David Cantó en la seva secció de recomanacions.
4: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes.
3: I l'entrevista d'avui arriba amb dos convidats, l'escriptor i periodista Adam Martínez Crichton i en Jere Mateo, el protagonista del llibre escrit per l'Adam, La travessia infinita, publicat per Ara Llibres.
5: No l'ha vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar? I això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara, com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
3: Acabarem parlant amb en Marc Moreno, que torna al món editorial i ens presenta la nova imatge de Llibres del Delicte, tot aprofitant el marc de la Setmana del Llibre en català.
6: Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I la portàvem 12 anys fent, portem 12 anys fent, no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes, grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El Calaix.
2: El Calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: Obrim El Calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Per a mi, l'octubre és el mes del cinema fantàstic per excel·lència. Per què? Doncs perquè és el mes del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que aquest any serà del 9 al 19 d'aquest mes. I moltes històries de gènere estan basades en novel·les. Per exemple, aquest clàssic.
4: My maker told his tale. And I will tell you mine. I remember pieces.
3: Guillermo del Toro finalment ha adaptat Frankenstein, basat en la novel·la Frankenstein o el Prometeu modern de Mary Shelley. Ambientada a l'Europa de l'Est del segle XIX, la pel·lícula explica la història de com la criatura que va crear, que va ressuscitar de la mort, persegueix el doctor Victor Frankenstein per l'Àrtic. Un vaixell encallat al gel rescata el doctor i ell mateix explica la història tràgica i complexa d'allò que ha creat. La pel·lícula parla de la condició humana, el dolor, la incomprensió, el desig de ser acceptat i els perills del progrés. Es podrà veure a Sitges, però també s'estrenarà a Netflix el 7 de novembre i també en català.
4: Recordo.
3: I podeu llegir Frankenstein a un munt d'editorials en català, a La Butxaca, Viena Edicions, Barcanova, Bromera i Vicenç Vives. I als Sitges d'aquest any, a banda de Frankenstein, hi haurà força pel·lícules de vampirs i, en concret, dues adaptacions de Dràcula. La primera es basa lliurement en la història de Bram Stoker i, aquesta vegada, la firma el francès Luc Besson.
5: Death is a privilege that God grants you. And denies me. I was one of his most faithful servants until he took my princess, the love of my life.
6: You did not play hard enough!
7: My life no longer belongs to your God.
3: Ens situem al segle XV. La pel·lícula explica la història del príncep Vladimir, que després de la pèrdua sobtada de la seva dona, renega de Déu i hereta una maledicció eterna. Es converteix en Dràcula. Condemnat a vagar pels segles, desafia el destí i la mort mateixa, guiat per una única esperança, retrobar-se amb el seu amor perdut. La pel·lícula destaca per l'acció, l'humor negre i els efectes visuals marca de la casa Luc Besson. Aquesta versió arribarà als cinemes a finals de novembre. I l'altra Dràcula és una coproducció de Romania, Àustria i Luxemburg dirigida pel romanès Radu Jud.
8: Felicito la Finlón, tarda fi fromà.
9: Tancaricaricam, tam, tancaricaricam, tam, tancaricaricam, tam, tancaricaricam,
3: Aquesta versió barreja històries procedents de diferents èpoques i llocs sobre el mite de Dràcula. Reflexiona sobre la figura d'aquest personatge i sobre les possibilitats expressives també del llenguatge cinematogràfic. De fet, els seus relats juguen amb la ciència-ficció, la tragèdia romàntica o el folklore més vulgar. Com sempre, Jud fa pel·lícules llargues. Aquesta dura 170 minuts i, de moment, encara no sabem quan s'estrenarà, però sí que podem dir-vos que teniu Dràcula en català, a Viena Edicions i, en versió de lectura fàcil, a Castellnou Edicions. I acabem amb una pel·lícula catalana que vam veure a Sitges fa uns quants anys, basada en un llibre de Marc Pastor.
10: Este soy yo, Víctor Negro, y tengo el corazón roto.
11: Víctor, oye, yo te hablo de mi amiga Lola, ¿verdad?
10: ¿Quién es, la que colecciona gatos o la que se los come?
11: Víctor, de verdad, que Lola es la única que podría reírse de todas esas tonterías que tú haces.
10: ¿Te vendrá de coña para olvidarte, Irene?
12: Créeme que no es un buen momento para los celos, Víctor.
1: ¿Celoso? Yo estoy celoso. ¿Usted está celoso?
12: ¡Qué pestazo! ¿Con qué has fregado?
13: Me ha regalado un eucalipto de estos que se han puesto de moda. Se lo compra una vecina, se lo compran todas.
3: Pel·lícula i llibre expliquen com canvia la vida a Barcelona durant un estiu. En Víctor, que és un treballador social que fa poc que ha trencat amb la Irene, s'adona que la ciutat l'està afectant una plaga misteriosa. La gent comença a comportar-se d'una manera estranya, com si haguessin perdut records i emocions. El Víctor, que ha vist moltes pel·lícules i sèries, decideix que ell s'ha de convertir en un heroi per ajudar la Irene i també esbrinar què està passant. La pel·lícula combina fantasia, thriller i aventura i és un homenatge a clàssics com La invasió dels ultracossos. Trobareu la pel·lícula L'any de la plaga a Apple TV Plus i la novel·la a Amsterdam.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
14: El calaix.
15: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Estàs escoltant El calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
14: El calaix.
15: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Adam Martín Skilton, llicenciat en periodisme, és periodista i escriptor. La seva trajectòria professional l'ha dut a la ràdio, la televisió i a la premsa escrita. Entre altres mitjans, ha treballat a Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, RAC1 i Com Ràdio. També ha treballat a TV3, BTV, 8TV i Antena 3. Ha escrit diversos assaigs, especialment sobre nutrició i la novel·la El nedador d'aigües obertes. Ha estat guardonat amb el Premi Ondas pel podcast sobre trastorns mentals, Gent normal. Jere Mateo és nedador d'ultradistància, però la seva història vital té dues parts. Apassionat de la natura i la muntanya, la seva vida va fer un canvi radical que Adam Martín explica a La travessia infinita. El 14 d'abril del 2015, en Jeremías Mateo i el seu amic Salvi Martín van patir un accident terrible escalant el Triangle del Tacul, un cim de 4.248 metres als Alps. En Salvi va morir a l'acte i en Jere, malgrat les greus lesions, va sobreviure. Després d'un mes en coma en un hospital a França i un any a l'Institut de Neurorehabilitació Goodman, va haver d'aprendre a conviure amb les seqüeles físiques i mentals de l'accident. Malgrat que no en recorda res, viu amb el temor que un error seu hagués causat la mort del seu amic. Va començar a anar a la piscina com a part de la seva rehabilitació i allà va conèixer la Maria, una entrenadora de nedadors amb diversitat funcional que li canviaria la vida. El calaix, amb Mònica Socies.
16: Ha trigat d'arribar aquesta entrevista perquè no hi havia manera de,
17: ai, sí,
16: de reunir és aquests homes, perquè és que no pareu qui ets, eh? Bueno, no, sobretot el
17: Jere. És ell, jo sóc un senyor que viu a casa seva tranquil. Sí. És ell el que va fent travessies i no sé què.
18: Ens hem hagut de trobar en aquesta entrevista perquè el tornés a veure després de mesos.
16: M'encanta.
18: Sí, imagina't.
16: M'encanta ser la Cicerone d'una altra trobada.
18: Gràcies.
16: Però, escolta, és que, esclar, Jere... Jo et diria que vius més dins de l'aigua que fora, potser?
18: Sí, és la idea. És on estic millor, podríem dir.
16: Perquè jo, cada vegada que... Jo penso que la meva agenda és complicada i pensava, doncs, l'Adam també, que tot el dia tomba i fa programes i... Però no, aquí ha sigut en Jere Mateo, ens guanya els dos, sí, sí, però amb diferència.
18: Sí, sap greu guanyar per aquesta situació, però sí, sobretot quan arriba el moment principal de la temporada... Estic molta estona entrenant, sí.
17: Home, és que a veure, per nedar 30 quilòmetres has d'entrenar molt.
16: Moltíssim.
17: Clar, això, mira, els oients que ho sàpiguen, havíem quedat un altre dia, però aquí el Jere diu, venia de nedar, quants quilòmetres és el
18: 30,
17: Mar del Nord, 34?
18: 37, al final.
17: Van sortir 30. Venia de nedar 37 quilòmetres i al cap de 3 setmanes o no sé quan, no sé si podré venir perquè m'han demanat si vull travessar Gibraltar, l'estret de Gibraltar, una altra vegada. que clar, només són 14,
16: no,
17: saps?
16: No, total, és aleshores, no, això.
17: Clar, 14 és res.
16: No, doncs vagi a Gibraltar i quan torni ja parlem.
18: Ja veurem, no?
16: Cap problema.
17: Exacte.
16: Jo penso que haig d'entrenar per pujar el primer tram de les escales del metro, doncs ja no anem bé.
17: Efectivament.
16: Ja no anem bé. La travessia infinita parla, per mi, de molta vida. Mira, jo ara començaré dient com m'he sentit llegint el llibre. Esperes? I molta gent m'ho ha preguntat, un llibre de dir, ah, és un llibre de que parla de la superació personal, i dius, doncs mira, no.
17: Ai, gràcies, que ens ho diguis.
18: Però no. Que és el primer que vam parlar.
16: No. Quan t'acabes de llegir el llibre, jo m'he oblidat de tot, només sé que estic dintre del mar, que ets un Terminator, ets un Terminator, i respires aigua per tot arreu. I te n'oblides, sí, la vida té coses dolentes i ens passen coses, sí, però no és una història més de és que m'ha passat això, és, no, és una filosofia de vida. I mira, hi ha una pregunta que t'haig de fer.
18: Endavant.
16: Quan vius la muntanya, com la vius ara i com la vivies abans de...
18: La muntanya, bona pregunta. Suposo que t'ho diuen sempre, però mai m'havien fet aquesta pregunta i no l'ha vist amb nostàlgia perquè he trobat el mar, i això jo crec que és molt important. Abans sí que era nostàlgia i sempre pensava en la manera per arribar-hi, encara que fos amb adaptacions. Hi havia llocs que sabria que no tornaria mai, però ara, com totes aquelles emocions que em donava la muntanya me les dona el mar, és com allò que he viscut i que guardo amb molt d'amor i amb molta il·lusió, però que sé que no tornarà.
16: Perquè no tinc costum de despullar-me jo davant del micro, però em va impactar molt...
17: Però si és la ràdio, no veu ningú res. Sí,
16: no veu ningú res, no, però ara ho penso, no? No era conscient ni ho recordava. El meu germà també escalava, ara el tenim a peu a terra, i també va tenir un accident. Evidentment no de la mateixa magnitud, no? I a mesura que anava llegint el llibre i t'anava llegint a tu, tirava enrere en el temps i pensava com s'havia sentit ell i com nosaltres no havíem sabut gestionar tot aquest ecosistema que es crea al voltant. A part, també s'ha de dir que Adam, l'estructura del llibre, el tipus d'entrevista, com expliques els sentiments del Jere, de tot el moviment que ell té al costat, no? Perquè representa que és el centre, i després hi ha tots els satèl·lits, que hi ha la família, la feina, els companys, els amics. També l'estructura del llibre ajuda molt. Però per mi ha estat fer una regressió en el temps i parar-me a pensar realment com ens prenem les coses quan et passen, les persones que tens al voltant, i fer la reflexió de ho estem fent bé els que estem al voltant.
18: Sobre això, abans de que entri més en matèria amb com està estructurat el llibre, i m'encanta que diguis això, perquè quan va començar a sortir la possibilitat de fer el llibre i ens vam trobar, que com sempre dic, va ser amor a primera vista, jo sabia qui era.
17: Banda, eh?
18: Jo sabia qui era l'Adam, però anem a veure què vols fer. O sigui, jo m'obriré, t'explicaré coses molt personals. És dolor el que sortirà, no sé com sortirà, a veure com ho gestiona, qui tinc davant. I el que sí que tenia clar és que no volia que fos un llibre de superació. Jo no sóc exemple de res, sóc un testimoni més. La meva història pot ser molt dura, molt traumàtica, però per desgràcia a Goodman n'hi ha moltes, i a la vida n'hi ha moltes. Tu has explicat el teu cas personal, i t'haig de dir, amb la reflexió que has fet, que al final és trobar cadascú troba la fórmula, fa com pot, i sempre que ho facis amb bona voluntat, el mateix que un dia em funcionava, el dia següent no em funcionava quan estava en el pitjor moment. Al final l'únic que volies és, com parlem en el llibre, la gent que t'estima, que està al teu voltant i que t'acompanya, i que només donar-te acompanyament ja t'ajuda.
17: Sí, a més és un llibre que parla molt dels altres, precisament, perquè els altres són molt importants, perquè els altres són, per raons positives o negatives, però són una mica el motor de les coses que fa el Jere. La principal raó de la culpa que sentia, de la qual parlem molt al llibre, té molt a veure amb els altres. La responsabilitat de em fico amb això, però té conseqüències sobre els altres. Però és una cosa que diem, o que diu molt a les entrevistes. Si jo pujo una muntanya o faig una travessia de 40 quilòmetres amb l'aigua a 15 graus, hi ha una possibilitat diferent, però hi ha una possibilitat que em passi alguna cosa. I els altres? Que queden, no? Per què estic fent això? I has de tenir les raons molt clares per continuar fent això, tenint en compte que els altres estan patint, no?
16: Aquest és un dels punts no fort, molt fort, del llibre. Per això deia que no és un llibre de superació.
17: No, no.
16: Perquè això es pot aplicar a la vida de tothom.
17: Sí, sí.
16: Les reflexions, els sentiments, de quina manera ens prenem les coses i, sobretot, com convivim amb les nostres parelles, eh? Això és meravellós.
18: L'Olga.
16: Ojo, l'Olga, eh? Sí, sí.
18: Ja li vaig dir, que quan... quan ja estava conscient, li vaig dir, no sé quant temps estarem, però miraré de fer-te feliç per tot el que has fet, clar, va ser...
17: A més, se va flipant.
18: Sí, és el que va... el que em va fer sobreviure.
17: A veure, tu imagina, tu surts un dia a la nit, coneixes un senyor que és Mosso d'Esquadra i que va a la muntanya i que no sé què, no sé quantos, i comences a sortir. Oh, i allò comença a anar bé. I als 4 mesos, no?
18: Sí.
17: Als 4 mesos el tio diu, me'n vaig als Alps uns dies... i ja està.
18: I ja tornaré.
17: Ja tornaré. I de cop i volta hi ha l'accident, hospital, UCI, coma, recuperació durant un any... Clar, en 4 mesos qualsevol persona té... Bueno, qualsevol persona, amb el temps que sigui, té tota l'autoritat moral per dir, ai, mira, és que això jo no vull, no vull. Perquè...
16: És impressionant.
17: No vull estar així fent això, no? Com quedarà aquella persona de la qual jo me'n vaig enamorar? Serà la mateixa persona? Serà una altra? Perquè si és una altra, quina obligació tinc jo de res aquí, no? No tenim fills en comú, només tenim aquesta relació incipient que estava començant, perquè en 4 mesos, per molt enamorat que estiguis, els que ja tenim una edat, sabem que només són 4 mesos. I l'Olga no només va aguantar, sinó que jo crec que és... una peça fonamental de la recuperació que va tenir, no?
16: Jo l'admiro moltíssim. Per tant, és una història de valentia per les dues parts, cadascú sí, la seva sí, manera.
18: Sí, sí. Sí, home, al principi... Ara la gent està acostumada, quan parlem del llibre, veuen el Jere d'ara. El Jere d'ara no té res a veure amb el Jere que va despertar. Jo en aquell moment, zero motivació, zero ganes de fer absolutament res... O sigui, estar al costat meu no era una cosa que sumés, tot el contrari. Qui estava al costat meu és perquè m'estimava i perquè volia el millor per mi. I això és una cosa que amb els anys es valora i que genera una connexió molt difícil d'explicar. Ara sí, és molt fàcil, puc parlar, nedo, faig coses aparentment increïbles i tal, però en aquell moment estar al meu voltant era rebre més aviat energia negativa que no positiva.
16: Bueno, era. Ara ets una injecció d'adrenalina.
18: Ho intentem.
16: Sí.
18: Ho intentem.
16: Una de les grans... Bueno, abans de continuar, és que tu has dit amor a primera vista, però jo no sé com us vau conèixer. Jo vull saber.
18: La veritat, explica sí. La veritat.
16: Ui.
17: No, és que és molt trist, perquè realment és que és com tot molt... Realment va ser a través de l'editorial. Ens havíem conegut sense saber-ho nedant, perquè jo també faig travessia al mar, aigües obertes i tot plegat, i aleshores suposo que en alguna sortida aquella multitud de persones que estem abans de sortir estàvem allà els dos i després. Però a mi em truca l'editorial, que jo havia fet algun llibre ja a Mare Llibres, aquest és el tercer, de fet, a Mare Llibres, i em diuen, escolta, que hi ha una història que igual t'interessa, que tu, com que nedes i tal, igual et pot agradar, i m'expliquen la seva història, i dic, uau, Déu-n'hi-do, és molt potent, això. I després ens vam trobar un dia i ens vam entendre de seguida, per moltes coses, eh? Primer perquè la gent que nedem al mar compartim coses. Això és així. Sobretot els que ja comencen a fer distàncies una mica llargues, ja compartim més coses, i compartir braçades, i compartir picades de meduses i onades, i que la gent et digui, què foteu, nedant 8 quilòmetres, 10 quilòmetres, tot això, doncs això també uneix. I això ja era una cosa que teníem en comú, i després, jo sóc molt simpàtic, llavors ell es va haver d'adaptar a mi. Sí, va ser un amor a primera vista. Sobretot jo crec que... jo tenia la convicció que podia explicar la seva història amb honestedat, però amb respecte, i ell crec que de seguida va veure que jo també ho faria així, saps? Perquè és que, si no, les coses que em va explicar i que m'ha explicat durant les entrevistes que vam fer amb el llibre, segurament no les hauria explicat i segurament jo no les hauria escrit com les he escrit perquè ell no me les hauria explicat així.
16: És que transmetre, no? Vull dir, tu, la sensació que vas tenir... Com ho vau fer? Tu t'anaves llegint el llibre... Mentre...
18: No, de fet...
16: No?
18: De fet,
16: no.
17: Ell, ja va patir una mica ell.
18: Sí, perquè ell al principi eren converses. Eren converses, al principi, entre l'escriptor i el protagonista, podríem dir,
17: sí, sí.
18: Molt formal, i després eren trobades de dos amics en les que ell plantejava els seus dubtes. Jo sóc molt caòtic, al principi... Clar, ara la informació la tinc molt més endreçada, el meu cervell, gràcies a ell, però al principi jo abocava tot, molt contradictori, ara dic una cosa i potser el dia següent la contrària, depenent de com em sentia, i ell anava recopilant tota la informació, i quina idea tens? Tinc una idea, ja t'ho explicaré quan arribi el moment, ara anem parlant i tal. I un dia va dir, ara ja tinc, et passo el primer capítol, i després em va passar un altre capítol. I em passa el primer capítol, jo el llegeixo i li dic, Adam, jo no entenc d'això. Dic, però el primer capítol ho expliques tot, llavors no hi ha res. I el segon, tot és foscor, tio. Aquí ningú voldrà... I la resposta va ser, només hi ha el que tu m'has explicat, que això va ser un... Després, un cop per jo reflexionar i dir potser és que hi havia més foscor dins meu de la que jo creia, i per una altra banda és, tinc una idea, que és, això ho explicarà ell ara, de com estructurar el llibre d'una manera que expliqués al principi era més una ajuda que no un hàndicap.
16: Abans d'entrar, ara m'ha fet molta gràcia el que has dit. O sigui, el que has fet tu, meravellós, quan li vas presentar els dos capítols, però normalment tu com a escriptor, moltes vegades doncs, escriviu i traieu el que teniu a dintre. Moltes persones el que fan és l'escriptura com a teràpia.
17: Sí.
16: I en aquest cas...
18: Ell ha sigut
16: la mà executora, diguéssim, però en canvi la teràpia l'has fet tu llegint, no? Ha sigut com un...
18: Ha posat paraules
16: per escrit. És que és espectacular,
18: clar. Sí, jo per això... Està molt bé el llibre, m'encantaria que tothom el compri, seria genial, però abans ho parlàvem, abans d'entrar aquí, o sigui, el fet... Jo ja he guanyat. Tot el que ve després ja és genial, és un extra. Però jo només amb la feina, jo veig el llibre, jo a vegades l'he llegit per recordar, per estructurar, perquè a vegades el miro i és com escoltar els meus pensaments. I no és una forma de parlar, eh? No l'estic venent
16: no,
18: la moto.
16: No.
17: Clar, a mi el que em feia patir, a banda d'ara parlant d'això de l'estructura i tot plegat, però el que em feia patir més era que jo volia que fos un llibre que tingués parts novel·lades, tot i que és un llibre de no ficció, però que tingués parts una mica novel·lades. Llavors m'havia de posar una mica la seva pell i a partir del que ella em deia, elaborar més text, no? I escriure pensaments que jo creia que es podien atribuir al Jere, però no ho sabia del tot. Et creus que si poses això, vaig aquí, vaig i sento i tal... I, clar, quan li vaig enviar, vaig pensar... Hòstia, em dirà, què collons has fet, tio? Jo no sóc aquesta persona, no? Per sort no va ser així, ja és el contrari, de fet, no? Va dir, hòstia, és que això ho podia haver dit jo. Després hi ha parts, evidentment, que són literals, eh? Vull dir, que són entre cometes i que és el que va dir exactament el Jere. Però altres no, perquè volia fer una construcció que fos més enllà d'una biografia, per entendre'ns, no? Que tingués cert pes literari, no? I pel que fa a la història aquesta, clar, al principi, jo explico tota la història al primer capítol, perquè la història no va d'allò que va passar, va del que passa després. Però, clar, si jo seguia una estructura lineal de temps, al principi tot era molt xungo, molt fosc. Un accident. Es mor el seu millor amic. Ell se sent responsable. Un any a la Goodman, destrossat, sense ganes de fer res. Clar, fins que això no s'aixeca, ha passat mig llibre. Jo no li dic a la gent que és el llibre dels mans. I aleshores vaig intentar fer una altra estructura que anés endavant i endarrere i que permetés fer un capítol de llum i un de foscor i un de llum i un de foscor perquè em funciona millor, perquè el tenim recuperant-se a la Goodman dient mai més aconseguiré fer res i un altre capítol explicant que ha nedat 12 hores per la marató en una piscina, no? I, clar, dius, home, doncs sí que és possible, no? Llavors tornem enrere i llavors ja veus que quan expliques històries fosques hi haurà llum d'alguna manera, ja està. I crec que és més interessant així.
16: I ara estic mirant les fotografies, t'estava escoltant a tu, parlant de la llum i de la foscor. La foto més cara de la història. Però, escolta, això potser que ho descobreixin ells, no? La història de la foto més cara.
18: Sí, a vegades la cosa més simple té un valor incalculable. Sí, sí.
16: Amb aquesta frase ja m'has fet l'entrevista, Jerez. Sí, perquè m'agrada el que has dit, perquè precisament el llibre parla d'això, ho podeu aplicar tots, la força mental, les ganes d'aixecar-se, les ganes de fer. Jo no sé si t'ha passat a tu també, Adam, o sigui, tota aquesta energia que té en Jere, a mesura que has anat escrivint i heu anat tenint contacte, també te la...
17: Pues jo soc molt resistent, davant de l'energia dels altres.
18: Que jo he parlat bé de tu, Vinga,
17: la meva procrastinació, la meva mandra és infinita. Però, home, evidentment, clar. Sí, perquè també poses en perspectiva una mica les coses que tu no fas i que hauries de fer. I quan veus algú que té dificultats afegides, que després de l'aigua desapareixen, també t'ho dic, perquè la discapacitat del Jere... a simple vista es veu quan camina i tot plegat, però l'aigua desapareix, perquè l'aigua té aquesta capacitat d'uniformitzar una mica tothom, no? Però clar, veus una persona que té algunes dificultats afegides respecte de les que tu tens i tu dius, oh, jo ara no, avui no vaig entrenar, avui no sé què, i ell cada dia pum.
16: Però jo t'ho admiro molt,
17: Sí, però
18: tinc un perquè.
17: Té força de voluntat perquè hi ha un objectiu i hi ha una motivació, que això és el que deies tu abans, és el que hem de trobar tots. Discapacitat, no, amb feina, sense feina, no sé què. Aquest. Sense objectius a la vida, hi ha una part, hi ha una pota de la vida que et falla. I aquesta és la base, i entro en temes de salut mental que no venen a tomb, però és la base de moltes depressions, de moltes ansietats, de molts problemes, sovint, i sobretot en aquesta vida que tenim, que cada dia és igual que el dia anterior i que el dia següent... la falta de motivació i d'objectius fa que visquis com en aquesta mena de màtrix absurda, grisa, que t'acaba deixant un pou, no? I això és una cosa que s'aprèn molt del Jere en aquest sentit, no? I ja no penso dir-te més coses maques.
18: M'ha agradat, M'ha agradat, gràcies. No, al final, el que ens agradava molt, o particularment a mi, és que és un llibre que no, ho dèiem molt al principi, no és un llibre que parli de natació. No és un llibre que parli de superació, no és un llibre que parli de la família, no és un llibre que parli de l'amor o de l'amistat, però a la vegada parla de tot.
16: És que
18: qualsevol persona, independentment des d'on s'acosti al llibre, pot trobar coses que amb les que pugui connectar i que li puguin servir el meu testimoni per extreure'n alguna conclusió a la seva vida.
16: Ara hem parlat de quan vas començar a llegir aquests capítols i de la teràpia personal que has fet tu, no? Que penso que també una mica és compartida, evidentment és compartida amb l'Adam. Però tu ets conscient que quan el llibre surt al carrer, tota aquesta filosofia de vida, tota aquesta energia, tota aquesta força, són com petites píndoles que podem agafar cada un de nosaltres, com un exemple per viure millor?
18: Ara m'ho prenc així... I és el que em motiva, però al principi, quan el llibre ja estava editat i estava a punt de sortir, jo sóc així una mica, penso en les coses potser massa tard. Un dia estava entrenant, que és quan aprofito per reflexionar, quan nedo, no hi ha cap distorsió, estàs tu amb les teves coses, dic, ostres, totes aquelles converses íntimes amb el teu amic... Ara tothom, clar, quan algú em coneix em diu, he llegit el teu llibre, que a vegades em passa, de cop em sento despullat, és com saps el que hi ha dins meu. Però també m'han arribat missatges per Instagram o gent a la que coneixes que el que et diu és tan sincer, o sigui, t'ho diuen des d'un lloc tan íntim que ja està. No necessita res més. Això és el que deia abans, el que jo em quedo del llibre, és això. És tot això ve per intentar transformar, si és que es pot, una cosa tan negativa com és la pèrdua d'algú en alguna cosa que pugui aportar positivitat al món. El llibre busca una mica això. Llavors, si aconsegueixo que algú pugui sentir alguna cosa positiva de tot el que hem experimentat, doncs jo em dono per satisfet.
19: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.
16: I ara t'observo, després d'haver llegit el llibre,
18: Ara em sento despullat.
16: Sí, ara ja et pots sentir despullat, perquè realment, després de llegir el llibre, jo suposo que alguna coseta també t'has guardat per tu.
18: Sí, alguna ja.
16: Alguna cosa s'ha guardat, però realment... es veu tota la... I mira, si ara et fes una radiografia, fixa't. Em surten en un extrem i veig llum. I a l'altre extrem també veig llum. Són franges molt àmplies i una petita franja fosca. Jo la veig petita. Entre aquest jere d'abans, que podríem dir, i aquest jere d'ara. Per tant, hi veig llum abans i després. Això és el que, per mi... seria la radiografia després de llegir el llibre.
17: Si és possible, sí. A veure, clar que té moments, hi ha moments foscos i ho explica el llibre també, i segur que encara en continua tenint, i la paradoxa que també n'hem parlat moltes vegades és que la foscor també és gasolina de coses positives. Les coses dolentes que ens passen, molt dolentes en aquest cas també, també poden ser gasolina per viure millor i amb més energia, i fer coses que siguin útils per tothom, perquè és que estem vivint, jo estic obsessionat per aquesta qüestió, estem vivint cada vegada en una societat més individualista, tothom va a la seva i la força del col·lectiu s'està perdent, i algú pot pensar, bueno, aquest és un llibre d'una persona que fa una cosa per... però és que no ho fa per això. És a dir, el valor d'actes individuals és que després sumen a la societat, sumen a la col·lectivitat. Si no sumen, no tenen cap importància. Són coses aïllades. Però si aquest senyor creua el Mar del Nord, com ha fet ara, i després genera totes aquestes coses positives al voltant seu, el seu acte individual té conseqüències positives sobre tothom. I això és el que està bé.
16: Perquè parlem, en aquest cas parlem del dol i de pèrdua, per una banda... I després també, no només de la pèrdua de l'altre, sinó també de la pèrdua d'un mateix. Clar, és que aquí és molt intens. I no vull que ens ho expliquis específicament, perquè és que m'agradaria que ho llegissin. Llavors penso, on està la línia de preguntar i no preguntar? El que sí que us haig de preguntar als dos és, quan us poseu dins l'aigua, que aneu poc, o sigui, no sé si entreu poc a poc, de pressa és igual, però quan ja sou dins...
18: Depèn com estigui l'aigua.
16: Jo quan penso que està tan freda, no sé com ho podeu fer, per mi ja és d'herois totals. Però aquest primer contacte amb l'aigua, quan ja saps que ja no hi ha res al voltant, només l'aigua i tu, quina paraula utilitzaria, o quines paraules?
18: Llibertat.
17: Sí, pau. Sí, sí, sí.
18: És fàcil, és molt fàcil.
17: Sí, perquè... És tot tan simple quan estàs a nits del mar, saps?
18: No hi ha interferències.
17: Estàs només nadant, només hi ha les teves braçades, la teva respiració, el xip-xop, el xipollatge aquests dels braços que entren a dins del mar. Ves un peix per sota, un dia m'ha passat un cormorà per sota. Jo què sé, totes aquestes coses
18: deixo,
17: són meravelloses.
18: I em deixo... La gent riu, però jo em deixo qüestions a resoldre, familiars, personals... per un entrenament o un dia que hagi de sortir. Jo un dia, de fet, no farem spoiler, però l'últim capítol és molt interessant, quan el que s'explica va ser o el dia abans o dos dies abans de que jo es fes les 12 hores. Jo rebo tot això, que no explicarem, i ho deixo en stand-by, i em vaig passar 12 hores a la piscina treballant i reflexionant sobre això. Quan acabo les 12 hores estic molt millor que quan les he començat. Llavors, per mi l'aigua és llibertat, pau, reflexió, introspecció...
17: Jo crec que és el que s'assembla més a volar, no?
18: Sí, no provaré a volar perquè em maten a casa.
17: No hi ha res que... Saps la gent que... Clar, no, només faltaria.
16: Deu ser del poc que et deu quedar, ja.
18: No, no? Dic al meu pare, pobret, que me'n vaig a volar i em maten.
16: Del poc que deu quedar, ja, per provar d'en Jere. Jo el que sí que m'agradaria dir abans d'acabar l'entrevista és que el llibre... Jo explicaré la història de com em va arribar el llibre i també li farem una pregunta perquè tenim un convidat amagat que està a l'altra banda de la sala, i és Xavier Álvarez, i em va agradar molt perquè potser és un llibre que no m'hagués arribat a les mans, i ho explico perquè al final els llibres són vida, són eines, són ajuda, són companyia, i no saps mai com et poden arribar. Quan us recomanin un llibre, no digueu mai que no. Aneu a xafardejar-lo. Perquè a mi em van dir, potser no és el que tu normalment entrevistes, però és molt potent, és molt intens. De veritat, llegeix-te'l. I haig de reconèixer que enganxadíssima a la travessia infinita. És una persona que també toca l'aigua, que també li agrada nedar, i encara que hagi de dir jo la resposta, perquè no sé si s'escoltarà, quan entres dins l'aigua, Javier, ells han dit llibertat i pau. Tu? El mateix. El mateix.
17: Sí, clar.
16: El mateix. Doncs jo penso que entre onades, i pau, i mar, i llibertat, i la travessia infinita, que ja veieu que és un cant a la vida... Sí, és un procés vital, però és un cant a la vida, no us espanteu. Val molt la pena que descobriu moltes coses. Tu, com que ja has dit que no faries spoiler, ara ja has posat la salseta, està molt bé. Ara ja tenim el llibre. Però jo vull saber una miqueta més dels meus convidats.
17: Vinga, va.
16: A veure què dieu, si contesteu el mateix o no. Fred o calor?
18: Ara fred.
17: Fred, fred, sempre. No, la calor no. És que el fred sempre posa part, la calor arriba un moment que era aquesta...
16: Per això us agraden les aigües gelades.
17: Fred, fred. Sí. No t'ha agradat tampoc, però...
18: A mi no em queda una altra, però sí.
20: Jo sí, jo tinc l'opció de no fer-ho.
16: L'últim llibre que esteu llegint?
17: Mira, la vida de, la biografia del Miqui Puig. Jo no queria ser Miqui Puig,
20: precisament.
17: Me'l vaig llegir en dos dies i el recomano moltíssim, perquè també és un llibre molt honest i molt vital.
16: El Jere, no sé jo... si llegeixes molt o poc.
18: Sí, sí, sí, sí. He tornat fa poc, Idiota, del Raül Romeva.
16: Oh, molt bé.
18: És una reflexió que on estem ara, la situació, no parlarem de la situació global actual, però...
16: Tindríem un programa sencer o dos o tres.
18: Correcte, ajuda molt a reflexionar, sí.
16: Música?
18: Sí.
17: Ui, sí, forma una part vital de la meva
18: vida. És la banda sonora de la meva vida, sí.
16: Un luxe.
17: Un sopar en un bon restaurant.
18: Passar una estona amb la gent que estimo.
17: Ai, per favor.
16: Un plaer.
18: No, me l'has deixat, me l'has deixat.
16: Un plaer.
17: Un plaer. Doncs que, no, que et convidin en aquell dinar de luxe que has fet, que no passa mai, però és igual. No, però sí, en aquest cas sí que seria, per mi, un sopar amb la meva parella.
18: És que tinc un problema, i és que no sóc de grans... M'he après a les petites coses. Un plaer és veure els meus fills jugant sense enfadar-se un amb l'altre, per exemple.
17: Això no és un plaer, això és un miracle.
16: Això t'anava a dir. Que
18: ahir es van... Mira, posaré un exemple. Ahir estaven posant allò, el Super 3, abans de sopar 20 minuts... Es va estirar el gran, que té 7 anys, i el petit, que té 5, es va estirar al costat i el va abraçar. Ja està.
17: Ai, sí.
18: Plaer.
16: Això és una meravella. Si heu de triar un plat, quin seria?
17: Un plat? Ostres, ara em va...
16: No t'has parlat de restaurants? Doncs ja t'ho poso bé, especifiquem.
17: Sí, és que són molts, és que a mi m'agrada molt menjar.
18: I saps molt d'això, clar.
17: Tu no tens un... Tu sí que tens un...
18: Sí, jo ara mateix...
17: Va bé, qualsevol cosa.
18: Sí, sóc de menjar un entrecot al punt, amb patates fregides.
16: Molt bé.
18: Sóc així molt bàsic.
17: Jo estic pensant, jo, mira, no sé, és que no sé què dir-te. Que jo disfruto amb tonteries, amb una amanida de cigrons.
16: No, però és que
17: sí,
16: això
17: sí.
18: És molt fàcil.
17: Amb els seus ingredients. Sí, sí, sí.
16: Si ara us diguessin, marxem de viatge, quina destinació triaríeu?
18: Japó.
17: Coincidim.
16: Mira.
17: Però és que ara s'ha posat de moda i fa ràbia de Japó, també és veritat. Tothom hi va. Però jo fa molts anys que vull anar a Japó. Jo ja estava abans d'aquesta gent de l'Instagram penjant fotos de Tòquio. Ja volia anar quan tenia 12 anys. Vull dir,
18: mira, mi, quan anem a nedar...
17: Sí, a Sugaru.
18: Seria una bona...
17: A l'estret de Sugaru.
16: Sí, que és una escolteu, home, jo us porto les tovalloles.
18: Fet.
16: Vinga,
17: vale,
16: fet.
17: Vale. No em vols pagar el viatge, eh?
16: No, jo us porto les tovalloles perquè, i m'heu de subvencionar.
17: Si diem Japó és perquè no hi hem estat. Per què no hi hem estat? Perquè no ens ho podem permetre.
16: Bueno, arribarà algun dia que trobarem tots patrocinador i anirem tots cap al Japó.
18: Esperem.
16: Vinga. Bueno, jo donar-vos les gràcies per aquesta estona, per haver vingut, per haver trobat el dia, per tot el que... ens heu regalat amb la travessia infinita. Realment és... Jo l'he viscut molt al llibre i espero que els nostres oients s'hi endinsin i també el gaudeixin i que És que ja, no sé, diria moltes coses i abans he estat a punt d'estar de plorar perquè és que és molt intens tot això.
17: Plora, tant... plora, que dona audiència. Tu
16: no,
17: plores.
16: No, sí, clar. Però
17: que se senti la ràdio, si estàs
16: no,
17: plorant en silenci.
16: No, ara haig de fer l'esforç, no. Ja queden no. Vídeos i de cas ja... Ara fem una mica d'escena, però sí que és veritat que hi ha moments emocionants.
18: Gràcies.
16: Que et puja, aquí. I jo penso que l'art és tot el que tu has transmès, Jere, i tal com ens ho expresses al llibre, Adam, per tant, penso que feu un molt bon equip.
17: Moltes gràcies.
16: Moltes gràcies, i gràcies a l'instigador Xavier Álvarez, que avui també, en silenci, ens ha acompanyat.
18: Gràcies.
16: La travessia infinita, ara llibres.
2: Fem un respir. No tanquis el calaix.
21: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara més

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix. El calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Marc Moreno és periodista, escriptor i editor. Ha estat al capdavant de Llibres del Delicte i Espècula. Ara continua a Delicte, la nova marca i imatge successora de l'anterior.
2: Si una cosa té la setmana és retrobar-nos amb les editorials que estimem. Últimament hem fet molts, bueno, hem recomanat moltíssims els llibres del Delicte. Han sigut diverses autores, l'última, Ludmila La Cueva. Però arriben canvis i arriben novetats. I tenim en Marc Moreno, que nosaltres estem molt contents que hagis tornat, Marc.
3: I jo també estic molt content. Després d'un any d'una mica convuls, ara torno ja a l'activitat i amb moltes ganes, amb la nova imatge de l'editorial, amb el canvi de nom, que a partir d'allà no ens direm Llibres al Delicte, sinó que ens direm Delicte només, i amb moltes ganes d'explicar els nostres llibres, els llibres del catàleg, o sigui, del de fons, i les novetats, evidentment.
2: Bé, has tornat, canvi de nom, canvi d'imatge, moltíssimes novetats, però jo penso que la passió és la mateixa o potser més?
3: Sí, nosaltres a Delicte, anteriorment Llibres al Delicte, sempre diem que publiquem llibres per passió i per compromís amb la literatura i amb el català. I amb el gènere negre, evidentment, el que ara estem ampliant una mica les nostres mires i intentarem publicar no gèneres diferents, però sí que des d'un punt de vista més ampli, no? Amb una mirada més àmplia. Com deia, no? Nosaltres sempre hem publicat llibres a partir de la passió i del compromís i de voler fer coses bé. Amb aquest redisseny, amb aquest canvi de nom, el que volíem era com reactivar una mica el que estem fent, no? Perquè en tenir una estructura de cobertes molt marcada, molt fixa, això d'alguna manera fa que el lector pugui arribar a pensar que els llibres són sempre iguals. I clar, portàvem 12 anys fent... portem 12 anys fent, no el mateix, però sí que amb el mateix tipus de cobertes, grogues i vermelles, amb la franja negra, i això també ens limitava molt de cara al disseny. I nosaltres, que sempre li hem donat molta importància al llibre físic, ens fa especial il·lusió que la gent faci la col·lecció i que vulguin anar comprant tots els llibres, no només pel contingut, sinó també pel continent, no? Pel llibre físic en si. Si no fas una aposta important pel disseny i per la impressió i per treballar-te el llibre, la gent pot acabar-se cansant. I llavors el que volíem era això, no? Era com reactivar, revifar tot el que estem fent. Les novel·les continuaran sent igual de bones que abans perquè sempre hem tingut molt de compromís i sempre hem tingut la voluntat de publicar novel·les que tinguin qualitat literària, que jo crec que quan parles de novel·la negra o de thriller o de gèneres en general, la gent, molts lectors tenen aquesta idea que és literatura de segona, i nosaltres sempre hem reivindicat la literatura negra, la ciència-ficció, el fantàstic, els gèneres, tot tipus de gèneres els hem de fer en català, com si fos com perquè som una literatura normalitzada i hem de tenir llibres bons, llibres dolents, llibres d'un gènere, de l'altre, llibres sense gènere, i és important que hi hagi oferta de tot tipus, i però sobretot que hi hagi oferta de qualitat, que és el que intentem fer nosaltres a Delicte i a Espècula, i a Delictes Juvenils, que és la col·lecció que tenim de...
2: Això també m'agrada molt, eh?
3: Sí, perquè vam començar fa 5 anys i estem molt contents amb Delictes Juvenils, perquè és un projecte que va néixer per una idea personal meva de veure com funcionava, perquè estava convençut que necessitaven aquest tipus de llibres de literatura juvenil, i ha funcionat molt bé, està funcionant superbé. Estem supercontents i jo crec que a dia d'avui ja podem dir que la col·lecció està bastant consolidada i que els lectors esperen, o les llibreries en aquest cas, perquè els lectors es van fent grans i molts ens hem trobat que han passat de la col·lecció de juvenil a la col·lecció d'adults, que això, sobretot quan en la Setmana del Llibre, en Sant Jordi i fires així, els trobem i podem parlar amb els lectors, i això és fantàstic, no? De dir, ostres, quan una mare ve amb el seu fill de 17 anys que diu, mira, va començar llegint el juvenil i ara ja està llegint el d'adults. Ja, per tu, com a editor, és una passada.
2: Bueno, això demostra, no? Consolidar és la feina ben feta, no? I a més, la satisfacció i la tranquil·litat, perquè suposo que sempre deu ser un patir triar.
3: Sí, sí, no. perquè és complicat, perquè jo vaig llegir fa temps, que no sé qui ho va dir, que la feina de l'editor és dir que no. Perquè sí, perquè realment al final nosaltres publiquem 17 llibres l'any, publiquem 9 llibres de delicte, 3 de juvenils i 5 d'especula. Per tant, i potser rebem, no t'exagero si et dic, entre 100 i 200 propostes anuals. Llavors, clar, has de dir molt més no que sí. I això és complicat per una banda, però per l'altra et permet ser molt selectiu i estar superconvençut del que publiques, perquè moltes vegades nosaltres, tampoc moltes vegades, perquè descartem moltíssimes novel·les, però sí que ens ha passat alguna vegada de dir, ostres, ara tenim més novel·les bones disponibles dels que podem publicar aquest any. Clar, al final acabes arribant a un acord amb l'autor per deixar-les per l'any vinent. Però clar, al final, si et vas acumulant novel·les bones, clar, quan entren propostes noves que també són bones, clar, tens allà un petit problema. No ens ha passat molts anys, però sí que ens ha passat alguna vegada d'això, de tenir més propostes bones que possibilitat de publicar més llibres, perquè també nosaltres publiquem els llibres que creiem que podem defensar i que podem anar per les llibreries i per les fires i a mitjans de comunicació explicant bé el llibre, explicant el projecte, fent que l'autor estigui al màxim de llocs possibles i el llibre tingui visibilitat, que és el més complicat d'aquest món.
2: Costa.
3: Costa molt. La visibilitat és la gran lluita que tenim les editorials petites.
2: Però jo penso que Delicte, abans llibres del Delicte, jo penso que ja té, com tu molt bé has dit, no? Ja té un públic consolidat, comencen amb alguns, canvien comencen juvenils, canvien adults, i és un boca-orella. Jo penso que ja teniu molta gent, i jo veig la parada ara mateix, i penso, ostres, molta gent xafardejant, ja no miro si estan comprant o no, però xafardejant, sí, vull dir que la gent s'atura i la gent mira, per tant...
3: Sí, nosaltres sempre diem que les fires, que Sant Jordi, a la setmana... els nostres llibres tenen una molt bona rebuda, perquè som conscients que són llibres, entre cometes, que comercialment són llibres que funcionen molt bé, perquè són entretinguts, són fàcils de llegir, estan treballats, tenen qualitat literària, però sobretot són molt agraïts de llegir. I això, doncs, a cara a vendre'ls és molt fàcil. I nosaltres sempre ens queixem amb les llibreries, és que moltes vegades, no totes, evidentment, perquè tenim moltíssimes llibreries que ens donen molt de suport i estem supercontents. Però sí que és veritat que sempre diem, quan parlem amb els llibreters i llibreteres, que si ens donessin una mica més d'espai, estem convençuts que els nostres llibres es vendrien, perquè nosaltres ho veiem cada fira, cada setmana, cada Sant Jordi, que els nostres llibres agraden i que expliquem una miqueta d'aquest llibre i els agrada, expliquem una miqueta de l'altre i el compren. Llavors, sempre diem el mateix, necessitem una mica més de visibilitat i de trobar el nostre espai a les llibreries perquè la gent el compri. Estem segurs de que un cop que comprin un llibre del Delicte, continuaran.
2: Home, hi ha llibres molt potents, les coses com siguin. I ara ja parlant de llibres potents, anem... Quines novetats ens pots citar?
3: Doncs tenim coses molt xules, amb el nou redisseny publiquem ara dos llibres nous. Un no és nou, un és possiblement una de les novel·les negres en català més importants del segle XXI, que és Els morts no parlen, del Miquel Aguirre, que la van publicar fa 10 anys. Van fer 5 edicions, ha estat un superèxit brutal, se n'ha parlat moltíssim. És una novel·la amb un humor negre bastant corrosiu, amb personatges bastant curiosos, bastant, no sé si diria que grotesc, o... No, ni tan sols sabria com definir-ho. I és una novel·la amb un humor negre molt bèstia i molt negra, la novel·la. No explicarem gaire, perquè la trama també és bastant rocambolesca, però només dic que absolutament tothom que l'ha llegit m'ha dit que era una novel·la fantàstica. Sempre hi ha alguna novel·la, sempre hi ha algun lector que et diu: a mi aquesta novel·la no m'ha acabat d'agradar. Amb aquesta ens ha passat zero cops. O sigui, no m'he trobat. Suposo que potser a algun lector no li ha agradat, però que m'hagi dit a mi, no m'he trobat. I ens han dit, centenars de gent et diria que ens han dit que és molt bona. Per això feia 10 anys que la vam publicar, ara hem reeditat la novel·la amb el nou redisseny, i és una novel·la que sabem que tornarà a agradar molt a la gent que no l'hagi llegit.
2: Perquè la podem recuperar.
3: La poden tornar a comprar. I l'altra novetat és un autor també molt important per nosaltres, que és el Jordi Daussà, que per mi és un dels grans escriptors que tenim, no només de gènere, sinó en general de literatura en català.
2: Antonio Fernández.
3: Un gran, no sé com dir-ho, no? Un secret molt ben guardat de la literatura en català que jo crec que la majoria de lectors farien bé de llegir i de descobrir. I publiquem una novel·la que es diu El punt de ruptura, que és molt d'Ausà, i ell és un autor que escriu molt de personatges que viuen una mica al marge, no? dels grans oblidats de la literatura, dels perdedors, no? Que sempre diem que a mi la figura del perdedor és una figura que m'encanta, crec que literàriament dona molt de joc, i que el d'Ausà, en aquest cas, és un escriptor que sap com explicar-la, que sap explicar aquests mons, perquè també els ha viscut, i que les seves novel·les estan plenes de veritat. Que això també és molt complicat trobar la literatura en català i sortir una mica del que estem acostumats a llegir en català, perquè el seu estil i els temes que tracten no són gaire freqüents en català.
2: Però és boníssim. A mi m'encanta. Jo us el recomano, de veritat. Descobriu-lo, perquè és que val molt la pena. I els que ja l'heu descobert, ja ho sabeu, punt de ruptura.
3: Sí, vam publicar abans Lemmings, que va guanyar el Premi a la millor novel·la negra en català del 2018, que va ser una novel·la boníssima. Després vam publicar De sobte pensa en mi, que també és una feina d'orfebreria també molt... orfebreria literària, molt, molt bona, i ara aquest El punt de ruptura, que confirma que és un dels escriptors amb més qualitat literària que tenim en català.
2: Estem d'enhorabona i des d'aquí us animem a que torneu a llegir, si heu deixat de fer-ho, Llibres del Delicte. Qui no conegui l'editorial, que a mi m'estranyaria molt, Marc, que no la coneguessin perquè ja són molts anys, descobriu-la. I si ens escolteu, aneu a la setmana, si encara hi sou a temps, i xafardegeu Delicte. Quedeu-vos amb aquest nom, Delicte, i amb les seves novetats. Gràcies, Marc.
3: A tu.
1: El calaix, el calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de

0: mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos de els preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de, bueno, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
1: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
2: Què vols que pensi?
1: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
2: Que estem, bueno, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, cindria i ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
1: Tomàquets encara n'hi hauria.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí a Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, vale? Amb sombrells de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això. Però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem en maniga curta.
1: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
2: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
1: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I no qualsevol pagesia ecològica.
2: Exactament.
1: Explica'ns. Així mateix.
2: A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, pues és el que hi ha.
1: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
2: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren, que havien sigut d'altres coses, de ramats, trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè per això, perquè a l'arbre els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
1: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
2: bueno, això...
1: al Pallars.
2: No, no és el cas, però que, bueno, que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant.
1: Vale. I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets sí. al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri, deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
2: Bueno, a veure, estem en el ple Eixamplet de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha, a veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri.
1: Teniu molta clientela turística?
2: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
1: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
2: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió. Però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
1: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
2: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia? Això
1: pogués estar... La conciliació.
2: Això, ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per... Pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix... Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
1: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
2: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
1: tu ets
2: descomptat.
1: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
2: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important, també.
1: Vosaltres feu pagesia ecològica,
2: sí.
1: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
2: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
1: Que bonic.
2: Sí.
1: Parlem de fills.
2: Sí.
1: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
2: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees. Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de cada sis mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans, per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
1: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
2: El Lluís Fisa, sí.
1: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
2: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, a la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu, i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
1: I imagino que tenir la certesa que tens algú que, de fet, ja ho fa, agafat el relleu del negoci de Can Fisas, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna manera.
2: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar doncs, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i va seguir el meu pare, el meu pare va començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga no hi ha, ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
1: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
2: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
3: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves, del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana, i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No, no, no vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària, i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, jo què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després vaig a quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló Ostres. Seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser agafant els més llanuts i al final perquè vèiem que jo era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és per fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol, però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així, quan ve la calor, ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: Mm-hmm. I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera, poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis o estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
4: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici, perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Un és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
4: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar, el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, beure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic, intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que per tant cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma, avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood, Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet de que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els van al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o si tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el ser cartropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des del Tebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació, com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en este cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Connectats amb Carme Reverte.

0: tarda. És moment de saber què destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Fem el repàs i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa proposa un pressupost ordinari per al 2027 de 283,5 milions d'euros. Això suposaria un increment de 17,8 milions respecte a aquest any. Les inversions seran d'11,5 milions. Pel que fa a distribució, territori i habitatge s'emporten un gruix de gairebé 110 milions. 45,2 per a serveis transversals, estructura territorial i atenció ciutadana i 15,7 per a projecció de la ciutat. Pel que fa a l'acció social, hi pertoquen 47,3 milions. Promoció econòmica i educació s'enduen prop de 50, mentre que transició ecològica 7,5. Entre el conjunt d'accions previstes, el govern destaca l'increment de la plantilla de la policia municipal amb 15 nous agents i 5 caporals, així com l'aportació de 1,5 milions més a l'empresa d'autobusos TME.

0: quilos de cocaïna i 8.700 euros en efectiu. Es tracta d'un dispositiu policial que es va desplegar ja fa un parell de setmanes a la Creu Alta, després que els agents detectessin ciutadans de la República Dominicana que intentaven arribar a Europa a través de passaports colombians. Segons expliquen els agents, en un comunicat, els migrants viatjaven fins a Colòmbia o Perú i ahir obtenien una cèl·lula d'identitat colombiana per tenir després accés a un passaport que els permetés viatjar fins a Europa. Part d'aquesta organització, que coordinava l'entrada de migrants de manera irregular, actuava des de Sabadell i entre els quatre detinguts hi ha el líder de la trama.
1: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició a la 52a del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques gràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema de territori local i nacional. Així ha afegit que cal potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
3: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
2: Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat.
1: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
4: Què tal? Bona tarda. Ja és aquí la cinquena edició del Gastro Recup, on els restaurants pretencs Emilio Sánchez Academy, el Gastro Garage i la Fundació Sagnir de Fundació Rubricatus participen per posar el seu granet de sorra contra el malbaratament alimentari. En l'àmbit del Baix Llobregat hi participaran també altres municipis com Viladecans o Sant Vicenç dels Horts. Escoltem Marta Mancilla, cap de comunicació de la Fundació Sagnir.
5: Hi ha diferents proveïdors que amb tot aquest excedent que tenen, que els hi sobra, donen aquest excedent que tenen, ja aquest excedent no es llença a la basura, als restaurants l'agafem i amb aquest excedent que ens arriba creem o es crea
6: fem
5: des de l'àrea d'alimentació.
6: Un menú sorpresa.
4: Avui participen més d'un centenar de restaurants de tota Catalunya en aquesta iniciativa, que té com a particularitat principal el factor sorpresa, i és que des de cada establiment s'oferirà als comensals un menú complet per un preu fix de 20 euros, però no sabran què menjaran fins al moment que tinguin davant del plat.
1: Gràcies, Lluís. Abandonem el litoral. Ens n'anem novament al Vallès. Tornem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El jove castellarenc David Funes, de 18 anys, ha creat 47 Private, una marca de roba urbana totalment feta des de Castellà del Vallès. De moment, la seva carrera comercial s'ha iniciat amb el disseny i venda de samarretes i de suadores. Funes s'encarrega tant de la part creativa, amb l'elaboració dels dissenys, com de la gestió del projecte i de les diferents tasques necessàries per fer créixer la marca. Les comandes de roba es poden fer per internet a través del perfil d'Instagram o a la pàgina web 47private.com. Funes explica que, tot i tenir diferents talles, el que és bo de la roba es queda exclusiva i reconeix que no volen fer 500 unitats per poder vendre moltes samarretes, sinó que sigui una marca exclusiva. A més de diferents talles, el client pot trobar samarretes de color blanc, blau, negre i rosa, i ben aviat a la mateixa varietat a la línia de les dessuadores, per oferir així més opció als clients i continuar desenvolupant el catàleg de la marca. A més de la confecció, l'estampació també es fa a Castellà del Vallès, a l'empresa Logotam, al Pla de la Bruguera. Al dors de les samarretes, el client pot triar dissenys de cors, cartes i estrelles.
1: Gràcies, Oriol. Tornem novament ara a Rubí. Mariona Jerez, molt bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Associació de Sant Galderic ha decidit endarrerir una setmana la celebració de la Fira de Sant Galderic, prevista per aquest dissabte 17 d'octubre. Així, la nova data serà dissabte 24 d'octubre. El motiu és que està previst un canvi important de temps per aquest cap de setmana, que es podria traduir en pluges intenses per aquest dissabte. La decisió es va prendre ahir durant la reunió extraordinària de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Sant Galderic de Rubí. Segons un comunicat de l'entitat, la decisió respon a la intenció de prioritzar la seguretat de totes les persones que hi participin, és a dir, visitants, paradistes i col·laboradores, i també per poder dur a terme totes les activitats programades al voltant de la fira, que va celebrar l'any passat els seus 30 anys de vida a la ciutat. L'associació ha afegit que estan treballant per mantenir el màxim d'activitats possibles.

0: que ja estaven preparades per aquest dissabte, mantenint l'esperit cultural, artístic i participatiu que caracteritza aquesta cita anual de Rubí.
1: Gràcies, Mariona, i abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
2: Bona tarda. Les famílies de la residència Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit. Després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència, l'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat, Esfarés, ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i han començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. Una trentena de persones, a més, utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre té unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina.
1: Gràcies a la Saravella, i ara sí, recuperem la comunicació al Servei Català de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Adrià Fernández, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, ara es troba tallada la C31 a Sitges per retirar el camió accidentat d'aquest matí. Ara mateix es fan desviaments per la C32. D'altra banda, per entrar a Barcelona i a l'ús de la Trinitat ja es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. A la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, també hi ha uns 3 quilòmetres de circulació intensa. I a més d'això, a les dues rondes cal destacar un accident a la ronda de dalt, entre Pedralbes i Hospitalet de Llobregat, que encara continua provocant diversos quilòmetres de lentitud i aturades en sentit Trinitat. D'altra banda, també hi ha retencions a la ronda litoral, en els dos sentits de la marxa, també per la sortida de tractoristes en sentit Llobregat. De moment és tot. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

set ciutat. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a tot el món. A Catalunya, des de 1994, la incidència es manté estable, mentre que la mortalitat disminueix un 2,6% anual i la supervivència relativa, és a dir, el percentatge que sobreviuen als 5 anys, és del 86,5%. Però més enllà de les dades i les estadístiques, hi ha històries personals, com les de la Carme Roca, una santcugatenca que ha volgut compartir el seu testimoni amb el programa. Dilluns que ve, 19 d'octubre, se celebrarà el Dia Internacional del Càncer de Mama. La Carme, a través d'aquesta conversa, ha compartit com és l'experiència, les emocions i els sentiments de les dones que, com ella, el pateixen. Carme, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Com et trobes?
1: Doncs bé, ara ja he arribat al punt dels 5 anys i esperançada, perquè en 5 anys, doncs, de moment no he tingut cap problemet així afegit de lo que seria el procés normal.
0: En quin moment estàs?
1: Ara fa just 5 anys que em van operar. A mi m'ho van diagnosticar el 2021, el mes de febrer, en una visita rutinària. Em diagnostiquen un tumor, passo per dos tipus de quimio, em treuen el pit i ganglis, i després faig radioteràpia. I de tot això, doncs, ja fa 5 anys, que és el moment, no? La línia que en diuen. El que passa és que en el meu cas hi havia metàstasi, una metàstasi que no era operable, amb la qual cosa, doncs, jo segueixo fent PET tags cada 8 mesos, revisions cada 6, no estic lliure del tot, o no ho podem dir, no ho podem assegurar, perquè no es veu res, però no ho sabem, però sembla que m'estic en sortint.
0: Tu ho vas fer públic a través de les xarxes. Per què ho vas fer així?
1: Ho vaig fer perquè en el primer moment vaig pensar, jo tinc una vida social molt activa, no? Aquí a Sant Cugat, doncs, hi ha molta gent que em coneix. La gent més propera, doncs, li expliques directament, no? Perquè és una cosa que no, que home, que requereix, no? Un tu a tu. Però sí que vaig pensar, doncs, que hi havia molta gent que a lo millor es podria, doncs, estranyar de veure'm, doncs, clar, jo vaig perdre el cabell, bueno, clar, durant un temps, doncs, se'm va notar que jo patia un càncer. I pensant en facilitant aquesta gent, no?, el apropar-se o el dir-me o el parlar-me, no?, jo em veia en com jo a lo millor hauria reaccionat, no?, davant d'algú amb càncer, no?, que no saps com acostar-te, aquesta por, aquesta pensar, ostres, no?, perquè és una malaltia greu, tothom pensa, doncs, que a lo millor, pues, clar, una possibilitat és que et moris. Vull dir que hi ha aquí un
0: tabú encara, no?
1: Sí, sí. I aleshores jo volia trencar amb tot això. Jo volia que la gent, doncs, estigués tranquil·la, que li fos fàcil, no? Que no fos un xoc, no?, quan algú em veiés pel carrer.
0: M'imagino que una experiència així et genera una muntanya russa de sentiments. Passes per diferents estadis. Quins són els sentiments que a tu t'ha provocat aquesta malaltia?
1: Jo crec que me'ls ha provocat tots. I, de fet, encara, encara van i venen, i encara hi ha moments de por, hi ha moments de tristor, hi ha moments de ràbia. Jo crec que al principi és ràbia i por, no? Ràbia de per què m'ha tocat a mi, no? Si això toca cada 10, o per què m'ha tocat a mi, no? I a més, quan et plantegen l'escenari i resulta que a més tens metàstasis, que encara és un percentatge més baix, i a sobre m'ha hagut de tocar això, no? Vull dir, la ràbia, la por de què em passarà, tristor de pensar que em podia morir, i jo sempre he tingut molt present els meus fills, no? Eren petits i bueno, pues et fa por per ells, no? De pensar que possiblement, doncs, bueno, que et pots morir. Pau, també hi ha hagut moments en què m'he sentit molt bé amb mi mateixa, perquè també és com que et trobes amb tu mateixa, i alegria també, perquè comences a viure d'una altra manera.
0: Però pels sentiments no hi havia una pastilla.
1: Ni ningú que t'expliqués que passaries per tot això. Sí que falta, no?, aquesta part a l'hora de transmetre't, no?, d'explicar-te el que et passa i quin serà el tractament, falta aquest punt de... i com et sentiràs.
0: Tu has sentit a parlar de reconstrucció.
1: Sí.
0: Però no és el mateix quan ets tu la pacient, o si és el professional que parla de reconstrucció d'un pit.
1: Com a pacient jo entenc que hi ha d'haver l'opció, i la respecto totalment, i entenc que hi hagi molta gent que opti per aquesta opció, perquè a més és un tema molt personal, però crec que falta, no?, que no se't marqui com un camí dintre del tractament. Hi ha gent que pensem que la reconstrucció no la necessitem i que, a més, doncs, ens provoca altres, no?, altres desperfectes dintre del nostre cos, diguem-ho així, perquè per solucionar un problema, no?, n'has de desfer d'altres. I crec que encara hi ha una sensació de que reconstruint, pum, ja està, no?, ja s'ha acabat, ja està, ja pots dir, pots fer com si no haguessis tingut un càncer.
0: O sigui, t'ho venen com la solució.
1: Bueno, i a més et diuen, és que encara ets molt jove, no?, i clar, i aleshores penses, ostres, què m'està dient, que la parella que tinc em pot deixar? De fet, hi ha moltes dones que es queden soles, no?, és a dir, que les parelles, doncs, bueno, que hi ha una ruptura i sembla que no puguis tornar a tenir una parella, no?, si et falta un pit. La veritat és que fàcil no ens ho posen, perquè realment si t'ensenyo
0: he vingut equipada
1: per explicar-t'ho, mira, perquè això és el més sexy, que ens podem posar quan portem una pròtesi i a més tenim un limfedema, val? Aleshores hi ha aquest teixit que és pel limfedema i la bosseta per la pròtesi. Clar, amb això, evidentment, lligar. Ara, hi ha gent, per sort, no?, que això pues, li és igual, no? Ara, clar, anar allò una nit, una noche loca, que en diuen, home, pues no seria lo seu, no?, que vagis amb això i bueno, no sé, perquè, clar, això també és una cosa que la gent no ho sap.
0: Clar,
1: la gent no pregunta, no? Però, clar, les pròtesis, bueno, pues, són això, són això. Aquesta seria la primera pròtesi, que no pots portar plàstic, diguéssim, enganxat a la pell. Això no transpira, això a l'estiu fa una calor que et mors, I això ho fiques aquí dintre i, bueno, vas amb això, aleshores, clar.
0: Imagina't una primera cita amb
1: això. Una primera cita és bastant complicada, Si no has posat ja en antecedents a la persona i però, bueno, que per sort... que això també, mira, és una de les coses positives, no?, que qui supera això ja
0: tens... Té molt guanyat.
1: Sí.
0: Aprofitem això precisament perquè tu has reivindicat molt que, a veure, doncs, que es podrien esmerçar una miqueta més, per exemple, els fabricants d'aquest tipus de
1: sostens, sí.
0: De sostenidors.
1: Estic segura que si un home s'hagués de posar això hi haguessin inventat alguna cosa més estètica o més còmoda, perquè a vegades ja no és només l'estètica, no? Cadascú, l'estètica, vull dir, per lo que per mi pot ser lleig, que això per mi ho és molt, per algú, doncs, pot ser bonic, però, evidentment, això no és ni còmode, ni estètic, ni sexy, ni molt menys.
0: Doncs aquí deixem aquesta reivindicació, però tu en tens moltes més, perquè en tot aquest procés doncs t'has qüestionat o has reivindicat que es millori tot aquest camí, tot aquest recorregut, perquè hi ha moltes traves burocràtiques, perquè falten professionals especialitzats, no?, en algunes parts del procés, que teniu moltes dificultats i que això és un sobrecost.
1: Això és un sobrecost al·lucinant, o sigui, els sostenidors me'n donen un cada 6 mesos, bueno, me'n donen una recepta, no?, que jo pago 30 euros, aquests sostenidors deuen costar uns 200 euros, Bueno, fins que no en tens un segon, has de fer filigranes per rentar-lo per la nit, és que estigui eixugat el dia següent, no? Vull dir que... I la medicació, i les proves, i tot és un sobrecost. I teràpies o coses alternatives. Jo he de fer exercicis de força, he de fer... Clar, tot això, o t'has de pagar un gimnàs, o t'has de... Vull dir que no és fàcil, no és fàcil ni viure com realment el metge et diu que has de viure. Seria un cost bastant gran d'alimentació, d'activitats físiques...
0: Carme, tu has dit que les cicatrius, les més doloroses, no es veuen. Creus o confies que la societat arribarà al moment en què siguem capaços de normalitzar totes aquestes coses?
1: Jo penso que poquet a poquet anem prenent consciència de que un cos sense un pit és un, pot ser un cos igual de bonic, sensual i, no? I de normal que no sé, que el qui tingui un pit cap amunt i l'altre cap avall o la que els tingui perfectes. És a dir, tots som cossos que l'harmonia no
0: s'ha de trobar
1: i la bellesa no està en, no? I les cicatrius també poden ser belles.
0: Gràcies.
1: De res, a vosaltres.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: I ara us parlarem d'esports, d'una iniciativa amb finalitat solidària. I és que la Fundació Encolliga fa una crida per assolir el repte dels 2.500 participants en la cursa solidària Race for Life, que se celebrarà aquest diumenge a Sabadell. La recaptació es destinarà íntegrament a serveis d'acompanyament i suport a les persones amb càncer de la ciutat. Per parlar de tot plegat, la Mireia Sanz ha conversat amb la presidenta d'Encolliga Sabadell, la Natàlia Català, i també amb la Rosa Maria Prats, que forma part de l'organització.
1: Aquest diumenge se celebra una cita que busca aconseguir una xifra rècord de participants, superant les 2.500 persones. El recorregut de la cita serà l'habitual, amb l'arribada i sortida a la plaça de la Creu Alta i amb la voluntat de premiar tots els participants fent sortejos de premis. En volem parlar aquesta hora amb la Natàlia Català, la presidenta d'Encolliga. Natàlia, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
1: Que ha vingut acompanyada de la Rosa Maria Prats. Hola, Rosa Maria, què tal? Bon dia. Acosta't una mica més al micròfon, Rosa Maria, que el tens un pèl lluny. Pots arrossegar-lo cap a tu, que estaràs més còmoda. Perfecte. Ho teniu tot a punt, tot enllestit per la cita ja?
2: Tot a punt, eh, Rosa Maria?
3: Tot a punt. Tot. Ja estem a punt de repartir dorsals.
1: Exacte, perquè clar, entenc que clar, tot això de cursa no és només el dia de la cursa. Clar, hi ha tot uns preparatius, no, que s'allarguen un munt de dies, no? Sí. Per preparar una cursa com la Race for Life, quan comenceu?
2: Ostres, doncs comencem molts mesos abans. Molts mesos abans, a més, la Judit, que és la que porta la capdavantera de la Reis, ja se'n cuida de molts mesos abans, ja començar a moure el tema de mails i començar a parlar amb patrocinadors i col·laboradors, i a partir d'aquí doncs ja comencem a teixir la xarxa.
1: Uh-huh. Ah, clar, cinquena edició, la doneu per consolidada del tot, Natàlia? Creus que ja està més que assumida, més que consolidada, i que la ciutat la té també com una cita més?
2: Jo crec que sí, tot i que és veritat que aquest any que estem de cinquè aniversari, celebrem a la crossa, després la Rosa Maria us explica una miqueta el que hem decidit fer, una miqueta més de festassa, no? Però sí que és veritat que la ciutat la té com a seva. Jo, Sabadell és una ciutat molt solidària, ho dic sempre, i des d'aquí crido encara una miqueta més, perquè tot i que diuen que s'hi farà mal temps, que si no ho farà, lo important sempre és participar, i que és per una bona causa.
1: Uh-huh. Quantes persones creieu que es poden inscriure aquest any a la Race for Life, o quin objectiu us heu marcat i com van les inscripcions?
3: Bueno, vam fent, el que passa que en falten més, perquè és clar, si volem fer els 2.500 us heu d'animar tots, si plou, un chubasquero, perquè és que és una cursa que és emotiva, és familiar, és molt maca, vull dir que val la pena participar-hi. Us heu d'animar tots i va, aquesta setmana apunteu-se.
1: A tope, no? Apuntar-nos en aquesta Race for Life. Recordeu una mica als oients quin és l'objectiu d'aquesta cursa. És a dir, quan va néixer, quin objectiu teníeu?
2: Però l'objectiu de qualsevol activitat que es fa des d'Encolliga sempre és fer una bona recaptació per donar suport a tots els serveis i a tots els usuaris, doncs, que acudeixen a Encolliga. Tenim serveis des d'atenció domiciliària, tenim serveis de psicooncologia, tenim serveis de treball social, tenim servei d'ajuda fins i tot econòmica. És a dir, hi ha un munt de serveis que es donen de manera gratuïta a tots els pacients i a les famílies. Llavors, clar, és important tenir un bon recurs a darrere per fer front a les despeses que això suposa. I la cursa, com el sopar solidari, com quan fem les paradetes amb les voluntàries, amb les manualitats que es venen, sempre l'objectiu és ajudar a malalts de càncer i les seves famílies, de manera gratuïta.
1: No hi ha un projecte concret, per tant, que estigui vinculat a la Race for Life? És a dir, no hi ha uns diners que penseu, aquests diners els destinarem concretament a això o allò altre?
3: Bueno, és pa per tot, és la raïs del càncer de mama, però els fons recollits va sobretot en suport oncològic. Quan una família rep aquesta notícia, necessites un suport. Tenim molts coneguts que gràcies al suport oncològic han tirat endavant tant la família com el malalt, i bueno, es fan servir per si fas les activitats de qigong, de ioga, oi, Natàlia? Tot és... al fons és el
1: pel dia a dia d'Encolliga, no? Per totes les propostes. Al final és tot, va, com ho has dit, m'ha agradat l'expressió que ho has dit, no? Tot és pa per tot, no? És com per diguéssim, perquè el sac estigui més ple, no? I puguem fer més coses.
2: Exacte,
1: i puguem fer totes les coses que oferim.
2: Arriba allà on moltes vegades la sanitat pública doncs no arriba, no? Ens envien persones del taulí perquè estan en llista d'espera del psicooncòleg, i llavors ens les envien directament perquè saben que aquí donem resposta ràpida, que és el que necessita un pacient acabat de diagnosticar, per exemple.
1: Clar, no? Aquests retards, l'altre dia en parlàvem també del problema de salut mental, no? Que costa, no?, trobar el professional que et pugui acompanyar, i clar, al final és important, no?, que et pugui fer aquesta atenció on tan bon punt tu la necessites, no? Deies que heu preparat una festa, deies, la Rosa Maria ens explicarà, que hi ha festa vinculada a aquest cinquè aniversari. Quines activitats heu previst per aquest cinquè aniversari?
4: Ara estic mirant les dues com vulguem.
5: A veure, que us expliquem. L'estat d'aniversari, vam dir que ho faríem una mica diferent,
3: sí,
5: no?
3: Farem un sorteig quan s'acabi la cursa. Abans eren els tres primers que arribaven i ara serà un sis. Oi? Fem sis sortejos de la gent que ens ha, bueno, d'aportacions que ens han fet, d'entitats que ens han donat els regals per fer el sorteig.
5: El sorteig serà per número de dorsal, és
3: sí,
5: a dir,
3: pel dorsal.
5: No premiarem el que arriba primer ni segon, no, perquè ells ja tenen el seu propi premi amb el seu crono i saben el temps que han fet, sinó que premiarem, doncs, a la participació. Hem decidit que aquest any ho faríem així, i allò, com ha dit la Rosa Maria, doncs hi ha sis premis molt xulos, molt xulos. No diré res, eh?
1: Com no digues alguna cosa, perquè potser hi ha algú casa no que pensa ara no sé si anar-hi o no anar-hi, per si
3: no,
1: plou.
3: No, no, heu de venir, perquè si
5: heu
3: no,
5: de
3: no
5: venir,
3: teniu...
5: Perquè són premis molt xulos.
3: Tothom ha d'anar amb un dorsal.
5: Vinculats a l'esport alguns, sí, sí, d'altres sí, vinculats a l'automoció, per exemple, etcètera, etcètera.
3: Ja han dit prou tres pistes.
1: Ja han dit esteu aquí, que ara ja tinc molts dubtes, ja sabeu que a mi una cosa, si no se'm pot fer, és deixar-me amb la intriga. És una cosa que...
3: No, és que saps què passa? Que ha de tenir premi tant el que camina com el que va en cadira de rodes, que si és una cursa hi ha cotxets, nens amb els cotxets amb els pares, inclús algun gosset amb un dorsal sempre lligat, per descomptat. Vull dir que és una cursa que és fantàstica, emotiva, ja ho he dit abans, vull dir que val la pena, doncs, que es doni un premi a qui ha participat.
5: Mm-hmm. I això ho farem en acabar la cursa. En acabar la cursa es farà el sorteig per nombre de dorsal, i que evidentment una de les premisses és que s'ha d'estar allà. És a dir, si la persona té que marxar pel que sigui, doncs no passa res, pot donar el dorsal a una altra persona, però sí que es farà entrega del premi amb el dorsal en allà, d'acord? Mm-hmm. Que estigui present. I també una altra de les coses que farem aquest any amb motiu d'aniversari és que farem escalfament, eh? Estarem molt marxoses, sí, de bon matí.
1: Molt bé, perfecte.
5: De 9 i mitja a 10, doncs farem escalfament en la tarima a prop de la sortida perquè tothom, doncs, pugui
3: ja
5: sortir amb moltes ganes.
3: Moltes ganes.
1: Molt bé, escalfament de quin tipus? Hi haurà música o com ho fareu?
5: També serà sorpresa.
1: Oi, és que no m'expliqueu res. Oh, mare meva, com ho farem?
5: Que voleu que us apunteu tots per venir a veure.
3: Només per veure-ho?
5: Sí, sí, segurament serà música, sí, i seran... Però seran estiraments, no sí, una classe sí, qualsevol. Si
3: no serà aeròbic, eh?
5: No
3: patiu,
5: exacte,
3: no patiu.
5: Exacte.
1: Serà vinculada que quan correm la cursa, o la caminem, o la fem com l'haguem de fer, mm-hmm, estiguem preparats
5: tothom
1: per no fer-nos
5: preparat
1: mal.
5: No? Ah,
1: una
5: això,
1: mica el resum,
5: això,
1: no?
5: Perquè no... la salut, a fer salut.
1: Exacte, perquè no ens fem mal. Per tant, sí, tenim els reconeixements, que són diferents, no tenim premi el primer, el segon i el tercer, sinó aquests sis que sortegeu. El recorregut serà el mateix que cada any, que els darrers anys?
5: Sí, sí, sí, el recorregut és el mateix sempre.
1: Sí, sí. Per tant, sortida de plaça de Creu Alta, oi, si no m'equivoco?
5: No ben bé.
3: No, no, el Pi Margall, davant
1: sí,
3: del Cort Inglés.
1: D'acord,
3: eh?
1: Sí.
3: Ben bé, on hi ha el graig del Cort Inglés,
1: sí, sí,
3: i després arriba fins als cinemes Imperial i cap amunt altra vegada.
1: Cap amunt, molt bé, perquè et recorregut per l'eix central una mica,
3: sí,
1: no?
3: Sí, uns pugen, els altres baixen. Ens anem dient adéu quan passem pels que van més ràpids que nosaltres. És molt divertit. Va, apunteu-s'hi.
1: Home, la Rosa Maria ens està venent superbé, eh? Escolta'm. Per tant, aquesta és la proposta d'aquest any, l'escalfament, aquest cinquè aniversari. Necessiteu més gent, més inscrits, sempre al màxim que puguin ser possibles. Recordeu-nos una mica com es pot inscriure la gent.
3: Bueno, per la web, mm-hmm, que és Mitja Marató Sabadell, si no, també estem a Can Balsac avui a la tarda, mm-hmm, de 5 a 7, per qui no sàpiga fer-ho, i després ja està, no?
5: I després en l'entrega sí, d'aquitats també, eh? Estarem...
3: Sí, els dorsals.
5: Sí, sí, el... Estem a Fira Sabadell,
3: sí,
5: el divendres a la tarda, sí, i dissabte tot el dia, l'horari... Recordes
3: sí, l'horari? L'horari és de 4 a 8 el divendres, el dissabte de 10 a 1 i el dematí, i altra vegada a la tarda, també altra vegada de 4 a 8, no?
5: 4 a 7,
3: el dissabte. 7 el dissabte pleguem una hora abans.
5: Llavors,
3: però no també... tenim hora de plegar, eh? Si algú s'ha d'inscriure a les 8, encara hi seré.
5: No passa res. Es poden venir a inscriure allà, si algú...
1: És a dir, pots anar a inscriure i agafar dorsal a l'hora.
5: Sí,
3: si n'hi ha, que la millor...
5: Si s'esgoten...
3: Afanyeu-vos abans...
5: Abans que s'esgotin tots... Doncs sí, us apunteu per la web, o podeu venir avui a la tarda, o si no, a última instància, a Fira Sabadell.
1: D'acord, per tant, divendres i dissabte, a última instància, a Fira Sabadell, podem fer apuntar-nos i rebre aquest dorsal. Això sí, si aneu a última hora i us quedeu sense dorsal, Mala sort, quants n'heu fet?
5: Doncs sí, doncs quants havíem hem de ser? 2.500.
1: 2.500. Que tenim. Sí. Per tant, escolta...
5: Sempre podem improvisar-ne algun, que vam fer l'any passat. Sí. Sempre se'n pot improvisar algun, perquè els de Mitja Sabadell doncs, sempre tenen recursos per tot. I bé, doncs... Estem esperant que us apunteu tots.
1: Doncs aquesta recollida de dorsals, recordem-ho, Fira Sabadell, divendres a la tarda, dissabte tot el dia. La cursa és diumenge a partir de les 10 del matí, si no m'equivoco.
5: Se surt a les 10, les 9 i mitja escalfament.
1: Exacte, les 9 i mitja aquest escalfament, que escolta'm, això dona una pastassa de por. I en tots aquests diners que dèiem que us ajuden al final a consolidar les activitats que feu des d'Oncolliga, però no sé, Natàlia, si teniu algun repte de futur en ment o alguna cosa que, aprofitant que sou avui aquí, que ens vulguis explicar algun projecte de la mà d'Oncolliga que tingueu en ment doncs, poder desenvolupar a la ciutat.
5: Bueno, doncs com a projecte és ampliar una miqueta tots aquests serveis que es donen, perquè per desgràcia doncs cada vegada som més les persones que necessiten aquest tipus d'atenció. Llavors el que volem fer és ampliar, no? Ampliar que poguéssim tenir més servei de psicooncologia i molt més servei de treball social i també d'atenció domiciliària, que és el que per desgràcia doncs cada vegada es necessita més i cada vegada hi ha més personal jove. Llavors necessitem també que aquests psicòlegs estiguin especialitzats moltes vegades en temes d'educació infantil o de que hem portat a terme doncs tot el que és la logística emocional de quan hi ha un diagnòstic de càncer a dintre d'una família on els membres són joves i en nens petits, per exemple. Llavors, estem treballant per poder oferir tots aquests serveis que, com et deia, cada vegada la sanitat pública doncs, està més saturada i ens els remeteixen a nosaltres i nosaltres hem de tenir resposta. Llavors, organitzem tot aquest tipus d'activitats per poder donar aquests serveis. Uh-huh. Recordant sempre que són gratuïts, que nosaltres no fem pagar a ningú, no tenim, som fundació, no som associació.
3: Per això necessitem més sponsors. Animeu-se. També.
1: Per tant, també important que tots aquests serveis són gratuïts, és a dir, que això és el que explica que Oncolliga faci diferents activitats solidàries també al llarg de l'any i us puguem veure en diferents punts amb aquesta necessitat de poder oferir aquesta atenció, no, a les persones que la puguin necessitar.
5: Exacte. Sí, sí, és per això que ho fem, perquè, clar, representa que el cost de tot absolutament recau sobre la Fundació.
1: Per tant, aquest repte de futur important, que és al final consolidar una mica el que tenim, no? Sí. I poder-ho fer créixer al final, sí. Però a través de la consolidació, no? Del projecte com a tal. Una de les maneres d'ajudar a Oncolliga, doncs, si us interessa, és a través d'aquesta Race for Life, que tenim aquest diumenge a Sabadell, cinquena edició, el repte de 2.500 inscrits, que jo crec que ho seré i podrem fer-ho, ens hem de posar piles tots plegats sota la ciutat, que al final també us ha d'acompanyar. En definitiva, moltíssimes gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat avui, a la Natàlia Català, la presidenta d'Oncolliga, i a la Rosa Maria Prats, la voluntària també d'aquesta cursa. Gràcies per haver estat avui aquí a l'emissora municipal i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres, us esperem a tots.
1: Allà estarem.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Bona tarda, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. Si ets una persona que llegeix habitualment i t'agradaria tenir un registre dels llibres que llegeixes, o si no llegeixes gaire, però t'agradaria començar i marcar-te un repte per aquest any, avui et porto una recomanació que et pot interessar. Es tracta d'una aplicació anomenada Goodreads, on pots anar apuntant els llibres que llegeixes, valorar-los, deixar-hi comentaris i guardar aquells que t'agradaria llegir més endavant. A més, pots marcar-te un repte anual, és a dir, decidir quants llibres t'agradaria llegir al llarg de l'any i anar veient com avances. I si t'agrada compartir les teves lectures, també pots descobrir llibres nous i connectar amb altres persones que tenen els gustos semblants als teus. Així que si vols tenir les teves lectures més organitzades o necessites una petita motivació per llegir més, Goodreads pot ser una molt bona manera de començar.
1: Tarda, no et desconnectis.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Encetem un nou temps de jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem un nou Jazz It, que amb la baixada de temperatures, el canvi d'hora i tot plegat, ens recorda que anem de cara cap a l'hivern. Ja hem fet el canvi d'armari. Expressió curiosa, perquè no canviem d'armari, canviem de roba. Però hem pensat que estaria bé que el primer protagonista d'avui fos Illinois Jacquet, un saxofonista tenor que ens va molt bé amb aquest cognom que no vol dir res, però sona com si diguéssim jaqueta. I clar, ara els matins ja són fresquets.

Acabem d'escoltar Las Vegas Blues. Ens l'ha interpretat el saxofonista tenor Illinois Jacquet. Es deia Jean-Baptiste Illinois Jacquet i era un saxofonista a qui se'l considera un dels pioners de l'estil rhythm and blues. En algun moment de la seva vida va utilitzar el fagot, que és aquell instrument de vent de fusta habitual a les orquestres clàssiques, però realment molt, molt, molt rar en el món del jazz. Illinois Jacquet, de molt jovenet, va tocar de manera ocasional amb Nat King Cole, però Nat King Cole el va recomanar a Lionel Hampton, i ell sí, el va fitxar per la seva orquestra, iniciant així una carrera d'èxit. Va formar part també de les big bands de Cab Calloway i de Count Basie i va participar l'any 1946 en el primer concert organitzat pel productor Norman Granz, titulat Jazzat de Filarmònic. Segurament recordareu que l'èxit d'aquest concert va fer que el concert es convertís en una gira. I l'èxit de la gira va provocar que es repetís cada any, es repetissin les gires de Jazzat de Filarmònic i que arribessin a exportar-se a Europa i al Japó. Jazzat de Filarmònic eren concerts en format de jam session en les que participaven grans estrelles de l'univers jazzístic. Illinois Jacquet va acabar tenint la seva pròpia orquestra i és en aquest context que el trobem ara. Aquí teniu la cançó Sofia.

0: Hi, this is Mike LaDon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Escolteu Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Les persones nascudes entre els dies 23 d'octubre i 21 de novembre pertanyen al signe zodiacal d'Escorpió. Segons la Viquipèdia, aquestes persones tenen un pensament profund, la passió desenfrenada, tenen extremisme, sentiments viscerals, són molt lleials i tenen sinceritat descarnada. Òbviament, si totes aquestes característiques les posem en un músic de jazz, el resultat, per força, ha de ser extraordinari. Així que, si us sembla, ara ho comprovarem. Comencem amb el contrabaixista Sam Jones, que va néixer el 12 de novembre de 1924 i sembla que l'Odessà Escorpió ho tenia ben assumit, perquè va compondre una peça amb aquest títol, Scorpio. Aquí la teniu, ara ens la interpreta com a membre del quartet del saxofonista Clifford Jordan.

Clifford Jordan, saxofonista, amb Sam Jones en el baix, ens acaben d'interpretar Scorpio, una cançó composta pel baixista, per Sam Jones, i referida, òbviament, al signe del zodiac. Sam Jones era fill d'un pianista i nebot d'una organista. Va néixer a l'estat de Florida, però se'n va anar a Nova York per a professionalitzar-se com a músic. Se'l relaciona molt amb Cannonball Adderley, amb qui va estar una mica més de 7 anys en dues etapes diferents. Però és un home que també va tocar amb altres grans músics, com els pianistes Oscar Peterson o Cedar Walton. Va ser també, com hem pogut comprovar, un excel·lent compositor. Va morir de càncer de pulmó als 57 anys i ara us el portem com a membre del quintet, precisament, dels germans Adderley, que ens interpreten una composició dels germans Gershwin. Es titula Soon. I, per cert, en aquesta gravació, en el minut 3, amb 43 segons, i podem escoltar un solo del nostre protagonista d'ara, un solo de Sam Jones.

Cannonball Adderley i el seu quintet ens han portat Soon, amb Sam Jones en el baix. Un altre escorpí cèlebre va ser Lou Donaldson, que va néixer l'1 de novembre de 1926. L'any que ve celebrarem el seu centenari. Però hem de dir que va morir fa tot just un any, el 8 de novembre. Per tant, va tenir una vida molt llarga, 98 anys gairebé exactes. Lou Donaldson és un dels grans saxofonistes alt de la història. De vegades, una persona injustament una mica infravalorada. Va començar, com tots els saxofonistes alts de la seva generació, influït per Charlie Parker. Però després de participar en el concert que es considera l'inici de la tendència hard bop, un concert que el va fer al costat del bateria Art Blakey, del pianista Horace Silver i del trompetista Clifford Brown, Lou Donaldson va portar la seva sonoritat cap al camp del hard bop i del soul jazz. Es va convertir en una estrella de la discogràfica Blue Note i ara us el portem precisament amb una gravació d'aquest període. Un disc que es titula The Time is Right i la cançó que escoltarem és Idaho. El baixista torna a ser Sam Jones i la gravació és de novembre de 1959.

Lou Donaldson ens ha ofert Idaho, Lou Donaldson i el seu quintet. Una de les formacions habituals en la carrera d'aquest saxofonista de Lou Donaldson és el grup amb la base formada per orgue Hammond, bateria i molt sovint també guitarra. Avui direm adéu a aquest músic excepcional amb una gravació de 1995 amb Dr. Lonnie Smith a l'orgue. L'any 1996, aquests músics van estar de gira per Europa i van passar per Catalunya. Us els portem amb una balada deliciosa que es titula Danny Boy. I a la guitarra hi tenim a Peter Bernstein. Danny Boy.

0: Hello, this is Dr. Lonnie Smith, and you're listening to Barcelona.
1: Seguim endavant, Jazzit, seguim escoltant jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquests dies es presenta el nou disc del trio del pianista Ignasi Terrassa, que aquesta vegada arriba acompanyat de la cantant Sarah Dowling, una de les veus més interessants i originals del jazz europeu actual. Dowling va néixer a Oman i té arrels irlandeses i palestines. Ha dut a terme la seva carrera majoritàriament en el Regne Unit, on va començar com a violoncel·lista, però va arribar un moment en què va veure que la seva vocació més autèntica era el jazz. Us deixem amb una mostra de l'art que s'amaga dins d'aquest disc de Sarah Dowling i Ignasi Terrassa. Aquí teniu Devil May.

Devil May Care eren Sara Dowling cantant i Ignasi Terrassa, pianista amb el seu trio. Aquest trio, la part instrumental, es completa amb el bateria Esteve Pi, fidel acompanyant d'Ignasi Terrassa des de fa uns quants anys, i amb el contrabaixista Dario Di Lecce, un italià que es va instal·lar a Londres l'any 2012 per fer-se un nom a nivell europeu i que des del 2022 el tenim amb el centre d'operacions a València. Aquest nou disc d'Ignasi Terrassa i Sara Dowling es titula Stargazer, i aquesta que escoltem ara és la cançó que li dona títol i que han escrit l'Ignasi i la Sara. Stargazer.

0: Soc Laura Simó i esteu escoltant Jazz It. So bad.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest passat cap de setmana es va inaugurar amb un concert en el celler Castell del Remei la 32a edició del Festival de Jazz de Lleida, que es coneix com a Jazz Tardor. I l'encarregada de trencar el gel va ser la cantant barcelonina Laura Simó.

0: Laura Simons acaba de cantar Waltz for Debbie, la inoblidable i preciosa melodia que va escriure el pianista Bill Evans i que la Laura realment broda en aquesta versió que hem escoltat. Ja us hem dit que la Laura Simó va encetar l'edició 2025 del Jazz Tardó de Lleida. Aquest festival es durà a terme durant tot el mes de novembre a la capital del Segrià. El cartell està format per concerts, jam sessions i altres activitats i inclou la presència de músics del país i de músics internacionals. Us aconsellem que visiteu jazztardor.cat per tenir-ne tots els detalls. De moment, us avancem que hi trobareu el saxofonista Toni Solà, amb Ronald Baker de convidat. També hi trobareu el quartet del pianista Joan Monné, el també pianista Marco Mezquida i el quintet del saxofonista Enric Pedro i el trombonista Dan Barrett.
1: Hello everyone, this is the trombone player Dan Barrett, and when I'm in or near Barcelona, I always try to listen to Jazz Hits. I hope you do too.
0: Us deixem amb la música de Dan Barrett i d'Enric Pedro amb Is One.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17 a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, amb tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions, en aquest cas, a la ronda de dalt, a la B-20, en sentit sud, fins al punt de Vall d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP-7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP-7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba el passat mes de juliol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
0: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta al Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
0: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% al pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellver.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
0: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la Indústria Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
0: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. En aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
0: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre, i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
0: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas, la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas, doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: Minuts ens separen ara mateix de 8:15 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barcelonet ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces hay que sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final, sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.
0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
6: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
7: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final Hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
6: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
8: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
9: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
9: Tota la informació a firamediterrania.cat.
10: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb 1 quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
11: fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
12: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
13: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
13: No, sí que és veritat que tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
13: En un primer moment, sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que estigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
13: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. Tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les lleis més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
13: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció a Vinícius, que es perdrà el clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
0: El duel de la Champions femenina entre el Barça i l'Arsenal es disputarà finalment al Camp Nou el 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El motiu del canvi de data és que la prevista inicialment per al dia 11 coincidia amb la jornada de vaga general. I el Lleida Club de Futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el 7è club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el 7è equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Música. Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
5: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
5: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Ballina, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Compte enrere per una nova edició del Filmeig Badalona Film Festival, una 52a edició que servirà per reconèixer la trajectòria de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, i l'actor i director Miguel Ángel Muñoz.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Més de 230 curtmetratges es projectaran en aquesta edició del Filmeig Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents de 51 països. Un certamen que comença avui amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmeig primària i secundària. La Venus d'Honor es van donar a conèixer ahir, dimecres, durant la roda de premsa de presentació del certamen a l'hotel Badalona Tower. El director artístic del Filmeig, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror.
5: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
4: És dijous 15 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg després que hagin estat aturades des del juny. Tuti García, bon dia.
6: Bon dia. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri, on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i l'estiu de 2027. Durant la trobada, els veïns també han reclamat més il·luminació i neteja al barri.
4: L'Ajuntament ha inspeccionat l'edifici del número 22 del carrer Bruc, on es van esfondrar 5 metres de sostre de la planta baixa, i ha ratificat el desallotjament donat l'estat de la casa.
6: Prèviament, bombers va evacuar 4 persones de l'immoble, 2 d'elles menors d'edat. També van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. Els fets van passar diumenge cap a 8:15 del vespre. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés al 112.
4: Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig de 2027.
6: Sí, la formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater i també ha presentat una nova imatge gràfica. Professor de secundària i activista polític, la seva trajectòria està marcada per la participació en moviments juvenils independentistes, així com per la repressió derivada de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Josep Pol al setembre del 2018.
4: Esquerra Republicana ha homenatjat fa uns minuts Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament.
6: Un acte d'aquest matí al monòlit de l'expresident de la Generalitat, on hi han participat tots els grups polítics, tret del Partit Popular, que no hi ha estat convidat.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas un home ferit de...

0: Bala al barri de la mina.
1: Segons ha avançat el caso.cat i ha confirmat l'escena, cap a les 11 de la nit un home es va presentar amb una ferida de bala al braç al centre d'assistència primària. Segons el digital, l'home va arribar al centre sanitari amb el seu cotxe, que també tenia un impacte de bala. No obstant això, per poc el trobessin, de nou els agressors se'n van anar del cap i es va presentar una comissaria dels Mossos de Barcelona.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol ofereix un bressol fred que garanteix més temps i intimitat a les famílies en el dol perinatal.
1: Aquesta possibilitat permet un comiat més extens amb el nadó i adaptar l'acompanyament a les necessitats dels afectats. La iniciativa s'implementa precisament avui dijous, que és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal.
0: En plana cultural, els badalonins Maria Arnal i Miguel Poveda han estat seleccionats com a millors àlbums del segle XXI.
1: Maria Arnal ocupa la cinquena posició, juntament amb Marcel Bagés, pel disc 45 Cerebros i un Corazón, i Miguel Poveda se situa en el 19è lloc amb el Desglas. La revista Under Rock ha publicat un número especial per celebrar les 400 edicions on recull els 50 millors discos del segle XXI.
0: El Centre d'Estudis Històrics de Badalona coorganitza amb la Fundació Llegat Roca i Pi una ruta històrica sobre la figura de Vicenç Roca i Pi i el seu llegat en favor de les persones necessitades a Badalona.
1: Sí, la ruta serà aquest dissabte a les 11 del matí en el marc de la commemoració dels 150 anys del llegat solidari de Roca i Pi. El lloc de trobada serà davant del monument situat al Passeig de la Rambla amb el carrer de Santa Madrona.
0: I en esports, la Sisa Joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75.
1: Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts, però com reconeixia el mateix tècnic quan es van treure la pressió del damunt, es va veure la millor versió verdinegra.
0: La seu del Banco Mediolanum a Barcelona va ser el lloc escollit per presentar la segona edició de la Copa Campeones.
1: Una competició impulsada per la Fundació ACB adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual que començarà aquest mateix mes d'octubre a l'històric pavelló de la Plana, el 24 i 25.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
0: Passant 6 minuts de les 8 del matí, repassem aquesta hora el que és notícia fora de Badalona. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs. La decisió del Tribunal arriba 3 mesos després que la Justícia Europea avalés l'aplicació de la llei al delicte de malversació. A tot això, Carles Puigdemont demana al Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'escrit recorda que els fets jutjats són els mateixos sobre els quals s'ha pronunciat el Constitucional.
1: I Ada Colau està disposada a fer un pas al costat, diu, i cedir el lideratge del Front Ampli perquè hi hagi una candidatura única. La candidata proposada per encapçalar la coalició, el 29N, replica Esquerra que si el problema és el nom, es canvia.
0: El CIS recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa més a prop de 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular. Vox creix mig punt, el Front Ampli 4 dècimes i Podem en per 6. Esquerra Republicana seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots i Junts obtindria l'1,1%. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots.
1: I Donald Trump demana afusellar els qui filtren informació confidencial i torna a advertir d'atacs de l'Iran contra els Estats Units si aconsegueixen un arma nuclear. Ho ha dit durant un míting de campanya celebrat a Arizona.
0: Moment d'interessar-nos a aquesta hora per la previsió del temps. Avui, que sembla que el matí s'aixeca una mica ennuvolat, a Badalona. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la vall del Llobregat, a l'alt Baix Llobregat, per exemple, també a la vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer, podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable, a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte ahir i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda, una altra vegada, força càlida i, de moment, avui, sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ara mateix tenim una temperatura de 17 graus a Badalona.
4: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
0: És el moment de conèixer quin és l'estat a la xarxa viària, Servei Català del Trànsit, Mireia Camatza. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana, a la C31, l'autobús del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona, a la C32 i a l'antitud i aturades a Mataró, Argentona, en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral, a la Pota Nord, a la B20 i a retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, a la C33 i a Cua de Montcada, Barcelona, en sentit sud, a la C58 i a retencions de Terrassa, Badia, en sentit sud i entre Ripollet i Barcelona, en tots dos sentits, a la C17 i a retencions de Canovelles a Mollet, en sentit sud i de Parets, Lliçà de Vall en sentit nord per un accident que talla un carril. També hi ha retencions de Lliçà d'Amunt a Granollers en sentit nord, a la C59 i a Cua Caldes de Montbui en sentit sud, a la C60 i a Cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers, i també destaquem l'autopista AP7, està tallada a Garrigàs en sentit França per un accident. Hi ha retencions des de Bàscara, es desvia per la sortida 40, i també hi ha un carril obert per circular a Subirats en sentit Tarragona per un accident. Hi ha retencions des de Sant Sadurní d'Anoia. A més, a l'AP7 hi ha retencions entre la Roca i Parets i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya. ¿Eh?
7: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
6: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
7: Valoro tanto el stock como el precio.
8: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
9: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal i Carlos González a la realització a Televisió de Badalona. Compte enrere per una nova edició del Filmeig Badalona Film Festival. Una 52a edició que servirà per reconèixer la trajectòria de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya i l'actor i director Miguel Ángel Muñoz. Les Venus d'Honor s'han donat a conèixer aquest dimecres durant la roda de premsa de presentació del certamen a l'hotel Badalona Tower.
1: Sí, més de 230 curtmetratges es projectaran en aquesta nova edició del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provenents de 51 països. El certamen comença avui dijous amb les sessions adreçades a escoles i instituts en filmets primària i filmets secundària. Demà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. De fet, l'escola ha estat el bressol de cineastes de prestigi com Juan Antonio Bayona, Marc Coll o Dani de la Orden. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de Cluenda de la nit de les Venus. Així li lliurarà la Venus d'Honor per una carrera de més de 3 dècades al cinema, la televisió i el teatre.
0: El director artístic del Filmeig, Marc Corts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors. Busquen, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema, de territori local i nacional. Així, ha afegit que cal potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
10: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
1: Per la seva banda, el regidor de Via Pública, David Mejía, celebra que el Filmets faci que a Badalona passin coses importants i s'hagi convertit en un referent dins del sector del cinema i especialment donant valor al curtmetratge.
11: Si és la 52a edició, doncs aquest festival ha cuajat, ha calat, no, en la població i en els veïns de Badalona, i això fa també que hi hagi molt de talent i molt de talent jove, no, precisament en aquesta edició, que vulgui formar part i que vulgui participar d'aquest festival, doncs amb la seva feina, amb el seu professionalisme.
1: Presentada pel periodista Sergi Mas, la gala inaugural, que se celebrarà al Teatre Zorrilla demà divendres, acollirà la projecció de 9 curtmetratges, entre ells una producció d'alumnes de l'Institut Escola Baldomer Solà. Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, el Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules de Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
0: Un minut i arribarem a un quart de nou. Els centres hospitalaris de Badalona, els Germans Trias, Badalona Serveis Assistencials i l'Institut Goodman s'incorporen a la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival amb la projecció de curtmetratges a les diverses seus. Ens en dona més detalls en Sergi Cruzells.
12: BCA torna a ser seu oficial no competitiva del festival per 6è any consecutiu. L'Hospital Municipal de Badalona i el Centre d'Atenció Intermèdia, el Carme, acolliran la projecció d'una selecció de curtmetratges per a les persones usuàries, els seus familiars i les entitats amb què col·laboren, i també els professionals de l'organització. També es beneficiaran del tastet audiovisual els professionals i usuaris dels diferents centres d'atenció primària de BCA. Badalona Serveis Assistencials, a més, presenta el curtmetratge El Carme, l'inici d'una nova etapa, que formarà part de la sessió Badalona en curt, el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí. En el cas de l'Hospital Germans Trias de Badalona, tornarà a oferir sessions del festival a pacients ingressats i a professionals del centre sanitari. L'acord assolit permetrà que persones hospitalitzades puguin veure gratuïtament diferents sessions de curtmetratges durant els dies que duri el festival. A l'hospital es projectaran 4 hores de cinema infantil per a les habitacions pediàtriques i 42 hores de cinema generalista per a la resta de pacients. L'Institut Goodman de Badalona també torna a ser seu oficial no competitiva del Festival Filmets. S'hi projectaran sessions de curtmetratges d'una hora cadascuna que podran veure pacients ingressats al centre, així com els seus familiars. Les pel·lícules es podran veure a la sala d'animació familiar de l'Institut. Recordem que el festival tindrà lloc del 15 al 25 d'octubre.
0: Gràcies, Sergi, i deixem de banda el Filmets i parlem d'altres qüestions, perquè l'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg. Unes obres, recordem, que estan aturades des del juny per ajustos tècnics. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri, on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i l'estiu de 2027. Durant la trobada, els veïns també han reclamat més il·luminació i neteja al barri.
1: El govern local s'ha reunit amb els veïns del barri del Gorg per aclarir els dubtes sorgits arran l'aturada de les obres, especialment pel que fa als terminis de finalització. L'alcalde ha explicat que s'han hagut de refer els càlculs plantejats inicialment al projecte, la qual cosa ha implicat diversos mesos d'acords entre les empreses implicades. El pont, a banda del pas del canal, té la complexitat de que passen les vies del tren. Segons l'Ajuntament, es preveu que les obres es reprenguin a finals d'any o, com a molt tard, en el pitjor dels escenaris, l'estiu de 2027. Un cop represes les obres del viaducte, segons l'alcalde, aquestes tindran una durada de 12 mesos. Paral·lelament, es treballarà també en les obres de la connexió del canal amb el mar. Així ho explicava l'alcalde.
13: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any, principi. El menys favorable, yo creo que antes, el menos favorable, que sería antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, i és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat. Una vez empiece la obra, en lo que se refiere al viaducto 12 meses, ¿vale? Después habrá la obra de conexión de abajo, que está más rápida, ¿no? Me parece, Imanol.
1: La falta d'il·luminació, la sensació d'inseguretat, la neteja i l'accessibilitat són alguns dels temes que han posat sobre la taula els veïns del barri. Pel que fa a la il·luminació, preocupa especialment el trajecte que va des del metro del Gorg fins a la zona del port. Els veïns creuen que aquesta manca de llum afecta especialment la sensació d'inseguretat.
14: Sí, hola. Bueno, al marge del tema del canal, que has parlat de millores en il·luminació i que als locals de baix també faríeu coses, però, per exemple, la il·luminació de lo que és el passeig, sobretot quan surts del metro fins a la meitat, quan és de nit, que és bastant escassa, a vegades fa com por venir per aquí a certes hores, i saber si teniu alguna cosa pensada també.
1: En aquest sentit, l'alcalde ha assegurat que s'està treballant per posar més il·luminació. També ha recordat que es volen incorporar càmeres amb intel·ligència artificial per millorar la seguretat.
0: Vuit i dinou minuts, l'Ajuntament de Badalona ha inspeccionat l'edifici del número 22 del carrer Bruc, on es van esfondrar 5 metres de sostre de la planta baixa i ha ratificat el desallotjament, donat l'estat de la casa. Prèviament, bombers va evacuar 4 persones de l'immoble, dues d'elles menors d'edat, tot i que no es van registrar ferits. També van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. Els fets van passar diumenge, cap a 8:15 del vespre. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés el 112. Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater aquest dimecres des del Parc de Calarnús, on també ha presentat una nova imatge gràfica.
1: Professor de secundària i activista polític, Vivet ja havia de formar part de la llista de Guanyem el 2023 com a número 3, però no se li va aplicar l'amnistia i la Junta Electoral li va impedir concórrer als comicis. La seva trajectòria està marcada precisament per la participació en moviments juvenils i independentistes, així com per la seva detenció en el marc de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Josep Pol al setembre del 2018. Per aquells fets, Vivet va ser condemnat el 2021 a 5 anys de presó, una pena rebaixada al 2022 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any i mig. Ara, gairebé 10 anys més tard, Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com a alternativa al govern de Xavier García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des del 1991.
15: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent. Parlo de tot l'Ajuntament. Necessitem renovar cares. Necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat.
1: Dolors Sabater, però, continuarà vinculada al projecte i reivindica el relleu com una manera de posar l'experiència acumulada al servei d'un lideratge jove.
16: Som les que entenem la política institucional, la que es fa ocupant espais de representació i amb rols de responsabilitat a les institucions, com un servei temporal. Temporal, no pas com una professió de per vida. És important saber tancar etapes, saber cedir pas. I jo tanco aquesta etapa amb la cara ben alta.
1: Coincidint amb el nou candidat, Guanyem ha presentat la campanya Dono la cara per Badalona, així com una nova imatge gràfica, dèiem, que gira entorn al lema revulsiu, impulsat per Marcel Vivet.
0: Vuit i 22 minuts. Avui, abans que sortís el sol, Esquerra Republicana ha homenatjat fa uns minuts a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Mar Martínez, bon dia. Tu has assistit. Com ha anat?
17: Molt bon dia. Avui ha tocat matinar força. Encara era de nit. Al punt de les 7 del matí han sonat 3 salves d'honor, 3 coets. Si els heu sentit, doncs era això, llançats des de la placeta al dalt de la vila on es troba el monòlit en homenatge a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys. El polític i advocat republicà va ser afusellat avui fa 86 anys pel franquisme, després de ser detingut a França. Va ser afusellat a Montjuïc. Esquerra Republicana ha celebrat un any més aquest acte, a l'hora en què va ser executat, el qual ha convidat tots els partits polítics, ha recordat i ha dit, de tradició democràtica, i en aquest context un any més n'ha deixat al marge el Partit Popular. El jovent republicà que ha obert els discursos ha parlat d'un moment on els drets socials, ha dit, són amenaçats per l'especulació immobiliària i la llengua catalana tractada com a residual. Junts, que també hi era, ha recordat els represaliats, exiliats i assassinats per motius polítics. Guanyem ha recordat que Companys va ser executat per lluitar contra el feixisme, que avui, ha explicat el candidat Vivet, és una amenaça. Rosa Trenado, pels Comuns, s'ha referit també a un feixisme que ha dit que torna a acampar pels carrers amb banderes antidemocràtiques incloses, i des dels socialistes, Rocío Mateo ha parlat de por. Tots aquests discursos molt condicionats pel que pugui passar a les eleccions generals del 29 de novembre. Escoltem ara Àlex Montornès, president del grup municipal republicà.
18: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat d'alcalde Xifré, com l'assassinat de tantes altres persones. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició, i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana. Per tant, ells tenen molt clar qui és l'enemic i nosaltres estarem sempre al costat de la gent i al costat de Catalunya per defensar els drets socials i nacionals.
17: A les 9 del matí, Àlex, la trobada davant del monòlit a tocar de l'autopista i de l'avinguda del president Companys es repeteix, ara sí, amb la participació del PP en l'acte institucional que celebra l'Ajuntament de Badalona.
0: Moltes gràcies, Marc Martínez. En plena de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya. En aquest cas, un home ferit de bala al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Segons ha avançat el caso.cat, ja ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, cap a les 11 de la nit, un home es va presentar amb una ferida de bala al braç, al centre d'atenció primària. Segons el digital, l'home va arribar al centre sanitari amb el seu cotxe, que també tenia un impacte de bala. No obstant això, per por que el trobessin de nou els agressors, se'n va anar del CAP i es va presentar una comissaria dels Mossos de Barcelona. Cinc minuts i arribarem a 8:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol ofereix un bressol fred que garanteix més temps d'intimitat a les famílies en el dol perinatal.
1: Si aquesta possibilitat permet un comiat més extens amb el nadó i adaptar l'acompanyament a les necessitats dels afectats. La iniciativa, impulsada pels serveis d'obstetrícia i pediatria del centre, s'implementa tot just quan avui dijous és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal. El 2025, els Germans Trias va atendre 21 famílies que podrien haver utilitzat aquest recurs. I és que la pèrdua perinatal és una experiència molt dolorosa per les famílies i que requereix una atenció humanitzada. És per això que aquest bressol fred ajuda a compartir més temps amb el nadó i a comptar amb l'acompanyament de les persones més properes en el procés de dol. Ens explica més detalls d'aquest recurs la llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia de Can Ruti, Laura Terrats.
19: Les famílies han de disposar de tota una sèrie de recursos, un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin. Normalment, en el moment del part, doncs, són la família, el nucli familiar, la parella, però després els facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal de que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat d'un ésser que era estimat i esperat.
1: I és que abans d'aquesta possibilitat, el temps amb el nadó estava condicionat per les limitacions per mantenir-ne el cos en condicions adequades. Aquest bressol tèrmic permet preservar-lo durant més temps en condicions òptimes, fins a 2-4 dies, segons la guia clínica del fabricant internacional Cadelcot. La metgessa adjunta de neonatologia dels Germans Trias, Roser Porta, assenyala els elements que cal tenir en compte.
20: De cara al bon suport al dol és molt important l'estructura. El bressol és un element, l'espai és molt important, és ideal tenir un espai aïllat de la resta de nadons, amb una decoració amable que favoreixi la intimitat i la calidesa, i és molt important també la formació del personal. Amb això portem molts anys treballant, hem après tots moltíssim.
1: L'any 2024 a Catalunya es van registrar més de 170 morts fatals tardanes, mentre que la taxa de mortalitat perinatal va ser de més de 4 defuncions per cada 1.000 naixements. Aquesta iniciativa permet oferir un entorn de més intimitat i dignitat en un moment de màxima vulnerabilitat.
0: Més notícies. Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys i Badalona ha patit el valor més alt del període. El llindar de protecció a la població d'aquest gas contaminant s'han superat al territori català 115 vegades. Són dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori.
1: Sí, al juliol s'han produït més de la meitat d'aquests episodis, 65. El dia 9, en concret, es va donar el valor més alt i va ser a Badalona amb una concentració d'ozó troposfèric de gairebé 270 micrograms per metre cúbic. A la nostra ciutat, en un parell d'ocasions, es van superar els nivells d'alerta a partir de 180 micrograms. Es parla de nivell d'informació i és quan aquest contaminant ja suposa riscos moderats per la gent gran, els infants o les persones amb patologies respiratòries.
0: L'ozó troposfèric és diferent de l'ozó de l'estratosfera, que és el que ens protegeix del sol. Més enllà de pics puntuals, Vic és la ciutat on més vegades, 50, s'han superat els llindars de protecció. Li segueix l'àrea de Barcelona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor persistent i l'estancament atmosfèric condicionen, volíem dir, que es formi aquest gas contaminant.
1: El Pla de Qualitat de l'Aire de la Generalitat preveu mesures fins al 2027 per reduir aquest gas. Aquestes busquen reduir les emissions que contribueixen a formar ozó en sectors com el transport, la indústria, l'energia, l'agricultura i el transport marítim. El pla també inclou la promoció de les zones de baixes emissions, la mobilitat sostenible i l'electrificació dels vehicles.
0: Són 8:45. Els badalonins Maria Arnal i Miguel Poveda han estat seleccionats com a millors àlbums del segle XXI.

0: Tuti, per el Nadal encara falta, però bé, d'aquí dos dies, eh?
1: Sí, perquè ja hi ha algunes llums, no?, que estan posades. La revista Enderroc, dèiem, ha publicat un número especial per celebrar les 400 edicions, on recull els 50 millors discos del segle XXI. Entre els artistes destacats, dèiem, hi ha dos noms vinculats a Badalona, Maria Arnal, que ocupa la cinquena posició, juntament amb Marcel Bagés, pel disc 45 Cerebros i un Corazón, i Miguel Poveda, que escoltem, que se situa en el 19è lloc amb el Desglàs. A més del rànquing musical, aquest monogràfic repassa els 200 moments clau de la música moderna en català al llarg de les darreres 5 dècades.
0: I el Centre d'Estudis Històrics de Badalona, que organitza amb la Fundació Llegat Roca i Pi una ruta històrica sobre la figura de Vicenç Roca i Pi i el seu llegat en favor de les persones necessitades a Badalona.
1: Sí, la ruta serà aquest dissabte a les 11 del matí en el marc de la commemoració dels 150 anys de llegat solidari de Roca i Pi. El lloc de trobada serà davant del monument situat al passeig de la Rambla amb el carrer de Santa Madrona. La ruta històrica anirà a càrrec de Francesc Palacios Serra i Anna Hernández Tudela, els dos membres del Centre d'Estudis Històrics de Badalona. Per assistir-hi, cal l'inscripció prèvia a info@chbadalona.cat.
0: I ja estan disponibles per internet les entrades per a la desena edició del Túnel del Terror, que organitza Bèsties i Diables de la Salut amb la col·laboració de l'Ajuntament de Badalona.
1: Doncs sí, els passadissos de la nau 3 del Parc de l'Escorxador es convertiran en un laberint de més de 300 metres amb més de 20 sales on els membres dels Carnissers Sinistres assetjaran les seves víctimes. El divendres, dia 30 d'octubre, serà el torn del túnel infantil de 6 de la tarda a 11:15 i el dissabte 31 al túnel per als adults, de 6 de la tarda fins les 12 de la nit. Com a novetat, enguany el recorregut estarà adaptat per persones amb mobilitat reduïda, ampliant els seus espais i sense barreres arquitectòniques. Les entrades es poden adquirir al web de Bèsties i Diables de la Salut o als punts de venda presencials com la Xurreria Rodríguez a partir del 19 d'octubre o al mateix Parc de l'Escorxador de 5 a 7 de la tarda a partir del dia 26. També del 30 d'octubre a l'1 de novembre es podrà gaudir de la Fira de Bruixes al Passeig de la Salut.
0: Els Carnissers Sinistres. Fan por que no ens enxampin. Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia, us espero el dissabte a la nit, el túnel del terror.
1: Ui, sí, sí. Jo sóc més de bruixes.
2: Sí, sí, vinga.
3: Badalona Matí, Esports.
0: I el que no va ser terrorífic, Ramon, és el partit d'ahir, perquè la sisa joventut va superar el Morabanc Andorra.
2: No, el que va ser terrorífic va ser el que va presenciar el Roma Madrid. Aquest sí que va ser terrorífic. Sí. En tot cas, la penya que ahir va solventar la papereta i va aconseguir una victòria que no semblava fàcil, perquè al final del tercer quart el partit estava igualadíssim. Per tant, doncs al final sí que es va trencar definitivament aquests 21 punts de diferència, 96-75, que reflecteixen el parcial del darrer quart, no? Perquè el Joventut durant 30 minuts va anar per darrere, arribant a perdre fins i tot de 9 punts. Però, com reconeixia el mateix entrenador verdinegre, Dani Miret, quan es va entrar a la pressió del damunt, es va veure la millor versió del Joventut.
4: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
2: Era molt important aquesta victòria per la penya, i a vegades els partits s'han de madurar, no?, com la fruita, igual, i per tant són 40 minuts, el que no fas en 30 o 35, al final l'acabes trencant en els últims minuts. No va ser el dia de Nico Laprovittola, que va acabar amb 2 d'11 triples, i Ricky Rubio va establir el seu rècord d'assistència amb 12 després de 18 anys. El més destacat del partit, diríem que va ser Àlex Reyes, que va anotar 5 triples i va subratllar la importància de no fallar a casa. Escoltem-lo.
5: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido dos salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
2: Precisament abans de començar el partit es va fer la celebració del títol de Supercopa ACB i els 4.700 espectadors aproximadament que hi van assistir doncs ho van poder gaudir. Sense temps per gaudir-ho, després d'aquesta victòria, la penya rebrà el diumenge el Barça a les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa ACB de fa un mes.
0: I Ramon, la seu del Banco Mediolanum a Barcelona va ser ahir el lloc escollit per fer aquesta presentació de la segona edició de la Copa Campeones.
2: Una competició impulsada per la Fundació ACB adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual que començarà aquest mateix mes d'octubre i ho farà al Bressol del Bàsquet perquè jugarà a l'històric pavelló de la Plana el 24 i el 25 d'octubre. Els representants dels 20 equips participants són els conjunts amb discapacitat intel·lectual dels 18 clubs de l'ACB, a més dels dos que es van perdre la categoria la temporada passada, com són el Granada i el Gran Canària. La presentació d'aquesta segona edició i el torneig en si busca reivindicar la importància de l'esport inclusiu i la seva capacitat d'integració. El Joventut i Badalona van tenir una presència destacada en l'acte i van assistir el president del Joventut, Juan Morales, la tercera tinent d'alcalde de Badalona, Rosa de l'Amo, el regidor d'Esport, Juan José Portillo, i el jugador del Joventut Fedamar, Raúl Títor, així com el seu tècnic, l'entrenador de l'equip, Albert Pi.
0: I bon començament de temporada de la unificació de Llefià, Ramon, a la primera catalana amb un balanç de 2 victòries en 3 partits disputats.
2: Evidentment que fem molt de ressò en la Lliga F, en la tercera federació femenina, la tercera federació masculina, no? Estic parlant de Badalona Women, de Sigul i de Badalona, però hi ha altres categories futbolístiques que tenen molta importància, com aquesta primera catalana de futbol amb un representant badaloní, que és la unificació de Llefià, que ja ha aconseguit 2 victòries en 3 partits disputats. A més, recordem que ha de disputar un partit suspès pels aiguats contra el Castellar, que ja té data, que serà el 29 d'octubre a 8:45 del vespre, amb l'oportunitat de, si suma aquests 3 punts, doncs, de situar-se a la part alta de la classificació, segon, tercer, en tot cas hi haurà un parell de jornades abans, però el darrer triomf al camp de la Fundació Terrassa per 0-1 va venir acompanyat d'un gran treball col·lectiu que demostra que el conjunt de Jordi Souto continua creixent partit a partit. A la pròxima jornada, la unificació de Llefià rebrà l'equip lleidatà de l'Alpicat, sempre a la terra, eh?
0: L'Alpicat,
2: home. La terra sempre està representada, Àlex. Doncs l'Alpicat serà el rival de la unificació de Llefià diumenge a les 12 al municipal de Llefià.
0: Mira, Ramon, després de la sortida que hem de fer al túnel del terror, anem un dia al Picat, fem una cargolada.
2: La sortida del terror, sisplau, diumenge cap a Lleida, amb pluja.
1: Uns caragols, uns caragols.
2: Cap de setmana, no?
0: A Lleida, amb la boira, de vegades tenim aquesta...
1: Sí, aquesta atmosfera,
0: atmosfera de
1: Silent terrorífica.
0: Silent Hill.
2: Sí, ja he viscut un partit al camp d'esports, eh? Ho explicarem. Sí, amb aquestes característiques, sí.
0: Gràcies, Ramon Duran. Que vagi bé.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
8: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
9: Torna Filmets.
10: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
9: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
11: Filmets Badalona Film Festival.
10: Totes les emocions.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
12: Bon dia.
13: Moment d'anar al quiosc.
1: Comencem, com sempre, repassant les principals portades dels diaris catalans. Sílvia.
12: Sí, comencem pel Periòdico, que dediquen al... principal titular. Les sospites de guerra híbrida, diuen, la Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que subministren drons o armament a Ucraïna. I la imatge li dediquen a aquesta tracturada que arribava ahir a Barcelona, diuen, el malestar del camp arriba a Barcelona i es veu una de les principals vies de la ciutat. Arribem cap a la plaça Sant Jaume, plena de tractors. Pel que fa a La Vanguardia, també la imatge li dediquen a aquest tema. Diuen, el camp surt al carrer i es veu, en aquest cas, la via Laietana plena de tractors. I pel que fa al principal titular, doncs, són declaracions del president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que diu, només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. Pel que fa al diari Ara, parlen també de tribunals, en aquest cas titulen s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs del govern durant el procés. El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras i Mas per la despesa de l'1 d'octubre. I la imatge, en aquest cas, tot i fa por, és sobre la crisi, la guerra a Ucraïna, il·lustren amb una imatge d'una dona víctima d'un dels atacs, trucant per telèfon, i el titular en aquest cas és Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa al Punt Avui, el tema del dia, titulen sobreviure al canvi, els fabricants d'electrodomèstics i equips industrials que han sobreviscut a l'auge de mitjans del segle passat a Catalunya estan molt consolidats en el mercat.
1: Molt bé. Doncs donem ara un cop d'ull a la resta de notícies destacades de la jornada. I què és notícia fora de Badalona avui? Doncs ja ho deies tu, ho veiem a les portades, que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas i una trentena d'exalts càrrecs més per l'1 d'octubre i l'acció exterior.
12: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució publicada aquest dimecres, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4.200.000 euros. Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana pel presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. En la resolució, el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses qüestionades en el procés comptable, les del referèndum de l'1 d'octubre i les despeses de l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017, s'haguessin realitzat amb fons públics provenients del pressupost de la Unió Europea. Ho fa emparant-se en la mateixa sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. Entre els amnistiats, ho dèiem, el titular hi ha Puigdemont, Junqueras i Artur Mas, així com els exconsellers Jordi Turull, Lluís Puig, Raül Romeva, Francesc Homs o Dolors Bassa, entre molts altres. En total, el Tribunal de Comptes ha amnistiat 35 exalcàrrecs de la Generalitat.
1: I a tot això, Carles Puigdemont demana al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia.
12: L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. A l'escrit, la defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables.
1: I el Tribunal Suprem avui va de plana judicial i tribunals, Sílvia. El Tribunal Suprem desestima els incidents de nulitat d'Ábalos i Koldo García i confirma les seves condemnes.
12: Així és, el Suprem ha confirmat les condemnes de 24 i 19 anys de presó que va imposar a l'exministre de Transports José Luis Ábalos i al seu exassessor Koldo García en el cas de les mascaretes. Ho ha fet al desestimar els incidents de nul·litat que van presentar després que l'alt tribunal els condemnés el passat juny per delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació. Ábalos va denunciar una vulneració dels drets fonamentals durant la instrucció i García, que no va poder exercir plenament el dret a la seva defensa per la duplicitat entre el judici al Tribunal Suprem i les causes obertes a l'Audiència Nacional, entre d'altres. El Tribunal Suprem ha desestimat les seves peticions per unanimitat.
1: I els líders de la Unió Europea reuneixen a Brussel·les en una cimera marcada per Ceuta i el pròxim pressupost europeu.
12: Sí, avui els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell de la Unió Europea, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% el pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fons de la Moncloa asseguren que el president espanyol Pedro Sánchez arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi.
1: I Brussel·les insta a Espanya i al Marroc a aclarir la incursió de vaixells de guerra marroquins a Ceuta el 30 de juliol.
12: Recordem que, segons va publicar El País i va confirmar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'armada espanyola va haver de desplegar naus de guerra per dissuadir les autoritats marroquines. En roda de premsa aquest dimecres, l'executiu comunitari ha evitat pronunciar-se sobre l'incident i ha reiterat que Rabat és un soci important i estratègic. Brussel·les tampoc ha aclarit si el govern espanyol va informar a la Comissió Europea de la inclusió ni, en cas de produir-se, quan es va comunicar.
1: I canviem de qüestió, però no massa, no massa gens, diria, ara ho he vist. Feijóo vol que Pedro Sánchez comparegui a la Diputació Permanent per la presència, precisament, d'aquests bucs marroquins durant l'allau migratòria.
12: Sí, encara sobre aquesta qüestió, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, explica que ha traslladat aquesta informació a l'Audiència Nacional en la causa que investiga la jutgessa Maria Tardón i en la que el PP està personat i ha qualificat els fets d'extrema gravetat. Per la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que l'entrada de bucs marins del Marroc en aigües espanyoles en els dies de la crisi migratòria a Ceuta no va tenir res a veure, diu, amb l'arribada massiva de migrants. En una entrevista a La Sexta aquest dimecres, el ministre ha admès que hi va haver una coincidència temporal entre aquests dos fets, però que no hi ha cap element que faci pensar que estiguin relacionats.
1: I ara sí, el CIS recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa en prop de 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular.
12: El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques d'octubre recull un creixement, com deies, de 3 punts del PSOE, que obtindria el 34% dels vots. Els populars perdrien 3,3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22,2% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17,1%. El Front Ampli, amb el 6,1% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3,1%, en perdria 6. Esquerra Republicana seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes, i Junts obtindria l'1,1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. El d'aquest dimecres és el primer baròmetre del CIS publicat des de la convocatòria d'eleccions generals anticipades pel 29 de novembre i l'enquesta es va fer a partir de 5.000 entrevistes entre l'1 i el 6 d'octubre.
1: I ho veiem a les portades, els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona i reclamen mesures estructurals per salvar el sector.
14: La imatge del dia.
12: Avui ens quedem amb aquesta imatge que hem vist a les portades dels diaris, uns 200 tractors i centenars de pagesos que han vingut de diversos punts a Catalunya cap a la ciutat de Barcelona per denunciar la situació crítica que travessa la pagesia, marcada per l'augment de costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència deslleial i l'accés de burocràcia. Han fet marxes lentes i s'han concentrat a la delegació del govern espanyol. Posteriorment, s'han desplaçat al Departament d'Agricultura i han acabat a la plaça de Sant Jaume, on han dit prou i han reclamat solucions per un sector que està, diuen, contra les cordes. Després de concentrar-se davant les portes del Palau de la Generalitat, els pagesos han tornat a Via Laietana. Aquest carrer de la capital catalana ha estat tallat aproximadament durant dues hores. Sobre les 5 de la tarda, els centenars de pagesos ja han tornat cap a casa seva.
1: I anem cap a Adif perquè diu que confia en restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per dues vies a l'alta velocitat.
12: Així ho ha assegurat en una atenció als mitjans el portaveu d'Adif a Catalunya, Antonio Carmona, que ha remarcat que els treballs molt complexos per retirar el comboi cremat i reparar la infraestructura es faran de nit perquè són incompatibles, diu, amb la circulació dels trens. Actualment, la circulació per via única en aquest tram a la zona de Ricla a Saragossa obliga els trens a anar a 160 km per hora i genera retards generalitzats en el servei. Carmona ha evitat especular sobre les causes del foc, que ha recordat que s'estan investigant i ha defensat que la preocupació de tothom és garantir la mobilitat i fer les tasques per recuperar les dues vies el més aviat possible.
1: I Carlos Prieto confia que es declari zona catastròfica Granollers i els municipis del seu entorn abans del 29N.
12: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, Prieto s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat quan abans millor.
1: I a tot això, que l'Ajuntament de Granollers crearà un fons inicial de 4 milions d'euros per afrontar precisament els estralls dels aiguats, Sílvia.
12: L'alcaldessa Alba Barnusell ho ha anunciat aquest dimecres i ha anticipat que el pressupost del 2027 també preveurà partides per afrontar els estralls. Barnusell ha insistit a demanar a l'Estat la declaració de zona catastròfica per tenir més recursos davant una situació crítica i greu, segons ha dit. El consistori no té encara xifres exactes del nombre de veïns i empreses afectades per la pluja torrencial, però l'últim cap de setmana va rebre 300 trucades d'incidències encara actives. Avui dijous obrirà una oficina per centralitzar les necessitats dels afectats en diferents seus d'atenció al públic.
1: I en planes internacionals, els Estats Units proposen una taxa de 180.000 euros contra els vaixells espanyols pel veto a subministrar armes a Israel.
14: La xifra del dia.
12: 180.000 euros, que serien l'equivalent a 200.000 dòlars, que és la taxa que la Comissió Marítima Federal dels Estats Units ha proposat aquest dimecres a l'administració de Donald Trump per viatge als vaixells amb bandera espanyola i limitar així l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes a Israel. El govern espanyol, per la seva banda, ha anunciat que defensarà els seus interessos davant l'amenaça dels Estats Units. Fons de la Moncloa han assegurat que s'analitzen les conclusions de l'informe publicat per la Comissió Marítima Federal dels Estats Units, així com en les possibles implicacions de les mesures plantejades.
1: I Sílvia, què has trobat de Badalona a altres mitjans catalans?
12: Doncs mira, moltíssims mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquesta presentació de la nova edició del Festival Filmets Badalona Film Festival, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, sí. I van ser-hi presents, o si més no, s'han fet ressò d'aquesta presentació que es va fer ahir al Badalona, a l'hotel Badalona Tower. Uh-huh. També molts mitjans han recollit aquesta presentació de la candidatura de Marcel Vivet per Guanyem per les properes eleccions municipals. I un altre tema que hem vist també a molts mitjans és aquesta Copa Campeones de la CB que acollirà la nostra ciutat.
1: Uh-huh. I pel que fa al nostre portal, al bdncom.cat, què és el més llegit?
12: Mira, ha cridat molt l'atenció als nostres visitants a la pàgina web aquest primer desnonament paralitzat a Badalona en el marc del nou decret d'habitatge, on expliquem el cas del Zubair Shakir Khan, que va veure com se suspenia el seu desnonament després de l'aplicació del nou decret d'habitatge. També la gent s'ha interessat per les obres del viaducte del Canal del Gorg, que es reprendran a finals d'any, i què més per la presentació de la Copa Campiones també, que molts mitjans recollien.
1: Va, doncs anem a xarxes socials. I 54, què hi ha de nou a la xarxa, Sílvia?
12: Doncs mira, ens hem quedat amb algunes publicacions, per exemple, amb una de l'Edgar Tejada, que és col·laborador de la tertúlia d'aquesta casa, que publica una fotografia del que era l'antic local de l'H&M, al carrer de Mar. Bueno, en aquest cas ja veiem
1: una enquesta.
12: Sí, perquè explica-ho. Primer va penjar la fotografia i preguntava si què li semblava a la gent que l'antic local de l'H&M passés a ser un Caprabo. Mm-hmm. I és que penjava la fotografia on es veia propera obertura Caprabo. I aleshores la gent, la majoria, no, han votat no gràcies. A la gent no li agrada que hi hagi un supermercat al carrer de Mar. Bueno, aquí queda
1: Sí.
12: També dir-vos que el Club d'Atletisme de Badalona ens deia fa uns dies que portarà una participació rècord al trofeu promoció de pista. Gairebé 40 atletes de Badalona participaran sota el paraigües del Club d'Atletisme de Badalona.
1: Alguna cosa més?
12: I des del skatepark de la Bòbila, del barri de Bufalà, doncs mira, han fet un no sé si és un change.org o un micromecenatge, una campanya de micromecenatge, perquè demanen ajuda per acabar una de les corbes que estan fent. Sempre ho fan tot de manera
1: autònoma.
12: Sí, ho fan tot ells i demanen ajuda.
1: És la medicació que et prens pel refredat.
12: No estic bé, els mocs.
1: Doncs aquí ho veieu, ajuda-nos a terminar la curva de la Bòbila. Diu, 196 euros recaptats.
12: Sí, és un espai de la ciutat per practicar skate que ells mateixos estan creant amb els seus diners i les seves mans.
1: Anem a la proposta cultural, Roger.
15: Què no et pots perdre?
1: Avui sí, eh?
12: Avui sí.
1: Avui dijous.
12: Avui és dijous.
1: Clar. Avui és dijous, tu aniràs al llit quan pleguem de la feina, però els altres podem anar
12: a la sala Paral·lel 62 a partir de les 8 del vespre. Actuaran The Lemon Twins, uns germans que van néixer en una època equivocada. Són de l'actualitat, diguem-ho així, són joves, però canten així.

0: Són joves, que vols dir? Que tenen 20 anys i canten així? Com
1: bueno,
0: 20
1: potser
0: de...
1: no, però recorden una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Sons de fa molt de temps.
0: Doncs sí. The Lemon Twigs en Mutlang, avui a les 8 del vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Que cubis bé, que et refredat, eh?
1: Okay.
0: Que cubis o cubis, no, no sé.
1: Cubis.
0: Tampoc, també és de... cubà. Sí. És cubà, però és que cubi.
1: Vinga, va, som-hi. Adéu.
0: Adéu.

0: un minut i arribem a les 9 del matí. Fem un repàs als continguts que tenim preparats en aquest nou Badalona Matí d'aquest dijous. A partir de les 9 parlarem amb la Cinta Pérez, que és directora del Parc de la Serralada de Marina, perquè volem conèixer quins són els desperfectes que han provocat les últimes pluges torrencials als camins. En parlarem després de la tertúlia d'actualitat a un quart d'11. Abordarem l'actualitat de la ciutat amb el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera. Però, a més, tot seguit, a la secció de fisioteràpia, en Ferran Casoliver avui ens parlarà de les hèrnies i com ens poden afectar. A l'última hora del programa parlarem amb Quimi Portet, que actuarà aquest dissabte a la sala Dos Rombos de Badalona. Acabarem amb literatura i flamenc amb la Laura Gallego, que farà un repàs de les veus femenines del flamenc. Tot això i molt més en directe al 94.4 fins a les 12 del migdia. I en Mateu Xidó, bon dia.
1: Bon dia.
0: Els serveis informatius, avui on posareu la lupa de l'actualitat?
1: Doncs aquest matí a les 7 ja hem estat, com bé ha explicat la Mar Martínez, que és la periodista que ha fet seguiment d'aquest primer acte oficial del 86 aniversari de l'assassinat del president Companys. Doncs ara, quarts de 10 del matí, el mateix monòlit i també l'acte institucional en homenatge a qui va ser també president de la Generalitat, Lluís Companys. D'altra banda, també al llarg d'aquest matí ens aproparem fins a l'Hotel Marina Badalona, on s'hi fa una celebració del Barcelona e-commerce point. És una reunió de professionals del sector i empreses a nivell nacional per compartir coneixements, crear sinergies i debatre sobre els pròxims passos del comerç online, del comerç electrònic. D'altres qüestions, ja de cara cap a la tarda, mirarem d'apropar fins a l'Institut Isaac Albéniz, on avui fan un taller d'autodefensa feminista adreçat a mares i alumnes de l'institut. I finalment també ens quedarem aquí al barri de la Morera, on som nosaltres, però davant del que era el centre cívic de Bac de Roda, perquè allí mateix s'hi farà una mobilització per mirar de reivindicar que s'obri finalment doncs aquest equipament que porta força anys tancat.
0: Moltes gràcies, Emma. Estarem atents i repassem els continguts esportius a la tertúlia de bàsquet d'avui a les 8 del vespre amb en Xavi Ballesteros. Bon dia, Xavi.
2: Bon dia. Si avui són les 8, avui toca tertúlia i avui parlarem amb una llegenda del bàsquet, amb una llegenda del joventut, com és l'excapità de la penya, Albert Ventura. Li preguntarem què se n'ha fet del capità de la joventut, un jugador que recordem que quan va marxar de la penya li van dir que li retirarien la samarreta. Veurem com està aquest tema, perquè l'últim equip que va jugar va ser a Mataró. Un Albert Ventura que ens acompanyarà per parlar de la primera victòria del joventut contra el Morabanc Andorra ahir, en el partit ajornat per la pluja, i també amb la celebració de la Supercopa ACB. Recordem que diumenge hi ha partidàs a l'Olímpic. Joventut Barça, amb el gran amic d'Albert Ventura, Joan Parra, en el Club Blaugrana. Ho farem tot això amb Albert Ventura, amb el president de la penya, Juan Morales, i també amb el nostre habitual Ferran Govern, amb el Mangui. Tot això a partir dels 8. No us ho perdeu.
0: Moltes gràcies, Xavi Ballesteros. Quan passen 2 minuts de les 9 del matí, és el moment de fer una pausa. De seguida tornem amb el primer cafè.
3: 94.4
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
6: Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
6: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Filmets Badalona Film Festival.
9: Totes les emocions.
10: Este otoño tu energía puede darte mucho más. Contrata la luz de Repsol y te llevas 100 euros de saldo en Wallet para gastar en la energía que tú elijas. Y además, sigue ahorrando 20 céntimos litro en tus repostajes durante un año pagando con Wallet. Contrata ya la luz de Repsol y empieza a ahorrar en todas tus energías. Infórmate en tu oficina Repsol o estación de servicio.

0: farmacia más cercana y en repsol.es/tedamas. Repsol.
1: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
2: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
3: Badalona. Les 9 del matí.
4: Passen 5 minuts a les 9 del matí. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per esvorancs i esllavissades. Els camins impracticables dificulten fins i tot l'accés d'ambulàncies i també serveis d'emergència. En parlem amb la directora del parc, la Cinta Pérez. Bon dia, Cinta. Sembla que tenim alguns problemes per establir connexió amb la Cinta Pérez. Cinta, bon dia.
5: Hola, bon dia. Jo ho sento, sí.
4: Ara sí, ara sí, Cinta. Ah, perfecte. T'escoltem perfectament. També et veiem, Et veiem amb el telèfon perquè és això, és la solució que hem pogut trobar per escoltar-te bé. Bé, Cinta, de seguida parlem d'aquesta qüestió que ara en parlàvem.
3: Badalona Matí. El primer cafè.
4: Cinta, quina és la situació a hores d'ara als camins de la Serralada de Marina després d'aquest episodi de pluges intenses que hem viscut?
5: Doncs ara diguem-ne que estem en una situació en la qual aquelles coses que s'han pogut solucionar que requerien de més urgència, sobretot per intentar evitar que hi haguessin veïns que no poguessin sortir de casa seva, per exemple, com ens hem trobat en algun cas, doncs aquestes qüestions les hem pogut solucionar. Això sí, queda molta feina per fer, però és veritat que són camins forestals en la majoria, és a dir, camins que ara per ara no són urgents, tot i que els farem la restauració d'aquests camins tan aviat com puguem, però no són urgents en el sentit de que no es fan servir per veïns que visquin o que ho necessitin amb urgència. Són camins que, evidentment, hem de tenir en bones condicions, perquè sabeu que la xarxa de camins del parc és molt ample, amb una funció també de prevenció d'incendis i d'actuació dels mitjans d'extinció d'incendis. Però això, per sort, ara no serà l'època.
4: Parlem d'aquestes principals afectacions, no? Parlem d'arbres caiguts, esvorancs, esfondraments, esllavissades, oi?
5: Sí, exacte. És veritat que si parlo del parc sencer, us he de dir que hi ha municipis més i menys afectats. Com tothom sap, van ser pluges que van caure molta quantitat d'aigua en molt poc temps, però també molt local, segons els punts. Llavors, per diferents raons, tant per aquesta pluja tan desequilibrada com pel fet de vegades pel pendent, pel tipus de sauló, per l'orografia del terreny, doncs Badalona hem de dir que no és del que té els camins en pitjor estat. Altres municipis del parc s'han vist molt més afectats. També és veritat que no és la zona en la que veïns que estiguin afectats. Llavors, sí, hi ha hagut arbres caiguts, això és el que ens resulta més fàcil de treure i d'obrir el camí, perquè torni a ser practicable. D'altres hem hagut de fer feines que també són relativament fàcils, posant-nos a netejar bornals perquè l'aigua corri i llavors no quedin basals, com ens va passar en el camí de Sant Jeroni. D'altres són xaragalls ja més importants, que aquestes necessiten una reparació en maquinària, que trigarem una mica més, o esfondraments ja, que en aquest cas ja sí que es necessita d'un projecte i de feines que trigarem encara més. En general, els camins, en aquells que tenen un perill, el que sí que... i us agraïm molt tenir aquesta oportunitat de dir-lo aquí per tots els veïns de Badalona, hi ha camins que els hem senyalitzat no perquè no vulguem que la gent vingui ni per raons així en aquest sentit, sinó per un tema de seguretat. Hi ha camins que tenen uns esborrancs o uns esfondraments que són realment perillosos. Si algú, sense adonar-se'n, es fica a caminar o en bicicleta, pot tenir un ensurt bastant greu. Llavors, els hem senyalitzat perquè la gent intenti, fins que no estiguin totalment rehabilitats, no passar per aquests camins.
4: El camí que ve de Santa Coloma i el camí de Badalona, podríem dir que estan gairebé incomunicats amb cotxe en aquests moments?
5: Et refereixes al camí de Sant Jeroni de la Murtra?
4: Sí.
5: Sí, el camí de Sant Jeroni, bueno, fa temps que està tancat al trànsit, excepte pels veïns, no? Però, en tot cas, diguem-ne que per l'entrada per Santa Coloma ara mateix no és practicable amb turismes, tot i que és una de les zones en les que vam estar netejant embornals i traient l'aigua que estava acumulada, però per la banda de Badalona sí que es pot accedir.
4: I us preocupa el fet de facilitar l'accés, no, als serveis d'emergència en cas que es pugui produir algun incendi?
5: Clar. No, i, bueno, incendis ara realment seria ja...
4: Seria
5: tremendo si a sobre tenim un incendi en aquestes condicions, no? Realment no crec, no està dins de les... Podria passar, tot pot passar, fins i tot de vegades els incendis es produeixen per una tempesta, per un raig, no? Però la humitat tan gran i com s'ha carregat d'aigua, la muntanya rebossa aigua per tot arreu. Realment aquest també és un dels problemes en alguns llocs que hem tingut, perquè surt aigua per tot arreu, no? Però en principi l'entrada de serveis d'emergències està garantida allà on hi ha persones que han d'arribar, està garantida.
4: Per tant, les ambulàncies podrien arribar fàcilment si alguna persona, veí de l'entorn, ho necessita, eh?
5: Sí, sí, als camins on hi ha veïns, sí, efectivament.
4: I, Cinta, en quina línia esteu treballant amb els ajuntaments? Perquè esteu treballant amb Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac. Quines són les actuacions, sí, i una mica el calendari que teniu previst?
5: Sí, nosaltres, d'una banda, el que li hem demanat als ajuntaments és que demanin l'emergència. Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts en aquest cas camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst de fer.
4: A Badalona, ara mateix la prioritat, quina seria?
5: Ara, a Badalona serien el camí de Sant Jeroni per l'andra de Badalona, diguem, i d'Anta Colomes, que seria, i després tenim altres camins que són forestals, que no són tant que es facin servir pels veïns, com el camí de la Coscollada, que va des de la carretera de la Vallensana fins al poblat ibèric de les Maleses, el camí del Tanatori, en direcció a la Cartoixa també, un tramí de Can Alemany que s'ha fet molt malmès, i el camí de les Ermites, el camí de les Ermites o el camí de Sant Climent, que també se li diu, no? Aquests són els que segur que farem el més aviat, i intentaré també incorporar uns altres que no tenen ara tanta importància, com el camí de Turó de Fran Rafael, el camí de la Serra Can Mas, que són camins que tenen més importància en èpoques en les que els incendis poden arribar a ser una qüestió preocupant, no? Ara no seria el cas. Per tant, ara ens centrarem en aquests. Els arbres caiguts que tallaven camins ja els hem tret, però això no vol dir que no continuen caient. Aquest cap de setmana està previst que tornin a haver-hi pluges. En principi, no sembla que la predicció sigui que siguin unes pluges com aquestes de principis d'octubre, però que plogui sobre mullat, oi? Tal com es diu, no? Habitualment, que plogui sobre mullat i a la que hi hagi una mica de vent pot ser perillós, i llavors ens centraríem en tot això, el que siguin arbres caiguts en zones, sobretot, que hagin de ser accessibles o que puguin provocar un dany als usuaris, també, clar.
4: Deia, Cinta, que havíeu senyalitzat per seguretat alguns dels camins, esvorancs, sí, davant el risc d'esvorancs i esfondraments, no? Que alguna persona, sí, ciclista o caminant o passejant pogués prendre mal. No sé si teniu quantificat a Badalona quin nombre de camins s'han senyalitzat.
5: A Badalona hem senyalitzat el camí de la B20 a la Creu de Montigalà, que es troba en molt males condicions, el camí de Can Miravitxes. L'accés a Can Miravitxes té una esllavissada que impedeix la seva entrada, tant pel camí que entra des de la carretera com un camí que hi ha per la part del darrere, que es fa servir més aviat per serveis, també està impracticable. i el camí del Paratori a Marrà. Aquest camí també... Són noms que li diem nosaltres, que la gent més o menys que camina per la muntanya o que fa servir els coneix, però clar, són noms de camins que no vol dir que sigui per accedir al Tanatori ni res de res. Eh? És el camí que va del Tanatori cap a Marram, que és una pista forestal. Aquests són els que tenim senyalitzats, senyalitzats amb cinta, amb cartell, que avisa del perill i que per la seva seguretat doncs, que no s'endinsin en aquests camins.
6: I, Cinta, davant aquestes pluges torrencials, no, que es preveu, segons els experts, que cada vegada siguin més habituals, ja sigui per l'escalfament de la temperatura del mar, el canvi climàtic, no sé si teniu previst reforçar els vostres protocols de cara al manteniment del parc de la Serralada de Marina.
5: Sí, és possible que s'esmercen molts esforços en el tema dels camins, eh? La xarxa de camins que des del parc s'ha de cobrir, que són aquells que són la xarxa viària bàsica inclosa dins el Pla Especial de Protecció del parc, són prop de 50 quilòmetres, són molts quilòmetres de camins. Llavors, si aquesta situació es dona amb continuïtat, potser sí que seria el moment de plantejar-se si tots aquests camins han d'estar en condicions o, de vegades, hi ha camins que, si no tenen una necessitat per temes d'extinció d'incendis, per temes d'emergències, potser no han de mantenir-se en les mateixes condicions que la resta. Entenem que als usuaris els agrada, evident, mantindrem el sigui possible per usuaris de les bicicletes que vagin per camins de més de 4 metres, com la gent que vagi caminant pugui continuar gaudint dels itineraris que tenim senyalitzats i dels camins que travessen la serralada. No? Però, evidentment, potser si aquests episodis es repeteixen molt, ens haurem de plantejar perquè serà inviable que es puguin fer l'arranjament d'aquests camins més de 2 vegades l'any, per dir alguna cosa, que és el que intentem en la totalitat de la xarxa fer entre dos cops a l'any.
6: Per tant, m'havia comentat que és la previsió que de cara al novembre aquests camins es preveu que ja estiguin operatius.
5: Sí, exacte. Els que hem de fer un arranjament, que en ocasions serà amb aportació de material, de vegades serà només amb maquinària pesada, però tot un arranjament important, al mes de novembre estaran fets.
6: Cinta, ja que parlem amb vostè avui, li volia preguntar també sobre com ha canviat el parc, no, de la Serralada de Marina en els darrers anys. Ara disposen d'un nou mapa d'hàbitats del parc, oi? Què hi heu analitzat exactament?
5: Sí, és un mapa que el que hem fet és actualitzar-lo perquè, de fet, ja fa més de 15 anys també l'havíem fet i creiem que era important analitzar i tornar a veure i actualitzar. Clar, és aquest mapa d'hàbitats és un mapa una mica tècnic, no és tant d'un accés a tothom, perquè el que ens diu és quins hàbitats estan afavorint, per les raons que siguin, i quins estan disminuint. Nosaltres som garantes de la conservació d'aquest parc i, per tant, hem de donar explicacions a l'administració, o bé europea, o bé autonòmica, estatal, fins i tot, en el cas d'alguns hàbitats. I, per tant, hem de saber en quina situació ho tenim, no? De vegades no és, de vegades és o bé perquè han crescut les zones verdes, encara que a la gent no li sembli, doncs de vegades tenir massa plantacions d'arbres, per exemple, no és el que ens incrementa la biodiversitat. Això ho hem explicat moltes vegades i fins i tot les administracions locals ho han entès, que de vegades aquestes plantades que fem, aquestes festes de plantar arbres, que pedagògicament tenen molt d'interès perquè pels nens són molt atractives també, però de vegades s'ha d'entendre que la biodiversitat no està en tenir, deixa'm dir una expressió una mica exagerada, fins i tot, deserts verds. Deserts verds vull dir en el sentit que de vegades masses contínues d'arbrat ens poden provocar més problemes que no més biodiversitat. Per exemple, en el cas d'incendis, el fet de tenir un paisatge en mosaic en el que hi hagin conreus de vinya, conreus d'hort, amb matolls, herbassars, arbrat, per suposat, això dona molta més biodiversitat, hi ha molts més animals que viuen en diferents hàbitats, moltes més plantes que acompanyen aquest tipus d'hàbitats i també, i molt important en la nostra zona en la que estem, també faciliten l'extinció dels incendis.
6: Molt bé, doncs, Cinta Pérez, gràcies per la seva participació avui al Badalona Matí, directora del Parc de la Serralada de Marina. Ens quedem amb aquesta dada, eh? De cara al novembre es preveu que aquests camins tornin a estar operatius i ara mateix els que estan senyalitzats a Badalona són el que va de la B20 a la Creu de Montigalà, també Camp Miravitges i el Camí del Tanatori al Masram. Doncs anirem amb precaució, eh, per anar amb aquests camins i quan estiguin plenament operatius, per tornar a caminar i gaudir-los amb seguretat. Moltes gràcies, Cinta.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Bon dia.
5: Adéu, bon dia. Bon dia.

0: El Dia Internacional.
1: Avui, 15 d'octubre, és el Dia Mundial del Rentat de Mans, un gest que ens van recordar fins a dir prou durant la pandèmia i que va salvar vides. I és que amb el rentat de mans evitem el contagi i propagació de moltes malalties que ataquen principalment el nostre aparell digestiu.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
0: Torna Filmets.
3: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Filmets Badalona Film Festival.
3: Totes les emocions.
5: Este otoño, tu energía puede darte mucho más. Contrata la luz de Repsol y te llevas 100 euros de saldo en Wallet para gastar en la energía que tú elijas. Y además, sigue ahorrando 20 céntimos litro en tus repostajes durante un año pagando con Wallet. Contrata ya la luz de Repsol y empieza a ahorrar en todas tus energías. Infórmate en tu oficina Repsol o estación de servicio más cercana y en repsol.es/tedamás. Repsol.
6: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
7: 9 i 21 minuts. Comencem la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda a l'estudi de Ràdio Ciutat al Rafa Flores, al Fran Famadas, l'Adrià Díaz i l'Òscar Neiras. Què tal? Bon dia a tots quatre. Com esteu?
8: Bon dia, bona hora.
7: Benvinguts. Recordem als nostres oients i telespectadors com poden participar en aquesta tertúlia.
6: Participa a la nostra tertúlia.
9: Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
7: Acabem de parlar, d'entrevistar la Cinta Pérez, que és la directora del Parc de la Serralada de Marina, perquè estan treballant, dèiem, conjuntament amb els ajuntaments per restaurar tots aquests desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat de molt malmesos, esvorancs, esllavissades. Ara ens comentava que en concret a Badalona s'han senyalitzat i encintat per protegir els usuaris el camí de la B20, que va fins a la Creu de Montigalà, també Cap Miravitlles, i el camí del Tanatori fins al Masram. La previsió és que de cara al novembre tornin a estar operatius. Com ho veieu? És important, oi, parar atenció a aquesta xarxa de camins a la Serralada de Marina? No sé si sou usuaris habituals que aneu a fer esports, aquests camins. Com ho veieu, Rafa?
10: Hombre, la verdad que la cantidad de agua que ha caído ha sido para hacer estropicios tanto en la Serralada como a nivel de ciudad, porque es inviable de que se absorba tanta agua y va haciendo su camino. Y sí que es verdad que es una zona de mucho paso, de ciclistas y de gente que va a caminar y tal. Y bueno, se ha de mirar un poco, recuperar la Serralada.
7: Òscar.
8: No, jo encantat que l'arreglin, perquè per a mi és un dels grans actius de Badalona. Uh-huh. Tenim una Serralada Marina magnífica, i he fet bastants d'aquests camins. La Creu de Montigalà, per exemple, té unes vistes impressionants, un lloc d'aquests emblemàtics, i m'agrada molt, perquè a més he escoltat que hi ha un camí de Masramba tan alternatori que no el coneixia. Per tant, potser l'exploraré quan el tingui obert al novembre.
7: Frank?
11: Bueno, jo sempre s'ha defensat que la platja i la Serralada són dos llocs per anar a fer oci gratuït, diguem, no? Amb la qual s'ha de promocionar perquè la gent estigui mitjanament en forma, i jo realment penso que és molt important, bàsicament perquè m'ho han dit a mi, perquè estic gras i moltes coses, que anar a caminar és molt important, i això és facilitar una mica a tots els badalonins que ens anem a caminar una mica per la muntanya, per camins entretinguts, macos, i que a més ara, si s'han d'arreglar més o menys, això hi haurà tècnics que ho sàpiguen, jo no en tinc ni idea. És evident que les pluges han estat excepcionals i espero que les del dissabte que ve, que tornen a anunciar, no siguin com els de l'altre dia, no pels camins, no només pels camins d'aquí dalt, sinó per tot el mal que ha fet a tantes empreses i a tant... i a tantes persones i a tantes cases particulars.
8: Sí, perquè a més han insinuat que podria ser Dana, potencialment.
11: Sí, sí, per això.
8: Sí, estiguem atents una mica a la previsió, perquè això pot ser gros.
10: Que no llegui a ser extremo.
12: Adrià. Sí, jo crec que és bona notícia que les administracions, en aquest cas, hagin reaccionat tan ràpidament. A vegades no estem tan acostumats a aquesta ciutat a que les administracions, doncs, actuïn amb aquesta celeritat. Per tant, donat aquest episodi de pluges tan intenses que comentava abans el Rafa, és inevitable que els camins de terra, etc., escarpats de la nostra muntanya i la nostra serralada, s'hagin vist afectats. Per tant, jo crec que és bona notícia, doncs, que en aquest cas la direcció del parc, principalment amb la Diputació de Barcelona al darrere, doncs, faci aquesta reacció i de seguida ens expliquin que ja estan treballant per poder-ho solventar.
7: Molt bé, doncs si us sembla introduïm un nou tema, que és el baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que es publicava ahir. El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya, calcant el resultat actual entre 18 i 19 escons. Segons la segona onada d'aquest baròmetre del CEO, també és un treball de camp, que es va fer just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana, que passaria de 7 a 10 o 11 diputats, mentre que el PP català i sobretot Vox anirien a l'alça, també respecte als comicis del 2023, guanyant un. Passarien de 6 a 7 i de 5 a 6, respectivament, segons aquestes previsions. Junts perdria entre 2 i 3 representants i se situaria entre 4 i 5, mentre que els comuns es desplomarien del 7 fins als 2 o 3. Pel que fa a les eleccions catalanes, els socialistes també s'imposarien, però perdent alguns dels 42 escons actuals i caient fins als 33-35. Esquerra seria segona força i Aliança continuaria, segons el CEO, disparada. Què us sembla? Si el PSC manté els resultats a les generals, Esquerra recupera el terreny, PP i Vox creixen, mentre que Junts i els comuns perden força... Estem davant d'una reconfiguració de l'espai polític català o és un resultat molt condicionat pel context de les eleccions generals? Comencem, Rafa.
10: Bueno, yo creo que el condicionante ahora del 29 de noviembre pues será un factor a tener en cuenta. Sí que es verdad, yo ya comenté en el anterior programa que la gente está un poco cansada del tema político, hay un desgaste y hay que verlo, las urnas darán sus resultados, la gente votará bajo su criterio, pero hay un descontento y hay por ahí un voto perdido de, bueno, la gente no tiene claro, sinceramente, o sea, a lo mejor el partido político, el color político va a condicionar de que es el tuyo, pero a nivel de las políticas que se están haciendo y los problemas que están habiendo, pues la gente está un poco escamada. Lo veremos.
7: Óscar.
8: A veure, el CEO ja hem vist que falla més que una escopeta de fira, Sí, sí, històricament. Històricament no l'encerta mai. Quan dic mai, perquè, a veure, és un cas molt evident de que qui paga mana. Està cuinat perquè el govern de torn quede bé. Intenta, com sempre fan aquestes enquestes, condicionar una mica el vot dels indecisos. Però realment la realitat és que acaba sent molt més tossuda del que intenten les enquestes. Per tant, ens hem de fiar al CEO? No. Però si veus una tendència. Per tant, hi ha altres enquestes bones que han sortit recentment, una de Tractomania pagada per la Razón, que ja sabem, una altra de Quim Pau Calça, que donen uns resultats bastant diferents al del CEO. Pocs exemples. Per Junts, que és el gran enemic, per exemple, de la dreta tradicional espanyola, en canvi li donaven 10-11, aquesta de Lectomania, que en canvi el CEO li dona 4-5. I després hi ha una que és molt més neutra, no sé si la coneixeu, que es diu Enquesta al Dia, trobareu per X. Aquests són bastant neutres dintre el que és l'espectre de qui cuina què, no? I d'una 6-7, que és el que tenen ara. Per tant, el CEO, bueno, és per fer bombo i plateret. Ven les enquestes per promocionar que hem recuperat espai. No. Són unes eleccions d'oportunisme absolut del president del govern, ja ho hem vist.
7: Frank, com ho veus?
11: És molt difícil fiar-te d'alguna cosa abans de la convocatòria electoral i posteriorment amb tots els moviments que hi ha hagut. Jo em pregunto qui votarà la gent que ara diu que votarà Aliança quan no es presenta. Llavors, clar, hi ha una part molt important de Catalunya que es declara votant d'Aliança, o que en el futur votarà Aliança, evidentment. Aquests, una gran part poden venir de Junts o de l'antiga Convergència, diguem, per la banda més independentista, per la banda més d'extrema dreta poden ser que vinguin de Vox o així. Llavors, a les eleccions espanyoles, que ja han dit tant, si no vaig errat, que Aliança Catalana i els altres no es presenten, els independentistes d'esquerres, com es diuen ara, la CUP, no es presenten, amb la qual a on aniran aquests vots? No estava clar. Tot semblava indicar que en Rufián es presentaria, però ara ja és oficial. Els comuns se la foten, però amb la Colau no sé si mantindran alguna cosa o no mantindran alguna cosa. Per tant, en política tot canvia molt sovint i ara mateix canvia una barbaritat. Per tant, no em serveix de res.
7: Adri.
12: Sí, jo crec que amb el clima i el context de volatilitat política en el que vivim, és a dir, que una enquesta avui dia et pugui dir quins resultats tindrem d'aquí a 2 mesos, doncs ja podem, com bé es comentava abans, ja podem dir que no serà així. Sí que és veritat que jo crec que el que fan és marcar una tendència i és veure una miqueta doncs, com fluctua el votant i com fluctua una miqueta aquesta intenció de vot. A nivell català jo crec que preocupa aquest CEO la crescuda d'Aliança, aquests 30 fins a 30 diputats que els arribaven a donar. Crec que és una qüestió que hauríem de veure una miqueta perquè un partit que tampoc ofereix cap política o cap solució, jo segueixo una miqueta el dia a dia de l'activitat parlamentària, veus que tampoc tenen ofertes clares ni posicions prou treballades per oferir a la ciutadania i que una opció política amb aquesta poca base, diguem-ne, arribi a aquests 30, doncs sí que demostra que, com també es comentava abans, doncs aquest hartazgo, no?, que té la ciutadania en general i que pot arribar a provocar que es donin lloc a votar a partits d'extrema dreta o d'extrems que, en tot cas, mai afavoreixen generar consensos per avançar.
8: I també hi ha un factor molt disruptiu que no es té en compte perquè no es concreta, ho intentem o s'intenta concretar, que és la tornada del president Puigdemont de l'exili. No hi ha dates en aquests moments. Per tant, serà abans de les eleccions? Segons diu el Boyen, no. De les 29. Per un cop arribi, és evident que serà molt disruptiu en quant a com sortiran. Per tant, veurem.
7: Hem parlat del CEO, però també tenim els resultats del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. El baròmetre d'octubre recull un creixement de 3 punts també del PSOE, que obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP. Els populars perdrien 3,3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22,2% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins als 17,1%. El Front Ampli, amb el 6,1% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3,1%, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots. Junts obtindria, segons el CIS, l'1,1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, per tant, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres formacions el 43,2% dels sufragis. Com veieu aquest anàlisi del CIS, el PSOE guanya distància respecte al PP, però Vox no aprofita la caiguda dels populars. Què ens diu aquest baròmetre? Rafa.
10: Bueno, yo en el mismo contexto
7: que
10: la otra. ¿Vale? Estamos hablando y comparto con Óscar de que estas encuestas puede declinarse para el indeciso o el que no
7: total
10: tiene claro a quién votar o no tiene claro sinceramente de por quién declinarse. Sí que puede ayudar, habrá gente que lo tiene clarísimo, pero como contaba Adrián con otros compañeros, ahora mismo hay un revuelto a nivel de partidos políticos, de quién se presenta de cabeza partido, lo que comentaba Óscar, si viene Puigdemont, si viene. O sea, hay un movimiento que yo creo que a día de hoy las cosas no están claras. Luego hay propuestas electorales que, bueno, que pueden convencer más o menos y se tienen que ver. Ahora llegarán los meetings, llegarán las propuestas, llegarán, ¿vale? Entonces la gente tirará para una banda u otra. Sabemos que cada uno tiene su criterio, pero ese indeciso que comentaba yo antes de la discrepancia que hay a día de hoy del tema político en general, sobre todo los jóvenes, Los jóvenes tienen un pensamiento ahora muy extremista, llámese Alianza, llámese Vox, llámese... ¿vale? Entonces ahí hay un voto que está un poco desorientado en ese sentido. Las encuestas, bueno, es lo que hablamos, es lo que comentan. Pueden estar manipuladas, no pueden estar manipuladas, te puedes creer más, te puedes creer menos, pero bueno, hasta un mes visto puede cambiar el paradigma de las elecciones, pero radical.
8: Oscar. Sí, a veure, opcions com l'Aliança Catalana, realment, inclús Vox, són un vot de protesta, de n'estic fart, vull trencar amb tot.
10: Ahí está.
8: És el que estem veient globalment, eh? O sigui, Donald Trump és un vot de protesta. Dius, però com pots votar aquest paio? Perquè estic fart de l'establishment, dels polítics de sempre. Al final ha de ser això. Aquí què ens està passant? Una cosa semblant. Ho estem veient no només a Espanya, sinó a Europa. Però bueno, al final jo crec que el que és fonamental és treure la coalició, la unió, no coalició, la unió més que probable, PP-Vox, post-eleccions, la majoria absoluta, sí o no. Ara mateix, tant sis com sé, o com pràcticament tots, li diuen que sí, eh? Que sí tindran aquesta majoria absoluta. Per tant, ja em poden fer totes les maniobres.
11: Deia que no, el sis que has dit tu ara... És
8: no dic Catalunya, un... dic Espanya.
11: Ah,
8: Espanya.
11: No, Espanya, parlar d'un 39% o així de...
8: Espanya
11: de
8: com, a, Vox, com, a, no? Com a...
7: Sí, segons el fitxa del bloc de la dreta, no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4%.
8: Ah, no treu els 176 escons, no?
11: Clar, s'ha de veure una traducció de vots.
8: Jo he vist les enquestes i sumaven bastant més de 176.
11: Perquè sabem que un vot a Salamanca no és el mateix que un vot a Madrid o a Barcelona.
8: Ara, parlem d'escons, no percentatges. Això és important. Sí. Bueno, tant de bo no hi hagi majoria absoluta, perquè vol dir majoria absoluta fan el que els hi dona la gana. En canvi, si es queden curts, han de buscar algú, i aquest algú els hi condiciona una mica, que no és mala cosa.
11: Jo que estic fora absolutament de la política i soc dels desenganyats i totes aquestes coses, sí que adverteixo una cosa. Anem en compte amb el vot de la gent. No només és vot de protesta, que sí, que bàsicament és vot de protesta, però hi ha molta gent que potser queda malament dir-ho, però que quan es va votar, com que és secret, no ho han d'explicar a ningú, que realment pensen que l'immigrant els hi treu el lloc de treball, els hi treu les beques de menjador... Hi ha molta gent que ho pensa, eh? I llavors què passa? Hi ha pocs partits polítics que ho diguin obertament.
8: Sí.
11: Llavors, això, que jo crec que de cara a la convivència és molt dolent dir-ho, però que hi ha molta gent que ho pensa, quan salta un i ho diu, la gent va votar-lo. I de vegades no és només d'extrema dreta, eh? O sigui, aquí a Badalona en tenim una representació d'algú que diu el que vol sentir la gent. I si tu dius el que vol sentir la gent... Això potser és populisme, potser no, jo per mi sí, però t'acaba ajudant a guanyar eleccions. Després s'ha de governar i aquestes coses. Pedro Sánchez és el rei de dir el que vol sentir la gent, diguem, no? I ara no anem a Eurovisió. Ara estava sentint que no sé què del Benidorm fes, que si la Vico de Tiana... No sé, va, molt bé. I no recordava que Espanya va dir no anem a Eurovisió. Això és això és una...
8: De fet, escolta molt bé el CEO, perquè el CEO anterior havia dit tres factors fonamentals pel votant. Habitatge, i és el tema que ha fet servir,
11: clarament,
8: buscant víctima per fer una manipulació clarament del vot. Intenta. O sigui, emocional, una manipulació emocional. La inseguretat i l'immigració. Aquests tres temes. Ja està, ja els ha tocat. Està treballant en ell. I tots els partits.
11: No em vulguis entrar només en Pedro Sánchez, eh?
8: No, clar.
11: O sigui, tothom en té i...
8: Tothom.
11: Lo fotut,
8: o sigui, el tema immigració
11: ara,
8: està clar que està en boca de tothom.
11: Ara anem a buscar màrqueting, guanyadors d'eleccions. No anem a buscar gestors perquè ens puguin gestionar el país, diguem. El país, la ciutat, l'autonomia... a la nació, que cadascú li posi el nom que li dongui la gana. Però no anem a buscar gestors perquè ens arreglin els camins que s'han fet malbé, sinó que anem a buscar aquell que ens diu no, doncs jo estic en contra d'Israel, que jo estic en contra d'Israel, em sembla un genocidi inhumà. No anem a, no anem al, al, això de l'Eurovisió, però li seguim venent armes. Però de què vas? Però de què vas? No em prenguis el pèl, tio.
7: Adrià.
12: Però amb aquest tema jo sí que crec que al final la conformació de la decisió de qui votar és una qüestió multifactorial i hi haurà gent que potser l'animadversió vers Israel i el genocidi que està perpetrant a Gaza doncs sí que li afecta més que no d'altres qüestions com els camins de la serralada, que són molt importants, eh? Però potser a mi em pot afectar més doncs, què està fent aquest estat i què fan els meus representants polítics vers això. Jo no denostaria en tot cas que hi ha gent que això sí que li motiva per anar a votar. Per tant, jo crec que, ja dic, la conformació de quan una persona va votar, per quin motiu vota un partit o un altre, és multifactorial. Per tant, hi ha temes que, com es deien abans, són clau i són columnes a l'hora de fer-ho, però també és veritat que hi ha molta gent, que hi ha temes claus o temes molt sensibles que et diuen jo en tot cas mai votaré una opció que es posicioni en contra d'això perquè per mi és una línia vermella. Sí. I jo, perdó, i simplement per contestar el tema del CIS, que també és veritat que és un òrgan, el CIS i les seves enquestes han estat hiperdenostats durant molt de temps. Jo sí que vull donar una dada i és veritat que a les eleccions del 2023 l'enquesta que més es va apropar als resultats finals va ser la del CIS. Per tant, és veritat que jo aquí sí que considero, i és veritat que són tendències, vull dir, encara queda molt de temps, ja han passat moltes coses perquè anem a votar, però sí que veiem a nivell català, per exemple, doncs el PSOE mantenia aquests 18, el PSC mantenia aquests 18-19 diputats que va obtenir el 2023. Jo crec que això és una dada rellevant en tant en quant un partit o un govern que porta 8 anys, i en els temps en els que estem, això són molts anys de desgast de govern, que un partit aconsegueixi mantenir aquests 19 diputats per Catalunya, dels 48 que es reparteixen, vull dir, gairebé és el 40% d'aquesta representació, crec que també diu que potser més enllà d'aquestes qüestions de màrqueting, també hi ha una gestió darrere que hi ha molta gent que durant molts anys ha anat recolzant.
11: Només una aclaració, sisplau, perquè no vull que quedi que potser m'he expressat malament. Estic absolutament a favor d'un boicot total a l'estat d'Israel. Total. Jo l'únic que parlava és que això del Eurovisió em semblava paper de fumar comparat amb un boicot de debò, de no vendre-li armes, de tota una sèrie de coses. Vull dir que, si no havia quedat clar, que quedi clar que em sembla molt bé el que ha fet l'estat espanyol de liderar una defensa o el que sigui de la pau a Gaza,
7: I abans parlàvem que es desconeix el retorn de Puigdemont, quan es farà, si serà efectiu. Aquí vull introduir que el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, també l'exvicepresident Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'UO i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, de juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució publicada aquest dimecres, el Tribunal també ha ordenat aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables que estaven xifrades en més de 4 milions d'euros. Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia, recordem-ho, també per Societat Civil Catalana, per aquest presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i també organitzar el referèndum. En aquesta resolució, el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses del referèndum i les despeses de l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i 2017 s'haguessin realitzat amb fons públics provenents del pressupost de la Unió Europea. Ho fa, de fet, emparant-se en la mateixa sentència del TJUE del juliol. Quin impacte creieu que té aquesta decisió en el procés judicial del procés independentista, que encara continua? Òscar.
8: A veure, Havia d'arribar, lògicament, perquè després del que va dir el Tribunal Europeu ja no els hi quedava recorregut. Que, a més, el tema de l'amnistia ja està a punt, de Carmel, perquè ja el Constitucional s'ha posicionat. Per tant, ells van dir, saps què? Tota la feina de martiritzar aquesta gent ja ho hem fet, perquè els han tingut tots aquests anys que han de posar fiances de prop de 4 milions d'euros, sí, embargant les cases, els comptes, de tot. Sort en van tenir l'Institut Català de Finances, que també va posar fiança. Que si no, vamos, els hi desfeia la vida, no, lo següent, no? És una espasa de Damocles terrible, pel que ho pateix. Llavors, sí, és un mes, ara, de tantes capitulacions, finalment, que tenen els diferents tribunals, però el que poda que haga, és un exemple. Que ja els queda poc recorregut, afortunadament.
7: Rafa.
10: Yo creo que, sinceramente, ha sido un circo, ¿vale? Porque todo esto ha llevado, para mí hay una realidad, que el que sí que ha pagado el tema del proceso y el que sí ha sido consecuente ha sido Oriol, que se ha visto como se ha visto en la cárcel y tal, y un señor llamado Puigdemont. O sea, que salga de rositas y ahora venga por la puerta grande. Y encima se
8: encuentra... 9 años de exili no es rositas, precisamente.
10: 4 millones de euros que, si están ahí, es verdad, que ahora se condonen, se perdonen, y que las cosas...
8: Que no es van a hacer no... malamente, que es diferente. ¿Eh? Bueno. Això les perdona.
10: Bueno, ahí estamos, o sea, se están hablando de unas cifras que, según San Enés, son 4 millones de euros.
8: Que es van fer servir de comunicació de campanya.
10: Vale, vale. I
8: la campanya per un referèndum, ja està.
7: Rafa, acaba l'argument.
10: Vale. Y creo que ahora sería de, bueno, de razonamiento de que si viene, de que también pague por lo que ha hecho. Sinceramente.
8: ¿Y qué ha fet?
10: Sinceramente.
8: Exactament.
10: Bueno, pues irse por la puerta de atrás. Vale,
8: quina porta darrere, no, de veritat, bueno, o sigui, jo aquestes argumentacions que sense substància, una persona que va escoltar el seu poble, el poble va votar, va dir poseu les urnes, i va posar les urnes, que és el que has de fer com a demòcrata, i li van buscar per tots els angles possibles martiritzar-lo, fer-lo insignificant, ficar-lo a la presó, que el van ficar a la presó,
10: i a l'Oriol no.
8: I tots els altres presos polítics, que són uns quants, t'ho recordo. Bueno. Entre ells del partit de Junts, lògicament.
10: Sí, sí, i tant.
8: Com el Jordi Turull, el Josep Rull, etc.
12: Jo crec que aquest debat, i respectant molt les vostres opinions, de veritat, crec que és l'exemple de en què ha estat Catalunya durant molts anys. Vull dir, hem estat parlant d'això, jo crec que és una molt bona decisió, jo me n'alegro, que això és una passa més, s'ha de fer això, s'ha de normalitzar la situació i no s'ha de criminalitzar algú. És a dir, que es va utilitzar per uns fins que potser a mi no em semblen correctes, però bueno, el nostre alcalde es gasta moltíssims diners en fer publicitat institucional, que tampoc em sembla bé, però tampoc crec que per això l'hagin de condemnar a X anys de presó ni se l'hagi d'embargar els comptes ni en aquest sentit. Però sí que penso que aquest debat que hem tingut aquí és un debat en el qual la societat catalana ha estat tancada massa temps hem estat mirant el nostre melic sobre aquest tema i no hem estat parlant, com es diu a casa meva, de les coses del comerç. I en aquest sentit jo crec que benvolguda sigui aquestes passes endavant que es donen per avançar amb la normalització d'aquesta qüestió, però benvinguda sigui també que estiguem parlant avui de pensions, de com s'avança amb el tema de l'habitatge, com s'avança amb la dignificació de les qüestions de vida de la gent més materials, que crec que són les primeres que un govern ha de cobrir.
11: Estem d'acord amb el que dius? Em sembla que el que va passar l'1 d'octubre i posteriorment és com perquè algú plegués d'on està, però com que els que han de plegar d'on està normalment estan amb toga i són jutges, que són una colla de feixistes, no tots els jutges, però els que van prendre decisions, a mi ara si l'Oriol Junqueras o aquest va pagar més o va pagar menys, realment tot em sembla absolutament inhumà, i tot em sembla tant, i especialment aquells dos pobres que estaven dalt d'un cotxe dient neus en tots a casa, diem, no? Especialment aquests dos, que... Hòstia,
7: el Jordis,
11: que sí. Ho tenim clar, que estaven allà intentant pacificar-ho. I s'han inventat el que sigui perquè es passessin 4 anys a la presó. Igual en Junqueras, igual els que es van passar a la presó, igual els que s'han passat 7 o 9 anys fora de Catalunya sense poder venir, perquè, aviam, jo me'n puc anar demà a Londres, si vull, i no tornar, però per decisió pròpia. Però igual vinc els caps de setmana a veure la meva família, diguem, no? Clar, el que l'han fet fora, i llavors ara entrar amb si aquest va trair no sé què, em sembla que és un dels problemes de Junts i Esquerra Republicana. Sincerament, em sembla que és un dels problemes no tant de Catalunya, perquè el que va passar no podem deixar-ho córrer. L'estat espanyol va fer trampes per intentar anar en contra d'una cosa que al final estic convençut que si s'hagués fet bé i si la gent més a favor d'Espanya hagués fet una bona campanya, haurien votat i segurament hauria votat el no independitzar-se, diguem, eh? Però si no deixen votar, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai. Més val deixar votar, i que els que estan a favor de seguir pertanyent a Espanya defensin la seva postura, perquè, escolta'm, Espanya, si bor... jo si borro tot el que va passar l'1 d'octubre, a mi no em sembla malament. El que passa que el que va passar l'1 d'octubre, els que ni fu ni fa, o sigui, no estem aquests equidistants, diguem, hem de començar a pensar que aquest país igual, jo prefereixo no la independència, sinó la dependència de Finlàndia. O sigui, que vull que ens envaeixin Finlàndia i passar a ser Finlàndia, diguem, eh? No, Andorra no, perquè és un estat medieval, també, eh? Però bueno, no sé si s'ha entès el que volia dir, eh?
8: Sí,
11: que,
8: sí.
11: Que, que entrar en petites batalles no és bo, però no podem oblidar el que va passar l'1 d'octubre, que el que va passar l'1 d'octubre i posteriorment és gravíssim.
8: Bueno, de moment el Tricomín ha avisat que el 24 d'octubre torna a peu. Serà interessant de veure. Falta ben poc ja, eh?
7: Veurem què passa. Sobre aquesta qüestió voleu afegir alguna cosa més?
11: Bueno, ara, sense voler fer propaganda a ningú, hi ha un noi que ara ahir van decidir que es presentava a Badalona per Junts, que és professor, i que per culpa de la inhabilitació al Marcel Vivet, vull dir...
12: Per Junts, no.
7: Per Guanyem.
11: Per Junts, per Guanyem. Perdoneu, perdoneu. Per Guanyem.
8: Guanyem. Sí, Guanyem.
11: M'estic fotent molt gran. M'estic fotent molt gran, perdoneu. Ell, per culpa d'haver igual fer-li una botifarra amb un policia o poc més, va estar inhabilitat, no es va poder presentar unes eleccions, però després em comentava... al seu entorn, i dic, bueno, però hi ha una cosa molt més greu. Ell és professor. Igual no pot exercir càrrec públic ni sou públic, diguem, amb la qual igual perd la feina per aquesta absoluta tonteria, i que un policia digués aquest, que a més aquest policia va dir 6 noms i no sabia... Alguns no estaven ni a la manifestació, diguem, eh?
7: Sí, és el cas de Marcel Vivet, que ahir es va presentar la candidatura, encapçalarà la candidatura de Guanyem a les eleccions municipals. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater des del parc de Cal Arnús, on també han presentat una nova imatge gràfica.
11: Vull dir que més igual del partit que sigui, en aquest tio se li va fer una injustícia. En el Marcel Vivet se li va fer... Si ara es presenta per Guanyem, doncs que li vagin bé les coses. A l'Oriol Junqueras se li va fer una injustícia, de l'alçada d'un campanar. Al Puigdemont se li va fer una injustícia de l'alçada d'un campanar. Si això beneficia... A mi m'és igual, jo vull justícia.
7: Vinga, i els darrers minuts que ens queden, aprofitem per parlar de seguretat. Tornem més aquí al nostre territori, a Badalona, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, eh? En aquest cas, un home ferit de bala al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els fets van passar segons abans el cas, i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, cap a les 11 de la nit es va presentar amb una ferida de bala al braç. Però aquest succés se suma a un que també es va registrar dissabte al barri de Llefià, quan cap a un quart de 10 del vespre els Mossos van rebre un avís d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc, que en aquest cas els agents van arribar fins al carrer indicat, que era el passatge de Glòria d'aquest barri de Badalona, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes de bala a terra, però cap impacte de bala en lloc. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor d'aquests trets, que segons les primeres informacions l'autor hauria fugit de la zona amb un cotxe. Bé, sigui com sigui, és un tema que torna a posar sobre la taula, no?, l'ús de les armes de foc, aquests incidents que cada vegada són més habituals aquí al Barcelones Nord, Badalona, Sant Adrià, en determinats punts i barris. És que a Badalona, el que portem d'any, la policia autonòmica ha hagut d'intervenir almenys a 4 tirotejos, això sí, sense morts, però sí ferits, entre els quals un infant. De fet, fa unes setmanes aquí al Badalona Matí ens va visitar la comissària dels Mossos a Badalona, l'Helena Martínez, i vam parlar d'aquesta qüestió de les armes de foc. Això és el que ens va dir.
13: És una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, hi ha un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs anar reduint la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
7: Rafa, amb les armes de foc, difícil de controlar.
10: y no se controlarán nunca. Uh-huh. Estamos aquí en un momento complicado por la situación que hay en los barrios, la verdad. Comentabas de la zona de la mina, de San Roque, en este caso de Yefia. Son mafias, hablan de ajustes de cuentas, son armas que no están registradas, son armas que vienen, como comentaba la inspectora, de que son mercado negro, vienen sin número de serie ni nada, y eso va a ser muy difícil de controlar, porque ya no es que esas armas vengan mejor de Barcelona, de esas, vienen de fuera, son de las mafias de las drogas o de otras cosas, y la verdad que es muy, muy complicado. Sí que se debe controlar este tipo de mafias, este tipo de gente, ¿vale? Y tenerla, bueno, pues censada, fechada, y ir detrás y hacer una persecución, porque es un problema y grande. O sea, pero ya no solo en Badalona, sino se está gestionando en todos sitios, por desgracia.
14: Òscar?
8: Sí, realment a Catalunya ho tenim desmadrat, sí. Malauradament. Perquè les estadístiques, no, les xifres, diuen que ha pujat un 45% cada any els últims dos anys. 45% d'any en any. Dos anys seguits. Això és moltíssim. Una barbaritat, de fet. I en aquests moments les xifres són dos per setmana. Dos tirotejos per setmana només a Catalunya. Que, evidentment, i malauradament, uns quants aquí a Badalona. Oh, caram... Aquí hem de posar mitjans, hem de posar el que sigui necessari. Quan digui, en el sentit de... Sí, s'estava parlant de posar càmeres de vigilància. Mm-hmm. És una bona eina, si es fa combinat amb intel·ligència artificial que identifiqui una sèrie de patrons. Mm-hmm. Doncs fem servir aquestes eines que agilitzen i ajuden a enxampar aquestes xarxes criminals, que ells també fan servir la tecnologia.
10: Comentava,
8: per ser més efectius, malauradament.
10: El alcalde, en el tema de inciso de las 615 cámaras que van a colocar, son todas con inteligencia artificial, y es un poco a lo que comentas tú, Oscar, y haciendo seguimiento, si hay alguna incidencia o alguna cosa, de por dónde se puede seguir a la persona, identificar o intentar ayudar, pues como comentaba la inspectora, los Mossos de Escuadra, la policía. Hay que poner, o sea, las cámaras que están previstas de poner es para un beneficio de la ciudadanía, y esperemos que sea así.
14: Adrià? Sí, de totes formes, a Catalunya les dades de criminalitat a nivell global han baixat en aquest primer semestre un 10%, que crec que és una dada que s'ha de tenir en compte oficial de la Generalitat. És veritat, tal com es deia abans...
8: No he acabat.
14: És veritat que sí que les dades sobre tirotejos i armes de foc, aquestes sí que han incrementat. I aquí jo crec que els Mossos sí que estan fent una bona tasca amb el Pla Campai, que és un pla que, segons les evolucions de com s'està donant a terme aquest pla, doncs està funcionant, de lluita contra la reincidència i d'intentar treure dels carrers totes les armes blanques i armes de foc. Vull dir, crec que aquí hi ha una molt bona tasca policial. Ara bé, en clau local, ara que es parlava de les càmeres, jo sí que trobo a faltar d'alguna manera el dir, estic d'acord amb que es persegueixi el delicte i en tot cas que es castigui qui la fa la paga, no? Però a la vegada a mi em falta l'altra banda. És a dir, tenim barris a Badalona que s'estan degradant a un nivell molt important i amb una velocitat que s'està exceptuant en els últims anys, i està molt bé que posem càmeres, però què fem per intentar evitar aquesta degradació dels barris? Vull dir, i en aquest sentit jo no trobo resposta per part del meu ajuntament.
7: Frank, molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
11: No, les armes de foc multipliquen per 10 l'agressivitat en respecte a les armes blanques, llavors per això especialment s'ha d'anar molt en contra. Ara parlaria dels Hutus i els Tutsis, que són dues tribus del centre d'Àfrica que s'han barallat tota la vida, però que ara hi ha molts morts, o sigui, de fa 20 anys cap aquí hi ha molts morts, i és simplement perquè abans es barallaven amb llances per dir alguna cosa, i ara es barallen amb Kalashnikov, diguem, no? Llavors, clar, la mortalitat ara s'ha multiplicat per 1.000, i aquestes màfies hi han sigut sempre a tot Espanya, a totes les grans ciutats d'Espanya, i en això nosaltres estem al voltant de Barcelona, i si entren les armes de foc hi haurà molts més, i fins i tot morts innocents que passaven per allà, diguem, no?
7: Molt bé, doncs us agraïm avui la vostra presència aquí, al Rafa Flores.

0: Continua el 94.4 de Ràdio Ciutat en directe fins a les 12 del migdia. Fins ara.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Este otoño, tu energía puede darte mucho más. Contrata la luz de Repsol y te llevas 100 euros de saldo en Wallet para gastar en la energía que tú elijas. Y además, sigue ahorrando 20 céntimos litro en tus repostajes durante un año pagando con Wallet. Contrata ya la luz de Repsol y empieza a ahorrar en todas tus energías. Infórmate en tu oficina Repsol o estación de servicio más cercana y en repsol.es/tedamás. Repsol.
6: Torna Filmets.
7: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
6: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
8: Filmets Badalona Film Festival.
9: Totes les emocions.
10: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
0: Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival, una 52a edició que servirà per reconèixer la trajectòria de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya i també de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz. Més de 230 curtmetratges es projectaran en aquesta edició del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents d'una cinquantena de països. Un certamen que comença avui amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb el Filmets Primària i el Filmets Secundària. Les Venus d'Honor es van donar a conèixer ahir durant la roda de premsa de presentació del certamen a l'Hotel Badalona Tower. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror.
11: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
0: És dijous 15 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars de la jornada.
8: Badalona Matí.
0: L'Ajuntament de Badalona ha ja adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg després que hagin estat aturades des del juny. Tudi García.
12: Sí, l'alcalde Xavier García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri, on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre final d'aquest any i l'estiu de 2027.
0: Durant la trobada, els veïns també han reclamat més il·luminació i neteja al barri. Escoltem l'alcalde.
13: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any. El menys favorable, jo creo que antes, el menos favorable, que seria antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, i és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat. Una vez empiece la obra, en lo que se refiere al viaducto, 12 meses.
0: L'Ajuntament ha inspeccionat l'edifici del número 22 del carrer Bruc, on es van esfondrar 5 metres de sostre de la planta baixa, i ha ratificat el desallotjament donat l'estat de la casa.
12: Prèviament, bombers va evacuar 4 persones de l'immoble, 2 d'elles menors d'edat. També van confirmar que hi havia inestabilitat estructural.
0: Els fets van passar diumenge cap a 2:15 del vespre. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana.

0: després que la llogatera de la planta baixa alertés el 112. Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig de 2027.
1: La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater i també ha presentat una nova imatge gràfica. Professor de secundària i activista polític, la seva trajectòria està marcada per la participació en moviments juvenils i independentistes, així com per la repressió derivada de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Josep Pol al setembre del 2018.
0: Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com a alternativa al govern de Xavier García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des de l'any 1991.
2: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent, parlo de tot l'Ajuntament. Necessitem renovar cares. Necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat.
0: Esquerra Republicana ha homenatjat fa uns minuts, bé, ja fa unes hores,
1: sí,
0: de fet,
1: a
0: Lluís
1: estona.
0: Companys, en el 86è aniversari del seu afusellament, Tuti.
1: Sí, un acte d'aquest matí al monòlit de l'expresident de la Generalitat, on hi han participat tots els grups polítics, tret del Partit Popular, que no hi ha estat convidat.
0: Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès.
3: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat d'alcalde Xifré, com l'assassinat de tantes altres persones. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana. Per tant, ells tindran molt clar qui és l'enemic i nosaltres estarem sempre al costat de la gent i al costat de Catalunya per defensar els drets socials i nacionals.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya. En aquest cas, un home ha ferit de bala al barri de la Mina.
1: Segons ha avançat el caso.cat i ha confirmat l'escena, cap a les 11 de la nit un home es va presentar amb una ferida de bala al braç al centre d'assistència primària. Segons el digital, l'home va arribar al centre sanitari amb el seu cotxe, que també tenia un impacte de bala.
0: No obstant això, per por que el trobessin de nou els agressors, se'n va anar del CAP i es va presentar a una comissaria dels Mossos de Barcelona. L'Hospital Germans Trias i Pujol ofereix un bressol fred que garanteix més temps i intimitat a les famílies en el dol perinatal.
1: Aquesta possibilitat permet un comiat més extens amb el nadó i adaptar l'acompanyament a les necessitats dels afectats. La iniciativa s'implementa precisament avui dijous, que és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal.
0: El 2025, el Germans Trias va atendre 21 famílies que podrien haver utilitzat aquest recurs. Ens explica més detalls d'aquest recurs la llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia de Can Ruti, Laura Tarrats.
4: Les famílies han de disposar de tota una sèrie de recursos, un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin. Normalment, en el moment del part, doncs, són la família, el nucli familiar, la parella, però després els facilitem que puguin entrar altres membres de la família, per tal que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat d'un ésser que era estimat i esperat.
0: En plana cultural, els badalonins Maria Arnal i Miguel Poveda han estat seleccionats com a millors àlbums del segle XXI.
5: Antes que acabe el día, con alegría vamos a montar un árbol porque ya toca que está llegando la Navidad.
1: Maria Arnal ocupa la cinquena posició juntament amb Marcel Bagés pel disc 45 Cerebros y un Corazón i Miguel Poveda se situa en el 19è lloc amb el desglàs. La revista Enderroc ha publicat un número especial per celebrar les 400 edicions on recull precisament els 50 millors discos del segle XXI.
0: El Centre d'Estudis Històrics de Badalona coorganitza amb la Fundació Llegat Roca i Pi una ruta històrica sobre la figura de Vicenç Roca i Pi i el seu llegat en favor de les persones necessitades a Badalona.
1: La ruta serà aquest dissabte a les 11 del matí en el marc de la commemoració dels 150 anys de llegat solidari de Roca i Pi. El lloc de trobada serà davant del monument situat al passeig de la Rambla amb el carrer de Santa Madrona.
0: I en esports, la sisa joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75.
1: Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts, però com reconeixia el mateix tècnic, quan es van treure la pressió del damunt, es va veure la millor versió verdinegra.
0: Escoltem la valoració de Dani Miret.
6: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
0: La seu del Banco Mediolanum a Barcelona va ser el lloc escollit per presentar ahir la segona edició de la Copa Campeones.
1: Una competició impulsada per la Fundació ACB i adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual que començarà aquest mateix mes a l'històric pavelló de la Plana el 24 i 25 d'octubre.
7: Badalona Matí, 94.4.
0: Deu i deu minuts, repassem el que és notícia a aquesta hora fora de Badalona. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs. La decisió del Tribunal arriba tres mesos després que la justícia europea avalés l'aplicació de la llei i el delicte de malversació. A tot això, Carles Puigdemont demana al Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'escrit recorda que els fets jutjats són els mateixos sobre els quals s'ha pronunciat el Constitucional.
1: I Ada Colau està disposada a fer un pas al costat i cedir el lideratge del Front Ampli perquè hi hagi una candidatura única. La candidata proposada per encapçalar la coalició, el 29N, replica Esquerra que si el problema és el nom, es canvia.
0: El CIS recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa en prop de 12 punts d'avantatge sobre el PP. Vox creix mig punt, el Front Ampli 4 dècimes i Podem en per 6. Esquerra Republicana seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots i Junts obtindria l'1,1%. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots.
1: I Donald Trump demana afusellar els qui filtren informació confidencial i torna a advertir d'atacs de l'Iran contra els Estats Units si aconsegueixen una arma nuclear. Ho ha dit durant un míting de campanya celebrat a Arizona.
0: Quan tenim 20 graus de temperatura a Badalona, és el moment de conèixer quina és la previsió meteorològica. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Una situació força tranquil·la una altra vegada a les comarques de Barcelona al llarg d'aquest dijous, però compte perquè tornem a despertar amb alguns núvols més baixos i alguns bancs de boira que tenim sobretot ja a tocar del Bages, a la Vall del Llobregat, a l'Alt Baix Llobregat, per exemple, també a la Vall del Besòs, aquesta mala visibilitat que és localitzada i, a més, de seguida s'anirà obrint el cel. Per tant, aquestes boires es desfaran. Quedaran alguns núvols que no s'acabaran de desfer, podríem dir que aniran esquitxant, aniran deixant el cel variable a gran part de l'àmbit metropolità, però no seran núvols que avui hagin de portar pluja. I la temperatura, agradable. De fet, a hores d'ara no s'ha mogut respecte ahir i la tarda tornarà a estar entre els 22 i 25 o 26 graus, que tindrem fins i tot a prop de la falda de Montserrat. Per tant, una tarda, una altra vegada, força càlida i, de moment, avui sense canvis de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moment de conèixer l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit. Fins ara, que bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que la circulació va millorant, tanmateix encara la ronda, situació complicada amb aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, en sentit Llobregat també aturades, a Santa Coloma de Gramenet a la Pota Nord i també a la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat i gairebé fins a arribar a Horta també en sentit Llobregat. Avui acabem destacant que hi ha un accident a l'altura de Subirats que talla intermitentment l'autopista 7 en sentit sud arran d'un camió accidentat i hi ha retencions des de Castellví de Rosanes en un tram de més de 15 quilòmetres. De moment això és tot. Molt bon dia.
7: Badalona Matí.
9: Em senti.
7: Tota la informació de la ciutat és aquí. 94.4.
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Hola, veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
12: Badalona Matí.
0: Gairebé arribem a un quart d'onze del matí i avui tornem a posar tots els temes de l'actualitat local damunt de la taula, en aquest cas parlant amb el president del grup municipal del PSC, en Fernando Carrera. Bon dia, Fernando.
13: Què tal, com estàs?
0: Molt bé. Parlem de l'actualitat política, no? Perquè està centrada inevitablement en les eleccions anticipades del 29 de novembre. Avui hem parlat a la tertúlia d'aquests resultats del CIS, que recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa en prop de 12 punts d'avantatge sobre el PP. Vox creixeria mig punt, el Front Ampli 4 dècimes i Podem en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots i Junts obtindria l'1,1%. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% d'aquests vots. Com veu aquestes previsions, aquestes eleccions, creu que arriben en un moment de fragmentació de les esquerres?
13: Bueno, anem a veure, les enquestes al final que assenyalen principalment són les tendències, no? Més enllà d'una foto fixa, l'important és quina és la tendència. És cert, i és, jo crec que és normal i és raonable, que en el moment en què s'ha convocat hi hagi un creixement de la intenció de vot de l'esquerra per un tema de mobilització. Jo crec que és bo, que és positiu, i crec que, a més, ho recull de forma encertada. En qualsevol cas, parlava l'altre dia amb l'Ivan Redondo, que em deia que s'ha venut durant molt de temps una situació de preponderància absoluta per part de la dreta i l'ultradreta, però la realitat sembla que la fragmentació en temes de vot està més empatada del que sembla. En qualsevol cas, insisteixo, la campanya està oberta, deies, l'actualitat política aquests dies està realment molt potent, i veurem aquesta campanya com es desenvolupa.
0: Quin paper haurien de jugar coalicions com el Front Comú o Esquerra Republicana? Creu que aniria bé tenir-los al costat?
13: Bueno, jo crec que és fonamental que tot el vot progressista, sigui de l'espectre que sigui, es mobilitzi. I a mi em preocupa moltíssim la fragmentació de vot en aquelles províncies en les quals t'acabes jugant un diputat que pot acabar caient per la dreta i l'altra dreta si el vot està massa fragmentat. Per tant, a mi em dol realment quin és el comportament que estan tenint els lideratges d'aquesta, bueno, li diuen Frente Amplio, no? Que és més aviat un front estret últimament. A mi em fa cosa com estan actuant, perquè la sensació que tenim molta gent, i que jo comento de forma constant amb companys del món progressista, és que estan més pendents de qui ocupa el primer lloc que no de construir majories que siguin útils per frenar la dreta i l'altra dreta a Espanya, no? Que jo crec que és l'objectiu principal. Per tant, la bona notícia seria que realment trobessin aquests punts d'acord i fossin capaços de fer una candidatura conjunta per tal de no perdre ni un sol vot, perquè les properes eleccions podrien anar precisament d'aquest sistema de reparto que podria perjudicar molt a l'esquerra.
0: Vostè ha deixat clar que, tot i que li han ofert, no deixarà Badalona pel Congrés dels Diputats.
13: No, jo no marxo enlloc. S'ha especulat molt, però jo crec que hi ha com una espècie d'obsessió constant, no? Jo porto sentint el Fernando marxa des de que vaig entrar de regidor, pràcticament. Jo ja no sé ni com dir-ho ni com fer-ho. I, per tant, si aquesta finestra d'oportunitat serveix per recordar-li a la gent que jo vaig assumir un compromís amb la militància del PSC i amb la ciutat de Badalona, i que jo, quan assumeixo un compromís, el compleixo, doncs benvinguda sigui l'oportunitat, no? Però, insisteixo, jo no em moc d'aquí.
0: Creu que els resultats de les generals pot marcar la tendència a les municipals?
13: Bueno, no sé si el resultat, però sí el debat que es derivi d'aquestes eleccions. És a dir, recordem que l'actual alcalde, en la campanya anterior, es va presentar, doncs, dient pràcticament que això no anava d'ideologia, no? Bueno, pràcticament no, ho va dir tal qual, que això no anava d'ideologia, desdibuixant la seva marca de forma constant, però la realitat és que el debat en el qual estem ja ara mateix evidencia de forma molt clara el model de país i el model d'estat que defensen uns i d'altres, no? I, per tant, com més activa sigui la seva participació en campanya, que sembla que podria ser, podria tenir un paper molt actiu, doncs com més actiu sigui aquest paper, més clar tindrà la gent quin model representem cadascun de nosaltres, no? I, per tant, jo crec que destapar aquest punt fals i pervers de dir que en la política municipal no hi ha ideologia, doncs destapar-ho és una cosa que beneficia aquells que no ens tapem de què és el que defensem.
0: Fernando, parlem d'habitatge. L'11 de novembre hi ha aquesta vaga general per exigir salaris dignes, un habitatge assequible. El detonant d'aquesta situació, per tots conegut, va ser el cas de la Mari Carmen. Com es pot revertir tota aquesta situació de l'habitatge? El decret, no, que suspèn els desnonaments té data de caducitat fins al 2030. Creu que hauria de ser permanent aquest decret?
13: Bueno, jo crec que, desgraciadament, si les eleccions no van com alguns ens agradaria que anés, més que permanent és que no durarà ni un telediari, no? Però la pregunta que feia és que em sembla molt rellevant, perquè es parla molt d'habitatge, però no es parla amb claredat del tema d'habitatge. Hi ha una urgència a curt plaç, que és una realitat innegable, que tenim un problema gravíssim d'habitatge. I, per tant, front a aquest problema, calen mesures. Per mi, hi ha gent que diu, són mesures radicals. Doncs poc radicals són si no aconseguim aturar les conseqüències nefastes de la situació que vivim d'habitatge. Per tant, en el curt pla necessitem correccions que passen indubtablement per la intervenció del mercat. Necessitem aquestes correccions i, a la vegada, treballar per aconseguir que hi hagi aquest parc d'habitatge públic del que tant es parla, però pel que poca gent treballa, i s'ha de tenir de veritat. Però, per tant, necessitem mesures que ens ajudin a parar el cop ara mateix, amb l'urgència que tenim, i després mesures que ens portin a incrementar aquest parc. I, per exemple, veure com gent com en Salvador Illa és capaç de plantejar sobre la taula idees que jo crec que són molt positives, de dir, escolta, doncs, la gent que no pot comprar, si ajudem des de la Generalitat a comprar i aquest pis després passa a ser parc d'habitatge públic, el que estem aconseguint és resoldre el problema habitacional d'una família i incrementar el parc públic a mig plaç. Bé, jo crec que són aquestes les mesures que hem d'anar trobant i que des de les administracions s'han de fer. I front a aquest model, que és el de buscar aconseguir habitatge públic, tenim el model del Partit Popular, de Ayuso i de l'Albiol, que el que diu és, no, bueno, s'ha de construir més, però no posem cap topall als preus, però no fem absolutament res, no? És a dir, zero intervenció directa i deixar-ho tot a aquest mantra i aquest lema de la construcció que acaba quedant molt lluny i que acaba no resolent res.
0: Precisament, per això li volia preguntar, a Badalona, l'alcalde assegura que està solucionant els problemes d'habitatge amb la construcció d'aquestes promocions, no?, com la presentada la setmana passada al barri de la Pau. Què en pensa?
13: Bueno, jo el que crec és, aquí hi ha diverses coses. La primera, quan parlem d'habitatge assequible, és que ja és, o sigui, que haguem de posar l'etiqueta d'assequible al concepte d'habitatge vol dir lo cardats que estem en aquesta matèria. Després, aquí s'ha tret pit per sortejar 8 pisos com si fos el sorteig de la Bonoloto. Vull dir, i traiem pit per 8 pisos. O sigui, jo me'n faig creus quan, per exemple, a Montgat hem tingut 196 pisos, no? Per tant, aquí, què és el que es veu de tot això? Doncs les prioritats de cadascun, no? I quan la prioritat és marketingiana, el que fas és escudar-te en aquestes coses. I després hauríem de parlar d'aquest punt d'assequible. No pot ser que tinguem habitatges de protecció oficial a més de 300.000 euros, perquè llavors, quina protecció és exactament? Vull dir, jo crec que aquí tenim una mancança important, tenim... No pot ser que aquest Ajuntament no es presenti a les oportunitats que li donen la resta d'administracions, no pot ser que no s'aportin solars perquè la Generalitat construeixi, no pot ser que tot sigui màrqueting i no s'abordi de forma real i coordinada amb la resta d'administracions. Però clar, aquí hi ha un problema, que és la manca de voluntat i la sensació permanent de que aquí tot és màrqueting, tot és publicitat, i tot acaba sent per demà, però no arriba, bueno, anava a dir no arriba fins passat demà, no arriba mai.
0: Recentment, Fernando, s'ha produït també l'esfondrament d'un sostre a la planta baixa d'una casa, aquí al carrer Bruc, un fet que ha tornat a posar sobre la taula l'estat del parc d'habitatge a la ciutat, envellit, no?, que moltes vegades es parla, amb antecedents coneguts com el del carrer Granada, l'illa de Canigó. Què caldria fer en aquests casos? Caldria una revisió integral des de l'àmbit municipal, destinar ajuts als propietaris?
13: En matèria d'habitatge tenim dos problemes. L'accés a l'habitatge, que és un, que acabem de parlar-ne, i l'altre és l'estat del parc d'habitatge. I aquí la rehabilitació juga un paper cabdal, però el problema és que quan la dicotomia constant és la de, bueno, és que clar, si això és privat, el públic no pot entrar. Bueno, escolta'm una cosa, tenim un problema evident a tota la ciutat per un parc d'habitatge molt envellit, en unes condicions molt preocupants, és a dir, tu has citat diversos casos, però teníem ara fa poc un altre a Bufalà, un altre ensurt, anem tenint ensurts a tota la ciutat i, per tant, aquí cal un pla seriós de rehabilitació per ajudar a les famílies a ser capaços de rehabilitar els seus habitatges. I insisteixo, quan parlem de rehabilitar hi ha gent que pensa que és un tema estètic, tot el contrari. I aquí cal tenir un pla, el primer, i després tenir la complicitat d'altres administracions. És a dir, jo el primer que faré, si sóc alcalde, o de les primeres coses, és anar a buscar a Europa ajuda per tal de dir, escolti'm, tenim un parc molt envellit, tenim aquest pla i necessitem finançar-ho. I aquí s'ha d'anar a buscar totes les administracions. El problema és tenir un ajuntament incapaç de teixir complicitats i incapaç d'aprofitar allò que et donen. Perquè hem tingut exemples en tractes cada dia, exemples constants d'altres administracions que posen recursos a disposició i aquest ajuntament no ho aprofita. I això és lamentable.
0: Parlem de les obres del canal del Gorg, perquè aquesta setmana hem sabut que les obres, no, es podrien reprendre abans d'acabar l'any, uns treballs que també s'havien de reiniciar el setembre, porten ja molts mesos aturades. L'Ajuntament ha atribuït aquest endarreriment a recàlculs tècnics. Saben per què s'han aturat aquestes obres?
13: Mira, més enllà de la part tècnica, perquè sempre es diu, hi ha un tema tècnic. Bueno, el que hauria estat molt bé és que expliquessin a la gent quin és aquest tema tècnic, perquè al final... Escolta, fer servir una paraula buida per no explicar res és tractar la gent com si no tingués la capacitat per entendre quines són les problemàtiques a les quals t'enfrontes. Jo crec que la transparència és millor exercici. A mi el que em preocupa d'això són dues coses. La primera, els temps, perquè ja estic acostumat, desgraciadament, a no creure en absolutament res quan es parla de temps en aquesta ciutat, perquè sempre és mentida. Però més enllà d'això, intentant confiar en el gerent, que és una persona... no només molt assenyada, sinó molt treballadora, que s'ha trobat amb aquest problema i que l'ha de resoldre, a mi sí m'agradaria que ens prenguéssim seriosament tot el que és l'entorn. És a dir, les queixes que se sentien dels veïns l'altre dia no anaven només entroncades amb el tema de l'obertura del canal, que per mi és escandalós que tinguem... Bueno, que anem retrasant plaços una vegada i una altra, sinó que estem parlant de problemes relacionats amb manca de llum, manca de seguretat, no ho dic jo, ho diuen els veïns i veïnes de la zona. I això ens ho trobem a tota la ciutat. Per tant, els problemes de tot Badalona s'acaben trobant allà també. I aquí hi ha una solució que s'ha de posar sobre la taula i que és urgent. El canal s'ha d'obrir, però no només en el pas al mar. S'ha d'obrir a la gent. Perquè ara mateix el que tenim és un espai tancat on no s'hi pot fer vida. Una sèrie de pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona. Perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
0: Molt a prop del canal es troba el pont del petroli, que aquests dies ja s'ha col·locat aquesta plataforma circular, un format donut, no?, que s'ha materialitzat des de que es va fer aquella consulta a la ciutadania, impulsada també pel govern socialista. L'ha pogut anar a veure, què li sembla? Molta gent diu que més que un donut és un donete. No sé què li sembla a vostè.
13: Bueno, no he pogut arribar fins a dins, ja ho he vist com tothom des de la platja. En qualsevol cas, jo crec que és una bona notícia recuperar l'estructura. Hem de ser conscients, realment, que la ubicació és complexa, però tornem una altra vegada a allò de donar vida. Jo parlant amb els veïns i veïnes de la ciutat, m'he adonat de diverses coses. Una és la resignació amb la qual la gent viu a Badalona, que a mi és una cosa que m'entristeix moltíssim, perquè veure la gent resignada pràcticament, no?, d'una situació de, bueno, tot és inacció, ja veurem, les coses aquí tarden 25 anys, i la falta de vida. És a dir, igual que et deia que la zona del canal s'ha d'obrir, se li ha de donar vida, la zona del front, hem de repensar, no pot ser que tinguem restauració que tanca, no pot ser que tinguem molta vida a l'estiu però molt poc a l'hivern, i per tant tota aquesta dinamització jo crec que s'ha de prendre més seriosament a aquestes zones de la ciutat. Però insisteixo, bona notícia que l'àrea metropolitana hagi sigut capaç de tirar endavant aquest projecte i de que l'obertura del pont del petroli sigui una realitat. Serà una cortina de fum per tots els problemes de Badalona les properes setmanes? Segurament, perquè ja sabem que l'alcalde, en fi, les festes li encanten. Però més enllà d'això ens agradaria que hi hagués alguna cosa més.
0: I a banda de recuperar aquesta estructura del pantalà, vostè seria partidari de potenciar-ho d'alguna manera, donar-li més vida al pont, no sé, ja sigui donant a conèixer la seva història?
13: Tens un front excepcional que pot competir amb qualsevol front marítim de Catalunya, i jo crec que tenim per ubicació, per entorn, una zona espectacular a la qual no se li treu profit. I això és un fet. I aquí l'Ajuntament, com a element dinamitzador dels barris, i, doncs, té molta feina a fer, però fixa't. Per exemple, dintre del que és l'entorn, no?, el tema de la CAFI, que podria ser un agent dinamitzador també de la zona. Anuncis, anuncis, anuncis, i cap tipus d'acció. A més, jo no, sóc dels que creu que no creu que aquest sigui el millor anunci. És a dir, que el plantejament que tenen per la CAFI, si entenem el barri en el seu conjunt, probablement per mi no seria l'opció prioritària. Però en qualsevol cas, jo trobo a faltar aquesta dinamització per part de l'Ajuntament. Però, clar, estem parlant d'un Ajuntament que és incapaç de fer els manteniments més bàsics de la ciutat. Per tant, bueno, jo ja entenc que és massa ambiciós demanar que siguin capaços de coordinar coses perquè els espais de la ciutat tinguin vida.
0: Parlàvem de les obres del viaducte que estan aturades, no?, que es preveu que reprenguin, però també, si parlem del mercat Turner, Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat, acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien, les obres estan aturades des del juliol i estan provocant una caiguda de les vendes als paradistes i també un empitjorament de l'estat de l'edifici. Hi està d'acord?
13: Mira, jo en aquest temps he parlat molt de mercats, molt. I la meva sensació és que els mercats estan a la UCI i els metges estan a Madrid. Ho dic perquè en el seu moment, aquí mateix, vaig demanar que s'apartés a la regidora Rosa Bertran per la incapacitat més que manifesta de revertir la situació dels mercats. Ens van fer cas. Es va posar la Cristina Güera, que la tenim de diputada al Congrés dels Diputats, i estic segur que allà fa molt bona tasca, però en matèria de mercats la realitat és que anem de desgavell en desgavell. A nosaltres se'ns va prometre i vam pactar un pla de mercats que no ha arribat, que no ha aparegut, i com segueixin aquest ritme, i ho dic molt emprenyat, com arribin a aquest ritme, acabarem amb dos mercats a la ciutat, si tenim sort. Llavors, la inacció permanent, jo a mi, de debò, que iniciïs una obra i et trobis un problema que no has sigut capaç de planificar, podria arribar-ho a entendre. Però el problema és que no hi ha una voluntat clara de treballar pels mercats municipals. I, per tant, escolta, que deixin de donar voltes. Si el que volen és deixar-los caure, que ho expliquin, que ho diguin, però que no pactin amb nosaltres un pla de mercats i després, 3 anys després, ens adonem que no han fet absolutament res.
0: Parlem, si li sembla, dels efectes dels aiguats, del temporal. Abans ja en aquest programa ho hem tractat, l'estat dels camins de la serralada de Marina, però també volia fer referència a que l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha demanat a Adif que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu després d'aquesta crescuda del cabal, no?, del temporal d'aquell diumenge en què es va superar els 900 metres cúbics per segon. El text l'instaria a avaluar aquesta infraestructura per millorar la resiliència, no?, davant de futurs temporals. Creu que és una mesura que cal abordar urgentment, la d'aquest pont?
13: Bueno, la d'aquest pont i, en general, tot el que té a veure amb el nostre litoral o totes les zones on hi ha aigua, no? Vull dir, amb el tema del canvi climàtic, ens hem trobat negacionistes del canvi climàtic de forma constant, ja no només aquí, sinó a tot Espanya, durant massa temps. Per tant, ho assumim que hi ha un canvi importantíssim i que hem de reforçar les estructures que guarden relació directa o que estan tocant a zones on hi ha aigua o zones inundables, o tindrem un problema seriós en els propers anys, perquè això ha vingut per quedar-se. Per tant, no només aquesta revisió, sinó també una planificació tenint en compte quin és l'estat en el qual ens trobem ara mateix aquests fenòmens meteorològics que ens deixen moltes vegades contra les cordes. I, per tant, tot el que no sigui feina ja serà un problema per demà. Per tant, no només és urgent, és urgentíssim.
0: De fet, els aiguats també, a la que plou, sempre resulta afectada la xarxa de Rodalies, que registren incidències. La convocatòria d'eleccions generals, el 29N, creu que pot arribar a afectar el traspàs de Rodalies?
13: Bueno, mira, jo crec que tot el que s'ha aconseguit en els darrers anys es pot veure afectat perquè tenim una oposició a dia d'avui que pretén governar amb un únic objectiu, que és demanar sacrificis a la gent. Hem sentit el líder del Partit Popular dir que aquí s'hauran de fer molts sacrificis i van amb uns socis de govern que tenen com a vocació, i no se n'amaguen, desfer tot allò que s'hagi fet donant passes cap a més autogovern o cap a més consideració cap a les comunitats autònomes, especialment cap a Catalunya. A mi em preocupa moltíssim la onada reaccionària que podem trobar contra Catalunya per part d'una gent que ha entès fa molt de temps que en la anticatalanitat troben una capacitat important d'arribar a vots a certes parts d'Espanya, no? Per tant, em preocupa no només el traspàs de Rodalies, sinó que em preocupa absolutament tot. Perquè fins i tot a vegades quan diem, bueno, per exemple, Televisió Espanyola, no?, que diuen, el Consell està garantit fins 2029. Bueno, està garantit. Veurem què fan aquesta gent quan arribi, perquè pel que estem veient no tenen cap límit, eh? Des del tema de les pensions, que són capaços de dir que, escolta, bueno, que potser les hem d'entomar d'una altra manera, fins a qualsevol traspàs que s'hagi fet a les comunitats autònomes, especialment, insisteixo, a Catalunya, perquè sembla ser que ens odien més del que podíem arribar a imaginar.
0: Un apunt de seguretat, perquè malgrat les xifres assenyalen una millora, no?, de la seguretat a Badalona, els Mossos investiguen un nou tiroteig a la ciutat, aquest cop al barri de Sant Antoni de Llefià, també recentment també un altre incident a la mina. El tema de les armes de foc, un comentat també a la tertúlia, és un problema que cal prendre-s'ho seriosament.
13: Sobre el tema de les estadístiques, abans de començar, jo crec que era de Mark Twain que deia hi ha mentides, mentides infames i estadístiques. I amb les estadístiques pots demostrar pràcticament el que vulguis. En puritat, si parlem de les dades en matèria de seguretat, si comparem amb l'any 2023, és a dir, des de l'inici d'aquest mandat, més enllà de que pugui haver-hi una millora conjuntural en aquests darrers mesos, cosa de la que me n'alegro, evidentment, i que vol dir que la feina de la consellera Parlon està donant fruits, és cert que a Badalona hi ha un empitjorament importantíssim en matèria de dades de seguretat, a diferència del que trobem, per exemple, altres ciutats de l'àrea metropolitana o a ciutats veïnes. Per tant, la gran bandera de l'alcalde, que era la seguretat, és el gran fracàs i, evidentment, en el tema que apuntaves ara mateix, de la tinença d'armes de foc, la conselleria està fent una feina important en aquesta direcció i jo crec que s'ha de seguir fent perquè ens ho trobem. És cert que ens ho trobem i és cert que és impossible pràcticament aconseguir evitar-ho al 100%, però és un tema que ens ha de preocupar i que ens preocupa. Però insisteixo, jo crec que l'abordatge en matèria de seguretat ha de ser totalment diferent, perquè el que hem vist fins ara, de molt de màrqueting, molt posar el focus, no ha sigut útil en absolut, i per tant hem de ser capaços de fer-li una volta.
0: I Fernando, ja tenim una nova edició del Filmets, a compte enrere perquè comenci, demà serà la inaugural. Com ho valora aquesta nova edició d'una finestra cultural oberta, no? Bé, de la ciutat?
13: Aquesta és d'aquelles coses que jo crec que sempre fan goig i que en concret, tenint el Marc Orts fent la feina que fa, jo crec que només podem felicitar-nos perquè això segueixi sent una realitat, per anar acumulant edicions i sobretot per ser una finestra al món, perquè parlar en positiu de Badalona jo crec que és important i amb això ens doneu una excusa meravellosa per fer-ho, així que agraïts a tota la casa per la feina i realment per la marca que s'ha aconseguit ja consolidar al llarg de tots aquests anys.
0: Doncs Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC, gràcies per ser avui amb nosaltres.
13: Gràcies.
0: Badalona Matí.
13: Molt amable, gràcies.
12: Badalona Matí, al 94.4.
14: Badalona 94.4.
15: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
16: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
17: Torna Filmets.
18: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
17: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
19: Filmets Badalona Film Festival.
18: Totes les emocions.
20: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
21: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
12: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
0: 10:36 minuts, moment de començar parlant de fisioteràpia. I ho fem amb el Ferran Casoliver, de Ferran Casoliver Fisioteràpia. Què tal? Bon dia, Ferran.
22: Bon dia, Àlex.
0: Com estàs?
22: Molt bé, molt bé.
0: Perquè avui, clar, jo et vull dir... A veure, Ferran, m'ha sortit una hèrnia. I ara què? Què hem de fer?
22: Bueno, a veure, primer explicarem una miqueta què és la hèrnia.
0: Exacte.
22: Vale? Ens hem de posar en context. Tu imagina't les dos vèrtebres, vale? Com si fossin un bocata, dos pans. Llavors, entremig, nosaltres sempre ho expliquem així de manera més senzilla, que és, ens hem d'imaginar un ou ferrat. Vale?
0: Vale.
22: El rovell és el que és el nucli pulpós i el que és la clara és l'anella, és la muralla, és el que ens conté. Vale? Doncs ara tu has d'imaginar-te que has d'agafar el pa i el suques, el rovell. Llavors, el rovell el que fa és sortir de la clara. Quan tenim aquesta sortida és el que anomenem la hèrnia. Vale?
0: I això fa mal.
22: Aquí entrarem més en detall. Aquí entrarem més en detall, perquè pot ser... És complex una miqueta. Llavors, clar, molta gent parla i diu, jo també tinc una hèrnia, no? I tothom, no? Es va parlant pel carrer i, ai, doncs la meva amiga també té una hèrnia i, clar, no és el mateix que jo. Hi ha 5 tipus diferents, inclús. O sigui, les hèrnies poden haver centrals, posterolaterals, fonaminals, extrafonaminals i migratòries, vale? El problema que han de veure la hèrnia és exactament aquell rovell que surt, quines estructures compromet o què ens pot portar.
0: Clar, la més coneguda potser és la discal, no? Que potser a tothom li ve al cap una hèrnia discal.
22: Sí, exacte. Bueno, tenim les hèrnies, el típic, no? Hèrnia inguinal, sí. Coses així, però bueno, la que ve més al cap, la més comuna, la que trobem més habitualment en la societat, podria ser la hèrnia discal a nivell de les vèrtebres, de la columna.
0: I ara, això que et preguntava, eh? Es pot tenir una hèrnia sense dolor? Sempre fan mal o no?
22: Hi ha de tot una miqueta.
0: De tot, no?
22: Hi ha de tot una miqueta, però principalment molta gent té protusions, té hèrnies, però molts cops no són doloroses i molts cops es fa una ressonància per alguna situació i es troben, però no donant ningú tipus de símptoma. De fet, el que passa és que quan surt el rovell, el cos no l'interpreta com a seu. Llavors, com no l'interpreta com a seu, el que fa és activar el sistema immune. Llavors, com activa el sistema immune, van els macròfags i es mengen aquella resta. Llavors, per això molts cops, quan es fan ressonàncies de control, ostres, ja no tinc hèrnia, o s'ha reabsorbit, doncs, per aquest fenomen, vale? Llavors, en els casos de les extruïdes i les sequestrades, tenen més facilitat de ser reabsorbides que no pas una altra, però a vegades no tenen per què ser les responsables del dolor en el pacient.
0: Per tant, quan sabem si és la causa dels símptomes una hèrnia?
22: Vale. A veure, principalment, com hem parlat l'altre cop de la ciàtica,
0: sí.
22: Primer és l'anamnesi, és a dir, quan et ve el pacient i t'explica, tu ja, a partir com a professional, ja et van sonant cosetes, no? Va entrant al riu, no? Va entrant l'aigua en el riu i dius, vale, sembla que per aquí. Llavors, després és quan fem les valoracions, els tests ortopèdics. Aquí és quan veiem també les alteracions de la sensibilitat, pèrdues de força. Llavors, aquí entra molt el coneixement del fisioterapeuta, el professional en aquest cas. Per què? Perquè cada segment vertebral té un nervi, aquest nervi té un recorregut, té unes funcions, i a partir d'aquí és quan dius, vale, el pacient ens presenta això, els tests ens han dit això, i la imatge ens comenta això. Vale, té lògica o no té lògica? A partir d'aquí és quan traiem les conclusions. Vale, doncs sí, té lògica, la causa en pot ser aquesta, o no, la causa no és aquesta.
0: I Ferran, hèrnia vol dir cirurgia, és sinònim això?
22: No té per què. Sí que és veritat que socialment, quan parlem d'una hèrnia, tothom es posa les mans al cap i diu, hòstia, que em tenen que operar. No. Sí que és veritat que és un procés que podem tenir en compte quan hi ha una hèrnia, vale? Però sobretot hi ha uns paràmetres que és quan diem, vale, pues en aquest cas sí que hem de valorar la cirurgia, que és quan tractament conservador no ha funcionat, quan portem més de 8 mesos el pacient amb dolor, el que hem comentat abans, alteració de sensibilitat, pèrdua de força, inclús hi ha molts pacients que amb l'extremitat inferior, quan són tema de lumbar, manifesta el que és la cau de quina, és a dir, que el peu cau. És com si estigués tot el rato un accelerador i no pogués pujar el peu. Llavors, aquí sí que ho hem de tenir en compte, aquesta opció. Però sí que la majoria, diré que la gran majoria, sense la cirurgia tenen una bona resolució. I més, ara, la veritat és aquesta, amb els fisioterapeutes, com estem de capacitat, les noves tècniques, els coneixements, l'ús de l'ecografia, ostres, podem fer cosetes que abans potser ens quedaven molt grans, i ara no, i ara podem abarcar-ho bé.
0: I si hem tingut una hèrnia, no? Potser la gent té dubtes. Puc tornar a aixecar pes? Puc tornar a fer esport?
22: Sí, aquesta és la típica dubte.
0: És la típica pregunta,
22: la típica,
0: no?
22: Dubte. Sí que es pot fer, sí que es pot fer. Òbviament, aquí és quan nosaltres hem de matitzar, i sempre per un professional darrere. És a dir, el cas ha de ser individualitzat, i hem vist que tenim molts tipus d'hèrnies, hem d'individualitzar, de dir, vale, quin tipus tens, és la causa del dolor, i a partir d'aquí quins símptomes tens. Vale, doncs hem d'individualitzar el teu pla. Llavors farem una gestió de càrregues i t'ensenyarem quins exercicis són beneficiosos i quins són perjudicials. ¿Vale? A partir d'aquí ho pots fer, sempre tenint aquestes petites característiques, però com a part del tractament, que ens funciona molt bé, és, vale, un cop potser tu estàs en camilla, baixem aquests símptomes, baixem el dolor, que el pacient torni a agafar confiança, però després hi ha una part activa molt important. Per què? Perquè allò necessita un reforç. A part de que quan tu fas activitat, hi ha una connexió neuromúscul-esquelètica, que es diu. És... El múscul és, jo sempre ho explico així una miqueta pels pacients, és com el motor del cotxe. Vale, s'accelerarà menys, et donarà més potència, menys potència. Dic, però, dic, el cervell som nosaltres al volant. És a dir, nosaltres en funció de com girem, o com apretem, o com frenem, el múscul reaccionarà. I llavors, aquesta part és superimportant en la recuperació.
0: Per tant, Ferran, a mode de resum, tres idees així, no?, perquè quedin clares als nostres oients sobre les hèrnies.
22: Doncs, a veure, primer, que les hèrnies hi ha molts tipus. Que no tothom és la mateixa hèrnia. Llavors, a partir d'aquí, una hèrnia no té per què ser dolorosa i tampoc té que ser la causant d'aquell símptoma. Sempre s'ha de valorar i especificar, individualitzar cada cas. I que no es preocupin. És a dir, no implica cirurgia i no implica jo no puc fer esport, en absolut. podem evitar la cirurgia i l'esport sí que és important i es pot tornar a fer.
0: I normalment les hèrnies es detecten mitjançant ressonància o...?
22: Principalment sí. Mm. És a dir, nosaltres, amb els tests, amb les valoracions, tenim una intuïció de que el que li passa al pacient pot venir causat per... Però el que realment el gold standard que ens identifica i ens precisa que sí, que hi ha una hèrnia, seria la ressonància. El TAC també ens val, però la ressonància és molt més específica i molt més adient per a aquests pacients.
0: Doncs Ferran, hem sortit de molts dubtes avui, eh? Amb el tema de les hèrnies. Si algú està afectat, de ben segur que ja està al dia i l'has resolt tots aquests dubtes. T'agraïm que hagis vingut.
22: De res, a tu.
0: I recordem que es trobeu al carrer del Mestre Antoni Nicolau 21, eh? Ferran Casoliver, sí. Fisioteràpia, doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres un dia més aquí al Badalona Matí i ens retrobem d'aquí un mes.
22: Perfecte, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Ferran. Igualment. Gràcies.
22: Gràcies. Adéu.

0: 107.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
6: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
7: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
8: Este otoño, tu energía puede darte mucho más. Contrata la luz de Repsol y te llevas 100 euros de saldo en Wallet para gastar en la energía que tú elijas. Y además, sigue ahorrando 20 céntimos litro en tus repostajes durante un año pagando con Wallet. Contrata ya la luz de Repsol y empieza a ahorrar en todas tus energías. Infórmate en tu oficina Repsol o estación de servicio más cercana y en repsol.es/tedamás. Repsol.
9: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
10: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
9: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
11: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: Són 3:15 d'11 i ja tenim aquí a l'estudi l'Edu, Bessiana, l'Èstor Duran. Bon dia, nois.
1: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
1: Cansat. Tens son?
2: Sí, avui és dia de
0: xafadets. Estem aixafats. Jo no sé, esteu constipats o no?
1: No, de moment estic bé.
0: No us apropeu gaire a mi, perquè avui estic fent un esforç amb la veu. Mira, tinc un caramelet i tot. Espero que no faci soroll ara quan parlo, perquè... Un patiment, que no m'agafi la tos, però bé.
1: Si tu sí que ets un caramelet.
0: Ai, gràcies. Que dolç i que romàntic. Doncs mira, i comencem amb les tendències. Edu, Néstor...
1: Hola.
0: Si puc parlar. Sí, parlant de cinema i aniversaris, ja que ara ha fet 50 anys de la pel·lícula que va convertir a Sylvester Stallone en una estrella, Rocky.
1: Ja sabeu que sóc un enamorat del cinema, aquí tinc la meva secció i de tot.
0: Cinema, acció i caos, no? Com era
1: càmera,
0: això?
1: Càmera, caos i acció.
0: L'ordre dels factors no altera el producte.
1: Però m'alteren a mi. Però he de dir que Rocky és potser de les poques pel·lícules que més m'han marcat i m'han inspirat. 50 anys i segueix sent tota una llegenda, i aquesta pel·lícula va ser l'aposta a tot o res de Stallone, qui va fer el guió i va lluitar per aconseguir el paper protagonista. Tota la història darrere de les càmeres, clar, parlem d'un jove Sly, que li diuen també, que es va inspirar en un combat de boxe que van a veure entre Muhammad Ali i Chuck Webner, i va escriure el guió i el va acabar en només 3 dies i mig de tota la pel·lícula, la primera pel·lícula de Rocky. Va voler vendre la història als estudis de cinema, i els estudis deien, ok, però l'actor es va plantar amb una condició. O sóc jo el protagonista, o res. El tio estava atrotinat, sense un ral, va haver de vendre el seu gos per poder pagar les factures, però va apostar i va lluitar pel seu somni, i ara mira, 6 pel·lícules de Rocky, l'spin-off de Creed, Rambo, Tango i Cash, Alto, mi mamá dispara... Se va convertir en tota una llegenda del cinema que encara avui el seu llegat perdura.
0: Jo recordo, clar, no era Rocky, era Rambo. No siento las piernas. Era el mateix també, no?
1: Sí, però les primeres eren molt millors, jo crec.
0: Però, jo us confesso, sabeu que la música dels 80 a mi m'agrada, però sabeu que cada cop que sona Eye of the Tiger la trec?
1: Sí?
0: No sé per què no m'agrada.
1: No la suportes.
0: No la suporto.
1: Tant...
0: Jo crec que la tinc tan...
1: Cremada.
0: Sí, no ho sé. Bueno, en fi... I continuem parlant de cinema i aniversaris, eh? El cinema ens agrada també els aniversaris, més o menys, perquè ja que un segle després del seu primer i últim viatge, el Titanic, per favor, el Titanic torna a navegar. Ara sí que has trobat el tema, jo sóc un fan del Titanic, eh?
1: Sí.
0: De la pel·li, de tot el món,
1: de tot Titanic,
0: tota la història,
1: de la cançó aquesta també, no?
0: Aquesta de flauta, que també t'agrada la flauta, eh?
1: M'agrada molt la flauta, espera, puja-la una mica.
0: La flauta. La Celine Dion, me sembla que s'està traient, estirant els cabells.
1: Té ganes de morir-se per revolver-se en su tumba, però
3: no dona ni una.
0: Totalment.
1: Bé, doncs parlem del Titanic 2, que s'han trencat molt les banyes pensant el nom, que es tracta bàsicament d'una rèplica del mític vaixell que el 2027 tornarà a recórrer la mateixa ruta des de Southampton fins a Nova York. La idea la va tenir Clive Palmer, que és l'equivalent real al senyor de Jurassic Park, el senyor de la primera que posa els diners, perquè és un excèntric milionari qui també té un parc temàtic de dinosaures animatrònics a Austràlia. Té molts ingredients per sortir molt bé tot això. Mira, parlem de que Clive té l'objectiu de completar el recorregut inicial, i el nou creuer, doncs, és una fusió de luxe, història i tecnologia moderna. I, bueno, encara no se sap la data exacta del viatge ni què pot costar un passatge, però ja hi ha molta expectativa, i tranquil·la la gent que vulgui agafar el vaixell, que gràcies a l'escalfament global ja no hi ha icebergs que facin enfonsar la nau.
0: Més i més no tindrà equipament, doncs, amb tota l'alta tecnologia de radars, no? No aniran amb els prismàtics com feien a l'època del Titanic, en 1912.
1: Sí, home, ara hi haurà un GPS com a mínim.
0: Que es veu que es van perdre els binoculars, no veien ni l'iceberg ni res.
3: GPS, que
1: vaig
3: no,
1: sentint destellos de la flauta de fons.
0: La flauta jo crec que ens hipnotitza, eh? Entrem en un limbo. Vinga, doncs, del Titanic, ara anem al creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que és un home que sempre té les mateixes samarretes, no?
1: Els milionaris tenen molt poc estil. Tenen tots els diners del món i zero estil.
2: Molt bàsic, sempre.
0: L'armari ple, tot així.
1: No, però no és ni bàsic.
2: No
1: saben vestir-se. No saben vestir-se.
0: Perquè Mark Zuckerberg ha estat motiu de riures i memes després de la seva reacció al tastar la cervesa Guinness. La cervesa, que buena
2: está, rubia o morena. El fundador de Meta s'ha convertit en un dels protagonistes de les últimes hores a les xarxes, després que li donés un glob a una cervesa Guinness i la seva reacció doncs, va donar a parlar a les xarxes socials pels usuaris. Això va passar durant el podcast Cheeky Pin, on es va entrevistar a Zuckerberg i Alexander Wang, que és el responsable de la IA de Meta. I en un moment donat de l'entrevista, on estaven xerrant, el Marc doncs, li va donar un glob a la cervesa, suposo que deu ser la beguda que et posen a patrocini, i la cara i els gestos que va fer doncs, delataven el fàstic, no?, que sentia, malgrat que ell doncs, intentava dissimular-ho. Evidentment, doncs, això va arribar a les xarxes i a X es va acabar fent viral el vídeo del moment i han sortit milers de memes de la cara de Mark Zuckerberg al provar la cervesa. El vídeo ja acumula 15 milions de reproduccions i ell ha contestat al tuit posant «Solo es mi cara, a mi me gusta la cerveza». Home. Jo em queda el dubte si això és publicitat bona o dolenta per Guinness, la veritat.
0: La Guinness és aquella negra, eh?
1: Sí, la pinta aquesta negra. La millor cervesa que hi ha, sí.
0: És la pinta, l'has de deixar reposar, ah,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: I sembla que et fotis allí una sopa...
1: És un dinar. Tu amb allò ja has dinat i ja em no sembla cal... perfecte.
0: A mi m'agrada. I vinga, i parlem de menjar, d'un nou invent d'aquests moderns. El nou esmorzar dels diumenges, el xurrocata. Llegó el churrero más copado del condado. Trae
1: relleno, también bañado. Toca el silbato y se escucha en todo lado. M'ha costat, trobar la cançó aquesta.
0: Aquesta t'ha costat?
1: 5 segons. Churro song i los churreros del barri.
0: Hi ha cançons de tot, de tot.
1: Doncs mira, parlem del xurrocata, un híbrid entre... Si potser ho heu endevinat, un xurro i un bocata.
0: I un bocata.
1: Claro. S'ha inventat a una xurreria de Màlaga i té l'objectiu d'unir la tradició del xurro amb un concepte una mica més innovador. És un entrepà, però el pa és massa de xurro. T'has quedat boig, eh? Ja està, et veig salivar, potser és el...
0: Bocabadat.
1: Jo et veig salivar, potser és el caramel.
0: Exacte.
1: Mira, fan el pa amb la massa del xurro i li donen la forma d'entrepà i ja dins li poses el que vulguis. La gent ha començat a donar opinions sobre l'invent i una dona que assegura haver treballat a una empresa de xurros confirma que con ketchup i mayonesa están que te mueres. Mentre quan altres se'ns menja envoltats en xòpet, el que està clar és que almenys per mi, i jo crec que per tothom que ens està escoltant, uns xurros amb xocolata,
2: bé,
1: crec que de moment no els canviaré per res, eh? O sigui, ketchup i maionesa a les patates i ja està.
0: Fora. O l'entrepà vegetal, maionesa, no? El sàndwich vegetal.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: el
1: sí.
0: Ketchup al Frankfurt o el Bratzburg. Però...
2: Sí, i el pa, que sigui pa de... Pa normal.
0: Pa normal. Sí. Pa de pagès. Però no d'aquest de baguette que és xiclet al cap de 2 segons, eh? D'aquest bo. D'aquest bo d'artesà, de forn de llenya, eh? Vinga, i ara mai una foto per Instagram havia sortit encara. Una agent de presons es passa de la ratlla, i atenció, perquè ha acabat acomiadada.
2: Als Estats Units, una agent de presons ha perdut la feina després de fer-se diverses fotografies amb les internes i publicar-les a les xarxes. Diguem que les imatges no són precisament les que esperaries d'algú que treballa a una presó. És Carla Beltrán, que és la protagonista de la història, que feia pocs mesos que treballava al centre del comtat de Bexar, a Texas. Apareix a les fotografies uniformada, posant davant del vidre que la separa, que separa les presoneres d'ella. I en algunes fa poses normals, però en altres fa com poses ensenyant la botifarra, per exemple.
0: Oh.
2: I, per exemple, les internes també s'hi sumen, del fons. L'oficina del xèrif va confirmar que la gent va ser convidada el 12 d'octubre i ara volen saber qui va fer les fotos, perquè, clar, suposo que aquesta persona també ha de ser acomiadada. En tot cas, sembla que la professionalitat no és el punt fort d'aquesta sessió de fotos, perquè una cosa és tenir un bon ambient a la feina i l'altra és convertir el teu torn de vigilància en una sessió per l'Instagram.
0: El mal que fan les xarxes socials, sí, sí, i mira, sempre. Que pot comportar perdre la feina, eh?
1: Veig que t'ha agradat la cançó, eh? Estaves ballant.
0: Sí, clar, és que els 80... Però és que ho cantava, això.
1: Això de Police. De Police.
0: Home, de Police.
1: Clar, és que...
0: De Poli... clar, clar, és que clar, tot té vincle.
1: Dic, estava buscant una cançó graciosa, no he trobat res, dic, bueno, pues de Police.
0: Home, quin fallo meu, que no m'he adonat d'això. Això és que estic malalt.
1: Està tot pensat aquí dins.
0: Es nota que estic acostipat,
2: eh? És el Carmel, això.
1: És el Carmel.
0: El Carmel de Vicks. Vinga. I per acabar parlem de música. I ja sabem els noms dels 18 participants del Benidorm Fest. Aquesta també ens agrada.
1: Aquesta també t'agrada, dels 80,
2: més,
1: no?
2: Jo amb aquesta cançó no puc més.
0: Ah, no t'agrada?
1: No, no, no, no. No pots més, això vol dir que l'has escoltat molt.
0: És com la de Eye of the Tiger.
2: Ficava fins la sopa. Dic, és, no l'escoltes volent, però l'escoltes.
0: Ara, jo volia que anés la vi com aquesta cançó, Eurovisió. Sí, home, era la cançó que més m'agrada.
2: Ara és tan millor que...
0: Què va anar, allò de...
3: Me'n recordo. És com es deia ara la noia.
0: La perra, la zorra, com era allò?
2: No.
0: Ai, no. No, lo de... Soy una zorra, no? Era?
2: No.
0: Era això? No? Sí, home, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Això va anar a Eurovisió. Una... A veure, Roger, busca la cançó.
2: Ens estan fent mímica aquí, però no entenc.
1: Estan posant-se les mans al cap, s'estan estirant els cabells. Els pocs que li queden al Roger se'ls està estirant.
0: Clar, no, és que
1: estem parlant de l'última Eurovisió en què va anar la Melody.
2: La Melody.
0: Ah, la de la Melody, val. Sí, clar, jo és que anava...
1: L'any passat no va haver Eurovisió per tot lo d'Israel, boicot i tal, i enguany...
0: Enguany, sí.
1: Ara, a veure, què ens comenta?
0: Vale,
1: què ens comenta el Néstor? Deixem-li parlar.
2: Anàvem a comentar que el Benidorm Fest ja té els 18 artistes que participaran en la seva 6a edició, que se celebrarà del 23 al 30 de gener. Entre els noms més coneguts hi trobem a Vico, que sonava ara a la noche entera, Merche, Bombay, Andrés Coy, la Dilla Russa i Isabel Ayun, la de la Potra Salvaje. També hi haurà propostes més emergents com Alba Morena, Pipioles, Suset, que va sortir a l'Operació Triunfo, que també ha fet 25 anys el programa aquest any, Otami Tamako. Ara bé, enguany hi ha una pregunta important. És aquest festival servirà per escollir el representant d'Espanya a Eurovisió? Doncs encara no ho sabem. Recordem que Espanya es va retirar del concurs del 2026 en protesta per la participació d'Israel i RTV es planteja mantenir aquesta decisió de cara al 2027. Per tant, el Benidorm Fest continuarà endavant, però encara està per veure si el guanyador tindrà bitllet directe cap a Eurovisió o si el festival tindrà vida pròpia, independentment del certamen europeu.
0: Doncs veurem què passa. Per cert, la cançó que dèiem...
1: La zorra que deies?
2: La zorra estava ben dita.
0: De Nebulosa. Escoltem una mica, escoltem com sona.

0: Aquesta és la cançó que deia,
1: que
0: també
1: em
0: va agradar molt, que no me'n recordava del nom del grup, La Nebulosa, que era un duet, eh?
1: Sí, sí.
0: Era un duet. Doncs mira, amb aquesta cançó ja arribem gairebé a les 11 del matí. Gràcies, nois, Néstor, Edu, per aquestes tendències i curiositats. De seguida ens actualitzem el butlletí de les 11 amb la nostra companya Sílvia Villarroel i de seguida tornem amb més Badalona Matí en directe. Fins ara!
1: Adéu! Adéu.

0: Catalunya.cat. Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
1: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 21 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg després que hagin estat aturades des del mes de juny. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri, on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i l'estiu de 2027. Durant la trobada amb els veïns també han reclamat més il·luminació i neteja al barri. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
4: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any. El menys favorable, jo creo que antes, el menos favorable, que seria antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat. Una vez empiece la obra, en lo que se refiere al viaducto, 12 meses.
3: I l'Ajuntament ha inspeccionat l'edifici del número 22 del carrer Bruc, on es va esfondrar 5 metres de sostre de la planta baixa i ha ratificat el desallotjament donat l'estat de la casa. Prèviament, bombers va evacuar 4 persones de l'immoble, dues d'elles menors d'edat. També van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. Els fets van passar diumenge cap a 8:15 del vespre. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés al 112. I Esquerra Republicana ha homenatjat aquest matí Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Un acte al monòlic de l'expresident de la Generalitat, on hi han participat tots els grups polítics tret del PP que no ha estat convidat. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès.
5: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat d'alcalde Xifré, com l'assassinat de tantes altres persones. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana. Per tant, ells tenen molt clar qui és l'enemic i nosaltres estarem sempre al costat de la gent i al costat de Catalunya per defensar els drets socials i nacionals.
3: I Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater i també ha presentat una nova imatge gràfica. Professor de secundària i activista polític, la seva trajectòria està marcada per la participació en moviments juvenils independentistes, així com per la repressió derivada de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Josep Pol el setembre de 2018. Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com alternativa al govern de Xavier García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des del 1991. Escoltem Marcel Vivet.
6: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent, parlo de tot l'Ajuntament. Necessitem renovar cares. Necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat.
3: I en esports, la 6a Joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75. Els Adán i Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador arribant a perdre 9 punts. Però, com reconeixia el mateix tècnic de la penya, quan es va treure la pressió del damunt, es va veure la millor versió verd i negra. Abans del maig es va fer la celebració del títol de la Supercopa CB i els 4.636 espectadors que hi van poder gaudir-ho. Sense temps per gaudir-ho més, diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa CB de fa un mes. Ara mateix passen 5 minuts de les 11. Us continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Radio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
7: Hola! Hola, veí! Vine a visitar el nou

0: Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Torna Filmets.
2: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
1: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
3: Filmets Badalona Film Festival.
2: Totes les emocions.
4: Badalona Matí.
5: Passant 6 minuts de les 11 del matí, seguim aquí en directe al 94.4 de Radio Ciutat. El Museu de Badalona ens torna a obrir les portes per descobrir què ens té preparat de cara als pròxims mesos. I és que el museu organitza activitats perquè les famílies puguin aprendre, jugar i també descobrir el nostre passat de romà d'una manera ben entretinguda. Ens fixem en la programació d'octubre, novembre i desembre amb contes, titelles, tallers i fins i tot una proposta per convertir-se en petits investigadors de la ciutat romana de Bétulo. Parlem amb la Esther Espejo. Bon dia, Esther.
6: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
5: Molt bé. Explica'ns, Esther, des del Museu de Badalona, com es transforma una història de 2.000 anys d'antiguitat en una activitat que pugui interessar un nen, no una nena d'avui dia?
6: Difícil de fer-ho, difícil de despertar l'interès, però aquesta és la nostra idea. Bueno, d'alguna manera, apropar la història, apropar la literatura clàssica, apropar el llegat que ens van deixar els romans a través del joc, a través de contacontes, a través de propostes interactives en les que el nen pugui desenvolupar la seva creativitat a la vegada que aprèn coses del nostre passat. I l'objectiu principal d'aquestes activitats és que ho pugui fer en família. Diàriament ja tenim a criatures de totes les edats que venen acompanyades, és allò que se'n diu el públic captiu, no? Que venen obligats perquè l'escola els porta al museu. Doncs ara el que volem és tirar per aquesta línia, desenvolupar tot d'activitats, dissenyar noves propostes que permetin que sigui el nen el que tiri de la seva família, que sigui el nen el que abanderi la idea de porta'm al museu perquè hi ha una activitat interessant.
5: Sí. I sobretot, bueno, Esther, també amb aquest objectiu, no?, que els infants ja des de ben petits coneguin la història de Badalona, sí. De la Bétulo.
6: Sí, i sobretot que descobreixin que probablement a casa seva tenen contes, històries que els pares els hi llegeixen abans d'anar a dormir i que aquestes històries no són inventades fa 4 dies, sinó que són històries que ja els romans, el pedagogus, normalment grec, el mestre grec, que era el pedagogus, ja li explicava als nens romans. Mm. Són les mateixes històries d'aquella... aquell conte de la tortuga i la llebre que hem sentit des de petits és una història que ve de l'època romana, no? I això és pel que fa referència a faules, però també el que volem és tractar i abordar la mitologia adaptada a les criatures i el perquè de qüestions tan quotidianes per nosaltres com el nom dels dies de la setmana, no? Mm-hmm. Els noms del dia de la setmana no venen donats així perquè així, o sigui, són noms que ja venen de l'època i de la tradició de la cultura clàssica. Doncs això, vincular aquests conceptes és relacionar la nostra cultura amb la cultura dels romans perquè eren els nostres avantpassats més propers i dels quals hem begut més i després, evidentment, la descoberta de les restes arqueològiques, la descoberta de la Bètula romana des d'un altre punt de vista, des d'una altra perspectiva. I sempre, insistim, sempre en companyia del pare o de la mare o dels pares. Uh-huh. Portats, que el nen porti el pare.
5: Parlem una mica de la... Repassem la programació, Esther, sí, del 25 d'octubre, no? I 22 de novembre tenim aquests petits contes, grans històries.
6: Sí, sí, són, és aquesta proposta que anirà a càrrec d'una persona especialista en fer de compte a contes. És una persona filòloga clàssica que s'ha especialitzat en aquest món i que fa molts anys que volta per biblioteques, per festes de reconstrucció, per celebracions, en el marc de donar a conèixer la divulgació de la cultura clàssica. Fem l'activitat el dia 25 i tornem a repetir la mateixa proposta el dia 22 de novembre. L'activitat és gratuïta, però cal fer la reserva prèvia perquè, lògicament, ja podem comptar que l'espai on ho farem és limitat, l'aforament és limitat.
5: A partir de quina edat estan recomanades aquestes activitats?
6: A partir de 5 anys.
5: No
6: massa petits. A partir de 5 anys i la història s'adapta perfectament, l'enfocament de la persona que farà l'activitat s'adapta perfectament fins als finals de la primària. Estem parlant de 12 anys. Després, el dia 8 de novembre, fem una representació teatral de Titelles com a introducció a alguns personatges de la mitologia clàssica, específicament el personatge femení de la Medusa. Qui era la Medusa? És un personatge fascinant, amb una posada en escena i un muntatge que de ben segur contribuirà a despertar l'esperit d'interès dels nens. Aquesta activitat es diu, la representació es diu La princesa de pedra, i això serà el dia 8 de novembre. I després, el desembre, el dia 16 de desembre, tenim un taller de construcció d'una mini baètolo. Allò de Catalunya en miniatura, doncs ho convertim per una estona en baètolo en miniatura. Els nens i nenes que participin doncs ajudaran a la persona que porta l'activitat i els educadors que l'acompanyaran a muntar els edificis més emblemàtics, més importants d'una ciutat romana, i els personatges, petits personatges protagonistes d'aquesta ciutat, per una estona, seran els Playmobils, els clics de Playmobil.
5: Ah, els Playmobils, mira.
6: Yes, sí.
5: Això
6: sí.
5: Té molt èxit entre els més petits, ja des de fa anys, de moltes generacions.
6: I pels pares. No sé si més èxit pels nens o pels pares d'aquests nens que han estat durant dècades jugant amb aquesta jovineta tan atractiva. I després, per finalitzar, durant les vacances de Nadal, de les vacances escolars de Nadal, doncs tindrem a disposició de tots els nens i pares que vinguin al museu un joc de pistes a la zona del subsol. Tot el jaciment doncs l'omplirem en pistes que... amb objectes que a través de pistes les criatures les hauran d'anar localitzant i tot això a través del relat d'una història i de sempre amb l'objectiu de divulgar la cultura romana.
5: Això està molt bé, no? Una manera de fer que els nens, Esther, visquin el museu com una mena d'aventura, no? Perquè potser moltes vegades potser es creu, es té una visió com molt conservadora dels museus, on són espais on simplement anem a mirar objectes o passejar, però clar, aquesta idea d'aventura pels nens, no?, els engresca...
6: La idea prioritàriament, insistint que és el tema de que els nens siguin els que volen venir al museu i siguin ells els que tirin dels pares per venir. Això és la prioritat, però clar, ho hem de fer de manera atractiva, ho hem de fer, si cal gamificar, doncs gamifiquem l'espai, no? I sempre, doncs, això, fem un aprenentatge de manera divertida, de manera entretinguda, tal com tu comentaves.
5: I què ens pot ensenyar, Esther, la baètolo romana, no?, sobre la manera que vivien els habitants de Badalona fa 2.000 anys, els nostres avantpassats?
6: Sí, doncs... A veure, la diversitat de coneixements que ens aporta el jaciment són múltiples. Múltiples des de tots els punts de vista. A nivell urbanístic, les nostres ciutats actuals, el creixement de les ciutats actuals, no del casc antic, de la part medieval de la ciutat, però qualsevol dels nostres barris estan traçats seguint les mateixes instruccions, les mateixes maneres constructives dels romans. Això, per començar, ens apropem al sistema de clavegueram. Per nosaltres, la claveguera és un element imprescindible en una ciutat. Pues aquest sistema de desguàs de l'aigua bruta i també de l'aigua de pluja és una herència que portem des de l'època romana. Els romans van posar en marxa la construcció d'aquests sistemes de desguàs de l'aigua. A nivell del nostre dia a dia, al nivell de la nostra cultura, el tema del perfum, per exemple. De fet, la paraula perfum ve de l'accepció romana fer fum. Mm. I fer fum és el que els romans feien als temples com a ofrena als déus. Doncs aquesta ofrena en forma de fer fum, en forma de fum, s'acaba convertint el que per nosaltres actualment és la paraula perfum i el que implica el perfum pel nostre cos físic, però també pel nostre cos emocional. El calendari que comentàvem abans, hi ha ple d'elements al jaciment que ens permeten descobrir com els dies de la nostra setmana estan vinculats a l'existència de determinats déus romans. Des del punt de vista dels jocs, els jocs de taula, els jocs de dar, els jocs per passar l'estona, per entrar retenir-se, doncs són en part una herència de l'època romana. L'ús dels daus, per exemple, per jugar.
5: Molt bé, Esther, doncs déu-n'hi-do, ja els nostres oients, si volen descobrir la història de Badalona d'una manera diferent, en família, amb els infants, doncs al Museu de Badalona trobaran contes, titelles...
6: Exacte. A través de la nostra pàgina web trobaran tota la informació actualitzada i podran accedir a la compra de les entrades, a la compra o a les reserves, perquè ja us comentava abans que hi ha algunes propostes que són gratuïtes, però sí que han de fer la reserva per no superar l'aforament de l'espai.
5: Molt bé, ens quedem l'esdeveniment més proper, aquest 25 d'octubre, aquests petits contes, grans històries dedicats a la mitologia clàssica. Esther Espejo, moltes gràcies per explicar-nos la programació avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
5: Adéu.
1: Badalona Matí.

Avui recordem una d'aquelles cançons que, quan comencen a sonar, ens transporten directament a una història d'amor. Parlem de The Lady in Red, de Chris de Burgh. Precisament avui, aquest cantant fa anys, va néixer el 1948. És una de les grans balades romàntiques del pop dels anys 80. Publicada el 1986, aquesta cançó es va convertir en un èxit internacional i és una de les peces més emblemàtiques del cantautor irlandès, inspirada en la imatge d'una dona vestida de vermell.

d'aquell instant màgic en què tornes a mirar la persona que estimes com si fos la primera vegada. Una melodia elegant, una veu inconfusible i, sens dubte, una declaració d'amor que ha atravessat generacions, perquè hi ha cançons que no passen de moda i amors que sempre mereixen una banda sonora.

0: Avui parlem amb una de les figures més singulars i imprescindibles de la música catalana. Músic, productor, lletrista amb veu pròpia i un humor que mai no falla. Cofundador del mític grup El Último de la Fila i amb una trajectòria en solitari plena de joies musicals com Tinc una bèstia dins meu o Homes i dones del cap dret, amb aquesta cançó que ara estàvem escoltant, La Rambla. Aquest dissabte actuarà a la Sala Dos Rombos de Badalona i ens fa molta il·lusió parlar avui amb ell en directe al Badalona Matí. Quimi Portet, bon dia.
1: Molt bon dia i bona hora, bon dia.
0: Quimi, d'aquí no res, tornem a tenir a Badalona, a la Sala Dos Rombos, com dèiem. Com estàs vivint aquesta gira World Tour?
1: Bueno, de la veritat que molt bé. Som afortunats de tenir aquesta gira a Badalona, a la sala aquesta que ens encanta tocar-hi. És el tercer any consecutiu que hi venim i amb moltíssimes ganes, doncs, de trobar-nos amb els amics d'aquí, de Badalona i voltants, i de tocar les nostres cançons. Ja després de la gira de l'Último ja portem uns quants concerts, hem reprès una mica la nostra gira en solitari i ho estem passant genial amb el Celada, el Lax i la Rovira, doncs ho passem.
0: Has passat, de fet, Quimi, per Barcelona, Reus, Vic, encara tens metge, per a més concerts?
1: Bueno, anem fent, la veritat que a on ens truquen hi anem, m'encanta tocar-lo i el grup està molt ben conjuntat. Sí, ens dediquem a això, ho hem fet amb diferents magnituds, amb diferents situacions i ens encanta fer-ho. Si el de la metge, doncs ja ens avisaran, no? Jo ja sóc una mica carcamal, aquesta és la realitat, però de moment efectes del meu ofici no ho estic notant de cap manera.
0: Perquè a més, Quimi, d'aquí 5 dies és el teu aniversari, eh?
1: Sí, faig 69 anys, o sigui, poca broma ja, la cosa ja es complica, es va complicant. Però sí. Bueno, la veritat, afortunats, tenim bona salut i anem fent, sí.
0: El teu últim disc d'estudi, Si plou ho farem al pavelló, és del 2020, però estàs treballant sí. En un nou àlbum d'estudi de cara al 2027, no sé si ens pots avançar alguna cosa.
1: Bueno, la veritat és que ja estic treballant, en aquest moment m'agafeu a l'estudi, o sigui que quan heu trucat he hagut de parar la maquinària perquè estava treballant. Treballo molt, amb molta tranquil·litat, molt lentament, jo penso que fins a finals de l'any que ve no tindré possibilitat de publicar-ho, però sí, estic treballant amb un nou material i super il·lusionat amb ell, o sigui que insisteixo en que sóc afortunat de poder treballar doncs, amb el Manolo, amb coses grosses, amb la meva carrera, amb diferents coses, i em fa molta il·lusió treballar en aquest disc, que serà el meu 12è en solitari, o sigui que ja són un pilot de disco, sí.
0: El 12è, déu-n'hi-do. I en quin moment creatiu Quimi, diries que et trobes actualment?
1: Bueno, em sembla que t'has d'anar adaptant a cada època. És inútil intentar fer veure que sóc un jove inexpert o un jove esvalutadíssim. No ho sóc un senyor tirant a gran, però sempre hi ha material per fer. Jo sóc un enamorat de la música, del meu ofici, i sempre hi ha maneres d'enfrontar-te al teu ofici. Em sembla que s'ha de fer sempre partint d'acceptar qui ets, de l'època en la que estàs, de no renunciar a cap de les èpoques que has viscut, però amb la il·lusió també de que estàs dedicant a una cosa que és supercreativa i que et satisfà plenament. Així és com ho agafo.
0: I l'any passat vas publicar el llibre Cançons en vell llemosí amb les lletres de 130 cançons, amb les lletres d'aquestes 130 cançons de la teva trajectòria sí. En solitari. Què significa, Quimi, per a tu tenir en un mateix lloc tota aquesta part de la teva obra?
1: Home, doncs, home, una mica, si se'm permet la immodèstia, doncs fa una mica d'il·lusió per fer-te el xulo, no?, que has fet molt, a part de lo que hem fet, òbviament, amb el Manolo, que és una cosa molt grossa i que ha tingut molta difusió, doncs, a part d'això, d'haver pogut fer 130 cançons, de publicar-les en disc i després de recollir-les en aquest petit opuscle que jo penso que fa molt gos, de cada un dels discos, i on posar el lector en situació de cada una d'aquestes composicions, doncs, bueno, doncs, poc o molt et fa estar una mica orgullós, no?, de que, bueno, has anat fent la teva carrera i queda un material allà. Ja ho jutjarà la gent si és bo o és dolent, però hi ha un material que és molta feina que s'ha fet durant tots aquests anys.

0: Quimi, parlem del concert que oferiràs a Badalona, perquè amb tanta història viscuda, tantes cançons que has compost al llarg dels anys, com decideixes quines són en el concert, com fas la tria?
1: Mira, triem les que ens ve més de gust tocar. La veritat, com que en tenim 130, doncs no hi ha problema per triar-ne. Durant un concert, òbviament, que dura una horeta i mitja, doncs pots tocar 19-20 cançons, i en general en cada gira triem les que ens ve més de gust tocar. Sempre n'hi ha alguna que feia molts anys que no tocàvem i la recuperem, i precisament comencem el concert amb una d'aquestes, i la veritat és que això representa molt poc problema. Òbviament hi són el que se suposa que són els hits, entre cometes, però també hi ha moltes cançons que no han estat especialment importants a nivell discogràfic i que en directe ens encanta tocar-les, i les toquem amb tota la naturalitat del món.
0: Tu has passat més temps als escenaris que fora, podríem dir, Quimi. Després de tants anys, no?, encara puges als escenaris amb la mateixa il·lusió. Aquesta il·lusió no es perd mai, oi?
1: Doncs sí, i la veritat que i nerviós, o sigui, posem nerviosos igual. O sigui, sempre que tinguis respecte per l'ofici i per el que vas a oferir al públic, hi ha una pressió i unes ganes de fer-ho bé. I això es tradueix molts cops amb una tensió abans de pujar a l'escenari important. Un cop sona la primera nota i veus que tot va bé, doncs ja està, hi ha un relax absolut i unes ganes de comunicar, de compartir amb el públic aquestes cançons. I bueno, ho anem fent i insisteixo, dic que cada resposta que som afortunats de poder-ho fer.
0: Per tant, quan ja deixis de posar-te nerviós, ja no t'averteixi, no? I serà quan pengis les botes, entenc, eh? Quan no tinguis aquestes papallones que encara et fa l'estómac sortir a l'escenari.
1: Jo penso que sí. Penso que qualsevol persona que respecti aquest ofici està nerviós abans de sortir a l'escenari perquè li suposa una pressió i perquè, en el fons, aquesta pressió i aquests nervis es tradueixen en un interès per al que estàs fent. Si realment t'importés poc o ho fessis purament d'una manera maquinal, doncs aquests nervis no existirien.

0: Quimi, la gira arriba després d'haver tornat als escenaris amb l'último de la fila. Com has viscut aquesta experiència i què ha significat tornar a compartir escenari amb Manolo García?
1: Bueno, aviam, junts ja hi hem estat altres vegades, però òbviament la gira ha estat espectacular, ha estat locals molt més grossos dels que havíem tocat mai, i bueno, i la resposta del públic ha estat al·lucinant. El tornar a recuperar doncs el contacte amb aquells músics, amb aquestes cançons, doncs pots imaginar que a nivell emocional és important, i òbviament a nivell professional és una fita. O sigui, tocam, el local més petit que tocàvem era de 30.000 persones, vam arribar a tocar per 70.000, o sigui que 12 concerts, doncs bueno, no podem estar més satisfets d'aquesta gira.
0: I quan acabes una gira, Quimi, necessites desconnectar de la música o sempre tens una guitarra a prop? A veure, explica'm, com desconnectes de la feina? Es pot desconnectar o no? És fàcil?
1: Una mica sí, però pocs dies, eh? Pocs dies. De seguida tens ganes de tornar de juerga. També, és clar, som afortunats una altra vegada. Sí. Hi ha moments en què estàs a l'estudi, moments que estàs assajant, moments que estàs fent concerts, i són facetes totalment diferents. O sigui que, en el fons, quan ets a l'estudi, reposes de fer gires, quan estàs fent una gira, reposes de composar. O sigui, sempre hi ha novetats en aquest ofici.
0: I parlant de les teves cançons, totes tenen un univers propi, irònic, amb humor absurd i també tocs surrealistes, no? Com neixen aquestes idees?
1: Bueno, això és el que em surten a mi. M'encanta escriure, m'encanta fer música, m'encanta escriure, i en la meva forma d'expressar-me hi ha sempre aquesta compensar el romanticisme amb una forma d'humor o alguna forma d'absurditat, que em sembla que compensa una mica el que podria ser una mica Quico o Ortera, no? Tendeixo una mica a ser romàntic, però sempre ho compenso amb humor i amb temes que desdramatitzin una mica aquest romanticisme.
0: Primer la música o la lletra?
1: Jo sempre faig primer la música, sempre, perquè sóc músic. El que passa que m'encanta fer lletres, m'encanta. Em costa més fer lletres que fer música, però sempre he fet música primer i lletra, tant amb l'último com quan treballo en solitari.
0: I després de tants anys, Quimi, encara busques, m'imagino, sorprendre't a tu mateix quan compons. Què et fa dir, mira, aquesta cançó val la pena?
1: Doncs mira, és molt diferent la música que la lletra. Amb la música no em representa cap problema, perquè és un joc. Té un punt d'infantil, de lúdic, de jugar amb unes joguines, les guitarres elèctriques, els ecos, els ordinadors, les bateries. Hi ha una part de joc que no s'acaba mai. Amb les lletres les passem una mica més canutes. Quan ets jove existeixen uns temes clàssics, l'enamorament, el festeig, el desamor, que després de gran doncs es van evaporant una mica i ho has d'acceptar, això, no pots fingir-ho, això. Llavors has de menjar-te una mica més el tarro per fer lletres, però te'l menges, i en el meu cas, el tenir aquest tema de l'humor, del, diguem-ne, surrealisme, doncs sempre hi ha material per fer textos.
0: I Quimi, hi ha una cançó teva o amb l'último de la fila que sigui la teva preferida?
1: Home, n'hi ha moltes. M'agraden moltes cançons. M'agraden cançons que ha fet el Manolo, m'agrada que n'he fet jo. Per exemple, aquesta que estem escoltant, que és música meva i lletra del Manolo, és una cançó que m'encanta. Aviones plateados.
0: Escoltem-la una mica més.
1: Sí.

0: Una cançó, Quimi, publicada el 1986, si no m'equivoco, dins del disc Enemigos de lo Ajeno, eh?
1: Fa 30 anys justos, eh?
0: 30... Jo tenia 3 anys, imagina't.
1: Jo ja era vell, imagina't.
0: No, sí, i sens dubte que és són unes cançons que a molta gent, imagino, que els han acompanyat durant tota la vida, eh? Escoltar Manolo García, Quimi Portet, l'último de la fila...
1: Sí, és curiós, sí, però és així, la vida, sí, és curiós. És el poder evocador de la música popular, no només la nostra, sinó de tota la música popular. Ara quan m'heu connectat, sentia una cançó que pensava, si feia anys que no sentia aquesta cançó, i també m'ha transportat, no? És una mica el que té la música popular, és aquesta potència evocadora.
0: I tant. I per anar acabant, Quimi, vinga, digue'm. Dissabte actues a la Sala dos Rombos, ho sí. Dèiem, que és l'antic Extraperlo aquí a Badalona. T'agrada més actuar en sales on tens el públic molt a prop o prefereixes això, escenaris més grans, on el públic està a una certa distància? Aquest contacte amb el públic, t'agrada?
1: A veure, m'agrada molt. També el material que fem amb la meva carrera en solitari... és un, diguem, som 4 músics a l'escenari i és molt divertit veure les reaccions de la gent, ens encanta. El que passa que som músics i és el nostre ofici i podem tocar als festivals grossos, també hi toquem a l'estiu, i podem tocar en teatres on la gent estan assentats, però aquest tipus de sala com el Dos Rombos és potser l'ideal per nosaltres. És una sala de rock amb una on la música potent sona molt bé i estàs molt a prop del públic i ens encanta. A mi em sembla que és la situació ideal pel nostre concert.
0: Molt bé, Quimi Portet, doncs sens dubte, eh? A qui vulgui venir a la Sala dos Rombos aquest dissabte, eh? A quina hora? Ja s'obren portes a les 8, si no m'equivoco?
1: El concert és a les 10, sí.
0: A les 10.
1: Exacte, sí.
0: Doncs a les 10, tothom qui vulgui...
1: Molt bona hora per un dissabte, no? Una hora fantàstica.
0: Home, i tant, per suposat. Quimi Portet, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui en directe al Badalona Matí. Molts èxits i llarga vida a la música i moltes felicitats. Ja d'aquí 5 dies, que és el teu aniversari.
1: Moltes gràcies. Salut i per molts anys a vosaltres també.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Salut.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: Torna Filmets.
3: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
2: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Filmets Badalona Film Festival.
3: Totes les emocions.
5: Badalona Matí.

0: 94.4 i és el moment de parlar de literatura, eh? Deixem de banda la música, hem conversat amb el Quimi Portet, però ara a la Laia Arce, de la llibreria Mitja Mosca. Bon dia, Laia, què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ens parlaràs de que fins a finals de novembre, no, fareu un cicle de tres conferències sobre la moda amb la Sílvia Rosés, oi? A través de la història del vestit sastre, les sabates de taló, els texans. Explica'm, què analitzareu?
1: Doncs mira, són tres xerrades que proposem a finals de novembre, a principis de desembre, tres dimecres consecutius, i que venen a parlar a través d'aquestes tres peces de regles socials, jerarquies, paradoxes culturals de la nostra cultura, no? De rols de gènere, de ple de coses, no? Que volem analitzar com la moda és una eina per entendre de forma crítica el món i com l'expressem, no? Perquè nosaltres expressem el món a través de la moda i el món també s'expressa a través de la moda, a través nostra. I aprofitant doncs, que farem aquestes xerrades, i sempre que fem xerrades són xerrades que tenen a veure amb la llibreria, no?
0: Sí.
1: La llibreria tenim una petita secció de moda que ens agrada molt cuidar, i volia parlar sobretot d'una editorial que ens encanta a nosaltres, que es diu Superflo, aquest nom ja diu molt, que és una editorial especialitzada en moda. Només publica llibres que tenen a veure amb la indumentària i amb el vestit. I és una editorial molt interessant perquè a través d'aquests llibres doncs justament tenen aquest esperit, no?, de parlar de la indumentària però amb una vessant crítica, d'anar molt més enllà del que és superflu, per molt que el seu nom digui que és superflu, anar molt més enllà i analitzar el món a través de la roba.
0: Mm-hmm. I ens recomanes llegir els llibres d'una trilogia, oi?
1: Exacte. Jo sí... de tot el seu casal, que tot és molt interessant, però uns llibres que m'agraden molt d'aquesta editorial és una trilogia d'una crítica de moda i periodista que es diu Dana Thomas, que és americana, i aquests tres llibres componen una trilogia que tu pots llegir perfectament per separat, vull dir que si només t'interessa un, pots agafar-ne només un, si t'interessen dos, i si els tres, els tres, tot i que jo crec que quan comences per un et queden ganes de llegir els altres. I és uns llibres que va publicar entre el 2007 i el 2019 que expliquen, intenten desxifrar les estratègies i els canvis del desenvolupament de la indústria de la moda en l'era de la globalització. Són llibres que sí que és veritat que tenen moltes dades sobre dissenyadors, models, fotògrafs, i que per la gent que li agrada la moda doncs serà un gust llegir-lo,
0: sí.
1: Però que parlen a través d'aquest món de la nostra societat, com del concepte de luxe, parlen molt d'economia, de dret internacional, de cultura pop, de mil coses que podem extrapolar més enllà d'aquest món concret i poder fer una lectura social i política. I que, per tant, crec que va molt més enllà de l'interès que pugui tenir algú interessat en moda i que pot interessar a qualsevol persona que li agraden les ciències socials.
0: Mm. Aleshores, ens recomana llegir els llibres d'aquesta trilogia, no? En aquest ordre, no només perquè és l'ordre en què es van publicar, sinó perquè argumentalment també pel desenvolupament té un sentit, no? Començaríem per aquest Deluxe, de com el lujo perdió su esplendor.
1: Sí, és el primer que va publicar i és el primer que dibuixa ja la tesi una mica de l'autora. Aquí l'autora fa un llibre d'investigació periodística i fa una imatge crítica del que va ser a finals dels anys 90 i a principis dels 2000 va suposar el començament de la globalització en el sector del luxe i la seva popularització, no? El que seria l'expansió de la classe mitjana, la massificació de l'oferta, la concentració de marques en grups empresarials grans, l'abaratiment degut a la deslocalització industrial, no? Això de portar grans marques que abans eren artesanals i es feien a París, a Itàlia, no sé on, les portem a fora, queden molt més barates i posem l'etiqueta al final en el país, no?, europeu, perquè segueix tenint el valor en allà, però realment aquell producte té un preu molt, molt inferior al que s'entén, no? Ella el que defensa és que tot això que va passar entre els anys 90, no?, i els principis dels 2000 és un procés de vulgarització del luxe, que realment és una falsa sensació de democratització, no?, perquè diguem, s'està posant a l'abast de tothom, que tothom pugui accedir, no?, a grans marques. Però realment ella defensa que no és així, i que al final el que hi ha és una pèrdua de l'artesania a favor d'interessos econòmics de grans grups. Coses que potser també podem extrapolar a altres mons, eh? Vull dir, no només en el de la moda, i que està passant en molts altres sectors. I el llibre, que des, sens dubte és molt dins del món de la moda i que posa molts exemples, realment l'autora és molt bona narradora i introdueix de forma molt amena, no?, a fer un retrat d'aquesta època una mica.
0: Anem al segon, que és Dioses i Reyes, Ascenso y Caída, de Alexander McQueen i John Galliano.
1: Aquest és un llibre, és bastant tutxot, vull dir, té bastantes pàgines, però t'he de dir que es fa també molt a més. I són dues biografies creuades d'aquests dos dissenyadors anglesos que van treballar de molt paral·lel en els mateixos anys, en aquests anys que diem, no?, els anys 90, principis dels 2000, i són les històries personals i artístiques que són un reflex, són un exemple del que diuen al llibre anterior, no?, de com aquests dos grans dissenyadors van ser absorbits per grans marques, grans grups, i com van, doncs, en favor de que aquestes grans corporacions guanyessin molts diners, van perdre, doncs, tot el que és la seva salut, perquè els dos van actuar molt malament, i també la seva llibertat creativa. I aquí també aprofitaria per recomanar que hi ha dos documentals, tant del Galliano com del McQueen, que també expliquen una mica això i que estan una mica basats en aquest llibre que va fer la Dana Thomas.
0: Molt bé. I anem al tercer, a la tercera recomanació que ens portes avui, Laia, que és Fashionopolis, no?, El precio de la moda rápida y el futuro de la ropa.
1: Aquest és l'últim llibre que va escriure de la trilogia i és el que ens apropa més avui dia, no? Després de fer l'anàlisi aquest de com es destrueix el luxe, de l'exemple d'aquests dos dissenyadors, aquest seria el llibre de les conseqüències, no? I aquest seria el llibre que ens apropa més als últims anys, dels 2000 i pico ja, i és el que ella, la Fashionopolis, és el que ella anomena el sistema de producció de consum de moda ràpida, no?, en el món globalitzat. És un assaig que realment aquest sí que té moltes, moltes dades, casos concrets, i que tracta temes com la deslocalització de la producció, la contractació i subcontractació, l'esclavitud moderna en fàbriques tèxtils, el màrqueting, el greenwashing. Jo crec que són conceptes que més o menys a tots ens sonen vagament, no?, i que se'n va parlant, i més o menys en som conscients, però realment quan ella posa sobre el paper xifres, esgarrifen una mica i et toquen una mica la consciència, la veritat. I ell el que fa és centrant-se en dos casos especialment, que és el cas del cotó i de la producció de texans. Els texans, per exemple, serà un de les peces de roba de les quals parlarem en un del cicle de xerrades. Fa una crida a la consciència, no?, i convida el lector a rebutjar una mica el consumisme desenfrenat i fixar-se una mica què és el que comprem, d'on prové això, i una mica l'ètica de consum. No és un llibre molt allisonador, però sí que és veritat que després de llegir-te'l et fa pensar una miqueta amb la roba que comprem i si fem l'esforç d'anar una mica més enllà amb moltes altres coses.
0: Doncs molt interessant aquestes tres propostes. Laia, totes aquestes activitats que feu seran el 18 de novembre, 25 de novembre i el 2 de desembre, oi?
1: Sí, exacte, a la llibreria.
0: Molt bé, a la llibreria Mitja Mosca, carrer d'Ignasi Iglesias 48, qui estigui interessat, doncs es pot apropar. Cal inscripció prèvia, Laia?
1: Sí, que a mi no un mail ho passin, i perquè hi ha aforament limitat i ja s'està omplint, vull dir que molt genera bé interès, realment.
0: No ho dubto. Doncs Laia Arce, de la llibreria Mitja Mosca, gràcies per aquestes recomanacions avui que ens has explicat al Badalona Matí. Que tinguis bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Badalona Matí, Ràdio Ciutat de Badalona.
3: 94.4.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
4: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
5: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
4: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Corre, corre, que volen!
6: El Festival Docs Barcelona presenta Les culpables.
7: Durant anys, la Marta va guardar en silenci l'avortament que va viure d'adolescent, fins que va rebre un centenar de testimonis anònims de dones que havien passat pel mateix. 6 noies posen veu i rostre a aquestes històries.
6: Les culpables. Dimecres 28 d'octubre, a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
8: T'agrada la música i el cant coral?
5: Vols practicar el català fora de l'aula?
3: Apunta't al Cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
5: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.

0: Estem escoltant a la Maite Martín amb aquesta cançó Ten cuidao, que això hem d'anar amb cuidao per la vida, perquè ja ens acompanya aquí a l'estudi la Laura Gallego, bailaora, també directora de l'estudi de flamenc Laura de Goya de Badalona. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Perquè avui al Badalona Matí ens vens a parlar d'aquestes veus femenines flamenques actuals i catalanes, no?
1: Sí, avui porto la secció preferida de la meva vida, que són dones catalanes i flamenques, o sigui, tot el pack complet.
0: Tot el pack complet, com la Maite Martín, que ara estàvem escoltant, eh?
1: Exacte. Sí, he posat al principi de capçalera la Maite perquè diguéssim que és com la top de les tops. Sabem que és una senyora del Poble Sec, és una gran artista i és una de les més grans. Però jo vull donar peu també a les noves veus, bueno, noves, no són tan noves perquè porten molts anys, però veus que són molt joves, com per exemple, de Santa Coloma de Gramenet tenim a la Anna Brenes, que ara l'escoltarem.

0: aquest any, de fet, ha presentat el seu primer disc.
1: Ara anava això. Aquest dissabte, el Teatre Raval presenta el seu nou disc, que es diu Mientras Camino, a les 8 de la tarda. I, de veritat, aquesta dona és impressionant, té una veu increïble, a mi m'agrada moltíssim, és una de les meves preferides. I teniu una entrevista al YouTube d'Anna Brenes amb mi,
0: ja, sí?
1: de pas em faig una mica de publi, vale? On parla de coses i d'anècdotes molt xules, també com és ser dona en el món del flamenc. I després hi ha una anècdota molt interessant, que tu saps que ella, amb aquesta veu que acabeu d'escoltar, ella es va presentar a un d'aquests concursos fa molts anys, i el Risto Mejide li va dir que no serviria per res.
0: Ah, sí?
1: Sí, li va dir que directament, que sí, que tenia una veu molt maca, però que no te veo, no te veo. I mira, la tia, al final, o sigui, que això també és una trucada per persegueix els teus somnis, deixa't de...
0: Que no ens deixem aixafar els nostres somnis.
1: Exacte, per gent que tampoc en té de criteri, o els criteris també són molt subjectius, amb la qual persegueix els teus somnis, i l'Anna Brenes ho va fer, i ara té un discazo, és una tia que curra moltíssim, treballa molt als tablaus, està en moltes organitzacions de flamenc, i és una tia molt, molt guai, i molt maca.
0: Això, de fet, de que van a un talent show d'aquests i li van dir que no valia, també a la Rosalía li va passar, eh?
1: Ah, bueno, sí.
0: Que ja en parlarem després.
1: Sí, exacte.
0: Vinga, perquè també ens portes a l'Anna Colom, no?
1: A l'Anna Colom, una altra catalana de Barcelona, maquíssima i meravellosa.

0: Colom, que de fet també ha treballat en la gira El Mal Querer amb la
1: Rosalía.
0: Exacte,
1: ella va ser corista de la Rosalía, perquè a més elles van treballar juntes, van estudiar juntes a l'ESMUC. Llavors són companyes, són amigues, són col·legues, i ella va estar de corista El Mal Querer. Ella és cantaora, compositora, arreglista. Aquesta guajira és una meravella, o sigui, és una tia molt, molt maca, i si la sents, doncs mires la veu que té, és una veu superxula, i també és una mica... intentar deixar de romantitzar que el flamenc només ha de ser andalús, amb tots els respectes, el flamenc d'Andalusia, i que està molt bé, però sí que és veritat que moltes vegades la gent, pues sembla que la gent, i quan parlo de gent em refereixo també als programadors de festivals i tal de flamenc, que sembla ser que quan han de parlar de, o quan han d'agafar gent que sigui, que hagin de fer el festival, agafen a més gent d'Andalusia potser, que no gent pas de Barcelona o de Catalunya, que tenim veus impressionants i tenim grans cantaores, en aquest cas de flamenc.
0: Molt talent, com per exemple l'Alba Carmona amb aquesta Ramita de Limón Verde. Ramita de

0: va formar part de les Migues.
1: Ella va ser una de les components de les Migues. Ja sabem que les Migues cada equips temps doncs, van canviant de veus perquè segurament doncs, la que fa la veu doncs, li ve de gust més fer potser una carrera més en solitari. Però bueno, l'Alba Carmona és una noia de Cerdanyola, superxula, superguai, és que és amiga meva, a més.
0: Ah, sí, la coneixes.
1: Sí, sí, hem treballat juntes, ella m'ha cantat moltes vegades i ella, doncs, bueno, aquí és un disc que es diu Ramita de Limón Verde, el disc d'Ofrenda, i la fa amb el seu marit, que el seu marit és el Jesús Guerrero, que és un dels grans guitarristes d'avui dia del flamenc d'aquí d'Espanya, i llavors, clar, doncs fan un tàndem perfecte i meravellós. És molt guai, l'Alba Carmona té una veu molt personal i s'agraeix també que hi hagi molta personalitat en el món de l'art en general.
0: I anem amb una altra Alba, en aquest cas l'Alba Guerrero.
1: Exacte.
0: Amb el seu Ilusiones.

0: També graduada en cant flamenc per l'ESMUC i ha treballat amb grans mestres.
1: Sí, exacte. És que l'ESMUC és un gran centre on treuen a molta gent molt canyera en el món del flamenc. L'Alba Guerrero té una pàgina web de cant, és una persona que és una gran professora de cant i té una pàgina web de cant i investigació de l'ensenyament i té un llibre ara que ha tret fa molt poquet que es diu Tècnica Vocal Flamenca i que és un llibre que per tota la gent que li interessi el món vocalista del flamenc, doncs és molt interessant perquè és una gran mestra. A mi m'agrada molt escoltar-la, jo no em dedico a la veu, però m'agrada molt el cant i moltes vegades l'escolto perquè és molt interessant com parla dels melismes, com parla dels hipios, com parla d'aquesta modulació a l'hora de fer flamenc o a l'hora de tu voler fer qualsevol disciplina que vulguis, però sempre posar-li aquesta veu aflamencada, que no cal que siguis flamenca, per posar una veu aflamencada. I és molt interessant.
0: I parlem d'una altra sant colomenca, una altra colomenca.
1: No? Bueno, aquesta és molt guai, és molt canyera i aquí ja trenquem una mica amb aquesta, potser amb aquesta tradició més del flamenc.
0: Aquí hem parlat molt, al Badalona Matí,
1: home,
0: ella, home, és la que era en la hoz i la seva de la cueva a los olivos. Soy el...

0: Ella és, bueno, és impressionant, té un talent increïble, fa una mescla entre flamenco, hip-hop, copla, bolero, R&B, electrònica. La Queralt Lahoz és una tipaza, a més és una tia supermaca, jo la conec també personalment, bueno, les conec totes personalment, tampoc és que em vulgui, però clar, és que són d'aquí de la terra i en aquesta professió al final som poqueta gent, eh? I és una tia molt maca, molt curranta i es mereix tots els èxits que està tenint i m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de tots els èxits que està tenint la Queralt, perquè és una tia que s'ho mereix.
1: S'ho curra,
0: s'ho mereixen totes, eh? Perquè les dones en aquest àmbit, en l'àmbit del flamenc, són molt treballadores perquè no els hi queda una altra. Ja parlarem algun dia d'aquest tema.
1: I tant. També. Anem ràpidament, que ens quedem sense temps. Venga. Amb les migues celos. Pero no quiero tener
0: celos. Yo a ti te quiero libre. Bueno, és un cuarteto de música. Les migues ja sabem, ja les coneixem, són molt famoses. Han guanyat 2 Grammys Latinos i el millor àlbum de música flamenca tant el 2022 com el 2025. La pionera de les migues va ser una de les que els va fundar, que va ser la gran Sílvia Pérez Cruz. I, bueno, què dir-te de les migues? Pues, i que són catalanes, eh? O sigui, que quede claro.
1: Talent català, made in Catalonia. I què dir de la Rosalía i el seu Malamente?
0: Exacte.

0: estrella internacional de casa nostra, de Sant Esteve de Ses Rovires.
1: No cal dir res de la Rosalia, però sobretot cal que digui clar que, bueno, doncs que és d'aquí, de la terra, que hem de fer també molta... Hem d'abraçar i hem de cuidar molt a la gent de la nostra terra i als artistes de la nostra terra, i que els programadors programin a gent d'aquí, de Catalunya.
0: Totalment. Talent quilòmetre zero, eh?
1: Totalment.
0: Doncs aquesta crida,
1: exacte,
0: queda feta. Laura Gallego, bailaora, directora de l'estudi de Flamenc Laura de Goya de Badalona, al carrer Sant Anastasi 35. Gràcies
1: sí,
0: per acompanyar-nos i per fer-nos aquest repàs del talent flamenc de veus catalanes, de dones, que tan importants són i tant talent tenen. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Badalona Matí.
0: I pràcticament arribem ja a les 12 del migdia. Sílvia Villarroel, bon dia.
3: Bon dia, Àlex.
0: Què ens explicaràs ara al butlletí horari?
3: Doncs parlarem que l'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg.
0: Doncs ara t'escoltarem, moltes gràcies. Nosaltres ens acomiadem. Demà tornem a les 8 amb més Badalona Matí. Fins demà.
4: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
2: La Bada, en Caco i la Nyam.
5: Wow.
4: Els personatges més divertits de Badalona.
2: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Torrilla, Margarida Xirgo...

0: del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del canal del Gorg després que hagin estat aturades des del mes de juny. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri, on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i l'estiu de 2027. Durant la trobada, els veïns també han reclamat més il·luminació i neteja al barri. Escoltem a Xavier García Albiol.
1: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any. El menys favorable, jo creo que antes, el menos favorable, que seria antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, i és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat. Una vez empiece la obra, en lo que se refiere al viaducto, 12 meses.
0: La falta d'il·luminació, la sensació d'inseguretat, la neteja i l'accessibilitat són alguns dels temes que han posat sobre la taula els veïns del barri. Pel que fa a la il·luminació, preocupa especialment el trajecte que va des del metro del Gorg fins a la zona del port. Els veïns creuen que aquesta manca de llum afecta especialment la sensació d'inseguretat. En aquest sentit, l'alcalde ha assegurat que s'està treballant per posar més il·luminació. També ha recordat que es volen incorporar càmeres amb intel·ligència artificial per millorar la seguretat. I Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig de 2027. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater i també ha presentat una nova imatge gràfica. Professor de secundària i activista polític, la seva trajectòria està marcada per la participació en moviments juvenils i independentistes, així com per la repressió derivada de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Jusapol al setembre de 2018. Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com a alternativa al govern de Xavier García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des del 1991. L'escoltem.
2: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent, parlo de tot l'Ajuntament. Necessitem renovar cares. Necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya. En aquest cas, un home ferit de bala al barri de la Mina. Segons ha avançat el caso.cat i ha confirmat la CN, cap a les 11 de la nit un home es va presentar amb una ferida de bala al braç al centre d'assistència primària. Segons el digital, l'home va arribar al centre sanitari amb el seu cotxe, que també tenia un impacte de bala. No obstant això, per por que el trobessin de nou els agressors, se'n va anar del cap i es va presentar a una comissaria dels Mossos de Barcelona. I en plana cultural, els badalonins Maria Arnal i Miguel Poveda han estat seleccionats com a millors àlbums del segle XXI. Maria Arnal ocupa la cinquena posició juntament amb Marcel Vagès pel disc 45 Cerebros y un Corazón. Miguel Poveda se situa en el 19è lloc amb el Desglàs. La revista Enderroc ha publicat un número especial per celebrar les 400 edicions on recull els 50 millors discs del segle XXI. I en esports, la sisè joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96 a 75. Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts. Però, com reconeixia el mateix tècnic Dani Miret, quan es van treure la pressió del damunt, es va veure la millor versió verd i negra.
3: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
0: Passen 5 minuts de les 12. Us continuarem informant d'aquí una hora.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ara surto.
7: Cocodril Club. ...32 anys en antena.

Què tal, Coco? Molt benvingut al primer programa dels primers 32 anys en antena del teu Cocodril Club. L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir... La belleza comienza en el momento en que decides ser tú mismo. Estem molt contents de portar tant de temps fent un programa musical d'autor, una autèntica raresa a la ràdio actual, a la nostra manera i, a més, amb la constància de que a cada programa s'hi afegeixen nous amics als ja habituals. Que em diuen que és un programa que enganxa. Altres em diuen que és un programa de culte. Altres em diuen que s'han fet grans escoltant el programa perquè ja quan eren menuts els seus pares l'escoltaven. Quantes coses, quantes cançons, quants bons records. Per mi, tot un plaer, tot un privilegi. En anteriors programes i també al grup de Facebook dels oients, us vam preguntar quina cançó escolliríeu per celebrar els 32 anys en antena en aquest programa especial d'aniversari que estem encetant. Hem descartat algunes propostes per manca de temps o perquè han sonat recentment en el programa, eh? Precisament Pedro Dávila va dir que ell en aquest programa posaria això que està sonant. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White meravellós, que va ser la primera sintonia genèrica identificativa del programa. Sí, en aquell llunyà 16 d'octubre de 1993. Tu ja hi eres?

aquest fantàstic tema instrumental. Des del primer moment, des del primer programa, volíem demostrar una miqueta quina era la nostra filosofia. Programar cançons de bon gust. Elegants. D'aquelles que també provoquen pessigolles a les neurones. Em sembla que ho hem aconseguit. Bartolomé Costa diu que la seva cançó per aquest programa especial seria de Gilbert Sullivan. Un tema anterior al seu famós Alone Again Naturally, otra vez solo naturalmente, del 1971, Nothing Raymond. Sin

0: Nothing Rhyme, sin rima. És maca, eh? És la cançó que ha escollit l'amic Bartolomé Costa per aquest programa especial. Gilbert O'Sullivan, 1971.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: Moltes gràcies per la teva veu de luxe, Noemí. Noemí Ballarri. Una companya excepcional de publicitat i de doblatge. I com no podia ser d'una altra manera, també en aquest programa especial vol participar Joan Romero, l'home que té més programes guardats del cocodril. Els va començar a gravar en casset, després va ser una mica més fàcil amb l'MP3. En té milers i, a més, no té inconvenient en passar-los a oients que es van incorporant al programa i que, com que els agrada tant, volen recuperar els anteriors, els que no han sentit. Diu en Joan, benvolgut i admirat, Albert. Al igual que molts oients, és difícil decantar-se per una cançó, però, sens dubte, tots en tenim diverses que formen part de la banda sonora de les nostres vides. I oblidar-se d'alguna seria com oblidar-se de part de la nostra història personal. Però, si em permet, jo en posaré tres. I tu pots posar les que vulguis, però jo vaig demanar una, perquè, si no, ens faltaria molt de temps. Diu, diria que formen el podi més alt per recordar-me dates molt assenyalades. Qualsevol d'elles que seleccionis seria per mi molt agradable compartir amb els teus oients. Moltes gràcies per tants anys de companyia. Doncs mira, escollo aquesta, que també m'agrada molt, dels T-Rex, Un amor calent.

0: Love, gran èxit dels Tyrannosaurus Rex de Mark Bolan, que ens va deixar molt jove a causa d'un accident de tràfic. La cançó escollida per l'amic Joan Romero per aquest programa especial commemoratiu dels 32 anys en antena del Coco, també com l'anterior, de Gilberto Sullivan, es va publicar el 1971.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. L'Elsa Ventura Romero, des de Barcelona, ens diu que difícil dir només una. Doncs per celebrar els 32 anys del Coco, per cert, moltes felicitats, Albert, moltes gràcies, Elsa, diria, ups, permetem que digui dues. Vinga, una altra. Jo ja sé que és molt difícil escollir només una, però aquí està la gràcia, aquest és el joc. Una forta abraçada i a seguir deleitant-nos amb la música tan bona que ens fas escoltar. I jo afegiria la música tan bona que vosaltres proposeu, perquè realment els Cocos tenen tan bon gust com la Elsa al demanar Vincent de Don McLean. Sorry.

preciositat de Don McLean, dedicada a Vincent Van Gogh, del 1971. També va ser la cançó que aquí en el programa el malaurat Luis Eduardo Aute ens va confessar que li hagués agradat escriure.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. En Julián Ramon Olmedo, des de l'Hospitalet de Llobregat, ens diu: moltes felicitats per aquests 32 anys. Aquesta vegada la meva proposta no serà de la Electric Light Orchestra, tot i que em costa. És que ell és un, si no ho sabeu, és un gran fan. Jo crec que és el fan número 1 de la ELO. Diu, són tantes que no acabaria, però hi ha un disc meravellós de l'Enric Barbat que és una obra d'art i que, per desgràcia, ha quedat en l'oblit. S'anomena 4. Si no recordo malament, és de 1983. Efectivament, Julián, no s'ha editat en CD. És un disc extraordinari on l'Enric s'endinsa en l'electrònica dels anys 80, però amb tocs de rock progressiu dels anys 70. 4 són les 4 fases del dia i escolleixo la primera, Matinada, que em sembla monumental. Doncs estic encantat de compartir, malgrat els anys transcorreguts, tants com 32 i les milers de cançons compartides, una cançó que estrenem, que sonarà per primera vegada en el programa, d'un dels 16 jutges, l'Enric Barbat. Va ser concretament el 6è jutge. Nascut a Barcelona el 1943, ens deixava el 2011, quan només tenia 68 anys, a Sant Lluís, a Menorca, un poble d'origen francès.

Matinada. L'Enric Barbat, amb aquesta cançó, sonant per primera vegada al programa per la proposta de l'amic Julián Ramón Olmedo. Un tema que va publicar el 1983 i que l'hem escoltat en vinil perquè, com ens deia en Julián, no s'ha reeditat mai en CD. Diu que va passar injustament desapercebut, però per això també està el coco, eh? Per recuperar, per conèixer coses que no han de passar desapercebudes.

0: Cocodril Club. ...32 anys en antena.
1: En altres aniversaris, grans de la música, com el Leslie del Cirex, o Luz Casal, o Anna Belén, han actuat com a padrins del nostre aniversari, com a artistes convidats. Per a l'arribar als 32, vam decidir que fóssiu vosaltres els protagonistes, suggerint una cançó que us resultés especial. Tan especial com perquè formi part d'aquest primer programa dels primers 32 anys en antena. Miguel Ángel Monzonís, des de Barcelona, ens diu: hola, Albert. Yo, entre muchas que tengo, destacaría Inabel Histoire, de Michel Figuin. Muchas felicidades, buen programa. Gracias, Miguel Ángel.

0: Une belle histoire. Corria l'estiu de 1973, una bonica història que podríem explicar també, segurament, qualsevol de nosaltres, quan teníem 15 anys, que era el meu cas, quan sonava aquesta cançó com a novetat, un one hit wonder del francès Michel Figuem, que ha sonat sovint en el programa. Ha estat la cançó que ha escollit per al programa especial dels 32 anys l'amic Miguel Ángel Monfamís.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: A través de la ràdio, la teva vella amiga de sempre, la que mai t'ha abandonat, la que ha estat al teu costat en algun dels millors i també dels pitjors moments de la teva vida. Gràcies per tornar a la ràdio. La Pilar López diu: hola, Albert, jo te'n diré dues. Una ja saps, que és del meu amor platònic, Cliff Richard, i l'altra és el Cockle Dry Rock de l'Elton John. I per molts i molts anys més. Doncs mira, evidentment escollim aquesta, que és el segon himne del programa. El primer, el que va inspirar el nostre títol, Si Yolé d'Orali Gaidó, de Bill Haley, hasta lo cocodrilo. I el segon, aquest rock del cocodril, d'Elton John.

0: I per aquesta tornada, per aquest estribillo, Elton John va ser denunciat per plagi. I perquè, esclar, perquè s'assembla, no és que s'assembli, és que és calcat a l'Espiri González, un dels primers rocs de la història, però ell va dir que era una cançó d'homenatge als pioners del rock and roll, aquells que aquí al programa sempre hem respectat, hem recordat, hem admirat. La cançó per aquest programa especial de la Pilar López. Algú va dir, res és per sempre, disfruta cada moment de la teva vida.
1: Cocodril Club. Trenta-dos anys en antena.
0: Quina sort encara avui dia poder compartir amb vosaltres tots aquests bons records en forma de música. La María Teresa Giraldo, des de Vilassar de Mar, ens diu: Albert, para ese programa especial me gustaría Debes saber, de Charles Aznavour. Buen gusto, María Teresa. Y buena memoria. Aquí no ens estem de res.

brillant, espectacular, Charles Aznavour, Debes saber, la cançó especial per aquest programa especial de la Maria Teresa Giraldo de Vilassar de Mar. Bueno, i debes saber, por si no lo sabías, o por si te interesa, que aquesta versió al castellà es va publicar el 1965, la versió primera, la francesa, una miqueta abans.

tot i que les cançons són de quan tu les vas descobrir. És secundari l'any de la publicació. Nosaltres ho diem com a títol informatiu, orientatiu, no? Perquè et situïs una miqueta en la teva vida relacionada o vinculada a una cançó, però la cançó és quan a tu et va arribar al cor. Estem d'acord? L'amiga Conchi Turner, que fixeu-vos si és fan de la Tina Turner, que va canviar el seu cognom, i es di... la Conchi es diu Conchi Turner, diu... Evidentment m'agradaria de més de la Tina Turner, que ja saps que m'agrada molt. Moltes felicitats, bon programa, gràcies, Conchi.

0: Vinga, Atena, amunt! Continua sent la millor. The best. Des de 1989. La cançó de la Conchi Turner. Fa uns dies us preguntàvem aquí al programa i també al nostre grup de Facebook, al grup dels seguidors, al grup Cocodril Club, quina cançó especial voldries que sonés en el programa especial? Perquè ja em direu si no és especial que un programa d'aquest tipus aguanti 32 anys. No tot ha estat un camí fàcil, han hagut moltes ensopegades, problemes, ha estat a punt de desaparèixer, però s'ha pogut emetre ininterrompudament durant 32 anys aquesta raresa, aquest programa de ràdio fet com la ràdio d'abans, aquella ràdio que tant t'agradava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: ...125 antenes... arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ambienta bones vibracions. Energia de la positiva. Bon rotllo. Amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Tot i que moltes d'elles estan molt més en el teu cor que en el teu cap. També ha volgut participar la Lídia Gómez García, que és la creadora a Facebook del grup Discotecas Años 70-80 Barcelona, etc., Locales de Encuentro. Un grup que, si no existís, s'hauria d'inventar, perquè està ple de tants records. Quan abans no era tan fàcil com ara fer fotografies, la Lídia ha aconseguit tenir fotos, posavasos, logotips de moltes discoteques ja desaparegudes, però que, sens dubte, guarden el seu record amb molt de carinyo molts de vosaltres. I, és clar, la Lídia ens ha demanat una que, per cert, encara ballem a les nostres sessions. És de 1982. Vinga, anem a ballar una miqueta amb aquest Sadolap. El One Hit Wonder de David Christie.

Fadra, que podríem traduir com muntar amunt. Des del 1982, David Christie, la cançó per aquest programa especial de l'amiga Lídia Gómez García. Però en aquell temps, recordeu, les discoteques encara posaven lents. Bé, a les sessions Cocodril encara mantenim aquest bon costum, encara que només siguin tres, els suficients com per establir un contacte, oi? Ho dic perquè la que ve ara, segurament molts de vosaltres l'heu ballat de dos en dos. És la proposta de l'Antoni Orduña, que ens diu Tu, siempre tú, de Franco Simone. Una canción que me ayudó a conquistar a mi primer amor sobre 1977 y que solíamos bailar bien pegaditos en Las Cañas, la Unión Coral de San Feliu de Llobregat, que hoy en día es un casal para gente mayor. Saludos, en este momento te escucho y te escribo desde Spot, Lleida.

0: Tu, sempre tu, de l'italià Franco Simone, que es va publicar el 1978, va ajudar a l'amic Antonio Orduña a conquerir el seu primer amor. Hi ha cançons que ajuden molt, eh? Per això hi ha una cançó del grup índic que es diu La otra noche, un DJ salvó mi vida. Es refereix que en algun moment donat, escolta, sisplau, posa aquesta cançó que és la que li agrada a la persona que jo vull apropar-me. Sí, sí, és aquesta, Last Night, a DJ Saved My Life. L'altra noche, un DJ salvó mi vida. Bueno, no és que em vulgui posar mèrits, però sí que voldria retre un homenatge a tots els DJs, que sé que molts d'ells, molts companys, ens escolten regularment aquí al Coco. Perquè tenim una gran responsabilitat. Com va dir algú, un bon DJ és aquell que sap gestionar les emocions dels altres. Perquè les cançons rarament et deixaran indiferent. Sempre provoquen que et moguis, que t'entristeixis, que t'enalegris. Estàs d'acord amb mi? Però és que és molt difícil, perquè a més cada persona, quan ve a una sessió, ve amb els seus problemes, amb les seves preocupacions. Potser s'ha discutit amb algú, potser les coses no li van bé, potser ha perdut la feina o potser li fa mal al cap. En fi, i a vegades hem pogut salvar la situació gràcies a la nostra música.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena.
0: I en Jaume Gorina ens diu: al ser propietari de dues discoteques a la ciutat de Terrassa, podríem dir dues dècades, 80s i 90s, escollir una cançó és impossible per tothom. Ara toca destacar-ne només una, doncs ens quedem molt curts. El Bosc, vinga, el Bosc, escull la que vulguis. Home, Jaume, em sembla que ara vius per Andalusia. Recordo perfectament les teves dues discoteques a les que fas referència, el Magoti i el Zòdia, que durant molts anys van marcar la festa i la nit de Terrassa, i on vaig tenir l'ocasió de treballar-hi, no com a DJ, llavors, sinó com a presentador de diferents actes. Si em dones a escollir una cançó del Bosc, m'agraden moltíssimes, però t'escolliré una per qüestions personals. És que les cançons agraden més o menys depenent de en quina circumstància l'escoltes o amb qui l'escoltes. En aquest cas, em recorda un temps de ràdio i de vida irrepetible. Corria 1989 i parlo del Brilliant Disguise. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: És la una.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 22 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades. El PSC reclama al govern local que dinamitzi l'entorn del canal del Gorg, malgrat que les obres del viaducte estiguin aturades. Fernando Carrera opina que és urgent impulsar mesures per pal·liar la sensació d'inseguretat i la manca d'il·luminació. L'endarreriment dels treballs de construcció del viaducte no pot condicionar, segons s'ha alertat Carrera, el dia a dia dels veïns. Un espai tancat on considera que no es pot fer vida i que acumula, diu, anys sense comptar amb una bona il·luminació que el doti de seguretat. Molts dels locals dels baixos dels edificis, s'assenyala, continuen sense activitat. Escoltem el president del grup municipal.

0: d'endarreriment de les obres de millora del Tournei Mainon i Llafià. Tres anys després de pactar amb el govern d'Albiol, un pla integral de mercats afegeix no s'ha fet res. I les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al Castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit que homenatja Companys, el dalt de la vila, a tocar de l'autopista, ha tingut lloc l'acte institucional, on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Rosa Bertran és regidora del PP a l'Ajuntament.
1: Tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament, i a vegades les donem per fetes i donem que sempre les coses seran igual, i no, hem de tenir el coneixement i el sentiment de voler preservar tots aquests valors democràtics.
0: I en esports, la sisa joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96 a 75. Els continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Ous 15 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
5: Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, amb la segona jornada de Champions acabada ja ahir, amb les victòries, amb remuntada inclosa del Madrid i del Betis, els dos propers rivals del Barça a la Champions, també va guanyar el PSG, que serà el proper rival del Barça també a la Champions la setmana vinent. Avui també parlarem de bàsquet, sobretot amb la victòria primera de la temporada de l'Uni Girona, en aquest cas a l'Eurocup femenina, la primera jornada, i també va guanyar ahir la Penya, primera victòria en aquest cas a l'ACB, en petita jornada contra l'Andorra, que va acabar recuperant ahir pels aiguats, es va suspendre en aquell seu dia i va guanyar clarament a l'Olímpic de Badalona just abans del primer derbi del curs, després del, evidentment, del de la Supercopa que es va endur la Penya. Aquest diumenge juga el primer derbi de CB entre Joventut i Barça. Futbol, bàsquet, però també tindrem handbol, amb la Champions masculina per al Barça, waterpolo, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça ha fet oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta samarreta publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff, en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça, aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de

0: Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents a la 5a jornada de tercera federació masculina, ajornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala a Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristòfol. També van tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf, per la mínima, 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Gironal va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostra Bacek en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, en ja que les baixes de Merceron, Quevedo i Jana Martín, s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina, i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final en l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, el seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, i Ian Tarrafeta del Nantes, Jan Gurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. El lateral del Granollers, Marcos Fis, i el porter blaugrana Sergei Hernández també entren a la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual tenen el lloc assegurat perquè són anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina, també en handbol, ahir va acabar perdent el CAC 7 Granollers en el partit de la jornada intersemanal de la Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip ballesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: Amb waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Canllong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, que ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels 3 grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, Carme, ho avançàvem ahir, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, en grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més, i a partir de les 11 i fins les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, al patinatge, dissabte també tindrem hoquei patins, handbol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de clubs de primera divisió de natació des de les instal·lacions de Can Llong a Sabadell, a 2:15 el torn de matí i a 6:45 el de la tarda. I ja a la tarda a l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6, handbol de primera divisió masculina estatal, amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Tot això dissabte, diumenge tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la primera divisió femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boc des de la Guinardera. I ja a la tarda a l'Enjoc TV doble ració de futbol, primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell al municipi pel Sagnier. I per rematar-ho, a les 6, duel de la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el San Juan Atlético Moncada al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 13 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase Lliga de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, també en la diferència de gols, i amb 6 equips més que han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, que és el pròxim rival del Barça aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Recordem que entremig també hi ha el PSG, dimarts vinent també en Champions. Tots dos van guanyar ahir, Betis i Madrid, havent de remuntar els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i també Isco de penal, i els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra al conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons van explicar després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit la sanció de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça el 25 d'octubre. Això ho explicava ell mateix.
1: Al final roja para mí muy fácil porque todas las otras aficiones van a decir que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador, siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
0: Y eso deia l'entrenador José Mourinho en roda de premsa.
2: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? ¿Tenemos que venir en autobús y casi llegando al estadio es cuando sabemos que Vinicius tiene 4 partidos?
0: En qualsevol cas, aquest Barça-Madrid, sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà de Califòrnia, en aquest cas en col·laboració amb AZ Chaik. A Tyler, the Creator, que hi ha en concret la seva marca Golf, són les que apareixen a la samarreta especial del Barça pel clàssic del 25 d'octubre, de novembre, volíem dir, d'octubre, ara sí, d'aquí un 10 dies justos, que el club ha posat a la venda amb edició limitada per un preu de 499,99 euros. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà un dia abans aquesta samarreta, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada, el Johan Cruyff, en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Com dèiem abans, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els dos partits de Champions que ha jugat. L'altre català de la primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà al Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar, en aquest cas, dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, i buscarà trobar-se en la victòria malgrat ser conscient de la dificultat del rival. Ahir en parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor, Pol Lozano.
1: Al final, el otro día, una acción que la podemos defender seguramente mucho mejor y en primera división te mata. O sea, al final, y más en equipos así como el Atlético Madrid, ¿no?, que tiene mucho potencial ofensivo, si no estás bien en el área defensiva, sobre todo, bueno, pues te castigan, ¿no? En cualquier jugada te pueden marcar, pero yo creo que si estamos sólidos y hacemos lo que hemos trabajado, yo creo que vamos a sacar algo positivo seguro.
0: Un Pol Lozano que también va a tornar a defensar a ultranza al seu entrenador, Manolo González.
1: Si amb el mateix joc estiguéssim guanyant, ningú diria res del míster, no? Però al final, a vegades hi ha situacions i quan l'equip no acaba d'estar del tot bé, com ara, pues, el primer que normalment on van més les mirades és el míster. Jo crec que al final, pues, és una figura molt, molt difícil. Ell ho sap, que no hem fet partits al 100% del que nosaltres podem donar i ens exigeix molt amb això, no? Amb la intensitat, en què intentem fer sempre en cada moment el que ell ens demana, i sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran.
0: I un últim apunt d'un document del migcampista perico, en aquest cas sobre la necessitat de reivindicar-se a casa davant de la seva afició, malgrat que el partit sigui contra l'Atlètic de Madrid.
1: Per nosaltres, guanyar a casa, independentment del rival, és molt important per nosaltres. Evidentment, és una necessitat perquè al final portes partits sense guanyar. Però jo crec que també és una oportunitat per a nosaltres, no?, de reivindicar-nos, de mostrar l'equip que som, i estic segur que ho farem.
0: Dissabte a les dues, aquest Espanyol Atlètic de Madrid, a 6:45 de la tarda, també dissabte, jugarà a la Cartuja al Betis Barça. Demà, evidentment, en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de la 3a Federació Masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats, pel temporal d'Aiguats, ara fa 10 dies. La Muntanyesa recupera el liderat després de guanyar 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segons se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada al Sant Cristóbal. També vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospi, de l'Hospitalet, contra el Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
2: Els del Pla d'Urgell van marxar al descans amb un 2-0 en contra després d'una primera part fluixa marcada pels gols de Tim i Bafode. A la represa, els canvis de Manel Cazorla van revitalitzar l'equip. Max Porta va retallar distàncies amb el 2-1 i el Mollerussa va pressionar fins al final. Però Sergio Aguza va evitar l'empat en l'última jugada. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
3: La sensació és que s'escapa un punt mínim després del que s'ha vist tota la segona part. Crec que hem sigut infinitament superiors al rival.
2: Ara els de Cazorla tancaran aquesta setmana exigent amb 3 partits, rebent el Peralada diumenge a les 12 del migdia al Municipal de Mollerussa.
0: Gràcies, Míriam, i no marxem de les Terres de Ponent ni de la categoria, aquesta tercera federació, perquè l'Atlètic Lleida, que després d'aquesta jornada és 9è a la classificació, buscarà diumenge al Camp d'Esports tornar a guanyar, després de fer-ho per primera vegada el diumenge passat, amb la visita, això sí, al Camp d'Esports d'un dels equips de la part alta, el Badalona. Ho agullarà, diu Sergi Guiu.
4: La victòria del passat dissabte a Montcada i Reixac va calmar les aigües internes de l'Atlètic Lleida. L'equip va saber competir com demanava el context per sumar 3 punts que li permet afrontar la cita de diumenge amb una millor cara. De fet, sobre la cita d'aquest diumenge al Camp d'Esports, el jugador de l'Atlètic Lleida, Juan Agüero, parlava de la necessitat d'aconseguir la millor versió i regularitat a la capital del Segrià.
5: Bueno, creo que es un rival muy duro. No sé, creo que van primeros, van líderes, y con muy buenos jugadores, hoy ya lo hemos visto en vídeo, y bueno, que no nos lo pondrán fácil. Creo que en el Camp de Sports todavía tenemos que sacar nuestra mejor versión, que creo que no lo hemos hecho, pero bueno, ya te digo, el equipo está entrenando bien, hoy hemos podido entrenar muy bien en el Camp de Sports, se han visto cosas. I bueno, con muchas ganas de afrontar este partido.
4: Agüero parlava del Badalona, rival de l'Atlètic Lleida aquest diumenge, al Camp d'Esports a les 5 de la tarda.

0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, l'Esparta Girona va sumar la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina. Amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Iliana Martín s'hi afegeix també la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt junior va anar de menys a més i al partit i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que havia vist algun brot verd, algun petit pas endavant.
1: Pequeño pasito para adelante en la ejecución de las cosas y en el esfuerzo defensivo. Contento por eso y a seguir. Yo creo que hemos dado un pequeñito paso para adelante, pero ya está. No me atrevo a decir nada especial del partido, ni creo que tengamos que estar contentos. Y si yo estuviese contento hoy aquí en la rueda de prensa, ¿cómo puedo estar contento con 0-3 en Liga y jugando todavía como jugamos? No, como entrenador no puedo estar contento.
0: Primera victòria, com dèiem, després de 6 partits per a l'únic, amb 8 jugadores. Dissabte visitarà també la pista de l'Araski de Vitòria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. L'altre català de la Lliga, el Cadí la Seu, també jugarà dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, i també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB, després de 3 partits, en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. A l'Olímpic de Badalona també va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial, per acabar guanyant de 21-96-75. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
2: Bon dia. La sisa joventut va superar ahir el Moravant Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75. Els de Dani Miret van anar durant 30 minuts per darrere en el marcador, arribant a perdre de 9 punts. Però com reconeixia el mateix tècnic de la penya, quan es van treure la pressió del damunt, es va poder veure la millor versió verd i negra.
3: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
2: No va tenir el dia Nico La Provítola, que va acabar amb 2 d'11 triples, i Ricky Rubio va establir el seu rècord d'assistències amb 12 després de 18 anys. El més destacat va ser Àlex Reyes, que va anotar 5 triples i va subratllar la importància de no fallar a casa.
4: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido 2 salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
2: Abans del maig es va fer la celebració del títol de la Supercopa CB i els 4.636 espectadors que hi van ser van poder gaudir-ho. Cal recordar que diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa CB de fa un mes.
0: Gràcies, Ramon. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, que, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes que venen de guanyar, que ha de guanyar avui, volíem dir, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase. Saben que, més enllà de la classificació, també són importants els punts que s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
5: És un partit important, sense dubte. Serà molt, molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, estem entrenant cada vegada més i volem guanyar els 2 punts que tindrem que treballar i lluitar. Jo crec que el nostre sistema defensiu no està al mateix nivell que l'any passat i pot ser que les primeres 2 setmanes a poc estem una altra vegada agafant mecanismes.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça de la quarta jornada de Champions masculina i en categoria femenina hi va acabar perdent el CAC Granollers, en aquest cas, partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac 28-24. Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga Guerreres. Ara s'atura aquesta Lliga fins al 31 d'octubre quan el CAC rebrà el Palau d'Esports al Màlaga. I en waterpolo, acabem amb això, l'Estalpul Natació Sabadell no va poder posar fi a l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta, que es van donar un altre cop més la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo, en aquest cas en guanyar 16-9 a la final a disputada a Can Llong. Ràdio Sabadell, Àlex Gelabert.
6: A remolc des del segon quart, el club va començar l'últim període marcant l'11-9, però 5 gols consecutius del vigent campió d'Europa van sentenciar la final. El tècnic Albert Espanyol considera que tenen marge de millora.
7: El nostre objectiu és competir contra el Barceloneta i el nostre repte és guanyar-lo, no? És molt difícil perquè el Barceloneta actualment és campió d'Europa, el qual el converteix en el millor equip del món, Per tant, és un repte molt complicat, però és el repte que ens posem. Estem competint, ja estem pel bon camí, i a més, responent al que dius, crec que nosaltres tenim molt de marge de millora. Acabem de començar, crec que aquesta, si no m'equivoco, és la setmana número 9 d'aquest nou projecte, i crec que el temps juga al nostre favor, en el sentit que treballant dia a dia i esforçant-nos, doncs ens podrem apropar.
6: Espanyol no va poder comptar amb Fran Valera, lesionat a l'espatlla dreta. Tots dos equips es tornen a veure les cares diumenge a la una, en aquesta ocasió a la Sant Sebastià, en el partit corresponent a la setena jornada de la Divisió d'Honor.
0: Gràcies, Àlex, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 22 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades. El PSC reclama al govern local que dinamitzi l'entorn del canal del Gorg, malgrat que les obres del viaducte estiguin aturades. Fernando Carrera opina que és urgent impulsar mesures per pal·liar la sensació d'inseguretat i la manca d'il·luminació. L'endarreriment dels treballs de construcció del viaducte no pot condicionar, segons s'ha alertat Carrera, el dia a dia dels veïns. Un espai tancat on considera que no es pot fer vida i que acumula, diu, anys sense comptar amb una bona il·luminació que el doti de seguretat. Molts dels locals dels baixos dels edificis, s'assenyala, continuen sense activitat. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
11: Pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona, perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
10: Pel que fa a les reformes integrals dels mercats municipals, Carrera acusa d'inacció l'executiu i titlla de desgavell l'endarreriment de les obres de millora del Tornei Mainon i Llafià. Tres anys després de pactar amb el govern del Biol, un pla integral de mercats afegeix no s'ha fet res. I les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al Castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit que homenatja Companys, el dalt de la vila, a tocar de l'autopista, ha tingut lloc l'acte institucional, on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Rosa Bertran és regidora del PP a l'Ajuntament.
12: Tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament, i a vegades les donem per fetes i donem que sempre les coses seran igual. I no, hem de tenir el coneixement i el sentiment de voler preservar tots aquests valors democràtics.
10: I en esports, la sisa joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96 a 75. Els continuarem informant.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
13: Badalona 94.4.
14: Som Radio Ciutat de Badalona. La ràdio d'una gran ciutat.

0: Joc Interior.
1: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Al programa d'aquesta setmana repassem la trajectòria d'Isaac Nogués, el jugador de la Sisa Joventut que ha tornat a la ciutat on va néixer i al club on es va formar. Escoltarem la història de Dani Martínez, que va haver de deixar el bàsquet professional amb 25 anys a causa d'una patologia cardíaca. Anirem fins al Bages per conèixer el Club Bàsquet Artés i avui acabarem coneixent la feina que es fa amb els més petits a l'Escola de Bàsquet de Vilassar de Mar. Us parla Montse López, això és Joc Interior. Comencem.
0: El podcast del bàsquet català.
1: Isaac Nogués té 22 anys, és de Badalona i es va formar al planter del Joventut, on hi va jugar dels 8 als 19 anys. Després del seu pas per l'Ep Plata, l'Agílic als Estats Units i pel València Bàsquet, Nogués ha tornat a casa. Aquell nen que anava a l'Olímpic a animar l'equip de la seva ciutat ha aixecat aquest setembre el títol de la Supercopa al costat de Ricky Rubio, Nicola Provítola o Ante Tomic, els que han estat i segueixen sent els seus ídols. Avui coneixem en profunditat a Isaac Nogués. Quan vas començar a jugar a bàsquet i a on?
2: Doncs vaig començar amb 5 anys, diria, aquí a la Cultural de Badalona, amb els meus amics, i anava alternant, feia campus de la penya, al Màgic de Badalona, quan es feia, i bueno, d'allà el Jimeno, sobretot, em deia que a veure si feia les proves a la penya, és a dir, no em van fitxar com a tal, sinó vaig haver de fer les proves, i allà amb 7-8 anys em va fitxar la penya, quan era infantil A, i ja des d'allà, doncs...
1: Un nen de 7-8 anys és conscient del que significa jugar a la penya?
2: Fa il·lusió, jo crec, però tampoc li dones tota la importància, el millor que pot acabar tenint de cara al futur, no? Tant a nivell de sentiment, que és el meu cas, com a nivell de, pues, professional, que és el meu cas ara també.
1: I en quin moment penses, jo puc dedicar-me a això?
2: Ho dec pensar igual amb 18, o sigui, sent bastant gran ja, entre 16 i 18... quan soc, jo crec, júnior, de primer, cadet de segon, és a dir, entre 16 i 18, que ja, doncs, igual jugo amb ells d'un any més o dos anys més, tinc un paper important en algun partit important, llavors, i ja sobretot en el Mundial, jo crec que és en el moment que ja no formava part de la penya, el Mundial 19 amb el Dani Miret, jo crec que és el moment en el que soc més conscient de què podria, si seguís amb aquests passos, doncs arribar a ser professional.
1: Quan nosaltres parlem amb badalonins que es dediquen al bàsquet, ens expliquen que quan són joves van de pavelló en pavelló i viuen, no?, allò que intentem explicar de què és el bressol. Tu ho has viscut, això.
2: Sí.
1: I ho segueixes vivint també amb els amics.
2: Ho segueixo vivint. Aquí a Badalona no deixo d'anar als pavellons, no? O sigui, fa una setmana estava al camp de la Minguella veient a un amic i ara fa dos dies estava a la Plana veient el mateix amic que juga a la Minguella. Llavors, a mi m'agrada molt. Això m'encanta. Abans, quan era més petit, Sant Pep era els meus diumenges a la tarda, no? Els meus i de molta gent de Badalona, que sempre per la tarda, quan no sabies què fer, doncs anem a Sant Pep, que està així molt cèntric, i sempre hi havia un partit. Llavors, m'he deixat d'anar de camp a camp, i bueno, a nivell professional, doncs pel que em toca, també vaig de camp a camp.
1: Quan has de marxar de Badalona, i a on vas, i què decideixes fer?
2: Marxo després del primer any d'Eva, és a dir, ja tinc 18 o 19, em toca marxar perquè la penya considera, doncs, que en aquell precís moment no tinc el nivell necessari per estar al primer equip ni per jugar amb el vinculat, que era el Prat, que havia pujat a l'Eport. És a dir, no estava a l'Ep Plata i jo comparteixo l'opinió, no poso cap pega, entenc la decisió i marxo a Osca, que és un dels equips que aposta per mi, abans de jugar al Mundial. És veritat que aquell mateix estiu just fixo amb Osca i jugo al Mundial, que ho faig força bé, i després faig una temporada molt sòlida a l'Ep Plata, amb l'Osca, i d'allà, doncs, torno a intentar venir a la penya. Em diuen què m'oferien al Prat, que ara estava a l'Ep Plata, però em donen l'opció d'anar entrenant a vegades amb el primer equip. Llavors, jo creia que ja havia assolit l'etapa de l'Ep Plata, perquè jo crec que és bastant complicat jugar a l'Ep Plata i a l'Eport. Llavors, crec que era una etapa que havia superat i que no em venia de gust tornar a fer. De fet, jo vaig dir que si havia de repetir jugar a l'Ep Plata un any més, que podia deixar el bàsquet. Seriament ho deia, perquè em semblava molt complicat fer un altre any similar al que vaig fer, o és el que creia, almenys amb 18 anys. I, bueno, em surt l'oportunitat d'anar a l'Agílic, també em surt l'oportunitat d'anar a l'Eport, però com et dic, no em venia de gust jugar a l'Eport ni a la Plata. I bueno, agafo el de la G-League, que era el més arriscat, perquè em van dir que al novembre, quan acabés la pretemporada, perquè començava molt més tard que aquí, em podien tallar si no els agradava, però bueno, jo decideixo agafar el risc. I entre moltes altres coses, jo crec que agafar aquest risc ha sigut el que a dia d'avui faci que estigui aquí.
3: El millor defensor en la teva etapa a la G-League, parla'm d'aquesta etapa i com la vas viure.
2: Bueno, jo crec que vaig tenir molta sort, sempre ho dic, de trobar-me amb el Sergi Oliva i el Fabián Tellez, que ara ha entrenat de l'equip femení de la penya. Crec que, entre cometes, una mica em van salvar, no? Perquè jo no recordo ara mateix cap jugador espanyol que hagi triomfat a la G-League, menys jo, i resulta que he sigut l'únic que ha tingut un entrenador pues, espanyol o català, en aquest cas. I no perquè jo, perquè ell m'hagi regalat res, sinó simplement jo crec que el tenir un entrenador que empatitza amb tu d'alguna manera, doncs et dona l'oportunitat que molts altres jugadors doncs, no tenen. Òbviament et donen l'oportunitat i tu després has de fer-ho bé, no? Perquè si no, doncs, cadascú juga al seu lloc. Però em dona l'oportunitat i rendeixo. Llavors jo crec que la clau de que els dos fossin catalans va ser el que em donés l'oportunitat. No? Llavors una mica em va salvar això, que ell fos català, i per això sempre estaré molt agraït. I va ser un any, a nivell personal, com a persona, esportiu, tot, va ser molt, molt bo.
3: Tornes aquí, el teu pas per València, i arriba el moment que la penya sí que et fitxa. Què significa per tu tornar a casa?
2: Bé, molt, molt feliç, em va fer molt feliç, perquè jo recordo que van ser una setmana de parlar bastant amb el Dani, amb el Jordi Martí, amb el meu agent, complicat, no? Perquè a vegades sembla com que està molt a prop, molt lluny, tant el club com jo volíem, però al final hi havia coses que s'havien de... no sé, com un puzzle, no? I el dia que es fa, de fet, jo estic amb els meus amics, i quan jo rebo el missatge del meu agent, estem a casa un amic amb un gat, veient un partit del Mundial, Brasil contra algú, no me'n recordo, contra aquí, però me'n recordo del moment i d'on estava. I molt feliç. Vaig trucar a la meva mare, li vaig explicar, vaig trucar al Xavi López, també, per explicar-li, perquè és una persona amb la que tinc molt contacte i que sempre s'ha preocupat molt per mi, allà en Cuba, o sigui, jugadors del València, els vaig comentar, i a la família, i res, va ser un moment molt feliç.
3: Comença la temporada amb Ricky Rubio, Nicola Provitola. Com esperes aquesta temporada? Com la preveus? O què esperes per tu mateix, també?
2: Bueno, jo crec que he fet un entrant, no, del que puc donar a la penya. Crec que la gent té molt clar el que puc donar. Bueno, hi ha gent que té més clar i altra que no tant, però bueno, jo intento demostrar-ho no a la gent, sinó a l'equip, i ajudar l'equip. I al final és un plaer tenir aquests jugadors al teu equip i a més sent tan bones persones, no, i tan naturals, que al final és això. És gent que tu has vist a la tele, has admirat, amb el Ricky. No sé, no sabria dir-te a una persona que jugava de bàsquet i no tingui la samarreta del Ricky dels Timberwolves, perquè l'ha fet tothom a Badalona. Va haver jugat a la Play amb ell, el Nico, haver-lo admirat molt. Pues això, la seva etapa primera a la penya, quan pues, el partit contra l'Baskonia, la Copa del Rei, no sé, són moltes coses. A l'Ante, veure'l molt quan ha jugat amb el Barça o al Madrid, ser una llegenda, no? I ara tenir-los aquí, doncs, era un plaer.
3: Que et torni a entrenar Dani Miret, també, com ho veus? Perquè entenc que ell et coneix, no? I ell sap què pot treure de tu.
2: Que el Dani fos el meu entrenador era un dels punts també que em feia molt voler anar a la penya. A part que estimi jo el club, també el Dani era important. O sigui, no només és la penya, sinó també és el Dani, no? Que és una persona que m'ha ajudat molt, sap el que li puc donar, i per això jo crec que per mi és un plaer. És una persona que va impulsar la meva carrera en el Mundial. Llavors, poder venir aquí i estar amb el Dani, doncs també està molt bé.
3: Ara mateix ets l'únic badaloní que hi ha a la penya, si no comptem a Ricky Rubio, que ja el fem a vegades, moltes vegades badaloní. N'hem tingut uns quants, no?, amb el pas de Pau Ribas, d'Aventura, de Vives. Què significa ser de Badalona i poder jugar al club de la teva vida?
2: Bueno, per mi és molt, molt important. O sigui, a mi m'encanta, no? Jo a la penya vaig dir que soc BTV a tothom, no? Que així una broma, perquè a mi quan era més petit, me recordo un afició, a Júlia em deia que jo no era BTV. I deia que sí, i ara, com que soc l'únic badaloní, jo dic que soc BTV, no? I els explico què vol dir ser BTV. Llavors, a mi Badalona m'encanta, o sigui, jo ojalà poder viure tota la meva vida a Badalona, tenir una casa a Badalona, perquè és això, no? És els amics, la parella, la família, és tot. I el club on t'has criat i l'equip del que ets, no? Llavors, No puc dir res més.
3: CBTB vol dir Badaloní de tota la vida, que això ho expliquem pels que ens estiguin escoltant. Isaac Nogués, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
3: I molta sort aquesta temporada.
2: Gràcies.
0: Joc interior.
1: Hi ha històries en el món de l'esport que no s'expliquen només a partir dels èxits. Avui recordem la història de Dani Martínez, un jugador que va haver de deixar el bàsquet professional quan encara era molt jove i que amb el temps ha hagut de trobar una nova manera de relacionar-se amb aquest esport. Ha parlat amb ell l'Adrià Duc, de Radio Ciutat de Tarragona.
4: Hi ha carreres esportives que s'acaben perquè arriba el moment de retirar-se i hi ha d'altres que s'acaben quan encara no estàs preparat del tot per deixar-ho. És el cas de Dani Martínez, format al Club Bàsquet Tarragona i que va arribar al bàsquet professional després de passar per totes les categories del club, convertint-se així en la gran esperança del bàsquet tarragoní. Després va jugar a Càceres, a l'Ebor, i l'estiu del 2019 acabava de fitxar pel Menorca de Le Plata. Però una revisió mèdica rutinària va detectar-li una patologia cardíaca que el va obligar a deixar el bàsquet d'alt nivell amb només 25 anys. Avui, en perspectiva, parlem amb Dani de la seva història d'aquell moment i de tot el que va venir després.
5: I un cop al 2019, tenia una oferta a Menorca, que era un... també tenien un projecte esportiu molt, molt engrescador. Jo vaig fitxar per Menorca i va ser durant aquell estiu doncs, que jo tant vaig dir, a Tarragona, que és on visió, on viu la meva família, fent-me doncs, un xec rutinari amb els metges abans de viatjar cap a Menorca, és on vam veure una mica pues, la patologia que em van trobar en aquell moment. Va ser a través d'una prova d'esforç normal i corrent, unes proves rutinàries que van veure alguna alteració que no els hi quadrava, i allà és quan em van detectar allò de la miocardia hipertròfica, que és el que em va fer deixar el bàsquet d'un dia per l'altre, bàsicament.
4: La notícia arribava quan Dani estava a punt d'iniciar una nova etapa professional i assumir que aquella etapa no començaria no va ser gens fàcil.
5: És dur. O sigui, a dia d'avui potser t'ho pintaré diferent, però en el seu moment va ser molt dur i segurament la gent del meu voltant t'ho podria confirmar, això. Més que res perquè et canvia la vida pues, totalment. Intentes doncs pensar que, no ho sé, hi ha hagut algun error, alguna prova que no s'ha fet correctament, busques més opinions amb altres cardiòlegs i quan tots diuen el mateix pronòstic, llavors doncs, és quan ja t'ho creus del tot, no? Toques una mica de peus a terra i ja penses, hosti, i ara què? O sigui, ara què faré?
4: Doncs Dani va decidir començar una nova etapa a Barcelona, estudiant fisioteràpia. Allunyar-se de Tarragona també li va permetre agafar distància del bàsquet i de totes les preguntes que rebia constantment sobre la seva retirada.
5: Jo, personalment, em va anar molt bé marxar de Tarragona, desgraciadament. Tarragona, al final, és una ciutat petita, coneixes a la gent, els teus veïns i tot, i jo les primeres setmanes era tot molt monotemàtic, vull dir, el tema de conversa amb tothom era el mateix. Llavors a mi va ser com, hosti, un xute d'aire fresc marxar de Barcelona, marxar de Tarragona, perdó, perquè començaves com una vida una mica més nova, amb gent que no coneixes, gent que no et coneix tant a tu, però realment doncs no parlar tant de bàsquet i fer una miqueta un reset.
4: De fet, durant els primers 4 anys, pràcticament no va voler saber res del bàsquet, però amb el temps va recuperar les ganes de fer esport i més recentment, fins i tot, ha tornat a jugar.
5: Ara hem passat 7 anys ja, quasi. És veritat que podria dir que els primers 4 anys va ser nula, és a dir, als principis quan no et ve ni de gust veure bàsquet, intentes seguir-ho d'alguna manera, però perds com una mica, no?, l'entusiasme o les ganes de en general amb l'esport. O sigui, al final jo crec que tots els que hem viscut l'esport o hem fet esport en la vida, arriba un moment que el teu cap doncs, torna a fer un clic, diguéssim, i tornes a tenir una mica de ganes. I ara, doncs, ara ja fa 2 anys, un any i mig, que vaig començar aquí gràcies a uns amics de Barcelona, una lliga que es diu la Lliga 2+1 aquí a Barcelona, que és una lliga no federada per retirats. Bueno, és la, és una mica també ara la via d'escape per treure aquest mono de ganes de jugar a bàsquet.
4: 7 anys després d'aquella retirada inesperada, Dani Martínez ha tornat a trobar una manera de relacionar-se amb el bàsquet, aquesta vegada sense la pressió de la competició professional. Una història que parla d'un final que va arribar massa aviat, però també de la capacitat de començar de nou quan la vida et canvia els plans.
0: Joc interior.
1: Avui a l'espai dedicat als clubs del bàsquet català ens acostem al Bages amb en Jordi Givert de Ràdio Sant Fruitós. Coneixem el Club Bàsquet Artés, una entitat que reuneix uns 300 jugadors i jugadores i que és tot un referent a la comarca.
6: Artés és un poble de la Vall de la Gavarresa, la comarca del Bages, que és sinònim de bàsquet. Per això, a Joc Interior els hem fet una visita. A més, és un any especial per ells perquè tornen a tenir el seu primer equip masculí en una competició d'àmbit estatal, la Tercera FEB. Amb poc més de 6.000 habitants, Artés respira bàsquet i, de fet, la pràctica de l'esport es remunta a les escoles i als carrers del poble fins que fa 42 anys un grup de joves va decidir crear el club. Santi Parramon és el president del Club Bàsquet Artés i ens explica l'origen de l'entitat.
7: Bueno, nosaltres el 2024 vam celebrar el 40è aniversari del club, i aquest any portem 42 anys. Diguem, des de que sabem que el club existeix i es va registrar. Però arran del 40è aniversari vam estar investigant i buscant i sabem que alguns anys enrere hi havia hagut algun grup d'amics o de gent que li agradava el bàsquet i ja feien alguns partidets tant a nivell de Manresa com a nivell de Navàs o Viladomiu, que hi havia la colònia aquesta que hi havia molta afició per bàsquet. Doncs tenim algunes, inclús hi ha algun paper i alguna cosa que queda documentat que hi havia, però no estava registrat al club encara, era com una colla d'amics.
6: Aquesta tradició s'ha mantingut gràcies a la feina feta de manera voluntària per un seguit de col·laboradors. Amb els seus alts i baixos, s'han convertit en un referent al Bages. El Pere Romero és el directiu i un dels entrenadors del Club Bàsquet Artés i ens situa en l'estat actual de l'entitat.
8: El número és molt parell amb masculí i femení, no el mateix. Actualment tenim 28 equips, més tot el que és grup d'iniciació i psicomotricitat. Aquests no els comptem dins dels 28 equips. Són prop de 297-298 jugadors, més de 50 tècnics, preparador físic, fisio... O sigui, el club està movent actualment 350 persones, a part de la gent de la Junta i la gent doncs, que col·labora amb el club.
6: Encadenar anys de bona feina treballant amb la base els ha portat a ser un club d'àmbit comarcal. Molts dels seus jugadors, de fet, són de fora d'Artés, de la resta del Bages i alguns de la comarca del Moianès.
8: La veritat és que els últims anys estem rebent molta gent de fora que vol venir a jugar aquí i això doncs, vol dir que estem fent les coses bé i que la gent ens veu ara com un club on anar per poder seguir desenvolupant i millorant el bàsquet.
6: El primer equip masculí, després de guanyar la Supercopa la temporada passada, torna a situar el club en una de les màximes categories on ha estat amb poc més de 42 anys d'història de l'entitat, la Tercera FEB.
7: Bueno, jo penso que ha sigut un premi al treball de, jo no diria d'una temporada, sinó d'un parell de temporades, i que al final pues, l'ascens, no, ni molt menys l'any passat, era un objectiu ni del club ni de l'equip. El que passa, jo penso que pues, això, va haver-hi un molt bon treball, va haver-hi molta bona sinergia i molta bona d'això amb tot l'equip, i al final pues, bueno, això es va demostrar perquè bueno, vam quedar campions, no? Per de pujar vam quedar campions, no? Això penso que té mèrit afegit, i jo sempre també ho destaco, no? Un mèrit afegit per Artés i per ficar-nos una mica també en el mapa del bàsquet de la comarca del Bages. No?
6: Un retorn que el situa entre els clubs més destacats del Bages a nivell esportiu, equiparant-lo a la seva dimensió social dins del bàsquet bagenc. Una part important d'aquest èxit esportiu arriba del suport de l'afició, que no falta la cita durant els caps de setmana. Els equips sènior i fins i tot els de base reuneixen veïns i veïnes, convertint el pavelló en un punt de trobada social del poble.
7: Bueno, la veritat és que hi ha bastanta afició. Vull dir, la gent quan ve aquí, bueno, recorda que hi ha molta afició, tenim inclús un grup d'animació, vale? No constituït com a tal, però que sí que més o menys van seguint tots els partits, que inclús algun partit de fora també ens venen a seguir. I el que més penso important és que hi ha molta comunió entre els jugadors de la base i el primer equip, no?
6: El Club Bàsquet Artés no deixa de mirar endavant i ara té fixat a millorar la seva secció de bàsquet femení, tant en augment de jugadores com en la millora del joc des de la base del club.
7: I això, el que estem intentant, o el que volem aconseguir amb aquestes dues properes temporades, és que amb el femení també passi una mica això, no? Intentar orientar-nos a d'invertir una mica més en el tema de femení per intentar que les jugadores que tenim aquí d'aquí un parell d'anys puguem anar pujant una mica més al nivell i assolir una mica de qualitat en aquest sentit.
6: Artés es considera la capital del vi del Bages, però en aquest poble rodejat de vinyes, el CB Artés és l'entitat que porta el nom del poble per diferents punts de tot el país.
1: Posem ara la mirada en l'esport base i ho fem amb la Marta Soler, coordinadora de l'Escoleta de Bàsquet de Vilassar de Mar. Descobrirem què aprenen els més petits dins i fora de la pista. És una entrevista de la Gemma Palet, de Premià Mèdia. Avui posem la mirada en l'esport base i concretament en els més petits. Parlem de l'Escoleta de Bàsquet de Vilassar de Mar amb la seva coordinadora, la Marta Soler, per descobrir com és començar a jugar de bàsquet des de ben petits i, sobretot, tot el que poden aprendre més enllà de botar una pilota o fer una cistella. Marta, quan parlem d'una escoleta de bàsquet, de quines edats estem parlant i com és el primer contacte dels nens i nenes amb aquest esport?
9: Mira, doncs, actualment tenim nens del 2019, del 2020 i del 2021. Uh-huh. Són tres edats que, bueno, hi ha un que és justament abans de començar competicions i els altres, doncs, venen més a jugar que a fer una altra cosa.
1: Més enllà d'aprendre a botar o a tirar cistella, què aprenen realment els nens a aquestes edats a través del bàsquet? Perquè estem parlant també de nens bastant petits, eh?
9: Jo crec que el principalment que aprenen és a fer, semblarà raro, però a fer cas i entendre que no, que són un grup. Uh-huh. I que tots han d'anar a una, encara que comencin a aprendre coses individualment. Però uh-huh. Més o menys això.
1: Clar, perquè per molts deu ser la primera vegada que formen part d'un equip. Quines dinàmiques feu servir per introduir-los en aquest esport?
9: Sobretot comencem amb competicions petites que poder no són intrínsecament bàsquet, però que comencin a agafar una mica aquest sentiment d'ajudar-se per poder arribar a guanyar entre tots, que uh-huh. encara que no sigui un partit com a tal, doncs comencen a agafar contacte.
1: Uh-huh. Com s'ensenya un nen tan petit a perdre o a gestionar la frustració quan alguna cosa no li surt bé?
9: Això crec que és el més complicat de tot. És molt depèn de com vinguin de casa, perquè hi ha nens que tenen molt clar que perdre no és dolent, però hi ha altres que la frustració la tenen molt mal gestionada, i això s'ha de tenir molta paciència i intentar-los explicar que, pues, que va una mica d'això, aquest joc també,
1: clar.
9: I la vida en general.
1: Clar, que a vegades es guanya, a vegades es perd, i que clar. No sempre es pot fer tot perfecte. Es pot treballar l'autoestima i la confiança a través de l'esport des de tan petits?
9: Crec que és el més bàsic que s'hauria de començar a ensenyar, mm-hmm. perquè hi ha molts nens que és això, o la frustració, ja no en perdre, sinó en un mateix. Hi ha nens que si el primer dia no arriben a la canasta, poder no tornen.
1: Clar.
9: Perquè es frustren amb ells mateixos i el que no se'ls doni bé alguna cosa ho porten supermalament. Sí, jo crec que és una cosa que es treballa des de petits i intentar explicar-los que no passa res, que no es neix après el primer dia ja.
1: Sens dubte, els nens i nenes aprenen moltes coses amb vosaltres, però personalment, tu què aprens dels nens? Perquè, clar, entenem que alguna cosa també, algun aprenentatge t'emportaràs, o què és el que més satisfacció et dona?
9: Jo crec que em fa no perdre la il·lusió per seguir jugant a bàsquet i ensenyant-lo. Uh-huh. Perquè, o sigui, són molts anys jugant també, seguir veient com nens tan petits gaudeixen d'un esport que tu també ho has fet tants anys, et dona motivació per seguir jugant tu i per seguir volent ensenyar i veient doncs, la cara d'il·lusió quan els hi surt qualsevol cosa o qualsevol cosa nova.
1: Podríem dir que hi ha un component vocacional, perquè el fet d'ensenyar als nens i nenes no hi ha doncs, un benefici econòmic destacable, per tant, doncs, ho fas perquè vols i perquè t'agrada.
9: Una cosa que quan tu fas el curs d'entrenador de la federació és el primer que et diuen, que és que amb això no et guanyaràs la vida, però hi ha una cosa de satisfacció amb... Sí, doncs amb ensenyar aquest esport que tant t'agrada, no? I és bàsicament això, la gent que està dins d'un club ensenyant i sent entrenador ells, jo crec que tenim tots superclar que no viurim d'això. Però sí, hi ha una cosa vocacional i una cosa de, fins i tot de deute amb aquest esport.
10: De tot el que t'ha ensenyat a tu també, no?
9: Sí.
10: Marta, volem preguntar-te, perquè a banda de coordinadora i d'entrenadora, també ets jugadora sènior del Premià de Dalt, què t'aporta continuar sent jugadora i per què has decidit continuar?
9: Jo crec que hi ha una part de socialització que et dona l'esport que altres, no sé, en el gimnàs no et dona. I jo crec que és molt difícil deixar algú que has fet tants anys, encara que se't passi vegades pel cap, eh? Però és això. Jo crec que arribar allà, tenir les teves companyes, si has tingut un mal dia, desaparegui. És difícil desenganxar-se d'això, també.
10: Uh-huh. I també el sentiment de comunitat, el sentiu?
9: Sí, sí, totalment.
10: Moltes gràcies per explicar-nos doncs, la tasca d'ensenyar a nens i nenes tan petits. I bé, doncs et felicitem i desitgem que vagi tot molt bé.
9: Moltes gràcies.
11: Fins aquí Joc Interior, el podcast del bàsquet català, amb la realització de Jordi Abril. Al proper programa us portarem més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
0: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.

0: adjudicada la redacció del projecte modificat del viaducte del canal del Gorg. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Raquel Moreno.
0: L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte després que aquestes hagin estat aturades des del juny per ajustos tècnics. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri a la Rambla del Gorg, on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i a molt estirar l'estiu de 2027. Durant la trobada, els veïns també han reclamat més il·luminació i neteja al barri. De seguida els ampliem aquesta notícia, una de les més destacades de la jornada d'avui dijous, 15 d'octubre, però com sempre en repassem d'altres en titulars.
1: Badalona migdia.
0: El PSC reclama al govern local que dinamitzi l'entorn del canal del Gorg i impulsi mesures per pal·liar la sensació d'inseguretat i la manca d'il·luminació. I Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig de 2027. I avui també els parlarem del Parc de la Serralada de Marina, que treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma i Montcada per restaurar els desperfectes provocats

0: De Badalona, Xavi García Albiol, ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri. El govern local es reunia ahir amb veïns del barri del Gorg per aclarir els dubtes sorgits arran de l'aturada dels treballs, especialment perquè fa els terminis de finalització de les obres. L'alcalde els ha explicat que s'han hagut de refer els càlculs plantejats inicialment en el projecte, la qual cosa ha implicat diversos mesos de negociació fins a arribar a un acord entre les empreses implicades. El viaducte, a banda de fer possible el canal, té la complexitat afegida de garantir el pas de les vies del tren. Ho ha explicat també el gerent de Marina Badalona, que ha descartat problemes en la cimentació i ha assegurat que recalcular projectes d'aquesta magnitud és habitual. Segons l'Ajuntament, es preveu que les obres es reprenguin a finals d'any o a molt estirar l'estiu de 2027. Un cop represes les obres al viaducte, segons l'alcalde, aquestes tindrien una durada de 12 mesos. Paral·lelament, es treballarà, ha dit, en les obres de connexió del canal amb el mar.
1: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any. El menys favorable, jo creo que antes, el menos favorable, que seria antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, i és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat. Una vez empiece la obra, en lo que se refiere al viaducto, 12 meses.
0: La falta d'il·luminació, la sensació d'inseguretat, la neteja i l'accessibilitat són alguns dels temes que han posat sobre la taula els veïns del barri. Pel que fa a la il·luminació, preocupa especialment el trajecte que va des del metro de Gorg fins a la zona del port.
2: Al marge del tema del canal, que has parlat de millores en il·luminació i que als locals de baix també faríeu coses, però, per exemple, la il·luminació de lo que és el passeig, sobretot quan surts del metro fins a la meitat, quan és de nit, que és bastant escassa, a vegades fa com por venir per aquí a certes hores, i saber si teniu alguna cosa pensada també.
0: En aquest sentit, l'alcalde assegura que s'està treballant per posar més il·luminació a la zona. També ha recordat que es volen incorporar càmeres amb intel·ligència artificial per millorar la seguretat. I el PSC reclama al govern local que dinamitzi l'entorn del canal del Gorg, malgrat que les obres del viaducte estiguin aturades. El president del grup municipal, Fernando Carrera, opina que és urgent impulsar mesures per pal·liar la sensació d'inseguretat i la manca d'il·luminació. Així ho ha dit en una entrevista a aquesta casa. L'endarreriment dels treballs de construcció del viaducte no poden condicionar, segons alertat, el dia a dia dels veïns. Un espai tancat on considera que no es pot fer vida i que acumula 10 anys sense comptar amb una bona il·luminació que el doti de seguretat. Molts dels locals dels baixos dels edificis, assenyala, continuen sense activitat.
3: Pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona, perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
0: Pel que fa a les reformes integrals als mercats municipals, Carrera ha acusat d'inacció l'executiu i titlla de desgavell l'endarreriment de les obres de millora del Torner, el Mainón i Llafià. Tres anys després de pactar amb el govern d'Albiol d'un pla integral de mercats, afegeix, no s'ha fet res. I les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge, avui dijous, a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit, que homenatge a Companys de la vila, ha tingut lloc l'acte institucional on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Escoltem la regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Badalona, Rosa Bertran.
4: Que tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament, i a vegades les donem per fetes i donem que sempre les coses seran igual. I no, hem de tenir el coneixement i el sentiment de voler preservar tots aquests valors democràtics.
0: Els partits de l'oposició han posat el relleu al que consideren una amenaça actual del feixisme i la pèrdua de llibertats. Rocío Mateos és la portaveu del grup municipal del PSC, Rosa Trenado, de Badalona, en Comú Podem, i Dolors Sabater, la presidenta del grup municipal de Guanyem.
5: ja està bé de tenir

0: ja està bé de no poder parlar de lo que tenir que parlar, que són les llibertats, sobretot els drets. Els drets aconseguts durant tant de temps, ara no podeu perdre-los.
1: És molt important fer actes de memòria històrica, fer actes que s'expliqui què va passar amb el fascisme al nostre país. Fa dos dies, manifestacions a Barcelona on hi havia simbologia feixista.
2: Deshumanitzar és una de les bases del feixisme. Quan es deshumanitza les persones pel seu origen o per la seva pobresa, com es fa aquí des del govern de Xavier García Albiol, s'està fomentant aquest feixisme.
3: Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a les 7 del matí, encapçalat pel so de 3 coets, 3 salves d'honor. No ha convidat els populars a no considerar-los un partit amb tradició democràtica. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, Àlex Montornès.
4: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat del Cade Xifré. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana.
3: En l'acte d'Esquerra, el jovent republicà ha parlat de la pèrdua de drets socials i d'una llengua catalana que lamenta es tracti com a residual. Junts, també present, ha recordat els represaliats, exiliats i assassinats per motius polítics.
5: Badalona migdia.
3: I Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig de 2027. Professor de secundària i activista polític, Vivet ja havia de formar part de la llista de Guanyem l'any 2023, però no se li va aplicar l'amnistia i la Junta Electoral li va impedir concórrer als comicis. La seva trajectòria està marcada per la seva detenció en el marc de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Josep Pol al setembre de 2018. Per aquells fets, Vivet va ser condemnat el 2021 a 5 anys de presó, una pena finalment rebaixada el 2022 pel TCJ a un any i mig. Pel 2027, Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com a alternativa al govern de Xavier García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des del 1991.
6: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent, parlo de tot l'Ajuntament. Necessitem renovar cares. Necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat.
3: Dolors Sabater continuarà vinculada al projecte i reivindica el relleu com una manera de posar l'experiència acumulada al servei d'un lideratge jove. Més temes. L'Ajuntament de Badalona ha inspeccionat l'edifici del número 22 del carrer Bruc, on es va enfondrar 5 metres de sostre de la planta baixa i ha ratificat el desallotjament. Prèviament, bombers, recordem, va abocar 4 persones de l'immoble, 2 d'elles menors d'edat, tot i no registrar-se cap ferit. També els bombers van confirmar que hi havia, això sí, inestabilitat estructural. Els fets van passar diumenge cap a 7:45 del vespre i la incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la mateixa llogatera de la planta baixa alertés al 112. El Parc de la Serralada de Marina. Treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les darreres pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. A Badalona, els camins més afectats són el de Sant Jeroni de la Murtra, que ve des de Santa Coloma, que de moment no és practicable en turisme, tot i que des de la direcció del parc asseguren que per la banda de Badalona sí que s'hi pot accedir. També el camí de la Coscollada, el del Tanatori en direcció a la Cartoixa i el de les Ermites o de Sant Climent. La direcció del parc treballarà amb els ajuntaments per arreglar els desperfectes i els hi demana que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
7: Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un
5: pool d'ajuts per en aquest cas camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
3: Des del parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda encara molta feina a fer de moment, però ja han solucionat que els veïns puguin accedir a casa seva. I repassem tot seguit més notícies en format breu. L'Hospital Germans Trias i Pujol ofereix un bressol fred que garanteix més temps i intimitat a les famílies en dol perinatal. Aquesta possibilitat permet un comiat més extens amb el nadó i adapta l'acompanyament a les necessitats de les famílies afectades. La iniciativa impulsada pels serveis d'obstetrícia i pediatria del centre s'implementa quan tot just avui, dijous 15 d'octubre, és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal. El Centre d'Estudis Històrics de Badalona coorganitza amb la Fundació Llegat Roca i Pi una ruta històrica sobre la figura de Vicent Roca i Pi i el seu llegat en favor de les persones necessitades a Badalona. L'itinerari serà aquest dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí en el marc de la commemoració dels 150 anys de llegat solidari de Roca i Pi. El lloc de trobada serà davant del monument situat al passeig de la Rambla amb el carrer de Santa Madrona. I ja estan disponibles per internet les entrades per la desena edició del Túnel del Terror que organitza Bèsties i Diables de la Salut amb col·laboració de l'Ajuntament de Badalona. Els passadissos de la nau 3 del Parc de l'Escorxador es convertiran en un laberint de més de 300 metres amb més de 20 sales on els membres dels carnissers sinistres assetjaran les seves víctimes.

badalonins Maria Arnal i Miguel Poveda, que escoltem, seleccionats com a millors àlbums del segle XXI. La revista Enderrock ha publicat un número especial per celebrar les 400 edicions, on recull els 50 millors discs del segle XXI. Entre els artistes destacats hi ha noms vinculats a Badalona. Maria Arnal, qui ocupa la cinquena posició juntament a Marcel Bagés pel disc 45 Cerebros i un Corazón, i Miguel Poveda, el cantaor, que se situa en el 19è lloc amb el Desglàs. A més, el rànquing musical, aquest monogràfic repassa els 200 moments clau de la música moderna en català al llarg de les darreres 5 dècades.

0: Doncs fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Els deixem de seguida amb en Ramon Duran, que ens aprova tota l'actualitat esportiva. Però abans, com sempre, fem un cop d'ull a la previsió del temps amb el Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
1: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau. Ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
4: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
3: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
4: Valoro tanto el stock como el precio.
5: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
6: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Els esports amb Ramon Duran.
7: El Joventut ja té la primera victòria a l'ACB. Va derrotar de 21 punts de diferència en 9-6-7-5 al Morabanc Andorra. I en futbol hi haurà derbi comarcal a la Copa Catalunya. Serà el 28 d'octubre, cinquena eliminatòria, Fundació Esportiva Grama, Badalona. I avui tot el futbol americà aquí a la sintonia dels 94.4 amb tota l'actualitat. I ens hi posem. La penya buscava la primera victòria a la Lliga CB, la que li servís per començar a redreçar el rumb després del 0-2, i la va aconseguir en el partit suspès pels aiguats, pel temporal. Ahir, entre setmana, va costar, això sí, va costar entrar al ritme que es va poder jugar el darrer quart, i on el Joventut va trencar definitivament el ritme que van imposar també els conjunts andorrà. I al final, doncs, aquesta victòria, 96-75, tenint en compte que al final del tercer quart, doncs, la cosa estava extremadament igualada, no? Com dèiem, doncs, un partit on el Joventut va saber, doncs, aprofitar les seves cartes en el moment en què tocava per poder trencar definitivament el maig amb un parcial, doncs, que va ser determinant, no? Fins i tot la penya, que durant 30 minuts va estar moltes estones per darrere del marcador, i van a perdre de 9 punts, no? No va ser, per exemple, el dia de l'Argentínico, la Provitola, en el tema de l'encert, no? Amb 2 de 11 en triples. Així tot, més enllà, doncs, que segurament, doncs, determinats jugadors, per exemple, en l'encert, no tinguessin el seu millor dia, sí que el que importava de veritat era la victòria, i que l'encert arribés en un moment puntual de determinats jugadors. Això era el que deia precisament Nicola Provitola.
8: Los dos equipos estábamos necesitados de ganar, necesitábamos ganar el primer partido de la temporada en la CB, así que nada, creo que era un partido con un poco de presión para los dos equipos. Bueno, creo que por suerte en la segunda parte encontramos un poco del acierto y con eso nos levantamos.
7: Doncs així es van aixecar, diu Nicola Provitola, que abans de començar el partit es va fer aquesta celebració davant l'afició de la consecució de la Supercopa CB ara fa aproximadament menys d'un mes, un Joventut, doncs, que va poder-ho brindar davant aproximadament a prop de 5.000 aficionats que es van donar cita ahir al Palau Olímpic. Un cop va passar tot això, un cop es van començar a disputar els minuts i un cop va arribar al darrer quart, Dani Miret, el tècnic de la penya, que doncs valorava de forma satisfactòria el fet d'haver pogut trencar el partit i sobretot coincidint quan es van treure la pressió del damunt.
9: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat ja ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
7: Reconeix Reyes, l'aler del Joventut, que ahir va fer 5 triples, va aconseguir, doncs, una molt bona anotació, Àlex Reyes, que l'ex del Manresa, que havia passat una mica la responsabilitat d'haver de guanyar aquest primer partit, sobretot a casa.
10: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido dos salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
7: I ara sense temps per poder-ho gaudir, diumenge que la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda, en el que suposarà la reedició de la final de la Supercopa CB d'ara fa aproximadament un mes, el Joventut a per la segona victòria a la CB. I en futbol, avui hem conegut els emparellaments de la Copa Catalunya. Per exemple, la Copa Catalunya masculina, cinquena eliminatòria, entren ja els equips de tercera federació. S'ha intentat, en la gran majoria dels casos, que hi hagués proximitat pel que fa a les delegacions territorials, i en aquest cas Fundació Esportiva Grama i Badalona es veuran les cares el dia 28 d'octubre al municipal de Santa Coloma, al municipal de Can Paixauet, en una eliminatòria a partit únic. Per tant, doncs, ja tenim servit aquest bon plat pel 28 d'octubre. També en la Copa Catalunya femenina, el Sígol, que ahir superava Ronda després de derrotar la Florida per 1-3, era la tercera, afrontarà la quarta i li ha tocat ni més ni menys que l'Espanyol B. El Sígol jugarà com a local, també en principi un partit fixat pel 28 d'octubre. Doncs, com dèiem, ja tenim enllestides aquestes eliminatòries de Copa Catalunya. Per altra banda, el Badalona prepara el duel, el Badalona de Genís San Pietro prepara el duel al camp de l'Atlètic Lleida d'aquest diumenge a les 5 de la tarda, un rival de consideració, un rival que aspira a estar entre els 5 primers, i un Genís San Pietro que es manifestava que van donar una bona imatge el passat diumenge contra el Vilanova, però que no van passar de l'empat a 0, i per tant diu que encara han d'entrenar més fort o encara han d'entrenar més coses per mirar de guanyar els 3 punts.
11: No sé si satisfets, però sí que la imatge que vam donar crec que va ser bona, crec que l'equip sí, està en bona línia i però hem de seguir al final. Crec que tenim ara un calendari supercomplicat i no va ser suficient el que vam fer per guanyar el Vilanova, vol dir que hem d'entrenar millor si podem, corregir i potenciar les coses que estem fent bé, però que la competició ens exigeix a fer-les millor i preparar-nos per anar a un camp de l'Atlètic Lleida, que és un rival que ve de guanyar, és un gran rival i crec que ens costarà molt.
7: Pugui competir els 90 minuts, és a dir, intentar jugar tot el partit al millor ritme i al màxim ritme.
11: Tot sortir els partits mereixent, o sigui, intentar mereixer el partit, guanyar el partit, no? I crec que és la mentalitat que tenim, llavors tant en pilota com sense, la idea és intentar ser millors i guanyar justament, llavors, bueno, crec que hem de seguir en la línia, però millorar una mica més perquè ens doni per guanyar aquests partits que venen, que crec que són d'un nivell molt alt.
7: Doncs així estan les coses. Recordem, Copa Catalunya, cinquena eliminatòria, Fundació Esportiva Grama, Club Futbol Badalona, i a la Copa Catalunya femenina, el Sígol, que se les haurà amb l'Espanyol B. En principi, aquests dos duels s'haurien de disputar el 28 d'octubre. I ens endinsem en el món del futbol americà i ho fem com cada dijous amb el José Luis Soler. Què tal, José Luis? Benvingut de nou, com estàs?
12: Molt bona tarda, molt bé.
7: Molt bé, home, així m'agrada, contundent, com sempre.
12: Contundent, de veritat.
7: Clar que sí. José Luis, perquè estem immersos, ja ho dèiem la setmana passada, en moltes competicions d'àmbit de seleccions de diferents categories, no? Sobretot ara mateix, això està predominant bastant, no?
12: Sí, sí, ara tenim el proper dissabte, anem a Londres, a Coventry, a jugar con la selecció estatal a l'absoluta. Després, a nivell de clubs, tenen ja Copes d'Espanya, tant de juniors com de de sènior i bueno, i lo que és per a nosaltres el que interessa, que proper cap de setmana ja comença la lliga de flag de catalana, en el qual Dracs ja de sub 15 femení i que completament femení i també sub 15 a mixto, no? I bueno, esto es lo que tenim en principi, lo més urgent.
7: Uns moviments, José Luis, que contrasten notablement, sota el meu punt de vista, no? I tu em donaràs la raó des del punt de vista federatiu, no? Home, tant de moviment que hi ha, no?, en categories, en seleccions, europeus, etc, partits internacionals, no? I tot això contrasta quan arriba aquesta època, no?, abans que comenci la Lliga, l'absoluta, a mitjans de gener. Home, amb aquesta Copa d'Espanya, què creus que es pot arribar a fer en el futur perquè aquesta Copa d'Espanya hi puguin participar la majoria d'equips, no? Perquè aquest any no participo jo, l'any que ve tampoc participo jo, i al final sempre anem directament a la final o fins i tot a les semifinals, no?
12: Mira, és un problema de diners, és un problema monetari. O sigui, el futbol americà, el desplaçament de qualsevol equip, tu ja ho saps, són 45-50 jugadors en total. Això és un cost tremendo per a qualsevol club que mitjanament, no sé, constructiu, no? O sigui, això és de diners. Si nosaltres fóssim possibles, capaços d'aconseguir diners com el futbol, que el diner venen com, pues, com mira, tu vas a una esquina i trobes diners, com el voleix, no? Aquí no. Llavors, això té un handicap que els clubs no puguin participar. Obligar a jugar a la Lliga d'Espanya també s'ha d'alterar-la, perquè no deixa de mermar l'economia de los clubs, obligarà com va fer un any i al següent desapareixen. Això és voluntari. Si n'hi ha tres equips que és voluntari, jo crec que lo millor, o sigui, l'òptim és continuar con la competició i que si són dos, pues seran dos clubs que estan disposats a gastar-se 6.000 o 7.000 euros anar a Madrid, anar a tornar a un hotel per jugar-se una Copa d'Espanya que només que tindrà com a mèrit a poder guanyar-la o que tingui tu en tu palmarès de ser campió o subcampió. No n'hi ha una altra fórmula que jo sàpiga de moment.
7: No, ja està clar que aquesta federació, evidentment, lluita, no?, per totes aquestes, per tots aquests elements i totes aquestes qüestions, no?, que van sortint, està clar.
12: L'obligació de la federació és convocar competicions. La federació compla els seus objectius, convocar competicions i buscar la manera de poder competir en totes. Però si els clubs no estan preparats, pues, per molt que convoquis, per molt que facis coses, si n'hi ha un club que diu que no, tu no pots obligar al club. Home, no pots obligar com va passar fa 2 o 3 anys. El que jugui la Sèrie A té que jugar la Copa d'Espanya. Són problemes. Són problemes perquè el problema econòmic, això és determinant.
7: Totalment d'acord, José Luis, perquè, home, més que res, perquè seria un esdeveniment maco, no?, abans de tancar l'any, no? Vull dir, començar, doncs, amb aquesta Copa d'Espanya i que fos un quadrant atractiu, no? Vull dir que... Com ho ha estat altres temporades, no?, potser?
12: Sí, pensa una cosa, que era la temporada, millor no havia tantes competicions com n'hi ha ara, que ara n'hi ha cadet, n'hi ha júnior, n'hi ha sènior, n'hi ha Copa d'Espanya, n'hi ha lliga, o sigui, és que ara n'hi ha moltes més coses que els clubs no estan capacitats per fer, jugar Lliga Nacional Cadet, Lliga Nacional Júnior, Lliga Nacional Sènior, Copa d'Espanya Júnior, Copa d'Espanya Sènior. O sigui, Dras, per exemple, té júnior i sènior i té dues finals de Copa d'Espanya. Però si té que viatjar a Madrid, pues són 12.000 euros. Que Dras no ho té.
7: Amb altres esports es diu aviat, és cert.
12: O sigui, amb un esport que tu puguis viatjar amb 8 jugadors, diu, bueno, vale, jugo... No, aquí no pots anar, aquí som a júnior, tens que anar 25-30 jugadors, sèrio, 40, 45 o 50. És complicat i l'economia mana.
7: Molt bé, José Luis, doncs la setmana que ve continuem parlant, perquè són temes que, evidentment, mereixen bastanta estona. José Luis Soler, moltíssimes gràcies i ens retrobem amb el futbol americà la setmana que ve. Gràcies.
12: Gràcies a tu, adéu.
7: I de moment no deixaríem aquí. Demà, amb totes les prèvies del cap de setmana, ens retrobem aquí, als 94.4. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
13: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
15: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
13: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
16: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
17: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
16: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
13: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
16: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
18: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
16: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encara l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
13: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
16: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
13: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
16: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
13: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
19: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
13: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mir Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
13: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
20: Hola, Marta. Bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
21: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
20: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
15: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
20: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
0: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
20: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
13: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
16: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27, per uns comptes ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
3: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
16: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
13: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
16: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
22: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
13: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
16: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
21: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
16: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
13: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
4: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
5: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
4: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
16: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
18: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
16: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
13: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
23: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
24: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
6: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
13: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
26: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat
7: per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
25: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
14: Notícies en xarxa.
13: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
9: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
8: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
13: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
10: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
11: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
10: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
13: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfa, a l'Urgell, un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
12: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
26: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
12: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
13: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
27: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tast maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
13: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
16: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
13: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
16: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per un arma de foc.
13: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
16: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
13: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
16: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
13: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
1: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
13: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Reconvert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
2: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
4: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
13: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
16: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
13: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia. Joan, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
3: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
5: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
3: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
15: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
3: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
17: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
3: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre de la Lliga CB en vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
13: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
19: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat local. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. A Badalona, els camins més afectats són els de Sant Jeroni de la Murtra, el que ve des de Santa Coloma de Gramenet, que de moment no és practicable en turisme, tot i que des de la direcció del parc asseguren que per la banda de Badalona sí que s'hi pot accedir. També el camí de la Coscollada, el del Tanatori en direcció a la Cartoixa i el de les Ermites o de Sant Climent. La direcció del parc treballa amb els ajuntaments per arreglar els desperfectes i els hi demanen que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
4: Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual demanant l'emergència entren dins d'un pool d'ajuts en aquest cas camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
3: Des del Parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda molta feina per fer, però de moment ja han solucionat que els veïns puguin accedir als seus habitatges.

0: executiu i titlla de desgavell l'endarreriment de les obres de millora del torner Mainon i Llafià. Tres anys després de pactar amb el govern d'Albiol un pla integral de mercat, s'afegeix, no s'ha fet res.
1: Que iniciïs una obra i et trobis un problema que no has sigut capaç de planificar, podria arribar-ho a entendre. Però el problema és que no hi ha una voluntat clara de treballar pels mercats municipals i, per tant, escolta, que deixin de donar voltes. Si el que volen és deixar-los caure, que ho expliquin, que ho diguin, però que no pactin amb nosaltres un pla de mercats i després, tres anys després, ens adonem que no han fet absolutament res.
0: I el Centre d'Estudis Històrics de Badalona, que organitza amb la Fundació Llegat Roca i Pi, una ruta històrica sobre la figura de Vicenç Roca i Pi i el seu llegat en favor de les persones necessitades a Badalona. La cita serà aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 11 del matí, en el marc de la commemoració dels 150 anys de llegat solidari de Roca i Pi. El lloc de trobada serà davant del monument de Roca i Pi, situat al passeig de la Rambla amb el carrer de Santa Madrona. La ruta històrica anirà a càrrec de Francesc Palacio i Ana Hernández, amb dos membres del CEP, al Centre d'Estudis Històrics de Badalona. Per assistir a l'activitat cal inscripció prèvia. I en esports hi haurà derbi comarcal a la cinquena eliminatòria de la Copa Catalunya masculina. La Fundació Grama i el Club Futbol Badalona es veuran les cares el 28 d'octubre al Municipal de Santa Coloma. Avui s'han conegut els emparellaments de la cinquena eliminatòria de la Copa Catalunya, en la qual han entrat en escena els clubs de Tercera Federació. S'ha intentat en la majoria dels casos que hi hagués proximitat entre les diferents delegacions territorials. I la ronda ha ofert un derbi comarcal entre la Fundació Grama i el Badalona, que jugarà, com dèiem, el 28 d'octubre al Municipal de Can Peixauet a Santa Coloma, una eliminatòria que es disputarà a partit únic. Per altra banda, la Copa Catalunya Femenina, el Sígol va superar ahir la tercera ronda després de guanyar a domicili la Florida per 1-3. Les Gavines s'enfrontaran a la quarta eliminatòria amb l'Espanyol B. Són gairebé les 3 i 5 minuts. Us continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Un àlbum il·lustrat que celebra les 50 publicacions d'en Carles Sala i Vila i una trilogia juvenil són les propostes d'aquesta setmana de la Misha.
2: Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El Senyor dels Anells o Els Caçafantasmes, encara més.
1: L'última reina, d'Àfrica Ragel, publicada per Rosa dels Vents, ens endinsarà en la vida de Margarida de Prades, l'última reina del Casal de Barcelona. Trames, aliances i la lluita per la corona en fan una lectura apassionant.
3: Sí, la base històrica és real i per això vaig posar... Clar, vaig haver de retallar molts personatges perquè va arribar un punt que vaig pensar, ostres, és que no l'acabaré mai aquesta novel·la i tindrà 2.000 pàgines. I vaig haver de retallar molt i triar els principals perquè tots tenen germans, tenen tiets, tenen que han participat en aquestes trames.
1: I el següent viatge el farem entre illes i amb una mirada cap endins. Parlem amb en Roc Casagran de Somiàvem una illa, publicat per Univers i Premi Sant Jordi.
4: Estem portant el món amb aquest dia a dia tan frenètic que tots plegats portem i crec que no és sa, no? I que trobar les estones, cadascú les seves, doncs, per estar tranquil, per badar, per avorrir-se, per xerrar tranquil·lament amb la gent que estimem, crec que ens fa estar millor al món. El llibre reivindica una mica això i a mi també m'agrada reivindicar-vos. Insisteixo, jo sóc el primer que m'hauria d'aplicar i sol passar, no?, que a casa del sabater, sabates de paper.
1: I nosaltres, de festival en festival, compartim amb en Salvador Balcells un tastet del Bifa Sang. El gènere negre omple l'Espluga de Francolí.
5: L'Apsus va ser per una sèrie de factors que van propiciar que el festival s'interrompés. En primer lloc va ser la pandèmia i després també el desbordament del riu Francolí de l'any 2019, que va provocar tantes desgràcies. Doncs això va fer que les prioritats de l'Ajuntament, que era qui organitzava el festival, fossin unes altres en aquell moment i es va deixar de fer. I ara s'ha recuperat, es va recuperar l'any passat, el 2025, gràcies a la patrocini, diguéssim, i l'organització del Casal de l'Espluga.
0: I ara sí, passem a escoltar els continguts de El Calaix, aquesta edició número 330 de la temporada 7, capítol 25. El Calaix. Ho fan possible.

0: Clutch, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per La Galera i titulat Això no és un llibre. Bé, com diu el seu autor, en Carles Sala i Vila, és un llibre i no l'és alhora. Vindria a ser un llibre de Schrödinger. Sigui com sigui, és l'obra número 50 d'en Carles Sala, autor de títols com Cornelius i el rebost d'Impossibles, Bona nit, Júlia, o El tren de les parades sense nom. Aprofito per recomanar-vos també Capità Lluc, novel·la infantil guanyadora del Premi Folk i Torres 2021. Doncs el cas és que en Carles celebra aquestes 50 publicacions amb un homenatge al poder dels llibres i les històries. I és que amb un llibre pots fer moltes coses. A banda de llegir-lo, et pot servir per evitar catàstrofes, divertir-te amb els teus amics, servir batuts, mantenir-te en plena forma o protegir-te de tempestes de sorra. Dins de l'àlbum Això no és un llibre hi trobaràs 18 proves que demostren que els llibres continuen sent insuperables i en moltes situacions millors que les pantalles. Les divertides i originals il·lustracions de Laia Pàmpols ens acaben de convèncer i alhora ens conviden a fer volar la imaginació. I per a lectors, a partir de 13 anys, us recomano moltíssim la trilogia Arfa de Dani Gómez, publicada per Meraki. M'atreviria a dir que Dani Gómez té molts números de convertir-se en el Rick Riordan català. Aquesta saga de fantasia juvenil explora la següent idea. Què passaria si les criatures màgiques de la gairebé oblidada mitologia catalana fossin reals? La Sansa, la nostra protagonista, encara no ho sap, però no és una noia normal, ni de lluny. Quan els seus pares decideixen mudar-se de Barcelona a Arfa, un petit poble dels Pirineus, no triga a adonar-se que comparteix casa amb una ànima en pena. Ara bé, el fantasma que la desvetlla podria ser el menor dels seus problemes. Les aventures de la Sansa comencen a El fantasma de Cal Franciscano, continuen a La marca del boc de Viterna i acaben a Els esperits del bosc de la Freita, que s'acaba de publicar. Paraula de Misha que aquesta trilogia m'ha tingut enganxada des del principi. Gaudireu d'aquests llibres, tingueu l'edat que tingueu. I si sou friquis d'històries com Harry Potter, El senyor dels anells o Els caçafantasmes, encara més. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural, Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Estem a punt que Mònica Socies saludi a la nostra convidada, a Àfrica Reguel, filòloga i màster en creació literària. És professora de llengua i literatura catalana, col·labora en diferents revistes i imparteix classes de creació literària. Atenció, amb 19 anys, escriu la seva primera novel·la i no ha deixat d'escriure. Guardonada amb diversos premis literaris com el Ciutat de València. És autora, entre d'altres, de Els fantasmes de Vilafoscan i Àtic i Icària. Us fem ara 5 cèntims de l'argument de la proposta literària d'Àfrica Reguel. I parlem del seu protagonista, Martí Lomà, un rei gran vidu i que acaba de perdre el seu únic fill. Així doncs, el casal de Barcelona es troba sense hereu al tron, sense ingressos i amb un sobirà sense rumb obstinat a legitimar el seu net Frederic, hereu il·legítim. La nova reina és vista per alguns com a part d'una estratègia política necessària, mentre que d'altres la consideren una amenaça per als seus interessos. Molts confabularan per intercedir en el futur del regne, però Margarida serà l'única que el tindrà a les seves mans. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: L'última reina, llibre que presentem avui de l'Àfrica Reguel, una corona sense hereu de Rosa dels Vents. Ja us dic jo que hi ha en Enric de tots aquests col·laborats que ens venen de fora perquè aquí tenim una història nostrada, nostra, que jo no sé com ho ha fet aquesta dona per col·locar tot el Tetris i explicar, la veritat, les dones, no m'estranya que siguem unes supervivents encara ara. Àfrica Rahel, benvinguda i enhorabona. Hola. Per la feina que has fet.
3: Hola, Mònica. Gràcies. Doncs sí, sí, tens raó, eh? Si nosaltres visquéssim a Hollywood, tindríem aquí una pel·li ja ben muntada, perquè la nostra història, amb fets reals, dona per moltes pel·lis d'èxit, eh? I d'Òscar.
2: A més, sort, perquè has tingut molta vista i ens has posat aquest, el dramatis personae, a l'inici, totes la nota de l'autora, i a la Casa Reial d'Aragó, perquè estem parlant, parlàvem de sí que hi ha algun punt ficcionat, però diguéssim que tota la base històrica Àfrica és real aquí.
3: Sí, la base històrica és real i per això vaig posar... Clar, vaig haver de retallar molts personatges perquè va arribar un punt que vaig pensar, ostres, és que no l'acabaré mai aquesta novel·la i tindrà 2.000 pàgines. I vaig haver de retallar molt i triar els principals perquè tots tenen germans, tenen tiets, tenen... que han participat en aquestes trames. Però, clar, lògicament no podien sortir. I per això vaig fer el dramatis aquest llistat, no? Perquè si jo em vaig perdre al principi per situar-los, vaig pensar que... Per entrar dins la novel·la, el lector havia de situar-se com a mínim amb els principals, no? I ja ho dic jo aquí mateix, no? Que hi ha els reals i després ja doncs, tenim aquí 5 personatges de ficció que són els que m'ajuden a tramar, a explicar tota aquesta trama, no? Perquè tot i que hi ha documentació real, no? I tenim en Tres Vents, que era un astròleg, que doncs han existit realment, no? O sigui, personatges reals. Necessitava d'altres de ficció perquè això, per ajudar-me a explicar-ho amb coherència.
2: Bé, perquè sempre hi ha algun forat històric, no? I per entrellaçar han servit molt. Preciosa, m'encanta molt la Sallida i el Pere a la banda. Però és que, clar, hi ha tantes històries i subhistòries. No us espanteu, eh? A mesura que aneu llegint, com que teniu aquesta guia inicial i després quan agafeu el fil, és com els culebrons, no us ho podreu perdre. Així ja ho tenim clar. Però, a més, la gràcia de tot això, Àfrica, és que quan ho vas llegint ets conscient de què és real. I aleshores ja acabes de... És impactant, no? Perquè penses... estudiem els llibres d'història, però d'agafar aquests volums a llegir-ho en format novel·la, que és la feina, la tasca que has fet tu realment és agafar tota aquesta història i fer-ne una novel·la, doncs sembla que sigui com a més dos, no? És com si li posessis una mica més de dolçor al que ha passat, que realment és el que és. Com ha estat per tu tot aquest viatge amb Margarida de Prades i com la vas conèixer?
3: La vaig conèixer perquè una... autora amiga meva, Glòria Sabater, me la va presentar, és a dir, me la va descobrir. I, clar, quan parles amb la Glòria, qualsevol personatge que et descobreixi ella, doncs t'enamora, no? I vaig pensar, ostres, aquesta Margarida no la coneixia i com que jo havia fet Guinadell com pesa les pedres, que és l'inici del casal de Barcelona, vaig pensar, on acaba aquest casal, no? On acaba aquesta corona? Amb Margarida de Prades. I vaig pensar, és com una roda, no? Començo i tanco el cercle amb l'última reina, per això és l'última reina. I vaig començar a buscar informació i vaig pensar, ostres, que realment les dones han estat invisibilitzades, no? I Margarida mereixia una novel·la. Una novel·la. Tot i que Prades la tenen molt ben considerada i fan una mena de jornades i una mena de congrés on cada any parlen d'ella, però mortals normals, diríem, és una figura desconeguda. Coneixem Martí l'Humà i no coneixem Margarida de Prades.
2: És clar, jo penso que ara portem una temporada, uns anys cap aquí, que s'està recuperant totes aquestes veus femenines, no? de la història, perquè, clar, a veure, aquí no es pot desmereixer ningú, evidentment eren unes èpoques de patriarcat, i això era el que era, no canviarem ara nosaltres la història perquè ja no podem, la passada, la present sí, però clar, tenim en Martí l'Humà, Martí el Jove, i clar, tots aquests reis, doncs, evidentment, consten a tots aquests llibres d'història. Però és curiós perquè la cort, no? La cort que tu ens presentes, és una sèrie de conxorxes, no? Ells podrien ser el centre de l'univers, però sabem qui realment movia tots els fils?
3: Sí, Mònica, si tu ho has dit, eh? O sigui, perquè qui movia els fils realment eren les dones, eh? O sigui, les germanes, les sogres, les cunyades, les dames de companyia, eren totes aquestes dones que des de l'ombra, no? Coneixien tot i anaven movent i anaven aconseguint doncs, coses que ells no aconseguien. I pensaven, o sigui, jo tinc la sensació que ells creien que manaven molt, que sí que ho feien, no? Però per darrere estaven elles, sempre, les dones. És allò de sempre hi ha una dona al darrere, no? I ben importants i ben fortes i ben valentes, saps? Darrere de Jaume d'Urgell hi havia la seva mare, hi havia la seva dona. Era un home guerrer, també, no? I lluitava també pel tro, però hi havia unes dones fortíssimes al seu voltant, sobretot la seva mare.
2: Clar, és que hem de pensar que les dones eren les que engendraven. Elles portaven els hereus. I sort en tinguessin de que era un hereu, perquè quin patir i quins parts. Ui! No. Jo ara i sempre pensava, no sé com ho faré el dia que ho sigui, però jo he llegit la teva novel·la i penso, ja ho pot dir que són fortes i valentes, eh?
3: Sort que en aquest tema hem evolucionat, eh? I els parts d'ara no tenen res a veure, però clar, ja s'hi jugaven la vida talment, eh? I tenien molt clar que podien acabar, o sigui, que podien acabar ja parint. Però és que el seu objectiu, sobretot de les dones de cert poder, de certa posició, la seva feina, la seva tasca era fer fills mascles, no?, per hereus, per continuar els llinatges, amb els cognoms aquests, amb tot el poder, havia de ser un hereu home, perquè les dones, doncs, si tenien nenes, doncs estava clar que anaven a negociar, negociar casaments per posicionar-les i repartir herències, diríem, riqueses.
2: Les dones com un recipient, no? O sigui, elles eren la clau per la continuació de la nissaga. I això, moltes vegades, el que els suposava precisament eren casaments pactats. A mi, la Margarida de Prades, el que m'ha sobtat moltíssim, la fortalesa, no?, de com va assumir el paper que li tocava.
3: Sí,
2: tu ho expliques, és impactant.
3: Sí, sí, perquè Margarida era molt jove i es va trobar de sobte que passava a substituir a Maria de Luna, no? que ella li havia sigut dama, li havia fet de dama, no?, de companyia, havia estat amb ella i de cop i volta ocupava el seu lloc, no? Al costat d'un senyor gran, no?, que en aquell moment tenia 50 i pico d'anys, però allò era molt gran ja, per l'època era un vell, que estava, era obès, estava malalt, i s'havia de llitar amb ell davant de testimonis que anéssim bé d'aquella que deia procreació, no? O sigui, jo crec que sí, que va haver de ser molt forta.
2: A mi m'impacta molt. No us, això ja ho llegireu vosaltres. Els fragments que jo us llegiré són molt bonics perquè, a més, has recreat molt bé tota una època. La decoració, els costums, el menjar... És que hi ha fragments, n'hi ha de preciosos. Jo ara en llegeixo un. Diu, davant d'un bagul obert, Margarida de Prada remenava els petits tresors que hi guardava dins. Els llençols de lli de fil fi cobrien el fons amb una olor persistent d'espígol i fonoll, empaltada de generacions. Caixes de fusta perfumada, embolcalls de tela fina, tenyida amb cotxinilla i blau de l'Índia, ampolletes de vidre plenes de líquids daurats i verds, olis d'herbes, preparats per al cos i l'ànima. Secrets heretats per les dones de la seva família, que es transmetien com l'aigua d'un rierol silenciós. Quanta bellesa!
3: És que m'agrada molt, o sigui, explicar la història, però sobretot situar el lector en aquell escenari. O sigui, no simplement explicar, mira, va passar això, perquè per això ja tenim els llibres d'història, no? O sigui, m'agrada que el lector pugui sentir aquella olor, pugui sentir aquell soroll, pugui situar-se entre aquelles pedres, en aquell castell, en aquell jardí, en aquell lloc, no? O aquella pudor, no? Fins i tot. Llavors, m'agrada molt l'ambientació, no?, de l'època. A veure, quina olor feia aquella època? No feia olor de Dolce & Gabbana, no? O sigui, quina olor feia?
2: Jo diria que no, després de llegir el teu llibre, ja entre el que ens han explicat i llegir de la teva novel·la, olor de Dolce & Gabbana ja et dic jo que no feien.
3: Per això, que hem de situar-nos i vaig estar buscant, no? O sigui, com es perfumaven les dones, com vestien, què menjaven, com es banyaven, com parien, perquè volia, dins de la meva... que ja ho dic al principi de la novel·la, no sóc historiadora, sóc escriptora, per tant, pateixo moltes vegades de dir, ostres, és que a veure si estic aquí fent una errada garrafal. Però tot i així, m'agrada molt no equivocar-me en els detalls petits, perquè crec que són els que fan més visual la història.
2: En tinc un altre aquí de fragment que també m'agrada molt, i espera que dels menjars en tinc molts de mercats i no els llegiré, perquè jo penso, has gaudit, eh? Va donar la sensació, Àfrica, que tu eres de taula, de seure't en una bona taula. Molt. Perquè hi ha cada fragment, mira, sobre la tauleta hi havien deixat una gerra de vi especiat que encara fumejava les flaires de gingebre, canyella, pebre negre, escorça de taronja seca i unes gotes d'extracte d'ambre gris. A l'interior s'hi havia dissolt un macerat d'herbes que el metge Pere Soler i els apotecaris s'havien afanyat a preparar i que havia de despertar en el monarca la força que l'edat i la malaltia li havien pres. Arrels de malví, flor de saúc i una cullerada de ginebró sec amb safrà. És que, confien, servir... Bueno, aquí ja veieu que estava malalt i que se li havia d'aixecar l'ànima a Martí Lomà.
3: Mai millor dit, eh?
2: Hi ha unes, us encantarà, hi ha unes escenes boníssimes. Però parlàvem de totes aquestes espècies, d'aquestes herbes remeieres, de tota aquesta cuina, tot això també deus haver gaudit molt.
3: Sí, clar. Vaig estar buscant receptes, vaig estar llegint tesis doctorals per saber exactament, no? Amb quins i a més, elixirs que feien servir d'això que tu deies per aixecar l'ànima d'aquest monarca moribund, no? O sigui... I vaig estar trobant tots aquests mejunges, aquestes barreges especiades amb aquestes olors que clar, ja pots imaginar-te, no? En una cambra fosca, amb un rei tal com era, que era enorme, amb aquestes olors que encara podrien, suposo que podien amagar les pudors del moment que també hi haurien les seves, no? I m'agrada aquesta furtor, no? O sigui, jo crec que tota la novel·la desprèn aquesta furtor. És un moment fort de la història i és un moment fort en tots els sentits.
2: Parlem de Martí Lomà, per una banda, amb Margarida de Prades. Tenim després la casa d'Urgell, Jaume d'Urgell, i Montferrat, ja apodat, no, anomenat el Disortat. Després també tenim aquests Trastàmara. I clar, hi ha aquesta lluita, no? Tenim Violant de Bar, que tremenda dona, també Violant de Bar. I tota aquesta batalla realment perquè... no vingués, no? No tinguéssim un estranger regnant, no? I clar, tot això acaba a Casp, que tots sabem com acaba, però que bonic llegir-ho tot.
3: Saps què passa? Que és una cosa que em va estranyar molt quan ho vaig descobrir, després escoltant podcast, escoltant, llegint tesi, llegint experts, no? Historiadors, és una cosa molt estranya que a totes les monarquies hi ha fills il·legítims. A totes. I si no ho són, declarats, per què no van dir, bé, Margarida, mira, escolta, fes una cosa, vés a passar-t'ho bé una estoneta, no? Et quedes embarassada, ningú sabrà de qui és i tindrem un hereu, no? O, per exemple, el net de Martí Lomà, Frederic, que era fill del seu fill, però il·legítim. Per què no legitimar-lo, no? O sigui, això s'ha fet a totes les monarquies i jo no entenc, perquè jo no soc el que deia, no soc historiadora i no acabo d'entendre per què en aquest moment aquí no va interessar fer-ho, no es va fer, no es va deixar fer, saps?
2: Aquí hi ha un fragment, no?, que té molta importància, és molt rellevant, el Papa Luna. A més a més, és un papa que al llarg dels viatges que he anat fent per Espanya era fent una mica el recorregut fora de Peníscola, que és on tothom realment visita, i és una figura molt fascinant, que és molt fascinant. Clar, aquí té un paper important, ho llegireu també, no us podem explicar tot, a Àfrica no els hi podem explicar tot.
3: Clar, és que... Però... És una cosa històrica que se sap, eh? Tot això se sap. O sigui, que algú que estigui interessat en la història potser ja sap totes aquestes coses.
2: Però s'ha de llegir la novel·la. perquè és que ja heu llegit algunes de les descripcions i és una manera de llegir aquest fragment de la nostra història més abreujat i amb un altre to. Jo el que t'haig de dir és que he gaudit de la lectura, que és fascinant, no? A vegades ens oblidem d'aquests llibres d'història i a través de novel·les tornem a recordar. L'última reina publicada per Rosa dels Vents de l'Àfrica Rahel és la nostra proposta, una de les propostes d'avui. Àfrica, no sé si vols afegir alguna cosa més.
3: Crec que espero que els lectors ho gaudeixin i que tota... que Margarida no quedi a l'oblit, sobretot. Això és el que m'agradaria.
2: Jo crec que després de llegir aquesta novel·la, Margarida de Prades ens acompanyarà molt de temps a moltes persones, lectors i lectores. Moltes gràcies, Àfrica.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies, Mònica.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.
4: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Tenim encara més cultura.

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. A punt de rebre el nostre proper convidat, però us fem 5 cèntims de la seva trajectòria professional, personal i també literària. Es tracta d'en Roc Casagran i Casanyes, professor i escriptor. Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, entre ells El Punt Avui i Catalunya Ràdio. Fa recitals de poesia arreu del país i és autor de Els carrers de les fàbriques, Després de Sarajevo o Direm nosaltres. En narrativa ha publicat Camí d'Ítaca, Ara que estem junts i L'amor fora de mapa, entre d'altres. La seva proposta literària, la d'en Roc Casagran, es tracta d'una novel·la que és una carta d'amor, una confessió de la protagonista al seu marit per poder entendre com ha arribat al punt on és i què vol a partir d'ara. Un viatge a l'interior de la protagonista que l'embranca amb la realitat històrica, geogràfica i cultural de 8 illes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Solen ser molts els somnis que a vegades queden en això, en somnis. Per nosaltres us en portem avui un de molt bonic. Somiàvem una illa perquè quan les coses les escrius sembla que les puguis tocar. I això és el que ha fet en Roc Casagran. I ara em direu, clar, és el Premi Sant Jordi, ja el coneixíem, ja fa un any que li han donat el premi, etcètera, etcètera, però què diem aquí? Els llibres no moren mai. I estic segura que algú encara no l'ha agafat, aquest llibre. Doncs avui us el tornarem a recordar, per veure si us entren les ganes, i aquells que encara no el tingueu, aneu a la llibreria a buscar-ne un. Roc, benvingut.
2: Què tal, com estem?
1: Escolta'm, ara t'agafem una mica més tranquil. Potser està millor i tot.
2: I tant, jo crec que sí, perquè ha sigut molt, molt intens tot plegat i ara, després de més d'un any ja de circular el llibre, doncs pots mirar-ho una mica més de perspectiva, adonar-te doncs, que hem gaudit molt de tot aquest procés, però que ha estat intens i que ara estem bastant més tranquils i segurament ara la lectura del llibre, la gent que l'està llegint ara, és una lectura amb menys condicionants que el fet que hi hagi un premi com aquest al darrere, no? I que, per tant, els lectors que estic trobant ara són lectors que arriben al llibre per altres camins i que doncs, en fan un altre tipus de lectura. Tot i que n'estic molt content, en general, de tota la recepció del llibre.
1: Bé, parlàvem així fora de micro, no? que personalment jo me'n vaig alegrar molt perquè ja tenies un treball previ, una trajectòria prèvia, estaves molt unit, no? a les lletres, i penso que és molt bonic que hagis arribat fins aquí. És un reconeixement, jo penso que està molt bé. A més, amb un llibre que ens porta per 8 illes en un viatge interior, però que aprendrem moltíssimes coses. Viatjarem des del sofà de casa.
2: Mira, és una manera de no contaminar, no? Viatjar sense moure'ns de casa, sense agafar avions, està bé, té un altre encant. De fet, qualsevol llibre, no? ens permet viatjar, que també segurament és una de les màgies de la lectura. En aquest cas sí que ens permet anar a llocs físics, perquè hi ha aquestes 8 illes que comentaves, però bé, qualsevol llibre, en el fons, és això, un petit viatge a través d'una sèrie de personatges que l'escriptor inventa.
1: Parlàvem d'aquest viatge interior, escoltàvem aquesta sinopsi, no? T'estimo, i això és un crit d'auxili, t'estimo, i això és un fem-ho junts, sisplau. T'estimo, encara que el món se'ns hagi desfet de cop. T'estimo, malgrat aquest abisme de braços buits i les illes on m'he perdut. Moltes vegades ens perdem i ens hem de tornar a trobar. I això és un gran exercici que em sembla que ara no tenim temps de fer. I tu reivindiques una mica, no? Aquest aturar i mirar endins.
2: Sí, a mi m'agrada reivindicar-ho. És cert que jo no sóc exemple de res i sóc el primer doncs, que visc atrafegat i que costa trobar els moments, però em sembla que sí, que estem portant el món amb aquest dia a dia tan frenètic que tots plegats portem. I crec que no és sa, no? I que trobar les estones, cadascú les seves, doncs, per estar tranquil, per badar, per avorrir-se, per xerrar tranquil·lament amb la gent que estimem, crec que ens fa estar millor al món. I evidentment, doncs, el llibre reivindica una mica això, i a mi també m'agrada reivindicar-vos. Insisteixo, jo sóc el primer que m'hauria d'aplicar, i sol passar, no?, que a casa del sabater, sabates de paper.
1: Aquesta no l'havia sentida.
2: Doncs
1: el sabater, sabates de paper, això m'agrada. Mira, una cosa més que he après avui.
2: que el meu pare és psicòleg i jo justament no acabo de girar gaire rodó, per tant, ens passa una mica això també.
1: Roc, doncs per no girar gaire rodó has tret una obra magnífica. Tenim aquesta sèrie d'illes. Escolta, totes aquestes illes, d'on te les has tret? Sí, jo també tinc curiositat. Això no sé si t'ho vaig preguntar.
2: Jo vaig començar a investigar sobre les illes sense cap voluntat literària ni res que s'hi semblés, simplement pel goig de saber i de conèixer coses. I vaig començar a partir de vídeos molt, diguéssim, mal fets que trobava per les xarxes. D'aquests vídeos saltava altres vídeos, després a veure documentals, a llegir articles, després hi ha llibres... I em vaig anar formant una sèrie de coneixements sobre illes que a mi m'interessaven, em semblaven curiosos, i vaig pensar que si a mi m'interessaven, doncs segurament jo no sóc una persona tan estranya i que hi havia altra gent que també li podien interessar. I abans comentàvem, no?, que ens permeten els llibres, doncs de vegades ens permeten adquirir una sèrie de coneixements que potser no ens faran canviar el món, però que saps d'altres persones, d'altra gent que ha viscut altres circumstàncies i que, ni que sigui per una conversa de sobretaula, doncs sempre amenitza la vetllada.
1: Jo començaré per la última, per Tuvalu, perquè em va impactar moltíssim. Potser és la més peculiar de totes, no?, per la situació en la que es troba, no?
2: Segurament és una de les illes que els mitjans de comunicació en els últims temps hi han posat una mica més el focus, perquè exemplifica perfectament això que diem el canvi climàtic, i que sembla que és una cosa que no sabem ben bé de què parlem, i allà és palpable, no? I allà veure com un estat sencer, que és Tuvalu, que en aquest cas és un arxipèlag d'illes, doncs va perdent terreny i el va guanyant al mar, i arribarà un dia, i això ja està estudiat, doncs, que es quedaran sense país, és la manera més palpable de veure què és el canvi climàtic. I a mi em servia com a metàfora o com a correlat per poder parlar, en el fons, que és el que faig al llarg de tota la novel·la, de la protagonista, de la Carla, no?, d'aquesta desaparició d'un món que havia conegut, i en vindrà un altre, perquè evidentment doncs, Tuvalu s'acabarà, però justament Tuvalu s'està intentant reinventar d'altres maneres o s'està plantejant si pot haver-hi un estat sense superfície terrestre. És un altre dilema de la geoestratègia, de la geopolítica internacional, no?
1: Ja veieu que trobareu moltes coses curioses, però ara posem també el focus a la Carla, que realment és la protagonista. Parlàvem d'aquest sotrac, tu ara parlaves de quan una cosa s'acaba, n'arriba una altra. Però els humans, en general, no tots, ara estem generalitzant, ens agafem molt al passat, a les arrels, a què ja teníem, a les costums, i deixar anar és prou de difícil.
2: Sí, deixar anar és difícil perquè, en el fons, qualsevol persona és qui és per allò que ha viscut abans. És a dir, nosaltres, la nostra manera de relacionar-nos amb el món sempre depèn d'allò que hem viscut, no? Recordo fa molts anys van venir unes nenes a casa que venien de la guerra de Bòsnia, i la nit de Sant Joan es van espantar moltíssim perquè el que elles havien viscut amb els focs d'artifici, doncs no eren focs d'artifici, sinó que eren bombes, no? I per tant la seva percepció d'allò era molt diferent. En el fons, això és una manera doncs, directa d'explicar que vivim com vivim perquè hem viscut abans el que hem viscut. El que passa que el que es tracta és que allò que hem viscut no ens lligui prou com per no poder continuar vivint. No sé si m'he explicat, perquè és una mica enrevessat, però en el fons és això, no? Aprendre a ser conscients que tots tenim un passat, unes vivències, però alhora doncs, no quedar-nos-hi encallats, enfangats i ser capaços de continuar tirant endavant. Crec que és un dels grans missatges de la novel·la. La novel·la acaba cada capítol amb el verb continuar, perquè en el fons el missatge ve a ser aquest, no? Que malgrat tot cal continuar. Hem de continuar perquè és que el contrari de continuar és morir-nos, no? I mentre tinguem ganes de viure, mentre tinguem amor, mentre tinguem algú que ens estima i estimem algú, doncs penso que sempre val la pena, com a mínim, intentar-ho.
1: L'amor. Que segle rere segle rere segle ens porta a tots i a totes, bojos i boges, i ens fa fer mil i una bestieses.
2: És el motor de la vida, no? Sense amor res no té sentit. És a dir, qualsevol cosa que fem la fem per amor, i la nostra aspiració, la mínima aspiració que té qualsevol persona, és estimar i ser estimat. I parlo d'amor en tots els sentits de la paraula, no només amor de parella, sinó l'amor cap als fills, l'amor cap als pares, l'amor cap als amics, fins i tot l'amor cap als companys de feina, la gent que ens envolta, no? I sense aquest amor res té sentit. I això és el que fa moure el món i sovint el que fa moure les novel·les, les pel·lícules i la història en general, no? Hi ha molts historiadors que expliquen que la història s'explica a partir de l'amor i dels desamors i de vegades del que porta l'amor, no? Que són els embolics, diguéssim, d'entre cuix.
1: Aquests estan molt bé. Bé, si sou molt fans de les maduixes amb nata, ho deixarem aquí, punts suspensius, ja veureu què hi trobareu dins de la novel·la, però aquí no ens hi posarem. El Pit i Cuixa el deixarem per un altre dia, Roc. El que sí, hi ha també un amor que és molt important i és l'amor a un mateix. Jo penso que el que fa la Carla, no? Aquest viatge que fa la Carla una miqueta és recomposar-se per després poder encarar i estimar, no? És allò que diem, si no et cures tu, com pots després estar amb tota la resta, no?
2: Sí, segurament això crec que és una manera d'enfocar el món, no? Sense entendre't a tu mateix és difícil poder entendre els altres, sense acceptar el que t'ha passat és difícil poder encarar el futur i, per tant, el primer que has de fer és procurar entendre't a tu mateix, estar bé amb tu, no? La Carla, en el fons, és conscient que si ella no està bé, és impossible que pugui cuidar bé els seus fills, és impossible que pugui estar bé amb la seva parella, etcètera, etcètera. I crec que això és aplicable a tothom, no? En qualsevol... Per exemple, en els conflictes s'explica molt, no? Que primer un metge, per poder curar, doncs primer l'hem de salvar. Si aquest metge no està pendent d'ell mateix i de la seva seguretat, poca cosa podrà fer, no? Perquè els metges morts, en principi, no poden curar ningú. Doncs això, extrapolant-ho a les nostres vides, segurament és el mateix. I la Carla té molt clar això, malgrat que hi ha moments que potser ella s'ha abandonat, com ens pot haver passat a tots, però hi ha un fet que fa que ella doncs, decideixi tocar de peus a terra i centrar-se primer en ella mateixa. I a més té la sort doncs, que el seu entorn, en aquest cas el seu company, doncs, li permet això, no? que és una altra mostra d'aquest amor generós que crec que és el que faria anar millor al món, amors generosos.
1: N'hi hauria d'haver més d'aquest tipus d'amor. Ja t'ho dic jo que n'hauria d'haver més, però bé, no ens queixarem, anirem posant llavors, jo penso que somiava en una illa, també és una llavor, i ara m'has posat molt bé, perquè jo estava a les illes dels Urus, són unes illes flotants, diu, per fugir dels perills humans, protegir i que ens protegeixin. Hi ha una frase que diu, per viure bé, ens hem de comunicar més. I això és tan cert.
2: Sens dubte, bé, vosaltres des de la ràdio doncs, us dediqueu a la comunicació i extrapolant el nostre dia a dia, doncs, si som incapaços de comunicar-nos, és impossible explicar als altres com estem nosaltres. Però és que en l'arrel mateixa hi ha la comunicació amb un mateix, no? I primer, aquesta comunicació que dèiem abans, que l'hem de fer amb nosaltres i dir-nos allò que potser no ens agrada de nosaltres mateixos i tenir el valor d'enfrontar-nos amb els nostres fantasmes, com qualsevol persona que ha tingut un problema d'addicció, que el primer que ha de fer és reconèixer que té aquest problema per intentar-lo solucionar, no? Doncs aquesta comunicació amb un mateix primer i després amb la gent que ens envolta, perquè si no és difícil que només amb la mirada ens puguin interpretar. Segurament ha de ser una persona que ens coneixi molt, molt, molt per saber què ens passa per la barretina si nosaltres no som capaços d'expressar-nos. Crec que el somiar amb una illa, en el fons, parla molt d'aquesta necessitat de comunicar-se. La majoria de personatges tenen dificultats per comunicar-se, però tots acaben trobant el seu camí, no? I el seu camí, que pot ser la paraula parlada, oral, la paraula escrita amb un destinatari clar, la paraula escrita sense tenir clar quin destinatari hi ha, la gesticulació en alguns moments, i aquesta aposta per la comunicació és la mateixa aposta que, en el fons, és qualsevol llibre, no? Que són paraules que ens serveixen per comunicar-se. Hi ha un emissor, que seria l'escriptor, i un receptor, que seria el lector, i a partir d'aquí comença aquesta comunicació que ens permet, doncs, a vegades somiar, a vegades empatitzar amb unes circumstàncies, a vegades imaginar altres vides, a vegades reflexionar, i crec que això és el que fa qualsevol llibre, i és el que també procura fer la Carla, que en aquest cas és qui parla en aquesta novel·la.
1: Illes, També hi haurà pirates, també trobareu llegendes, anècdotes com les que hem explicat de Tuvalu, que no les hem explicat totes, que també us sorprendrà aquesta arxipèlaga o amb un futur ja molt marcat. Però jo ara me'n vaig a la Carla quan comença aquest viatge teu, no? Aquest inici de novel·la, aquesta idea, aquesta llavor. Tenim la Carla, una protagonista femenina, i et tenim a tu, un autor masculí, que fa reflexions molt importants, no? També parla molt de la parella. Com ha estat per tu posar-te davant del llibre, del paper en blanc, vaja, agafar la ploma i dir, vaig a posar-me a l'altra banda i vaig a veure com escric això?
2: Jo ho vaig viure amb absoluta naturalitat. És a dir, el que fa qualsevol escriptor quan es planteja que vol explicar una història és què vull explicar i com ho vull explicar, i després d'aquest com, part d'aquest com és des d'on. I aquest des d'on a mi em va semblar més engrescador, més interessant, o que em donava més joc fer-ho des del punt de vista d'una dona, perquè algunes de les circumstàncies que explicava la protagonista doncs tenien a veure, per exemple, amb la maternitat, i em semblava que, diguéssim, que el rol de la dona té un punt més de transcendència que no pas el de l'home, sobretot en els embarassos i en els parts, doncs que bé, que el rol de l'home és bàsicament no molestar gaire, no? I vaig tirar per aquí. I no hi vaig donar més voltes. Les voltes aquestes les he fet a posteriori, un cop la novel·la ha arribat als lectors, a partir dels comentaris això de moltes lectores que ho han vist doncs, molt, molt versemblant, que els ha semblat que em posava molt bé la pell d'una dona. A mi em va sorprendre aquesta primera reacció, perquè jo no hi havia ni parat atenció. Ho havia fet amb absoluta normalitat. Després hi penso i dic, bé, potser la part dolenta, si ho volem mirar com una cosa negativa, és que encara pensem que hi ha molts homes que no són capaços d'empatitzar amb els homes, amb les dones, i la part positiva, si volem donar un punt de positivitat, és que afortunadament, doncs, cada cop són més els homes que són capaços d'empatitzar amb altres persones, i en aquest cas, doncs, si són dones, amb dones, i posar-los a la seva pell. Per mi no ha estat una tasca difícil, ni m'he hagut de documentar. Simplement, doncs, bé, jo tinc 45 anys, doncs, durant aquests 45 anys he tingut moltes dones al voltant, i suposo que les he observat i he parlat, he intentat entendre-les, i després, quan m'he posat a parlar des del punt de vista d'una dona, m'ha sortit amb una certa normalitat. No ho sé. Jo, els primers lectors que vaig tenir abans de que la novel·la sortís publicada, que eren bàsicament amics meus, de seguida em van dir, ostres, està escrit des del punt de vista d'una dona. I em vaig acollonir una mica, vaig pensar, potser això m'he arriscat més del compte, i em vaig quedar molt tranquil quan els membres del jurat van dir que ells estaven convençuts que allà al darrere hi havia una escriptora. I vaig pensar que eren les set úniques persones que llegirien aquesta novel·la a cegues i que els havia funcionat, doncs endavant, no? Òbviament, maneres de veure el món, no totes les dones veuen el món de la mateixa manera, afortunadament, i per tant, doncs, simplement jo estic retratant com veu el món, en aquest cas, una dona de 40 i tants anys catalana.
1: Jo penso que com a lectora, sí, evidentment ja sabia que eres tu, que era un home qui l'havia escrit, però quan entres a la lectura no t'ho planteges, eh? Penso que és una lectura fluida, una lectura que et fa reflexionar, i en cap moment t'estàs replantejant res. Si qui ho ha escrit és una dona.
2: Perquè en el fons a mi el que m'agradaria quan escric una novel·la és desaparèixer com a autor. És a dir, jo estic explicant una història, però a mi m'agradaria molt que l'altra persona oblidés qui hi ha allà al darrere i que fes una lectura sovint com la que fan els nens que llegeixen llibres i no saben qui els ha escrit. Doncs no sé, jo tampoc tinc necessitat que la gent sàpiga el meu nom. Per tant, que el lector agafi aquelles pàgines i se les faci seves i oblidi que allà al darrere hi ha un home, encara que en el llibre hi hagi una fotografia meva i a la coberta hi pugui veure el meu nom.
1: És una lectura molt fluida, i ja veureu que quan us hi endinseu són d'aquells llibres que et fan oblidar tot, no? I et fan posar-te a la pell d'aquesta protagonista. Ja sabem que tots els llibres no agraden a tothom, que no tots els gèneres agraden a tothom, però de debò, si ho feu aquest tastet, també jo penso que aquesta fluïdesa l'anireu notant. Nosaltres ara el que farem serà conèixer una miqueta més el nostre protagonista d'avui, que és el Roc, en Roc Casagran. Ara deixarem aquestes illes, deixarem la Carla i ens anarem a fer un petit qüestionari. T'hi atreveixes?
2: Sí, home, i tant, juguem.
1: Sí? Doncs vinga, juguem.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Mar o muntanya?
2: Mar a l'hivern.
1: Oh, molt bé, tots dels meus. Identitat.
2: Català.
1: Arrels.
2: Sabadell.
1: Un plaer.
2: La migdiada.
1: Un luxe.
2: La migdiada.
1: Oh, un àpat.
2: M'agrada molt menjar, eh? Les croquetes de la meva sogra.
1: Oh, un per tu. Amor.
2: Tot el que pugui.
1: Fidelitat versus lleialtat.
2: Lleialtat.
1: Un espai de nostàlgia.
2: El poble on he estiuejat tota la vida, al Bages.
1: Cultura.
2: No sé què vols que et digui aquí, cultura. La que puc.
1: Un museu que voldries tornar a visitar.
2: Mira, recordo molt un museu que vaig visitar a Letònia, diria que és, fa molts anys, de la història de les repúbliques bàltiques, que em va agradar molt, però no recordo ni el nom del museu.
1: Ara tenim feina a buscar.
2: Segurament és aquella cosa de no vull anar a aquest museu, sinó vull tornar a tenir l'edat que tenia aleshores.
1: També pot ser. Un llibre que sigui important per tu.
2: Els vençuts del Xavier Benguerel.
1: Quin llibre estàs llegint o l'últim llibre que has llegit?
2: Mira, ara, l'últim que he llegit sencer és un que es diu Un milió d'illes, del Jaume Bertolí, que justament apareixen moltes illes de la novel·la que he dit, i el que estic llegint ara, que estic a punt d'acabar-ho, és un que es diu La gata, del Jaume Escolies. Ai, del Joan Escolies, perdó.
1: Escriure.
2: Viure.
1: Ja no cal dir res més, amb això ja entenem tots per què agafa la ploma en Rob Casagrán. No t'ho hem posat difícil, eh?
2: No, està bé. No sabia gaire si m'havia d'allargar o no. He intentat jugar.
1: Hem jugat.
0: El calaix breu.
1: Molt bé, amb en Roc. Doncs escolteu, ja ho sabeu. Qui tingui pendent la lectura, Somiava amb una illa, d'en Roc Casagrán, publicada per Univers, Premi Sant Jordi. I un viatge preciós. Hem fet un tastet amb en Roc avui. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Gènere negre de la mà d'en Salvador Balcells. L'Espluga de Francolí acull la setena edició del festival El vi fa sang, de novel·la criminal en català. Literatura, vi, música i teatre arrodoneixen un cap de setmana intens. Apunteu-vos-ho a l'agenda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs des del programa no parem de festival en festival i ens n'anem, com no, al gènere negre, perquè, mare meva, com està el gènere negre i criminal a la nostra terra catalana, eh? On fire, que diríem, els estrangers, i molt a l'alça i molt nostrat, que en diem aquí. Perquè ens n'anem al vi fa sang, i està molt bé perquè és el segon any que recupera després d'una pausa. Tenim en Salvador Balcells. Benvingut, Salvador.
3: Moltes gràcies.
1: Salvador, baixem cap a l'Espluga, territori ja de Tarragona, i a més a més, jo ara ho deia, dic, Salvador, jo he de dir que s'ha d'anar a visitar perquè hi ha moltíssimes coses. O sigui, el festival del vi fa sang és una excusa perquè baixeu a fer turisme. Aneu al festival i conegueu aquesta zona, que a més és magnífica, i amb uns vins, que no tots fan sang, eh, Salvador?
3: Bueno, primer cal dir les dates del festival, per si algú vol venir, serien els dies 20, 21 i 22 de març.
1: Tres dies intensos que podeu gaudir un cap de setmana llarg i que sigui afortunat es pot agafar uns dies més per fer una miqueta més de turisme. Nosaltres voldríem recordar una miqueta aquesta història del festival perquè he tingut aquest petit lapsus, però afortunadament torna a recuperar-se, no?, l'any passat.
3: Efectivament. El lapsus va ser per una sèrie de factors que van propiciar que el festival s'interrompés. En primer lloc va ser la pandèmia.
1: Evidentment.
3: I després també el desbordament del riu Francolí de l'any 2019, de la tardor del 2019, que va provocar tantes desgràcies. Doncs això va fer que les prioritats de l'Ajuntament, que era qui organitzava el festival, fossin unes altres en aquell moment, i es va deixar de fer. I ara s'ha recuperat, es va recuperar l'any passat, el 2025, gràcies a al patrocini, diguéssim, i l'organització del Casal de l'Espluga.
1: Sempre aquestes entitats, no?, culturals, associatives, que són aquest teixit popular, que és tan important i ens ajuden a recuperar doncs, festivals com aquest, que penso que són absolutament necessaris per a la nostra literatura. Salvador, comença el divendres aquest festival i no repassarem tota l'agenda, sí que la poden trobar a la pàgina web, però volem destacar algunes de les taules perquè penso que estan molt bé. Per quina comencem? On t'hi posem l'èmfasi?
3: Doncs mira, podríem començar per una taula rodona sobre la literatura criminal juvenil.
1: M'encanta.
3: Que és un tema que estan sortint inclús col·leccions específiques de literatura d'aquesta temàtica, d'aquest gènere, pensada pels joves. I vindran doncs, alguns escriptors que practiquen aquest gènere i ens parlaran doncs, d'aquest boom que hi ha de literatura criminal juvenil. Una altra taula rodona, per exemple, doncs, serà sobre escriptors que tenen, tots ho tenen, sigui de la temàtica que sigui, tots tenen un primer lector, o un lector alfa, que se'n diu, que és el que repassa l'obra quan està acabada d'escriure, abans de publicar-se, i fa les suggerències i proposa els canvis que facin falta per millorar-la. Tindran escriptors amb els seus lectors alfa.
1: Jo faria un petit incís perquè parlaves d'aquesta taula rodona de novel·la negra juvenil i crossover. Jo faria un incís perquè hi trobarem la Rosana Andreu, que ja ha passat pel nostre programa, el Joaquim Micó, que també ha passat pel nostre programa, i a més, modera la Margarida Aritzeta, estimadíssima, i una gran escriptora. Per tant, aquí tenim nivell. Però tornem a aquests lectors alfa i lectors beta. És veritat, perquè moltes vegades ens preguntem quin és el procés de la novel·la, i és molt curiós aquesta taula, no? Perquè aquí s'hi barregen els autors i autores amb els primers lectors.
3: Això mateix. De fet, ens interessa molt el que ens poden dir. A més, comptarem amb la, en aquest cas, amb la moderació de la Irene Solanic, que és una autèntica sàvia en qualsevol tema que faci referència a la literatura.
1: I
3: pot fer que en revelin, ella pot extreure'ls, diguéssim, alguns secrets d'entre els autors i els seus primers lectors.
1: Està molt interessant perquè, a banda dels llibres, a banda de la novel·la, doncs treure totes aquestes curiositats, anècdotes, saber com funciona, obrir una mica aquest backstage, no? Que també és molt bonic de no només de conèixer novetats, sinó també saber una mica com funciona tot aquest món. Vull dir que està molt bé. Per tant, tenim els joves per una banda, aquests primers lectors, que és una taula rodona molt original, i quina més tindríem?
3: Bueno, hi ha, de fet, una taula rodona teatralitzada.
1: Ai, sí.
3: Que serà al teatre, perquè esperem que hi hagi doncs, una assistència de públic massiva. Al teatre de l'Espluga, del Casal de l'Espluga, hi haurà una taula rodona teatralitzada en la que intervindran quatre historiadors de la comarca. Serà sobre crims reals, el famós true crime, que està tan de moda.
1: Crims
3: reals a la Conca de Barberà, al llarg de la història, ens els explicaran quatre historiadors, però al mateix temps que ens ho expliquen, els actors del grup teatre, el grup de teatre de l'Espluga, representaran aquests crims també de forma teatralitzada pel gaudi del públic.
1: Realment està molt a l'alça també el true crime. Parlem de crims històrics a la Conca de Barberà. Entre els historiadors destaquem l'Enriqueta Moix, també coneguda al programa per novel·les històriques i també per poesia. Però n'hi ha el que no pot faltar, i això també ho trobo preciós, i m'encanta que hi sigui, és la ruta històrica criminal.
3: La ruta històrica criminal, que la farà també un altre professor i historiador de l'Espluga, el Jordi Roca, farà un recorregut pels carrers del poble, aturant-se i explicant els llocs on hi ha hagut crims al llarg de la història de l'Espluga.
1: Curiós que això ens agradi tant, eh? Vull dir, jo recordo quan era petita que hi havia aquell el Caso, no? Que era aquell diari que era tan... Mira, Josep Maria Soler ja fa ulls de sí, tots el coneixem, no? I ara, a través de la literatura, s'ha recuperat una miqueta doncs, també aquesta curiositat, no? Que tenim els humans quan passa...
3: I a través de la televisió també, amb el programa Crims.
1: Sí, sí. Però que podem deixar un dia la televisió i anar a l'Espluga, eh, Salvador?
3: Això mateix.
1: Aquest dia podem deixar crims, que sempre podem recuperar en podcast, però baixar l'Espluga. Podem fer una repassada, potser, d'alguns autors i autores que vindran per anar fent una mica de tastet?
3: Sí, bueno, entre els autors n'hi ha alguns de força coneguts, altres que són més primerencs, però que també... entre els més coneguts jo diria que hi hauria, per exemple, el d'això, si és el Màrius Serra.
1: Màrius Serra.
3: El Jordi Sierra i Fabra.
1: Tot una... Sí.
3: L'Andreu Martín.
1: Evidentment, un dels grans...
3: Etcètera, etcètera.
1: Des d'aquí us convidem a que us animeu, que vingueu a aquest Vi fa Sang. Salvador, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per la feinada que feu, perquè teniu un programa fantàstic.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Són les 4.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
5: Notícies Badalona.
6: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 24 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. El PSC reclama al govern local que dinamitzi l'entorn del canal del Gorg, malgrat que les obres del viaducte estiguin aturades. L'endarreriment dels treballs de construcció del viaducte no pot condicionar, segons ha alertat Carrera, el dia a dia dels veïns, un espai tancat on considera que no es pot fer vida i que acumula, diu, anys sense comptar amb una bona il·luminació que el doti de seguretat. Molts dels locals dels baixos dels edificis assenyala continuen sense activitat. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
7: Pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona, perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
6: El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència d'aquesta zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra, fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per tal de poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada, Marina Cinta Pérez.
8: Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel Servei d'Arranjament de Camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem més accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
6: I en esports, el Joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75 a l'ACB. Això és tot, són les 4:02, els seguirem informant.

0: dit? És que no me recordo. No, no, crec que això està gra... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54, amb Anna Morgades, Vall d'Osera.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
2: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però discúlpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al Grec aquest estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Ucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917 als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix, i també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, i el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a cuina, també fa sempre que hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria, i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que en un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim d'acer, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant el que ho fa i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors l'emolem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben

0: ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar-lo amb el mànec, si té, és una valla, doncs, té un mecanisme, té una molla amb els replons i les volarandeles, i ho muntem i ho acabem.
1: 30 processos diferents. Sí.
2: Déu-n'hi-do, són molts, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
0: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'anava perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I jo, què dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, venús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
2: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Si cada vegada n'hi ha menys...
0: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
2: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més t'he de dir que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
0: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets, és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així, flipats, que ens esmolem tots a mà i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
2: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
0: No ho sé. O equilibres com pots, per dir una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant, pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan tu fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional. I el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
1: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu, traieu al dia?
0: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
1: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
0: Sí, intentem fer-ho. Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i acabava superràpid. I fem moltes coses així especials.
2: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
0: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic, és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que et demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. Mm-hmm. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, doncs el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
1: Abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
0: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo he sempre estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. O sigui que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc, i brut, però bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia, cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge molt temps. Va, tenim un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge molt temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
1: Uh-huh. I ara, jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller donant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
0: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensava que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, me'n vaig anar fora, me'n vaig anar a treballar a cambrer a Anglaterra, jo vaig anar a tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre el que anava amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa. I llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com feia i sí que això sí que em recordo.
2: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
0: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres, per exemple, érem molt curiós, és a dir, venem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que no, això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no es podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no necessitàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
1: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
0: No, ara ja tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
2: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
0: Bueno, treballant moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això, i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats a, o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder a Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema, i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
1: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé,
0: vale,
1: i mantenir-los ben esmolats.
0: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui d'acer o carbó, si no oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis, allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia, amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No. Esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma... No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més... I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent, i jo els explico d'una manera, i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin, o el que et diguin, t'expliquin, o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament. Tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé. Però sí que hi ha uns conceptes clars, que és a l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol, no cal que hi hagi gent que vas et ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
2: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
0: Això tu, jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
2: Yeah.
0: Té lògica, o sigui, talles molt menys fibres, el talles net... i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
2: Ho sí, sentit. Bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
0: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
1: Doncs tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
0: No, jo et diria que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere un cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo, llavors tothom està allò dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
2: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Ramblers i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanyo també, però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa també, això és que dic.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer, el va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, i va parlar amb nosaltres, i escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa mil anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors doncs vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tartuixi.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I Al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així, hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on en manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por. No? I això es fa a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any Abubakar, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abubakar també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo en, de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, pues, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abubakar. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.
4: Ets tan pobre, ets tan pobre, que només tens diners. Ets tan pobre.
0: I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakar el Tortoixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: i qui l'ha fet sonar és el Víctor Pedrol, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns-ho una mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament al 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Uh-huh. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, els Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió. I si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de jamecs gairebé el va extingir, perquè és un instrument que et permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon i un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt bé l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és, eh?
1: Sí, la música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument, pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, ho podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: La festa del Vinovell.
1: La festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms, i quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto, i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de... Ara canvio de cançó, o ara l'allargo, i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs... Bueno, sí que a vegades pot ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els Sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. A la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó del Jaume Arnella que es diu Les Rondes de Vi.
2: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així a grans trets oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya, l'estornell vulgar, que es diu o comú. Només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població en barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres, i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'alguns ciutats, centres de ciutats, es van ajocar al centre de les ciutats, i van 300.000 estornells a ajocar-se en el centre d'una ciutat, i a sota tot que ple corull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora, i per tant prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. De fet, Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa i el pessimista, o sigui, tira amunt, de to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies, encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Calders, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà, un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda els jocs en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació miqueta en miqueta. Fent créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem dos o tres taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és, però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival, no?
2: Perquè David, vosaltres, anem a pams, sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan, a vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses, podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que és dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top 10 que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils, jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial I qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc. Però quan el trobes, fotràs a jugar, segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A qui has jugat, a qui t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui i ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen, què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir. Doncs a partir d'aquí surt aquest, diguéssim, aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres vora les 8 de la nit. El divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement en vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdus, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldaus, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així? Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que, evidentment, apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify, però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses, per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs tenim, també et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Cal de Jugo, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Calders?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival, no? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club. Tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipos. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: És una cosa que es va, que es va muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, eh, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
1: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
2: Este otoño, tu energía puede darte mucho más. Contrata la luz de Repsol y te llevas 100 euros de saldo en Wallet para gastar en la energía que tú elijas. Y además, sigue ahorrando 20 céntimos litro en tus repostajes durante un año pagando con Wallet. Contrata ya la luz de Repsol y empieza a ahorrar en todas tus energías. Infórmate en tu oficina Repsol o estación de servicio más cercana y en repsol.es/tedamás. Repsol.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
4: Totes les emocions.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.
7: Són les 5.
8: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
9: Notícies Badalona.
10: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 24 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al Castell de Montjuïc. Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a la 7 del matí, encapçalat pel so de tres coets, tres salves d'honor. No ha convidat els populars a no considerar-los un partit amb tradició democràtica. Àlex Montornès, president del grup municipal republicà.
11: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat d'alcalde Xifré, com l'assassinat de tantes altres persones. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana. Per tant, ells tenen molt clar qui és l'enemic i nosaltres estarem sempre al costat de la gent i al costat de Catalunya per defensar els drets socials i nacionals.
10: Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater aquest dimecres des del Parc de Cal Arnús, on també ha presentat una nova imatge gràfica. Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com a alternativa al govern de Xavi García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des del 1991.
12: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent, parlo de tot l'ajuntament. Necessitem renovar cares, necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat.
10: L'Ajuntament de Badalona ha inspeccionat l'edifici del número 22 del carrer Bruc, on es van esfondrar 5 metres de sostre de la planta baixa i ha ratificat el desallotjament durant l'estat de la casa. Prèviament, bombers va evacuar 4 persones de l'immoble, dues d'elles menors d'edat, tot i no haver de registrar cap ferit. Són les 5 i 2 minuts, seguim informant-vos.
13: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
14: Ningú t'informa com nosaltres.
0: I 3 minuts. Comença el Connectats.

0: de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 15 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències. En primer lloc, a causa d'un accident, hi ha dos carrers tallats a l'AP7 a Montornès del Vallès en sentit Tarragona. Hi ha també més de 6 quilòmetres de lentitud i aturades des de la Roca del Vallès, i a causa d'aquesta incidència també afecta de retruc el que seria l'enllaç amb la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, per entrar a Barcelona es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 i la C33, i a l'A2 a Cornellà de Llobregat, en els dos sentits de la marxa, també va carregada en aquests moments, sobretot en sentit Barcelona, per un accident. Finalment, a les dues rondes de Barcelona també detectem circulació congestionada en els dos sentits de la marxa, i a la demarcació de Tarragona es troba tallada la N340 al Vendrell en sentit Barcelona arran de l'accident d'un camió. De moment és tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

0: plegats parlarem de la lectura. De la lectura a la primària. Ho farem amb Mònica Nadal, de la Fundació Equitat.org. Continuarem amb patrimoni i la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf castellarenc Ramon Llinares, amb Llorenç Llanescà, que és historiador. Ens n'anirem fins a Castellà del Vallès. I acabarem parlant de l'inici de Filmets, el Badalona Film Festival, amb Marc Orts, director artístic del festival, i amb l'Agustí Rodríguez, que és conseller delegat de Badalona Comunicació. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Quina és l'actualitat? La informació més destacada de la jornada als diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte torna el Festival Sam-Sam a Terrassa, una iniciativa cultural que reunirà a la Sala Rasa 64 els directes d'en Paranoia, El Niño de la Hipoteca i Sandra Bautista. Són tres propostes artístiques completament diferents que s'han consolidat com a referents a l'escena actual. El Sam-Sam Festival va més enllà d'una programació musical i, impulsat per Acció Sam-Sam, activisme cultural per a la cooperació, la cultura connecta territoris. Enguany Terrassa quedarà unida al barri de Sam-Sam 3, Estacat, Senegal, amb la destinació dels fons recaptats a iniciatives solidàries. En aquesta edició, els projectes educatius de Ferran Sants a Dakar, a través de l'ONG Amics d'en Ferran i Open Arms, entitat que aquest any ha rebut el reconeixement Sam-Sam Internacional 2026 per la seva tasca humanitària. En aquesta edició s'incorpora també un nou projecte, la Casa de la Música i la Cultura de Sam-Sam, a càrrec del professor de música senegalès Eric Colli. L'endemà, el 17 d'octubre, el festival continuarà a les Borges Blanques amb una jornada que combinarà activitats culturals, propostes familiars, participació comunitària, gastronomia i també música.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La prestigiosa associació Water Europe ha reconegut el projecte Sabadell Aigua Circular, impulsat conjuntament per l'Ajuntament i la companyia d'aigües Sabadell. Es tracta d'una iniciativa capaç de reutilitzar fins a un 20% de l'aigua que es consumeix en tot un any. De fet, Water Europe ha destacat justament la innovació i la capacitat de transformació del projecte, fet que ha enorgullit enormement el director general de la companyia, Lluís Jordan.
3: La nostra aposta per l'autosuficiència hídrica, per apostar per noves fonts d'aigua, com les aigües freàtiques que tenim en els pous i mines del Ripoll, o l'aigua regenerada de Sant Pau de Riusec, ha estat, en aquest cas, galardonada amb aquest prestigiós premi.
2: El de Water Europe no és l'únic reconeixement que ha rebut el projecte Sabadell Aigua Circular. Ara ja fa un any va ser distingit a escala europea, també per Water Reuse Europe i a principis d'any per l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments

0: de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
1: Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
0: Des del parc de la Serralada de Marina assenyalen que queda molta feina per fer, però de moment ja han solucionat que els veïns puguin accedir als seus habitatges.
2: Gràcies, Martín. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. El Col·legi de Farmacèutics i la Fundació Ictus han portat la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, fins a la plaça Catalunya. El Prat és el tercer municipi en rebre la visita d'aquesta unitat mòbil, que durant dos dies està informant i sensibilitzant sobre els factors de risc associats a aquesta malaltia, que es preveu que afecti a una de cada quatre persones. Una incidència que té molt a veure amb el ritme de vida actual i que cada cop impacta més a gent jove. Escoltem Judit Figuerola, gerent de la Fundació Ictus.
4: Cada cop tenim més persones que venen a la Fundació Ictus de 40 anys, de 45, de 30. Per què? Perquè el seu nivell d'estrès, quan tens moltes coses a fer al mateix moment de la teva vida, què passa? Que el que fas al final menys és cuidar-te. Surs menys a caminar, fumes més tabac perquè pal·lia una mica l'estrès, no menges tan bé perquè no tens temps, vas a menjar processats. I això què vol dir? Que ens pot afectar, bueno, ens està afectant molt més a la salut.
3: La campanya ha consistit en un circuit de 30 minuts on cada persona s'ha pogut prendre la pressió arterial, mesurar el colesterol i la composició corporal, així com un electrocardiograma. Proves que es poden realitzar de forma habitual a les farmàcies i que també es poden registrar a la nova app, que també s'ha donat a conèixer amb aquesta campanya.
2: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ens quedem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Tarragona i la Canonja van acollir durant el cap de setmana passat els Special Olympics, en què diversos esportistes pertanyents a l'entitat castellarenques van participar en diferents disciplines amb el suport del TEP Castellà i la Federació Acell. Amb el jurament "vull guanyar, però si no ho aconsegueixo, deixeu-me ser valent en l'intent", aquestes Olimpiades adaptades van ajuntar més de 1.600 esportistes que durant el cap de setmana han participat en els diferents esports i que formaven part dels 61 clubs participants arribats des d'11 comunitats autònomes i 7 països europeus, gràcies a la tasca de 380 entrenadors i més de 600 voluntaris. El gruix dels esportistes ho van fer en futbol, on l'equip del TEP Castellà va quedar quart. En pàdel també hi va haver representació amb la doble formada per Glòria Colomer i Beatriu Cavaller, que van quallar una bona actuació, acabant en cinquè lloc, mentre que en petanca, David Pazos, Àlex Hernández i Sergio Álvarez van aconseguir la tercera posició. Pel que fa als tècnics, per part del TEP Castellà, van participar els locals Luz Gil, Pablo Vilches, Oriol Serra i Alba Mat, mentre que Daniel Cejudó va dirigir l'equip de la Unió Esportiva Sant Andreu.
2: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. L'actor rubinenc Oriol Borés està de nou nominat als Premis Butaca en la categoria de millor actor de musical pel paper que interpreta a l'obra L'amor venia en taxi. Es tracta d'un espectacle de la companyia La Cubana, que té un total de 9 nominacions. En l'edició de l'any passat, Borés es va emportar 2 premis, el millor actor de musicals i el millor vestuari per l'obra Ànima, que va escriure el mateix Borés, i que es va endur fins a 7 guardons de les 10 nominacions que tenia. Els Premis Butaca són uns guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals del Teatre Catalunya. De fet, es consideren un dels premis més importants de les arts escèniques de tot el territori català. A més, tenen la particularitat que els guanyadors són escollits pel públic mitjançant votació popular. El públic ja pot entrar a la web dels Premis Butaca i fer les seves votacions fins al 16 de novembre. Oriol Borés està nominat en aquesta categoria juntament amb Daniel Anglès per Tu, jo i vosaltres i les cançons, i Didac Flores per Assassinat per a dos.
2: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
7: Bona tarda. El torrent de Buscarons a la Floresta alimenta el de Saladrigues, que passa per Vall d'Oreix i baixa fins a Sant Cugat. A l'altura del golf es troba amb el torrent de Can Trabal i passa per sota de la zona de Can Mora. És un traçat les rodalies del qual van quedar especialment afectades durant l'aiguat del 29 de setembre. Bona mostra en són les incidències que es van produir a la Floresta i al carrer de Sant Jordi. També han alertat d'aquesta situació veïns de Valldoreix, que han compartit amb Cugat Media el seu neguit quan a futures pluges torrencials. De fet, en l'episodi de fa dues setmanes, alguns carrers propers a aquest espai d'aigua van quedar totalment inundats, entrant fins i tot algunes de les cases de la zona. Una de les preocupacions del veïnat és la capacitat dels elements de drenatge per absorbir l'aigua quan plou amb intensitat. Eduard Casas, valldoreixent que viu a prop de la Riera, explica que a l'embornal del seu carrer s'hi forma una piscina quan es produeixen episodis de pluja intensa. Segons relata, ja s'havia advertit a l'EMD de la situació arran d'un episodi de pluja el novembre de l'any passat.
8: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Només un 2% dels alumnes de 15 i 16 anys és capaç de llegir textos llargs i complexos. Una dada demolidora del darrer informe PISA publicat fa un mes i pocs dies. La Mireia Sanz, des de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta problemàtica amb la Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org.
1: Espanya recula en els tres àmbits analitzats, la ciència, la lectura i les matemàtiques, i se situa per sota de la mitjana de l'OCDE i la Unió Europea. Són, de fet, els pitjors resultats de l'Estat en aquesta darrera dècada. D'aquestes dades en volem parlar amb la Mònica Nadal, que és la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Dèiem que el retrocés en Espanya, el de Catalunya, és difícil de calcular. Ja sabem amb aquestes dificultats que hi ha hagut en aquestes dades, però bàsicament hi ha una realitat molt plaent en el tema de la lectura, no? Molt evident que passa alguna cosa, no? Què ens diuen aquestes dades de l'informe PISA?
2: Doncs aquestes dades de l'informe PISA ens diuen per Espanya, però pel conjunt dels països. És a dir, és un fenomen que no només s'ha produït a Espanya, el que passa que a Espanya de manera molt més acusada. I és que tenim un problema en la comprensió lectora de l'alumnat de 15 anys. Sobretot en els textos que són més complexos, aquells que requereixen més reflexió, que necessiten més processos cognitius, no? I més esforç, més atenció, més lectura pausada. I aquí els nois i noies puntuen bastant malament. És com si no tinguessin la capacitat, per dir-ho així, de fer l'esforç cognitiu que requereix per poder-los entendre i fer bones respostes. Llavors donen respostes molt accelerades, poc meditades. I això és en bona mesura el que explica no només la davallada en lectura, sinó també la davallada en altres matèries, en part, perquè també hi ha un problema de comprensió dels enunciats i dels plantejaments de les qüestions. No?
1: Mm-hmm. Clar, de fet, nosaltres tenim una tertuliana, que és la Margarida Arboix, que és l'exrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de segon de carrera, i moltes vegades ens explica que hi ha molts alumnes que suspenen perquè no entenen l'enunciat, en el seu cas fa farmacologia. És a dir, al final no és només en assignatures de lletres, no?, que ens pot passar a factura no ser capaç d'entendre el que estem llegint, no?
2: Efectivament, és que jo crec que tenim tots plegats una percepció de que aprendre a llegir i la comprensió lectora és una cosa que l'assoleixes en un moment concret, l'assoleixes o no l'assoleixes i després ja està, tires tota la vida amb això. I això no és veritat. De fet, tota la recerca ens diu que la comprensió lectora, o sigui, aprendre a llegir s'exercita, s'aprofundeix al llarg de tota la vida. I, per tant, quan més llegeixes, més capaç ets d'entendre les coses que llegeixes i els textos més complexos i més profuns. I quan parlem de llegir, no és només llegir literatura, que és el que nosaltres associem, no? El plaer de llegir, i que pressuposat és extraordinari, no? I hauríem d'aspirar que tots els nens i nenes tinguessin ganes de llegir i la gaudissin. Però no és només això. Estem parlant de ser capaç de llegir tot tipus de text. És igual, és tan important llegir una bona novel·la com ser capaç d'entendre una factura, un contracte, un manual d'ús d'algun aparell o un manual de jardineria. És a dir, la comprensió lectora abasta molts àmbits de la vida, i si no s'entrena, i tenim molta evidència de que en el nostre sistema educatiu s'entrena poc, doncs es va perdent. Uh-huh. I això és el que està passant, i a més en un context on ens hem acostumat a un consum molt immediat d'inputs, no?, informatius i de coneixement molt curts, molt sintètics, molt superficials, etc. I això, doncs, ens debilita la capacitat cognitiva per entendre coses complexes.
1: Per tant, això com s'ha de corregir? És a dir, de quina manera podem fer front a aquesta realitat? Entenc que això és feina de formiga des de molt petits, no? Des de quan assoleixen la lectoescriptura entre primer i segon de primària, mentre es va evolucionant tot plegat educativament, no?
2: Efectivament. És a dir, primer hem de garantir que els nens i nenes surten de la primària amb les competències de comprensió lectora ben consolidades, i ja tenim dèficits en això. Ja veiem a l'acabar sisè de primària que hi ha molts nens i nenes que tenen un nivell competencial de comprensió lectora molt baix i molt just. Si això no ho has consolidat, com que és una matèria, per dir-ho així, instrumental, que és la que et permet seguir aprenent, no? A la primària aprens a llegir i després el que fas és aplicar la capacitat de lectura per seguir aprenent altres coses, no? Doncs ja veiem que hi ha molts nens i nenes que no ho assoleixen. Per tant, hem de garantir que de la primària no surt ningú sense unes bones competències lectores en aquest sentit. I després, quan passem a la secundària, hem de seguir entrenant aquest múscul, i no només a les àrees de llengua, perquè, com dèiem abans, no va només de llegir literatura o poesia o teatre, va de ser capaç d'entendre textos, i això vol dir que també en les matèries de ciències, de biologia, de geologia o de història de l'art, és a dir, les matèries que siguin, també s'ha d'entrenar i segurament hem de dedicar més temps a aquesta lectura pausada. Hem de fer llegir més als nois i noies tot tipus de materials, no? I després, finalment, un problema, un dèficit que té el nostre país és que tenim una baixa cultura lectora. És a dir, en el nostre entorn hi ha molta gent que no llegeix. No està problematitzat el fet que hi ha gent, molts adults que no llegeixen mai. Hi ha moltes cases on no hi ha llibres, etc. No? Llavors, promoure la lectura entre tots, garantir que a l'escola es llegeixi, hi ha 50.000 excuses per llegir, tot tipus de materials i de nivells de profunditat diferent, i només d'aquesta manera els nois i noies li donaran valor
3: provant.
2: Sortiran als 15 anys doncs, ja està, sent capaços de comprendre allò que llegeixen,
3: ells,
2: que al final és el món que els envolta.
1: Uh-huh. Clar, i en aquest sentit, quines són les causes? És a dir, per què ens ha passat això? Per què ha anat perdent aquest pes la lectura? Perquè aquí assenyalem factor Covid, les pantalles, les xarxes socials, fins i tot els tuits d'aquests 144 caràcters, que ara ja no són així, però que ho eren, no? Els missatges de text curts. Què ha passat? Per què?
2: Doncs segurament són molts factors. Està clar que ens encantaria tots trobar la raó per la qual passen les coses i totes són molt complexes, no? Tal i com tu assenyales, diguem-ne, l'entorn comunicatiu, no? Força missatges molt curts, molt sintètics, parles dels 144 caràcters que ens hem acostumat tots a dir, llavors idees molt, molt simples, molt resultones, però a vegades molt buides. És igual els TikToks, els Instagrams, però també els posts, els blogs, etc. Són continguts que són molt curts i tots ens hem acostumat a llegir aquest tipus de coses perquè si requereixen més esforç hi ha el temor de que la gent doncs, ja no se'l llegeixi. No? Aquest és un element, però també és veritat que vivim en un món que és molt accelerat, on estem bombardejats constantment de mil informacions i de mil inputs que fa que la nostra capacitat d'atenció, de lectura reposada també disminueixi perquè anem d'un lloc a l'altre. Vull dir que no és una cosa que només els hi passi amb els nens i nenes. Jo crec que si ens mirem als adults la quantitat d'inputs que rebem i com saltem d'una cosa a l'altra i quina capacitat tenim realment de prestar atenció i d'esforçar-nos en entendre les coses, veurem que també ha disminuït enormement, no?
1: No, i fins i tot la capacitat que tenim de llegir textos llargs, no? Com això ens passa molt als que redactem per premsa, no? De dir, quan més curt facis el text, pràcticament saps que més gent enganxaràs, no?
2: Efectivament. I això és molt important perquè podem pensar és que els joves d'avui en dia no volen, no tenen problemes d'atenció, no volen fer l'esforç en entendre coses difícils, però que ens ha passat als adults. De fet, hi ha molts països on es veu que els adults comencen a llegir menys del que llegien ells mateixos fa 5 o 6 anys, no? Perquè requereix un esforç, perquè no tens temps, perquè et fatigues més, perquè és més fàcil doncs, que llegir-te un resum que llegir el text complet i fer aquest esforç cognitiu d'entendre profundament les coses, no? Entendre-les per tu mateix. No? I això, doncs, segurament, ara que ho tenim identificat com un problema, no hem de fer escarafalls. Per això serveixen aquestes proves. No? No és important en quin lloc en el rànquing, vull dir, no és per això que fem les proves, les fem per entendre una mica millor què passa, on estan els problemes. I ara hem identificat no només a Espanya, sinó arreu del món que aquí hi ha un problema. I segurament doncs, l'escola haurà de ser més intencional en la promoció de la lectura, no només a la primària, sinó a la secundària, no només a les llengües, no? A les matèries de llengua, sinó també segurament en altres matèries, destinar temps a la lectura en veu alta, en fi, dissenyar estratègies que garanteixin que els nens i nenes i els nois i noies surten de l'escola amb capacitat per entendre coses a vegades complexes que requereixen reflexió, no?
1: I què ens passa amb les matemàtiques? És una mica en la mateixa línia? És a dir, és aquesta dificultat de tenir un pensament més elaborat o de comprendre coses més complexes que fan que també alhora el pensament matemàtic també ens costi tenir-lo?
2: En matemàtiques ens passen coses una mica diferents, no? Els problemes són els mateixos, és a dir, molt alumnat amb competències molt baixes, molt elementals, i poc alumnat realment excel·lent, no? I l'alumnat que està al mig, doncs, bastant, deixeu-me dir així entre cometes, no? Bastant mediocre, diguem, els que estan al mig, no? I això és un problema. El que sí que s'ha detectat és que, de nou, potser a la primària els nens i nenes no consoliden prou conceptes matemàtics bàsics, fundacionals, no? Que els que els habiliti i els capaciti per després, quan passen a la secundària, poder seguir acumulant coneixement, no?, i raonament matemàtic doncs, fins al final de l'escolaritat obligatòria. Si no tens ben consolidada la base, és difícil després seguir, a mesura que es va sofisticant les matemàtiques, doncs, poder seguir el pas. Però també veiem en els informes internacionals que les matemàtiques ens passa que els nens i nenes acostumen a dominar bé la mecànica de la resolució de les operacions, per dir-ho així, però, en canvi, són bastant fluixos en el raonament matemàtic, en entendre què fan, per què ho fan, i en aplicar aquest coneixement a problemes reals. És a dir, hem d'entrenar més la dimensió competencial de les matemàtiques. És a dir, això no fas aquestes operacions i aprens que això es fa d'aquesta manera, sinó que entens quin és el sentit. Per què? O sigui, això es veu en moltes d'aquestes proves internacionals, perquè es formula un problema i quan es posen algunes dades en el problema, no? Que són irrellevants, que realment no són importants per la resolució del problema, els nois es perden. Perquè estan acostumats a que en un problema les dades que hi apareixen en la formulació del problema són dades que has de tenir en compte per resoldre'l, no? Quan apareix informació que no és rellevant, no saben distingir-ho perquè apliquen molt bé la mecànica però no estan entenent exactament. Llavors, a les matemàtiques ens passa això. I ja fa molts anys que les associacions de professionals de les matemàtiques diuen que les matemàtiques s'han d'ensenyar diferent. La mecànica és important, però sobretot la comprensió del per què i sobretot el raonament matemàtic. És
1: clar, però en aquest sentit, eines com l'InnovaMat estan anant en aquesta línia o no? Perquè també hi ha molta polèmica al voltant de l'InnovaMat.
2: Hi ha molta polèmica a nivell de l'InnovaMat. A mi no em correspon avaluar-ho, però és veritat que l'InnovaMat va precisament a atacar aquest problema. Diu, ja entrarem en la mecànica de les matemàtiques o de la resolució de problemes, però primer hem a intentar que entenguin quin és el raonament que hi ha al darrere, quina és la lògica que hi ha al darrere de les operacions matemàtiques, perquè d'aquesta manera desenvolupin el pensament matemàtic més que no pas aprenguin a fer operacions. El que passa és que InnovaMat, com que precisament és un mètode bastant diferent del que com vam aprendre'n, almenys
1: sí, sí.
2: Jo, seguríssim,
1: sí, sí.
2: No?
1: Jo també, sí.
2: Doncs clar, genera molt desconcert en les famílies perquè de sobte també senten que no poden poden acompanyar els seus fills en les matemàtiques, que tothom creu que és una matèria molt important. I això genera molt desconcert perquè els nens i nenes fan coses i aborden les matemàtiques d'una manera bastant diferent a com nosaltres ho vam fer i ens sembla que llavors no en sabran, no? Jo, pel que sé, les avaluacions que s'han fet d'InnovaMat apunten a que els nois i noies surten bastant més competents en l'adquisició d'aquest tipus de l'aplicació, no, de les matemàtiques, però no em correspon a mi, no?
1: Sí, perdona, t'he fet ara aquí un salt,
2: no,
1: mortal d'un tema a l'altre.
2: Però precisament és veritat que InnovaMat, com altres iniciatives, el que van és abordar aquest problema de dir hem de fer que els nens entenguin les matemàtiques perquè si les entenen i són capaços d'aplicar-les també les estimaran perquè veuran quin és el valor i la utilitat que té i com els serveix a la seva pròpia vida. I això és el que va, diguem-ne, atacar iniciatives com aquestes. No?
1: A Catalunya no ho podem analitzar perquè hem tingut aquest problema amb l'informe PISA, però les dades que tenim què ens diuen?
2: Les dades que tenim no ens les hem ni de mirar ni de tocar-les. I, de fet, així ho ha dit l'OCDE, per favor, ni se les mirin. I fins i tot l'agència d'avaluació ens diu no, o sigui, ni ens les mirarem. Per què? Perquè si en una mostra que està construïda per ser representativa un de quatre alumnes no respon, i és probable que la raó per la que no hagin respost és perquè no són, diguem-ne, els alumnes més o més bons o que tenen més facilitat, clar, està tan esbiaixada que ni les hem de mirar, però això ens hem de treure del cap. És a dir, el que no sé què ens hauria dit PISA si haguéssim fet, si s'hagués fet. Segur que bones notícies no ens hauria donat, perquè ni el PISA anterior ni totes les proves intermitges que s'han fet, PILS, TIMS, que també et comparen internacionalment, no, el nivell competencial del teu alumnat, ens donaven bones notícies. I no hem fet res diferent, per tant, les notes no haurien sortit diferents. Llavors, jo crec que les dinàmiques de les coses que han passat a l'Estat són bastant aplicables per Catalunya, segurament amb algunes diferències, però diguem-ne, no necessitem PISA per prendre cap decisió. De fet, el sistema educatiu català està molt ben diagnosticat en els seus problemes des de fa molts anys.
1: I la radiografia seria similar, no?
2: L'acció, saps?
1: Dic que la radiografia seria similar al que hem estat parlant, perquè de la lectura n'hem parlat molt, de les dificultats de comprensió lectora també, de la dificultat en la resolució de problemes també, per tant estaríem una mica en la mateixa línia, no?
2: Estaríem en la mateixa línia, absolutament. Potser amb alguns agreujants, perquè en alguns temes Catalunya tenia problemes importants, no?, que ja s'havien assenyalat. Tenim una complexitat social a les aules que dificulta bastant la tasca dels docents, no? I no s'han implementat polítiques prou decidides per abordar-ho, no?
1: Doncs, Mònica Nadal, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la directora de recerca de la Fundació Equitat.org. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: l'Espai de Patrimoni d'avui ens volem aturar en una iniciativa com la recuperació de l'arxiu antic del fotògraf de Castellà, Ramon Llinares, que va documentar la vida quotidiana dels castellarencs. Anem fins a Ràdio Castellà, on tenim a punt el Guillem Plans, amb la persona que segurament millor ens pot parlar d'aquesta iniciativa. Oi que sí, Guillem? Bona tarda.
1: Doncs sí, bona tarda, Carme. Sóc aquí amb el Llorenç Genescà, que fa que no amb el dit, i és perquè ell és molt humil, però també pot parlar d'això algú o altre, no?
2: Em sembla. Uh-huh. També em podria parlar més gent, de fet. Bona tarda, Carme, bona tarda, Guillem.
0: Bona tarda.
2: I bona tarda als oients. Em podria parlar, de fet, millor seria la gent que conforma l'arxiu, l'entitat Arxiu Ramon Llinares, que són la filla del propi Ramon i els seus nets, i que és una de les potes que ha articulat tot plegat a... del que parlarem avui, eh?
1: En qualsevol cas, és un expert, Carme, el tenim aquí. Doncs anem a revelar qui era Ramon Llinares, i el més extraordinari jo crec que és que era una persona anònima i que ara ens arriba a la seva feina. Explica'ns tot plegat com ha anat.
2: Sempre m'ha fet molta gràcia això de dir algú que és anònim, no?
1: Sí, sí, sí.
2: En realitat, ningú no és anònim per ningú i tots som una mica el mateix. Hi ha gent que surt més... en llocs que són més la palestra, no? Bé, no m'enrotllo per aquí. Ramon Llinares era un castellarenc molt normal i corrent, com apuntaves, que va néixer el 1923 al nostre municipi, fill d'una família treballadora de Castellà, arrels amb familiars que van ser fusters i han sigut fusters a posteriori, prou coneguts també al nostre municipi. Un senyor que va treballar tota la seva vida laboral a Can Barba, a la fàbrica Tolrà, un senyor discret, amant de la lectura, amant de la seva família i de les seves petites coses, no? Com deia la cançó. La cosa extraordinària, no encara, però un element important va ser que als anys 60, que va ser un moment en què l'arribada a l'estat espanyol, especialment a Catalunya, de tot aquest nou volum d'electrodomèstics i de béns de consum que la gent podia ja començar a comprar després de la postguerra, de la lamentable i trista postguerra que es va viure aquí, va fer que el Ramon Llinares, com molts homes a Catalunya, es compressin una càmera de fotos. I en Ramon va començar a fer fotos, moltes fotos. Va fer moltíssimes fotos.
1: Com era la seva mirada i, per tant, les seves fotos?
2: Al Ramon li passava una cosa que també, com a molts homes i dones de la seva generació, va créixer amb el cinema com a entreteniment, com a manera de mirar el món moltes vegades. I ho dic perquè la seva generació pràcticament o anaven a ballar o anaven al cinema, no? I un cop a la setmana, doncs, anava al cinema a fer la sessió doble, i això li va crear, doncs, un gust estètic, un gust visual, una manera de mirar, i aquestes fotografies tenen molt de cinematogràfic. De fet, n'hi ha algunes que jo moltes vegades insisteixo, i ho dèiem aquest cap de setmana en els itineraris que vam fer per les jornades del Patrimoni Europeu, tenen molt de Bergman, per exemple, o tenen molt de cinema realista italià de l'època. És a dir, hi ha molts referents. És un fotògraf humanista, és un fotògraf del quotidià, és un fotògraf d'allò petit, d'allò que veiem sempre, quotidianament, però que no ens hi fixem. I és un fotògraf que, en aquest marc dels fotògrafs humanistes, que és un corrent dins la fotografia, té un respecte infinit, sagrat pràcticament, per allò que està fotografiant. Un exemple d'això és que ja Ramon va fer una sèrie de fotografies amb un campament gitano que es va instal·lar a finals dels 60 aquí a Castellà, com era molt habitual jo quan era petit, i no fa tant de temps això, encara se'n podia veure algun de campament gitano instal·lat. El Ramon, quan feia aquestes fotografies, no les feia amb un tele i les robava. El Ramon anava al campament, demanava permís per fer les fotos i feia aquestes fotos. I una altra característica d'aquestes fotografies és que són unes fotografies que d'alguna manera tenen una capacitat d'aturar el temps d'alguna cosa que està passant. I aturen literalment el temps i creen una atmosfera molt, molt màgica.
1: El que em sembla a mi fascinant d'aquesta història és el mateix que aquella fotògrafa nord-americana.
2: Correcte.
1: la Vivian Maier, la Vivian que Maier. En el seu cas, la seva mirada era irònica i tenia tot un altre univers.
2: També ho és, Ramon? A vegades s'assembla molt a la Vivian Maier.
1: Sí? Doncs el que m'hi fa pensar és que per un fet atzarós de la vida, això ens ha arribat a les mans. I quantes Vivian Maiers deuen haver-hi, quants Ramons Llinares, i em sembla fabulós i extraordinari, no pels que no ens han arribat, sinó precisament perquè ells ens hagin pogut arribar. I per això et comentava el fet de la persona anònima, no un personatge públic, perquè n'hi ha molts, de qui també es destaca. També era fotògraf i aleshores es rescaten les seves fotos. No, sinó algú que per un fet atzarós de la vida ens arriba. Doncs imagina't tu, gairebé 50, 60, 70 anys després.
2: La potencialitat de trobar grans creadors o obra amagada és, jo crec que és infinita, i gràcies a coses com la càmera fotogràfica s'ha multiplicat molt més. Ja no parlem del mòbil. Són gent que no tenien formació però en tenien molta, és a dir, van acabar l'escola amb 14 anys i es van posar a treballar, però que es van seguir formant al llarg de la seva vida. Veure molt cinema és molt formatiu. Veure gran cinema, els grans directors, et dona això, fins i tot la manera com il·luminar una escena. I això es veu en el Ramon. Llavors, aquest potencial, per això faig aquesta picada d'ulleta quan diem anònim, en aquest sentit, la gent som anònims pel mainstream, no? pel corrent general. Clar. Però no som anònims, i segurament a les cases de tothom hi ha petits genis, petits o grans genis, que per casualitat, com en aquest cas, s'han descobert. Però el cas del Ramon encara és pitjor, perquè de fet el Ramon era una persona molt discreta, i quan va tenir un desencontre una vegada, doncs es va trobar que algú li havia agafat alguna de les seves fotografies sense demanar-li, la família el va aturar cremant els negatius de totes les fotografies al pati de casa.
1: Uau.
2: És a dir, encara hi reblem el clau més.
1: Ara estaria emprenyadíssim,
2: el
1: si parlava de nosaltres.
2: El Ramon, i això ho explica molt bé la Montserrat, la seva filla, jo crec que si veiés tot això que s'està fent ara amb la seva obra, no hi estaria gens d'acord.
1: Doncs jo abans t'ho he dit de broma, que hem tingut problemes tècnics i he dit, aquí hi ha una interferència del més enllà que algú no vol que parlem.
2: Segurament és ell. Segurament és ell, perquè ell, i ho diu la Montserrat, no hi estaria gens d'acord. Trobaria absurd que les seves fotos estiguessin penjades al carrer, d'això se'n fes un itinerari i ara se'n plantegessin fer alguna cosa més, no? No ho entendria, perquè repeteix, una persona extraordinàriament discreta, extraordinàriament, però amb una qualitat en allò que feia, en aquest cas, en les fotografies que feia, que a mi, jo no sé on t'arribarà això, no en tinc ni idea, això el temps ho dirà, però el situa com un... Bé, com algú que en sabia i molt, vull dir, a hores d'ara ja hi ha algun expert a nivell català que s'ho ha mirat i donen, doncs, un cert valor a aquest
1: fons. Sí, pot ser que tingui més recorregut.
2: Esperem que el tingui. Esperem que el tingui. Si més o menys l'Ajuntament, hi ha un conveni que s'està tancant ara mateix, i la voluntat és de fer més iniciatives que seguiran cap al 2027 i que d'alguna manera Castellà faci bandera, en aquest cas, no d'una persona, sinó de tenir un fons fotogràfic com aquest. I si això encara seria la bomba, si servís per destapar altres possibles fons i altres possibles artistes anònims, com dèiem abans, doncs benvingut serà.
0: Mm-hmm. Doncs escolteu una cosa, Llorenç, Guillem, ens hem quedat amb ganes perquè és apassionant el que esteu explicant. He pogut veure alguna de les fotografies que hi havia en aquell itinerari que es va fer per Castellà.
2: Sí.
0: I la veritat és que són realment extraordinàries. I és veritat, com comentaves abans, sembla que capta perfectament aquell moment. Em sap greu perquè ja no ens queda més temps i encara tenim altres continguts compartir amb la nostra audiència. En tot cas, qualsevol altre dia podem continuar parlant.
1: Per descomptat, i tant.
2: Us convido, això sí, a fer l'itinerari aquí a Castellà, tots els que vingueu, que
0: el
2: trobareu el mecanisme. Sí, serà durant molt de temps. Es preveu que duri mesos. O fins i tot algun any, si és possible.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé la tarda.
1: Gràcies a tu, Carme, que vagi molt bé.
2: Adéu,
0: adéu-siau.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: tot just avui comença el Filmets, el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, una 52a edició amb més de 200 produccions d'arreu del món. En parlem amb en Marc Orts, director artístic del festival, i l'Agustí Rodríguez, el conseller delegat de Badalona Comunicació. Els tenim amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Aquí des de l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona tinc el Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, just avui comença el Festival Internacional de Curtmetratges de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, la 52a edició ja. Imagino que arribar a aquesta xifra vol dir que Filmets està més viu que mai, no?
2: Doncs mira, per nosaltres és un autèntic orgull arribar a 52 edicions, no? Això ens ha convertit en un festival que jo crec que és referència no només a nivell de l'estat espanyol, sinó també internacional, i a més s'ha convertit en referència no només pel món del cinema i dels curts, etc., sinó per l'àmbit també formatiu, de nou talent, de gent jove, formatiu, etc., no? I per tant, per nosaltres és un motiu de satisfacció i d'orgull arribar a aquests 52 edicions, Déu-n'hi-do.
3: Sí,
2: Déu-n'hi-do el que passava fa 52 anys.
3: Sí. Es diu molt ràpid i, bueno, ja és el meu segon any aquí dintre i realment es diu 52 ràpid, però al final hi ha milers i milers de pel·lícules, no?, presentades al festival, que jo crec que és el reclam més... on es veu l'èxit, no?, total d'això. Evidentment, després estarà tota la setmana i mitja, no?, de festival, on podrem gaudir, pues, bueno, de la millor selecció que s'ha fet amb molta cura, amb molta energia, amb molta paciència, i que realment creiem que el resultat es veurà segur al dia de la inauguració.
1: Quin és el secret perquè Filmets segueixi sent un referent?
3: A veure, jo crec que apostar per al talent, no? I inclús també donar llum pues una mica el que deia l'Agustí, no? Sobretot també a la gent que està a escoles, perquè hi ha hagut ara, últimament, en els últims anys hi ha hagut un boom molt bèstia de creació d'escoles, màsters, de gent professional, i tot això jo crec que per ells, i sobretot Filmets, que és el referent aquí a Espanya, pues ells puguin tindre aquesta visibilitat, és com una borsa de treball, una continuació a aquesta aposta que s'ha fet per la docència, no? I això és com que és el primer format, no?, que presenten molts directors, pues clar, això per nosaltres és un orgull poder estar en aquest pas.
2: Perquè et faig una idea amb això que comentava el Marc, no? Nosaltres tenim diferents sessions, per exemple, a les biblioteques de Badalona, que es podran veure en totes les biblioteques diferents sessions, però també tenim sessions a primària i a secundària. I en aquest sentit, prop de 5.000 alumnes, no?, veuen el Filmets o les produccions de Filmets, i molts d'ells participen en aquestes creacions, no? Per tant, a més de ser un motor des del punt de vista del món del cinema, també és un motor des del punt de vista d'inici o de motivació a molta gent jove que probablement es podrà dedicar en la seva vida professional també al món del cinema. El cinema no és només ser actor i director, com bé sap el Marc, no? Sí. Hi ha so, hi ha il·luminació, hi ha maquillatge, hi ha efectes especials, hi ha edició, hi ha moltes variables, no? I això jo crec que no forma part d'aquesta filosofia, no? De que la professió, de que el món del cinema, no?, tingui en el Filmets també una masia, Una masia, si ho portem a l'àmbit futbolero.
1: Justament sobre les noves generacions em volia parlar més endavant amb prou temps, però abans sobre l'edició d'enguany. Quantes propostes han arribat? Quantes se n'han seleccionat? Quantes sessions hi haurà durant aquesta setmana de festival?
2: Mira, jo tinc alguns números per aquí que sí que em sembla interessant que la gent que ens escolta ho pugui saber. En aquests dies, és a dir, a partir del dia 16, que és quan hi ha la sessió inaugural, o sigui, menys de 48 hores, i fins al dia 24 s'exhibiran 230 pel·lícules. Perquè ens fem una idea, el festival de Sitges, per exemple, no?, que té un renom internacional indiscutible, se'n projecten 128. A Màlaga, que està de pujada en aquests últims anys, 82. A Sant Sebastián, que és el festival de referència, 59. O a Osca, no?, que pel tamany es podria comparar una mica a Badalona, 70. Per tant, fixeu-vos que en alguns casos fins i tot tripliquem aquestes xifres, no? Però no només això, sinó d'aquestes 230 pel·lícules, hi ha 212 que estan en competició internacional i que provenen de 51 països. Per tant, demostrem una mica la vocació també internacional, no?, i de llarg recorregut que té el Filmets, que no només es queda en el nostre àmbit de Badalona, en el nostre país, sinó que va més enllà, no?, fora de les fronteres. No?
1: És un festival que s'ha guanyat el seu lloc al mapa.
2: S'ha guanyat el seu lloc. Mira, hi ha 52 estrenes mundials, hi ha 64 estrenes internacionals, jo crec que són dades molt interessants, hi ha 110 estrenes espanyoles, hi ha 143 estrenes catalanes, per entendre'ns, i hi ha 77 òperes primes.
3: Estic al·lucinat perquè, clar, té tota la informació, està molt ben informat a l'Agustí, que així, això no, m'agrada molt, perquè... Sí, perquè jo no controlo de números, aleshores, jo sé que n'hi ha moltes, que n'ha hagut moltes, però tindre aquestes dades crec que són molt, molt rellevants, no? I fer aquesta comparativa amb altres festivals, doncs, és veure, no, on estem. Aleshores, tenim 26 sessions competitives, no?, que són una mica intentant seguir la línia de l'any passat, que són molt marcades, no?, i tots amb un apartat de contingut especial. El que sí que hem fet aquest any, hem reduït alguna sessió, no?, perquè els timings ens apuraven molt. Jo crec que hem fet una cosa que crec que és un bon exercici i crec que també haurem d'anar fent proves amb el temps, que és treure alguna sessió, perquè ja farem alguna cosa pel mig, alguna presentació, xerrades, que normalment s'allarguen. Això el que donem és molta comoditat i molta més participació, no? I al final la gent, quan entra a una sessió de marxar, de tornar a entrar, aleshores, pues, bueno, jo crec que en aquest sentit hem fet un pas endavant, perquè menys és més, en el sentit de tenim moltes coses a veure, però tenim molta qualitat, no?, que jo crec que és el...
2: En aquest sentit, m'agradaria recordar que el Filmets és totalment gratuït. Les entrades es poden adquirir al nostre web, perquè el Filmets té vocació pública, com no podia ser d'una altra manera, i té aquesta vocació sobretot per dues coses. Una, el recolzament de l'Ajuntament de Badalona, sense el qual aquest festival no es podria portar a terme, però també m'agradaria dir que és molt important la participació dels sponsors. Els sponsors, els patrocinadors, la gent que fa aportacions, és fonamental perquè el festival tiri endavant, perquè el festival guanyi alçada, perquè guanyi prestigi. I, per tant, aquest recolzament, jo voldria fer un reconeixement express a aquest recolzament. I també voldria fer un reconeixement aquest recolzament a altres mitjans que col·laboren amb nosaltres, com pot ser la xarxa, a la casa on estem ara, La Vanguardia, que també ens recolza, Televisió Espanyola, l'Agència Catalana de Notícies o la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sense aquest recolzament, el festival tindria potes, diguem, que no, que no encaixaria.
1: Seria un altre festival. És un resultat producte de tota la feina.
3: A mi també afegiria, no, que, evidentment, és superimportant aquesta part, no, de finançament. És la part de jurat de selecció, el jurat internacional, no, l'equip de Badalona Comunicació que treballa intensament, pues, l'Estela, el Marc, o sigui, tota la xarxa que han creat, i sobretot, pues, aquest valor, no? Perquè al final el jurat de selecció, pues, al final han fet una feina pues, molt potent, i que també gràcies a ells, no? I aquest equip construït, pues, això tira tant endavant.
2: I els voluntaris, no? Correcte. Oblidem dels voluntaris, sí, sí, importantíssims.
3: Que hem dit que els hi portarem coca de Can Bertran.
2: Els hi portarem coca de Can Bertran i alguna sorpreseta més.
3: Sí?
1: Això encara no
2: ho
1: direm. Sobre l'edició d'enguany, quines propostes destacaríeu? Quines són les grans tendències i temàtiques del Filmets?
3: Mira, jo vull posar com a exemple l'any passat, que jo entrava totalment naïf, no?, desconeixedor una mica de quina era la fórmula, vaig tindre el suport màxim de tot l'equip. Aquest any he volgut marcar una mica ja el meu criteri, no? Normalment el criteri a seguir ha estat una mica identificar també aquest jurat de selecció, que pogués veure el cinema de la mateixa manera que ho veig jo, que a mi al final m'agrada el cine d'entreteniment, el cine ben fet. Jo crec molt en el cine, evidentment, de qualitat i divertiment. Evidentment, els missatges han de ser, hi ha pel·lícules molt profundes que crec que són molt rellevants i estan molt ben fetes i han de ser, però que també que no ens emmarquem, no, en un entorn totalment sesgat, en el sentit de dir, ostres, no, anem a veure la profunditat de les vides de cadascú, i que sí, que és rellevant i s'ha d'aprendre a fer cine d'aquesta manera, però... I això es veurà a la sessió inaugural, es veurà aquest estil, no? Evidentment, hem hagut de dedicar aquestes sessions temàtiques a les temàtiques que són, òbviament, però buscar una mica més d'entreteniment, que crec que és important.
2: Voldria dir, perquè la gent que desconegui Filmets doncs també tingui una idea clara, més enllà, diguem, de la part competitiva de la secció oficial, no?, de les pròpies pel·lícules, hi ha també una altra part que és molt interessant, a la que el Marc apuntava ara, que és a l'Off Filmets. Això què vol dir? Això són activitats paral·leles que es desenvolupen al llarg de els propers 10 dies, a partir d'avui mateix, d'aquesta mateixa nit, i són o sessions, diguem, Filmets Pro, o taules rodones per parlar i debatre determinats temes, o els Filmet Talks, per exemple, no?, que són converses al voltant de professionals, del jurat internacional. És a dir, hi ha tota una sèrie, hi ha algunes masterclass, per exemple, aquest any que també hem organitzat, al voltant de l'animació, no?, del món de l'animació. Sí. Per tant, hi ha altres activitats que també estan al nostre programa, que es pot consultar al nostre web, que van més enllà, diguem, de les pròpies pel·lícules.
1: Sí, sí. I una d'aquestes activitats que més abans comentàveu sobre les generacions més joves són els Filmets a les biblioteques i els Filmets en família, que són el clar exemple de voler apropar els curtmetratges als infants. Són propostes que triomfen? Quina és la resposta de la gent?
3: Espectacular, perquè jo crec que al final també això sí que ho porto jo dins a la sang, o crec que també ha de ser aquesta part de l'ideari de Filmets, de tindre, diguéssim, la cantera jove, no?, que vegi cinema, que es culturitzi, no?, però no només és aprendre un sesgo a vegades ideològic, sinó que no, és aprendre a un respecte al que estàs veient, a la feina que ha fet l'altre, a les històries que s'expliquen, històries d'amor, històries potser tràgiques, a nivell infantil tot, no?, però crec que és important que ells absorbeixin, i més avui en dia, amb els continguts tan ràpids que tenim dins de les plataformes o de les xarxes. Aleshores, jo crec que aquesta feina que fa Filmets, per mi, és un 50%, no us ho veig així, no? I poder treure totes les escoles de Badalona, doncs això és un orgull per Badalona, sincerament, perquè és que està Badalona volcada en Filmets. Una altra cosa, que estaves parlant de la part d'Off Filmets, una mica que explicava l'Agustí, hem de destacar, no?, el que tenim al Filmets Lab, no?, que és aquest laboratori que estem creant. També, justament amb això, pel nou talent, aleshores tenim 27 projectes, els quals ja me'ls he començat a mirar, i aleshores seleccionarem, estem preparant que vingui tots els que s'han presentat allà i que sortiran 5 a presentar el seu projecte, no? I això després tindrà un recolzament tant de producció com d'execució, com de desenvolupament, com de postproducció, i que això és un...
2: Això és com un... El Filmets Lab és com un laboratori, no?
3: Correcte.
2: Diguem, d'audiovisual i cinematogràfic, i sobretot va adreçat a talent jove, a buscar... Sí, sí. Buscar i ha trobat talent jove.
3: Correcte.
1: Doncs amb aquesta mirada professional acabem l'entrevista. Recordem el Filmets d'aquí de Badalona, que estarà disponible durant aquesta setmana de festival, i les entrades gratuïtes per tothom qui ho vulgui.
2: Absolutament, sí.
1: Les poden aconseguir a la web. Marc Orts, director artístic del festival, i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.

aquesta nova proposta nova, perquè és una nova edició, però el Filmets el coneixem prou aquí al Connectats, i per tant és una recomanació que fem des d'aquí molt vivament. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tancarem una nova setmana del Connectats. Us hi esperem a tots quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 24 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al Castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit que homenatja Companys a dalt de la vila, ha tingut lloc l'acte institucional on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Rosa Bertran, regidora del grup municipal del PP.
4: Que tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament, i a vegades les donem per fetes i donem que sempre les coses seran igual. I no, hem de tenir el coneixement i el sentiment de voler preservar tots aquests valors democràtics.
3: Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a la 7 del matí, encapçalat pel so de 3 coets, 3 salves d'honor. No ha convidat els populars a no considerar-los un partit amb tradició democràtica. El PSC reclama al govern local que dinamitzi l'entorn del canal del Gorg, malgrat que les obres del viaducte estiguin aturades. L'endarreriment dels treballs de construcció del viaducte no pot condicionar, segons ha alertat Fernando Carrera, el dia a dia dels veïns, un espai tancat on considera que no es pot fer vida i que acumula, diu, anys sense comptar amb una bona il·luminació que el doti de seguretat. Molts dels locals dels baixos dels edificis, assenyala, continuen sense activitat. Escoltem el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera.
5: Pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona, perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
3: Pel que fa a les reformes integrals dels mercats municipals, Carrera acusa d'inacció a l'executiu i titlla de desgavell l'endarreriment de les obres de millora del Torner, Manyón i Llafià. 3 anys després de pactar amb el govern d'Albiol un pla integral de mercats, afegeix, no s'ha fet res. I encara en plena política, Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater aquest dimecres des del parc de Cal Arnús, on també ha presentat una nova imatge gràfica. El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. La direcció del parc demana als ajuntaments que sol·licitin la declaració d'emergència de la zona per tal de poder rebre ajuts d'una banda i de l'altra, fer efectiu i avançar el contracte de manteniment per poder accelerar la restauració dels camins afectats. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
6: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel Servei d'Arranjament de Camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquesta afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per esvorancs i esllavissades. Els camins impracticables dificulten fins i tot l'accés d'ambulàncies i també serveis d'emergència. En parlem amb la directora del parc, la Cinta Pérez. Bon dia, Cinta.
4: Hola, bon dia.
3: Quina és la situació a hores d'ara als camins de la Serralada de Marina després d'aquest episodi de pluges intenses que hem viscut?
4: Doncs ara diguem-ne que estem en una situació la qual aquelles coses que s'han pogut solucionar que requerien de més urgència, sobretot per intentar evitar que hi haguessin veïns que no poguessin sortir de casa seva, per exemple, com ens hem trobat en algun cas, doncs aquestes qüestions les hem pogut solucionar. Això sí, queda molta feina per fer, però és veritat que són camins forestals en la majoria, és a dir, camins que ara per ara no són urgents, tot i que els farem la restauració d'aquests camins tan aviat com puguem, però no són urgents en el sentit de que no es fan servir per veïns que visquin o que ho necessitin amb urgència. Són camins que, evidentment, hem de tenir en bones condicions, perquè sabeu que la xarxa de camins del parc és molt ample, amb una funció també de prevenció d'incendis i d'actuació dels mitjans d'extinció d'incendis. Però això, per sort, ara no serà l'època.
3: Parlem d'aquestes principals afectacions, no? Parlem d'arbres caiguts, esvorancs, esfondraments, esllavissades, oi?
4: Sí, exacte. És veritat que si parlo del parc sencer, us he de dir que hi ha municipis més i menys afectats. Com tothom sap, van ser pluges que van caure molta quantitat d'aigua en molt poc temps, però també molt local, segons els punts. Llavors, per diferents raons, tant per aquesta pluja tan desequilibrada com pel fet de vegades pel pendent, pel tipus de sauló, per l'orografia del terreny, doncs Badalona hem de dir que no és del que té els camins en pitjor estat. Altres municipis del parc s'han vist molt més afectats. També és veritat que no és la zona en la que veïns que estiguin afectats. Llavors, sí, hi han hagut arbres caiguts, això és el que ens resulta més fàcil de treure i d'obrir el camí, perquè torni a ser practicable. D'altres hem hagut de fer feines que també són relativament fàcils, posant-nos a netejar embornals perquè l'aigua corri i llavors no quedin basals, com ens va passar en el camí de Sant Jeroni. D'altres són xaragalls ja més importants, que aquestes necessiten una reparació en maquinària, que trigarem una mica més, o esfondraments ja, que en aquest cas ja sí que es necessita d'un projecte i de feines que trigarem encara més. En general, els camins, en aquells que tenen un perill, el que sí que... i us agraïm molt tenir aquesta oportunitat de dir-lo aquí per tots els veïns de Badalona, hi ha camins que els hem senyalitzat no perquè no vulguem que la gent vingui ni per raons així en aquest sentit, sinó per un tema de seguretat. Hi ha camins que tenen uns esborrancs o uns esfondraments que són realment perillosos. Si algú, sense adonar-se'n, es fica a caminar o en bicicleta, pot tenir un ensurt bastant greu. Llavors, els hem senyalitzat perquè la gent intenti, fins que no estiguin totalment rehabilitats, no passar per aquests camins.
3: El camí que ve de Santa Coloma i el camí de Badalona podríem dir que estan gairebé incomunicats amb cotxe en aquests moments?
4: Et refereixes al camí de Sant Jeroni de la Murtra?
3: Sí.
4: Sí, el camí de Sant Jeroni fa temps que està tancat al trànsit, excepte pels veïns, no? Però, en tot cas, diguem-ne que per l'entrada per Santa Coloma ara mateix no és practicable amb turismes, tot i que és una de les zones en les que vam estar netejant embornals i traient l'aigua que estava acumulada, però per la banda de Badalona sí que es pot accedir.
3: I us preocupa el fet de facilitar l'accés, no, als serveis d'emergència en cas que es pugui produir algun incendi?
4: Clar. No, i bueno, incendis ara realment seria ja...
3: Seria
4: tremendo si a sobre tenim un incendi en aquestes condicions, no? Realment no crec, no està dins de les... Podria passar, tot pot passar, fins

0: I tot de vegades els incendis es produeixen per una tempesta, per un raig, no? Però la humitat tan gran i com s'ha carregat d'aigua, la muntanya rebossa aigua per tot arreu. Realment aquest també és un dels problemes en alguns llocs que hem tingut, perquè surt aigua per tot arreu, no? Però en principi l'entrada de serveis d'emergències està garantida allà on hi ha persones que han d'arribar, està garantida.
1: Per tant, les ambulàncies podrien arribar fàcilment si alguna persona veí de l'entorn ho necessita, eh?
0: Sí, sí, als camins on hi ha veïns, sí, efectivament.
1: I Cinta, en quina línia esteu treballant amb els ajuntaments? Perquè esteu treballant amb Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac. Quines són les actuacions i una mica el calendari que teniu previst?
0: Sí, nosaltres, d'una banda, el que li hem demanat als ajuntaments és que demanin l'emergència. Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual demanen l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per en aquest cas camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst de fer.
1: Deia, Cinta, que havíeu senyalitzat per seguretat alguns dels camins, esvorancs, sí, davant el risc d'esvorancs i esfondraments, no? Que alguna persona ciclista, sí, o caminant o passejant pogués prendre mal. No sé si teniu quantificat a Badalona quin nombre de camins s'han senyalitzat.
0: A Badalona hem senyalitzat el camí de la B20 a la Creu de Montigalà, que es troba en molt males condicions, el camí de Can Miravitxes. L'accés a Can Miravitxes té una esllavissada que impedeix la seva entrada, tant pel camí que entra des de la carretera com un camí que hi ha per la part del darrere, que es fa servir més aviat per serveis, també està impracticable. I el camí del Tanatori a Marrà. Aquest camí també... Són noms que li diem nosaltres, que la gent més o menys que camina per la muntanya o que fa servir els coneix, però clar, són noms de camins que no vol dir que sigui per accedir al Tanatori ni res de res, eh? És el camí que va del Tanatori cap a Marram, que és una pista forestal. Aquests són els que tenim senyalitzats amb cinta, amb cartell, que avisa del perill i que per la seva seguretat, doncs, que no s'endinsin en aquests camins.
1: I, Cinta, davant aquestes pluges torrencials, no, que es preveu, segons els experts, que cada vegada siguin més habituals, ja sigui per l'escalfament de la temperatura del mar, el canvi climàtic, no sé si teniu previst reforçar els vostres protocols de cara al manteniment del parc de la Serralada de Marina?
0: Sí, és possible que... S'esmercen molts esforços en el tema dels camins. La xarxa de camins que des del parc s'ha de cobrir, que són aquells que són la xarxa viària bàsica inclosa dins el pla especial de protecció del parc, són prop de 50 quilòmetres, són molts quilòmetres de camins. Llavors, si aquesta situació es dona amb continuïtat, potser sí que seria el moment de plantejar-se si tots aquests camins han d'estar en condicions o de vegades hi ha camins que, si no tenen una necessitat per temes d'extinció d'incendis, per temes d'emergències, potser no han de mantenir-se en les mateixes condicions que la resta. Entenem que als usuaris els agrada, evident, mantindrem el sigui possible per usuaris de les bicicletes que vagin per camins de més de 4 metres, com la gent que vagi caminant pugui continuar gaudint dels itineraris que tenim senyalitzats i dels camins que travessen la serralada, no? Però, evidentment, potser si aquests episodis es repeteixen molt, ens haurem de plantejar perquè serà inviable que es puguin fer l'arranjament d'aquests camins més de 2 vegades l'any, per dir alguna cosa, que és el que intentem en la totalitat de la xarxa fer entre 2 cops a l'any.
1: Per tant, m'havia comentat que és la previsió que de cara al novembre aquests camins es preveu que ja estiguin operatius.
0: Sí, exacte. Els que hem de fer un arranjament, que en ocasions serà amb aportació de material, de vegades serà només amb maquinària pesada, però tot un arranjament important, al mes de novembre estaran fets.
1: Cinta, ja que parlem amb vostè avui, li volia preguntar també sobre com ha canviat el parc, no, de la Serralada de Marina en els darrers anys. Ara disposen d'un nou mapa d'hàbitats del parc, oi? Què hi heu analitzat exactament?
0: Sí, és un mapa que el que hem fet és actualitzar-lo, perquè de fet ja fa més de 15 anys també l'havíem fet i creiem que era important analitzar i tornar a veure i actualitzar. Clar, és aquest mapa d'habitats és un mapa una mica tècnic, no és tant d'un accés a tothom, perquè el que ens diu és quins hàbitats s'estan afavorint per les raons que siguin i quins estan disminuint. Nosaltres som garantes de la conservació d'aquest parc i per tant hem de donar explicacions a l'administració o bé europea o bé autonòmica, estatal fins i tot, en el cas d'alguns hàbitats, i per tant hem de saber en quina situació ho tenim, no? De vegades no és... de vegades és o bé perquè han crescut les zones verdes encara que a la gent no li sembli, doncs de vegades tenir massa plantacions d'arbres, per exemple, no és el que ens incrementa la biodiversitat. Això ho hem explicat moltes vegades i fins i tot les administracions locals ho han entès, que de vegades aquestes plantades que fem, aquestes festes de plantar arbres, que pedagògicament tenen molt d'interès perquè pels nens són molt atractives també, però de vegades s'ha d'entendre que la biodiversitat no està en tenir, deixa'm dir una expressió una mica exagerada fins i tot, deserts verds. Deserts verds vull dir en el sentit que de vegades masses contínues d'arbrat ens poden provocar més problemes que no més biodiversitat. Per exemple, en el cas d'incendis, el fet de tenir un paisatge en mosaic en el que hi hagin conreus de vinya, conreus d'hort, amb matolls, herbassars, arbrat, per suposat, això dona molta més biodiversitat i amb molts més animals que viuen en diferents hàbitats, moltes més plantes que acompanyen aquest tipus d'hàbitats i també, i molt important en la nostra zona en la que estem, també faciliten l'extinció dels incendis.
1: Molt bé, doncs, Cinta Pérez, gràcies per la seva participació avui al Badalona Matí, directora del Parc de la Serralada de Marina. Ens quedem amb aquesta dada, de cara al novembre es preveu que aquests camins tornin a estar operatius i ara mateix els que estan senyalitzats a Badalona són el que va de la B20 a la Creu de Montigalà, també Camp Miravitges i el Camí del Tanatori al Masram. Doncs anirem amb precaució per anar amb aquests camins i quan estiguin plenament operatius per tornar a caminar i gaudir-los amb seguretat. Moltes gràcies, Cinta.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Avui tornem a posar tots els temes de l'actualitat local damunt de la taula, en aquest cas parlant amb el president del grup municipal del PSC, en Fernando Carrera. Bon dia, Fernando.
3: Què tal, com estàs?
1: Molt bé. Parlem de l'actualitat política, no? Perquè està centrada inevitablement en les eleccions anticipades del 29 de novembre. Avui hem parlat a la tertúlia d'aquests resultats del 6, que recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa en prop de 12 punts d'avantatge sobre el PP. Vox creixeria mig punt, el Front Ampli 4 dècimes i Podem en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots i Junts obtindria l'1,1%. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% d'aquests vots. Com veu aquestes previsions, aquestes eleccions, creu que arriben en un moment de fragmentació de les esquerres?
3: Bueno, anem a veure, les enquestes al final que assenyalen principalment són les tendències, no? Més enllà d'una foto fixa, l'important és quina és la tendència. És cert, i és, jo crec que és normal i és raonable, que en el moment en què s'ha convocat hi hagi un creixement de la intenció de vot de l'esquerra per un tema de mobilització. Jo crec que és bo, que és positiu, i crec que, a més, ho recull de forma encertada. En qualsevol cas, parlava l'altre dia amb l'Ivan Redondo, que em deia que s'ha venut durant molt de temps una situació de preponderància absoluta per part de la dreta i l'ultradreta, però la realitat sembla que la fragmentació en temes de vot està més empatada del que sembla. En qualsevol cas, insisteixo, la campanya està oberta, deies l'actualitat política aquests dies està realment molt potent i veurem aquesta campanya com es desenvolupa.
1: Quin paper haurien de jugar coalicions com el Front Comú o Esquerra Republicana? Creu que aniria bé tenir-los al costat?
3: Bueno, jo crec que és fonamental que tot el vot progressista, sigui de l'espectre que sigui, es mobilitzi, i a mi em preocupa moltíssim la fragmentació de vot en aquelles províncies en les quals t'acabes jugant un diputat que pot acabar caient per la dreta i l'altra dreta si el vot està massa fragmentat. Per tant, a mi em dol realment quin és el comportament que estan tenint els lideratges d'aquesta, bueno, li diuen Frente Amplio, no? Que és més aviat un front estret últimament. A mi em fa cosa com estan actuant, perquè la sensació que tenim molta gent, i que jo comento de forma constant amb companys del món progressista, és que estan més pendents de qui ocupa el primer lloc que no de construir majories que siguin útils per frenar la dreta i l'altra dreta a Espanya, no? Que jo crec que és l'objectiu principal. Per tant, la bona notícia seria que realment trobessin aquests punts d'acord i fossin capaços de fer una candidatura conjunta per tal de no perdre ni un sol vot, perquè les properes eleccions podrien anar precisament d'aquest sistema de reparto que podria perjudicar molt a l'esquerra.
4: Vostè ha deixat clar que, tot i que li han ofert, no deixarà Badalona pel Congrés dels Diputats.
3: Ah, jo no marxo enlloc. S'ha especulat molt, però jo crec que hi ha com una espècie d'obsessió constant, no? Jo porto sentint el Fernando marxa des de que vaig entrar de regidor, pràcticament. Jo ja no sé ni com dir-ho ni com fer-ho. I, per tant, si aquesta finestra d'oportunitat serveix per recordar-li a la gent que jo vaig assumir un compromís amb la militància del PSC i amb la ciutat de Badalona, i que jo, quan assumeixo un compromís, el compleixo, doncs benvinguda sigui l'oportunitat, no? Però, insisteixo, jo no em moc d'aquí.
4: Creu que els resultats de les generals se pot marcar la tendència a les municipals?
3: Bueno, no sé si el resultat, però sí el debat que es derivi d'aquestes eleccions. És a dir, recordem que l'actual alcalde, en la campanya anterior, es va presentar doncs dient pràcticament que això no anava d'ideologia, no, bueno, pràcticament no, ho va dir tal qual, que això no anava d'ideologia, desdibuixant la seva marca de forma constant, però la realitat és que el debat en el qual estem ja ara mateix evidencia de forma molt clara el model de país i el model d'estat que defensen uns i d'altres, no? I per tant, com més activa sigui la seva participació en campanya, que sembla que podria ser, podria tenir un paper molt actiu, doncs com més actiu sigui aquest paper, més clar tindrà la gent quin model representem cadascun de nosaltres, no? I per tant, jo crec que destapar aquest punt fals i pervers de dir que en la política municipal no hi ha ideologia, doncs destapar-ho és algo que beneficia aquells que no ens tapem de què és el que defensem.
4: Fernando, parlem d'habitatge. L'11 de novembre hi ha aquesta vaga general per exigir salaris dignes, un habitatge assequible. El detonant d'aquesta situació, per tots conegut, va ser el cas de la Mari Carmen. Com es pot revertir tota aquesta situació de l'habitatge? El decret, no, que suspèn els desnonaments té data de caducitat fins al 2030. Creu que hauria de ser permanent aquest decret?
3: Bueno, jo crec que, desgraciadament, si les eleccions no van com alguns ens agradaria que anés, més que permanent és que no durarà ni un telediari, no? Però la pregunta que feies, que em sembla molt rellevant, perquè es parla molt d'habitatge, però no es parla amb claredat del tema d'habitatge. Hi ha una urgència a curt plaç, que és una realitat innegable, que tenim un problema gravíssim d'habitatge. I, per tant, front a aquest problema, calen mesures. Per mi, hi ha gent que diu, són mesures radicals. Doncs poc radicals són si no aconseguim aturar les conseqüències nefastes de la situació que vivim d'habitatge. Per tant, en el curt pla necessitem correccions que passen indubtablement per la intervenció del mercat. Necessitem aquestes correccions i, a la vegada, treballar per aconseguir que hi hagi aquest parc d'habitatge públic del que tant es parla, però pel que poca gent treballa, i s'ha de tenir de veritat. Però, per tant, necessitem mesures que ens ajudin a parar el cop ara mateix, amb l'urgència que tenim, i després mesures que ens portin a incrementar aquest parc. I, per exemple, veure com gent com en Salvador Illa és capaç de plantejar sobre la taula idees que jo crec que són molt positives, de dir, escolta, doncs, la gent que no pot comprar, si ajudem des de la Generalitat a comprar i aquest pis després passa a ser parc d'habitatge públic, el que estem aconseguint és resoldre el problema habitacional d'una família i incrementar el parc públic a mig plaç. Bé, jo crec que són aquestes les mesures que hem d'anar trobant i que des de les administracions s'han de fer. I front a aquest model, que és el de buscar aconseguir habitatge públic, tenim el model del Partit Popular, d'Ayuso i de l'Albiol, que el que diu és, no, bueno, s'ha de construir més, però no posem cap topall als preus, però no fem absolutament res, no? És a dir, zero intervenció directa i deixar-ho tot a aquest mantra i aquest lema de la construcció que acaba quedant molt lluny i que acaba no resolent res.
4: Precisament, per això li volia preguntar, a Badalona, l'alcalde assegura que està solucionant els problemes d'habitatge amb la construcció d'aquestes promocions, no?, com la presentada la setmana passada al barri de la Pau. Què en pensa?
3: Bueno, jo el que crec és, aquí hi ha diverses coses. La primera, quan parlem d'habitatge assequible, és que ja és, o sigui, que haguem de posar l'etiqueta d'assequible al concepte d'habitatge vol dir lo cardats que estem en aquesta matèria. Després, aquí s'ha tret pit per sortejar 8 pisos com si fos el sorteig de la Bonoloto. Vull dir, i traiem pit per 8 pisos. O sigui, jo me'n faig creus quan, per exemple, a Montgat hem tingut 196 pisos, no? Per tant, aquí, què és el que es veu de tot això? Doncs les prioritats de cadascun, no? I quan la prioritat és marketingiana, el que fas és escudar-te en aquestes coses. I després hauríem de parlar d'aquest punt d'assequible. No pot ser que tinguem habitatges de protecció oficial a més de 300.000 euros, perquè llavors, quina protecció és exactament? Sí, jo crec que aquí tenim una mancança important, tenim... No pot ser que aquest Ajuntament no es presenti a les oportunitats que li donen la resta d'administracions, no pot ser que no s'aportin solars perquè la Generalitat construeixi, no pot ser que tot sigui màrqueting i no s'abordi de forma real i coordinada amb la resta d'administracions. Però clar, aquí hi ha un problema, que és la manca de voluntat i la sensació permanent de que aquí tot és màrqueting, tot és publicitat, i tot acaba sent per demà, però no arriba... Bueno, anava a dir, no arriba fins passat demà, no arriba mai.
4: Recentment, Fernando, s'ha produït també l'esfondrament d'un sostre a la planta baixa d'una casa, aquí al carrer Bruc, un fet que ha tornat a posar sobre la taula l'estat del parc d'habitatge a la ciutat, envellit, no?, que moltes vegades es parla, amb antecedents coneguts com el del carrer Granada, l'illa de Canigó. Què caldria fer en aquests casos? Caldria una revisió integral des de l'àmbit municipal, destinar ajuts als propietaris...
3: En matèria d'habitatge tenim dos problemes. L'accés a l'habitatge, que és un, que acabem de parlar-ne, i l'altre és l'estat del parc d'habitatge. I aquí la rehabilitació juga un paper cabdal, però el problema és que quan la dicotomia constant és la de, bueno, és que clar, si això és privat, el públic no pot entrar. Bueno, escolta'm una cosa, tenim un problema evident a tota la ciutat per un parc d'habitatge molt envellit, en unes condicions molt preocupants, és a dir, tu has citat diversos casos, però teníem ara fa poc un altre a Bufalà, un altre ensurt, anem tenint ensurts a tota la ciutat, i per tant aquí cal un pla seriós de rehabilitació per ajudar a les famílies a ser capaços de rehabilitar els seus habitatges. I insisteixo, quan parlem de rehabilitar hi ha gent que pensa que és un tema estètic, tot el contrari. I aquí cal tenir un pla, el primer, i després tenir la complicitat d'altres administracions. És a dir, jo el primer que faré, si sóc alcalde, o de les primeres coses, és anar a buscar a Europa ajuda per tal de dir, escolti'm, tenim un parc molt envellit, tenim aquest pla i necessitem finançar-ho. I aquí s'ha d'anar a buscar totes les administracions. El problema és tenir un ajuntament incapaç de teixir complicitats i incapaç d'aprofitar allò que et donen. Perquè hem tingut exemples en tractes cada dia, exemples constants d'altres administracions que posen recursos a disposició i aquest ajuntament no ho aprofita. I això és lamentable.
4: Parlem de les obres del canal del Gorg, perquè aquesta setmana hem sabut que les obres, no, es podrien reprendre abans d'acabar l'any, uns treballs que també s'havien de reiniciar el setembre, porten ja molts mesos aturades. L'Ajuntament ha atribuït aquest endarreriment a recàlculs tècnics. Sabem per què s'han aturat aquestes obres?
3: Mira, més enllà de la part tècnica, perquè sempre es diu hi ha un tema tècnic. Bueno, el que hagués estat molt bé és que expliquessin a la gent quin és aquest tema tècnic. Perquè al final, escolta, fer servir una paraula buida per no explicar res és tractar la gent com si no tingués la capacitat per entendre quines són les problemàtiques a les quals t'enfrontes. Jo crec que la transparència és millor exercici. A mi el que em preocupa d'això són dues coses. La primera, els temps, perquè ja estic acostumat, desgraciadament, a no creure'm absolutament res quan es parla de temps en aquesta ciutat, perquè sempre és mentida. Però més enllà d'això, intentant confiar en el gerent, que és una persona no només molt assenyada, sinó molt treballadora, que s'ha trobat amb aquest problema i que l'ha de resoldre, a mi sí m'agradaria que ens prenguéssim seriosament tot el que és l'entorn. És a dir, les queixes que se sentien dels veïns l'altre dia no anaven només en troncades amb el tema de l'obertura del canal, que per mi és escandalós que tinguem... Bueno, que anem retrasant plaços una vegada i una altra, sinó que estem parlant de problemes relacionats amb manca de llum, manca de seguretat, no ho dic jo, ho diuen els veïns i veïnes de la zona. I això ens ho trobem a tota la ciutat. Per tant, els problemes de tot Badalona s'acaben trobant allà també. I aquí hi ha una solució que s'ha de posar sobre la taula i que és urgent. El canal s'ha d'obrir, però no només en el pas al mar, s'ha d'obrir a la gent. Perquè ara mateix el que tenim és un espai tancat on no s'hi pot fer vida, una sèrie de pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona, perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
4: Molt a prop del canal es troba el pont del petroli, que aquests dies ja s'ha col·locat aquesta plataforma circular, un format donut, no?, que s'ha materialitzat des de que es va fer aquella consulta a la ciutadania, impulsada també pel govern socialista. L'ha pogut anar a veure, què li sembla? Molta gent diu que més que un donut és un donete. No sé què li sembla a vostè.
3: Bueno, no he pogut arribar fins a dins, ja ho he vist com tothom des de la platja. En qualsevol cas, jo crec que és una bona notícia recuperar l'estructura. Bé, hem de ser conscients realment que la ubicació és complexa, però tornem una altra vegada a lo de donar vida. Jo parlant amb els veïns i veïnes de la ciutat m'he adonat de diverses coses. Una és la resignació amb la qual la gent viu a Badalona, que a mi és una cosa que m'entristeix moltíssim, perquè veure la gent resignada pràcticament, no?, d'una situació de bueno, tot és inacció, ja veurem, les coses aquí tarden 25 anys, i la falta de vida. És a dir, igual que et deia que la zona del canal s'ha d'obrir, se li ha de donar vida, la zona del front, hem de repensar, no pot ser que tinguem restauració que tanca, no pot ser que tinguem molta vida a l'estiu però molt poc a l'hivern, i per tant tota aquesta dinamització jo crec que s'ha de prendre més seriosament a aquestes zones de la ciutat. Però insisteixo, bona notícia que l'àrea metropolitana hagi sigut capaç de tirar endavant aquest projecte i de que l'obertura del pont del petroli sigui una realitat. Serà una cortina de fum per tots els problemes de Badalona les properes setmanes? Segurament, perquè ja sabem que l'alcalde, en fi, les festes li encanten, però més enllà d'això ens agradaria que hi hagués alguna cosa més.
4: I a banda de recuperar aquesta estructura del pantalà, vostè seria partidari de potenciar-ho d'alguna manera, donar-li més vida al pont, no sé, ja sigui donant a conèixer la seva història?
3: Tens un front excepcional que pot competir amb qualsevol front marítim de Catalunya, i jo crec que tenim per ubicació, per entorn, una zona espectacular a la qual no se li treu profit. I això és un fet. I aquí l'Ajuntament, com a element dinamitzador dels barris, doncs, té molta feina a fer, però fixa't. Per exemple, dintre del que és l'entorn, no?, el tema de la CAFI, que podria ser un agent dinamitzador també de la zona. Anuncis, anuncis, anuncis, i cap tipus d'acció. A més, jo no, sóc dels que creu que no creu que aquest sigui el millor anunci. És a dir, que el plantejament que tenen per la CAFI, si entenem el barri en el seu conjunt, probablement per mi no seria l'opció prioritària. Però en qualsevol cas, jo trobo a faltar aquesta dinamització per part de l'Ajuntament. Però clar, estem parlant d'un Ajuntament que és incapaç de fer els manteniments més bàsics de la ciutat. Per tant, bueno, jo ja entenc que és massa ambiciós demanar que siguin capaços de coordinar coses perquè els espais de la ciutat tinguin vida.
4: Parlàvem de les obres del viaducte que estan aturades, no?, que es preveu que reprenguin, però també, si parlem del mercat Turner, Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat, acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien, les obres estan aturades des del juliol i estan provocant una caiguda de les vendes als paradistes i també un empitjorament de l'estat de l'edifici. Hi està d'acord?
3: Mira, jo... en aquest temps he parlat molt de mercats, molt. I la meva sensació és que els mercats estan a la UCI i els metges estan a Madrid. Ho dic perquè en el seu moment, aquí mateix, vaig demanar que s'apartés a la regidora Rosa Bertran per la incapacitat més que manifesta de revertir la situació dels mercats. Ens van fer cas. Es va posar la Cristina Güera, que la tenim de diputada al Congrés dels Diputats, i estic segur que allà fa molt bona tasca, però en matèria de mercats la realitat és que anem de desgavell en desgavell. A nosaltres se'ns va prometre i vam pactar un pla de mercats que no ha arribat, que no ha aparegut, i com segueixin aquest ritme, i ho dic molt emprenyat, com arribin a aquest ritme, acabarem amb dos mercats a la ciutat, si tenim sort. Llavors, la inacció permanent, jo a mi, de debò, que iniciïs una obra i et trobis un problema que no has sigut capaç de planificar, podria arribar-ho a entendre. Però el problema és que no hi ha una voluntat clara de treballar pels mercats municipals. I, per tant, escolta, que deixin de donar voltes. Si el que volen és deixar-los caure, que ho expliquin, que ho diguin, però que no pactin amb nosaltres un pla de mercats i després, 3 anys després, ens adonem que no han fet absolutament res.
4: Parlem, si li sembla, dels efectes dels aiguats, del temporal. Abans ja en aquest programa ho hem tractat, l'estat dels camins de la Serralada de Marina, però també volia fer referència a que l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha demanat a Adif que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu després d'aquesta crescuda del cabal, no?, del temporal d'aquell diumenge, en què es va superar els 900 metres cúbics per segon. El text l'instaria a avaluar aquesta infraestructura per millorar la resiliència, no?, davant de futurs temporals. Creu que és una mesura que cal abordar urgentment, la d'aquest pont?
3: Bueno, la d'aquest pont i, en general, tot el que té a veure amb el nostre litoral o totes les zones on hi ha aigua, no? Vull dir, amb el tema del canvi climàtic, ens hem trobat negacionistes del canvi climàtic de forma constant, ja no només aquí, sinó a tot Espanya, durant massa temps. Per tant, ho assumim que hi ha un canvi importantíssim i que hem de reforçar les estructures que guarden relació directa o que estan tocant a zones on hi ha aigua o zones inundables, o tindrem un problema seriós en els propers anys, perquè això ha vingut per quedar-se. Per tant, no només aquesta revisió, sinó també una planificació tenint en compte quin és l'estat en el qual ens trobem ara mateix aquests fenòmens meteorològics que ens deixen moltes vegades contra les cordes. I, per tant, tot el que no sigui feina ja serà un problema per demà. Per tant, no només és urgent, és urgentíssim.
4: De fet, els aiguats també, a la que plou, sempre resulta afectada la xarxa de rodalies, que registren incidències. La convocatòria d'eleccions generals, el 29N, creu que pot arribar a afectar el traspàs de rodalies?
3: Bueno, mira, jo crec que tot el que s'ha aconseguit en els darrers anys es pot veure afectat perquè tenim una oposició a dia d'avui que pretén governar amb un únic objectiu, que és demanar sacrificis a la gent. Hem sentit el líder del Partit Popular dir que aquí s'hauran de fer molts sacrificis i van amb uns socis de govern que tenen com a vocació, i no se n'amaguen, desfer tot allò que s'hagi fet donant passes cap a més autogovern o cap a més consideració cap a les comunitats autònomes, especialment cap a Catalunya. A mi em preocupa moltíssim la onada reaccionària que podem trobar contra Catalunya per part d'una gent que ha entès fa molt de temps que en la anticatalanitat troben una capacitat important d'arribar a vots a certes parts d'Espanya, no? Per tant, em preocupa no només el traspàs de Rodalies, sinó que em preocupa absolutament tot. Perquè fins i tot a vegades quan diem, bueno, per exemple, Televisió Espanyola, no?, que diuen, el Consell està garantit fins 2029. Bueno, està garantit. Veurem què fan aquesta gent quan arribi, perquè pel que estem veient no tenen cap límit, eh? Des del tema de les pensions, que són capaços de dir que, escolta, bueno, que potser les hem d'entomar d'una altra manera, fins a qualsevol traspàs que s'hagi fet a les comunitats autònomes, especialment, insisteixo, a Catalunya, perquè sembla ser que ens odien més del que podíem arribar a imaginar.
4: Un apunt de seguretat, perquè malgrat les xifres assenyalen una millora, no?, de la seguretat a Badalona, els Mossos investiguen un nou tiroteig a la ciutat, aquest cop al barri de Sant Antoni de Llefià, també recentment també un altre incident a la mina. El tema de les armes de foc, un comentat també a la tertúlia, és un problema que cal prendre-s'ho seriosament.
3: Sobre el tema de les estadístiques, abans de començar, jo crec que era de Mark Twain que deia, hi ha mentides infames i estadístiques. I amb les estadístiques pots demostrar pràcticament el que vulguis. En puritat, si parlem de les dades en matèria de seguretat, si comparem amb l'any 2023, és a dir, des de l'inici d'aquest mandat, més enllà de que pugui haver-hi una millora conjuntural en aquests darrers mesos, cosa de la que me n'alegro, evidentment, i que vol dir que la feina de la consellera Parlon està donant fruits, és cert que a Badalona hi ha un empitjorament importantíssim en matèria de dades de seguretat, a diferència del que trobem, per exemple, a altres ciutats de l'àrea metropolitana o a ciutats veïnes. Per tant, la gran bandera de l'alcalde, que era la seguretat, és el gran fracàs, i, evidentment, en el tema que apuntaves ara mateix, de la tinença d'armes de foc, la conselleria està fent una feina important en aquesta direcció, i jo crec que s'ha de seguir fent, perquè ens ho trobem. És cert que ens ho trobem, i és cert que és impossible pràcticament aconseguir evitar-ho al 100%, però és un tema que ens ha de preocupar i que ens preocupa. Però insisteixo, jo crec que l'abordatge en matèria de seguretat ha de ser totalment diferent, perquè el que hem vist fins ara, de molt de màrqueting, molt posar el focus, no ha sigut útil en absolut, i per tant hem de ser capaços de fer-li una volta.
4: I, Fernando, ja tenim una nova edició del Filmet, se compta enrere perquè comenci, demà serà la inaugural. Com ho valora aquesta nova edició d'una finestra cultural oberta, no?, de la ciutat?
3: Aquestes d'aquelles coses que jo crec que sempre fan goig, i que en concret, tenint el Marc Orts fent la feina que fa, jo crec que només podem felicitar-nos perquè això segueixi sent una realitat, per anar acumulant edicions i sobretot per ser una finestra al món, perquè parlar en positiu de Badalona jo crec que és important, i amb això ens doneu una excusa meravellosa per fer-ho, així que agraïts a tota la casa per la feina i realment per la marca que s'ha aconseguit ja consolidar al llarg de tots aquests anys.
4: Doncs Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC, gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies.
4: Al Badalona Matí.
3: Molt amable, gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Moment de començar parlant de fisioteràpia, i ho fem amb el Ferran Casoliver, de Ferran Casoliver Fisioteràpia. Què tal? Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, Àlex.
4: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
4: Perquè avui, clar, jo et vull dir, a veure, Ferran, m'ha sortit una hèrnia, i ara què? Què hem de fer?
5: Bueno, a veure, primer explicarem una miqueta què és l'hèrnia.
4: Exacte.
5: Vale? Ens hem de posar en context. Tu imagina't les dues vèrtebres, vale? Com si fossin un bocata, dos pans. Llavors, entremig, nosaltres sempre ho expliquem així de manera més senzilla, que és, ens hem d'imaginar un ou ferrat. Vale?
1: Vale.
5: El rovell és el que és el nucli pulpós i el que és la clara és l'anella, és la muralla, és el que ens conté. Vale? Doncs ara tu has d'imaginar-te que has d'agafar el pa i el suques, el rovell. Llavors, el rovell el que fa és sortir de la clara. Quan tenim aquesta sortida és el que anomenem l'hèrnia. Vale?
1: I això fa mal.
5: Aquí entrarem més en detall, perquè potser és complex una miqueta. Llavors, clar, molta gent parla i diu, jo també tinc una hèrnia, no? I tothom, no?, es va parlant pel carrer, i ai, doncs la meva amiga també té una hèrnia, i clar, no és el mateix que jo. Hi ha 5 tipus diferents, inclús. O sigui, les hèrnies poden haver centrals, posterolaterals, fonaminals, extrafonaminals i migratòries, vale? El problema que han de veure la hèrnia és exactament aquell rovell que surt, quines estructures compromet o què ens pot portar.
1: Clar, la més coneguda potser és la discal, no? Que potser a tothom li ve al cap una hèrnia discal.
5: Sí, exacte. Bueno, tenim les hèrnies, el típic, no? Hèrnia inguinal, sí. Coses així, però bueno, la que ve més al cap, la més comuna, la que trobem més habitualment en la societat, podria ser la hèrnia discal a nivell de les vèrtebres, de la columna.
1: I ara, això que et preguntava, es pot tenir una hèrnia sense dolor? Sempre fan mal o no?
5: Hi ha de tot una miqueta.
1: De tot, no?
5: Hi ha de tot una miqueta, però principalment molta gent té protusions, té hèrnies, però molts cops no són doloroses i molts cops es fa una ressonància per alguna situació i es troben però no donant ningun tipus de símptoma. De fet, el que passa és que quan surt el rovell, el cos no l'interpreta com a seu. Llavors, com no l'interpreta com a seu, el que fa és activar el sistema immune. Llavors, com activa el sistema immune, van els macròfags i es mengen aquella resta. Llavors, per això molts cops, quan es fan ressonàncies de control, ostres, ja no tinc hèrnia, o s'ha reabsorbit, doncs, per aquest fenomen, vale? Llavors, en els casos de les extruïdes i les sequestrades, tenen més facilitat de ser reabsorbides que no pas unes altres, però a vegades no tenen per què ser les responsables del dolor en el pacient.
1: Per tant, quan sabem si és la causa dels símptomes una hèrnia?
5: Vale. A veure, principalment, com hem parlat l'altre cop de la ciàtica,
1: sí.
5: Primer és l'anamnesi, és a dir, quan et ve el pacient i t'explica, tu ja, a partir com a professional, ja et van sonant cosetes, no? Va entrant al riu, no? Va entrant l'aigua en el riu i dius, vale, sembla que per aquí. Llavors, després és quan fem les valoracions, els tests ortopèdics. Aquí és quan veiem també les alteracions de la sensibilitat, pèrdues de força. Llavors, aquí entra molt el coneixement del fisioterapeuta, el professional en aquest cas. Per què? Perquè cada segment vertebral té un nervi, aquest nervi té un recorregut, té unes funcions, i a partir d'aquí és quan dius, vale, el pacient ens presenta això, els tests ens han dit això, i la imatge ens comenta això. Vale, té lògica o no té lògica? A partir d'aquí és quan traiem les conclusions. Vale, doncs sí, té lògica, la causa pot ser aquesta, o no, la causa no és aquesta.
1: I Ferran, hèrnia vol dir cirurgia, és sinònim això?
5: No té per què. Sí que és veritat que socialment, quan parlem d'una hèrnia, tothom es posa les mans al cap i diu, hòstia, que em tenen que operar. No. Sí que és veritat que és un procés que podem tenir en compte quan hi ha una hèrnia, vale? Però sobretot hi ha uns paràmetres que és quan diem, vale, doncs en aquest cas sí que hem de valorar la cirurgia, que és quan tractament conservador no ha funcionat, quan portem més de 8 mesos el pacient amb dolor, el que hem comentat abans, alteració de sensibilitat, pèrdua de força, inclús hi ha molts pacients que amb l'extremitat inferior, quan són tema de lumbar, manifesta el que és la cau de quina, és a dir, que el peu cau. És com si estigués tot el rato un accelerador i no pogués pujar el peu. Llavors aquí sí que ho hem de tenir en compte, aquesta opció, però sí que la majoria, diré que la gran majoria, sense la cirurgia tenen una bona resolució, i més ara. La veritat és aquesta, amb els fisioterapeutes, com estem de capacitat, les noves tècniques, els coneixements, l'ús de l'ecografia, ostres, podem fer cosetes que abans potser ens quedaven molt grans, i ara no, i ara podem abarcar-ho bé.
1: I si hem tingut una hèrnia, no? Potser la gent té dubtes. Puc tornar a aixecar pes? Puc tornar a fer esport?
5: Sí, aquesta és la típica dubte.
1: És la típica pregunta,
5: és la típica,
1: no?
5: Dubte. Sí que es pot fer, sí que es pot fer. Òbviament, aquí és quan nosaltres hem de matitzar, i sempre per un professional darrere. És a dir, el cas ha de ser individualitzat, i hem vist que tenim molts tipus d'hèrnies, hem d'individualitzar, de dir, vale, quin tipus tens, és la causa del dolor, i a partir d'aquí quins símptomes tens. Vale, doncs hem d'individualitzar el teu pla, i llavors farem una gestió de càrregues, i t'ensenyarem quins exercicis són beneficiosos i quins són perjudicials. Vale? A partir d'aquí ho pots fer, sempre tenint aquestes petites característiques, però com a part del tractament, que ens funciona molt bé, és, vale, un cop potser tu estàs en camilla, baixem aquests símptomes, baixem el dolor, que el pacient torni a agafar confiança, però després hi ha una part activa molt important. Per què? Perquè allò necessita un reforç. A part de que quan tu fas activitat, hi ha una connexió neuromúscula-esquelètica, que es diu. És El múscul és, jo sempre ho explico una miqueta pels pacients, és com el motor del cotxe. Vale, s'accelerarà menys, et donarà més potència, menys potència. Dic, però, dic, el cervell som nosaltres al volant. És a dir, nosaltres en funció de com girem, o com apretem, o com frenem, el múscul reaccionarà. Llavors, aquesta part és superimportant en la recuperació.
4: Per tant, Ferran, a moda de resum, tres idees així, no?, perquè quedin clares als nostres oients sobre les hèrnies.
5: Doncs, a veure, primer, que les hèrnies hi ha molts tipus, que no tothom és la mateixa hèrnia. Llavors, a partir d'aquí, una hèrnia no té per què ser dolorosa i tampoc té que ser la causant d'aquells símptomes. Sempre s'ha de valorar i especificar, individualitzar cada cas. I que no es preocupin. És a dir, no implica cirurgia i no implica jo no puc fer esport, en absolut. Podem evitar la cirurgia i l'esport sí que és important i es pot tornar a fer.
4: I normalment les hèrnies es detecten mitjançant ressonància o...?
5: Principalment sí. Mm. És a dir, nosaltres, amb els tests, amb les valoracions, tenim una intuïció de que el que li passa al pacient pot venir causat per... Però el que realment el gol estàndard que ens identifica i ens precisa que sí, que hi ha una hèrnia, seria la ressonància. El tacte menys val, però la ressonància és molt més específica i molt més adient per a aquests pacients.
4: Doncs Ferran, hem sortit de molts dubtes avui, eh? Amb el tema de les hèrnies, si algú està afectat, de ben segur que ja està al dia i l'has resolt tots aquests dubtes. T'agraïm que hagis vingut.
5: De res, a tu.
4: I recordem que es trobeu al carrer del mestre Antoni Nicolau 21, eh? Ferran Casoliver, sí. Fisioteràpia, doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres un dia més aquí al Badalona Matí i ens retrobem d'aquí un mes.
5: Perfecte, moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé, Ferran.
5: Igualment.
4: Gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
6: El Badalona Matí.

0: Avui parlem amb una de les figures més singulars i imprescindibles de la música catalana. Músic, productor, lletrista amb veu pròpia i un humor que mai no falla. Cofundador del mític grup El Último de la Fila i amb una trajectòria en solitari plena de joies musicals com Tinc una bèstia dins meu o Homes i dones del cap dret, també aquesta cançó que ara estàvem escoltant, La Rambla. Aquest dissabte actuarà a la Sala Dos Rombos de Badalona i ens fa molta il·lusió parlar avui amb ell en directe al Badalona Matí. Quimi Portet, bon dia.
1: Molt bon dia i bona hora, bon dia.
0: Quimi, d'aquí no res, tornem a tenir a Badalona, a la Sala Dos Rombos, com dèiem. Com estàs vivint aquesta gira World Tour?
1: Bueno, la veritat que molt bé. Som afortunats de tenir aquesta gira a Badalona, a la sala aquesta que ens encanta tocar-hi. És el tercer any consecutiu que hi venim i amb moltíssimes ganes, doncs, de trobar-nos amb els amics d'aquí, de Badalona i voltants, i de tocar les nostres cançons. Ja després de la gira de l'Último ja portem uns quants concerts, hem reprès una mica la nostra gira en solitari i ho estem passant genial amb el Celada, el Lax i la Rovira, doncs ho passem.
0: Has passat, de fet, Quimi, per Barcelona, Reus, Vic, encara tens metge, per a més concerts?
1: Bueno, anem fent, la veritat que on ens truquen hi anem, m'encanta tocar-lo i el grup està molt ben conjuntat. Sí, ens dediquem a això, ho hem fet amb diferents magnituds, amb diferents situacions i ens encanta fer-ho. Si el de la metge, doncs ja ens avisaran, no? Jo ja sóc una mica carcamal, aquesta és la realitat, però de moment efectes del meu ofici no ho estic notant de cap manera.
0: Perquè a més, Quimi, d'aquí 5 dies és el teu aniversari, eh?
1: Sí, faig 69 anys, o sigui, poca broma ja, la cosa ja es complica, es va complicant. Però bueno, la veritat, afortunats, tenim bona salut i anem fent, sí.
0: El teu últim disc d'estudi, Si plou ho farem al pavelló, és del 2020, però estàs treballant sí. En un nou àlbum d'estudi de cara al 2027, no sé si ens pots avançar alguna cosa...
1: Bueno, la veritat és que ja estic treballant. En aquest moment m'agafeu a l'estudi, o sigui que quan heu trucat he hagut de parar la maquinària perquè estava treballant. Treballo molt, amb molta tranquil·litat, molt lentament. Jo penso que fins a finals de l'any que ve no tindré possibilitat de publicar-ho, però sí, estic treballant amb un nou material i superil·lusionat amb ell. O sigui que insisteixo en que sóc afortunat de poder treballar doncs, amb el Manolo, amb coses grosses, amb la meva carrera, amb diferents coses, i em fa molta il·lusió treballar en aquest disc, que serà el meu 12è en solitari. O sigui que ja són un pilot de disco, sí.
0: El 12è, déu-n'hi-do. I en quin moment creatiu Quimi, diries que et trobes actualment?
1: Bueno, em sembla que t'has d'anar adaptant a cada època. És inútil intentar fer veure que sóc un jove inexpert o un jove esvalutadíssim. No ho sóc un senyor tirant a gran, però sempre hi ha material per fer. Jo sóc un enamorat de la música, del meu ofici, i sempre hi ha maneres d'enfrontar-te al teu ofici. Em sembla que s'ha de fer sempre partint d'acceptar qui ets, de l'època en la que estàs, de no renunciar a cap de les èpoques que has viscut, però amb la il·lusió també de que estàs dedicant-te a una cosa que és supercreativa i que et satisfà plenament. Així és com ho agafo.

0: Quimi, parlem del concert que oferiràs a Badalona, perquè amb tanta història viscuda, tantes cançons que has compost al llarg dels anys, com decideixes quines són en el concert, com fas la tria?
1: Mira, triem les que ens ve més de gust tocar. La veritat, com que en tenim 130, doncs no hi ha problema per triar-ne. Durant un concert, òbviament, que dura una horeta i mitja, doncs pots tocar 19 o 20 cançons, i en general en cada gira triem les que ens ve més de gust tocar. Sempre n'hi ha alguna que feia molts anys que no tocàvem i la recuperem, i precisament comencem el concert amb una d'aquestes, i la veritat és que això representa molt poc problema. Òbviament hi són el que se suposa que són els hits, entre cometes, però també hi ha moltes cançons que no han estat especialment importants a nivell discogràfic i que en directe ens encanta tocar-les, i les toquem amb tota la naturalitat del món.
0: Tu has passat més temps als escenaris que fora, podríem dir, Quimi. Després de tants anys, no?, encara puges als escenaris amb la mateixa il·lusió. Aquesta il·lusió no es perd mai, oi?
1: Doncs sí, i la veritat que, i nerviós, o sigui, posem nerviosos igual, o sigui, sempre que tinguis respecte per l'ofici i per el que vas a oferir al públic, hi ha una pressió i unes ganes de fer-ho bé. I això es tradueix molts cops amb una tensió abans de pujar a l'escenari important. Un cop sona la primera nota i veus que tot va bé, doncs ja està, hi ha un relax absolut i unes ganes de comunicar, de compartir amb el públic aquestes cançons. I bueno, ho anem fent i insisteixo, dic, a cada resposta que som afortunats de poder-ho fer.
0: Per tant, quan ja deixis de posar-te nerviós, ja no te verteixi, no? I serà quan pengis les botes, entenc, eh? Quan no tinguis aquestes papallones que encara et fa l'estómac sortir a l'escenari.
1: Jo penso que sí, penso que qualsevol persona que respecti aquest ofici està nerviós abans de sortir a l'escenari perquè li suposa una pressió i perquè en el fons aquesta pressió i aquests nervis es tradueixen en un interès per al que estàs fent. Si realment t'importés poc o ho fessis purament d'una manera maquinal, doncs aquests nervis no existirien.

0: Quimi, la gira arriba després d'haver tornat als escenaris amb l'último de la fila. Com has viscut aquesta experiència i què ha significat tornar a compartir escenari amb Manolo García?
1: Bueno, aviam, junts ja hi hem estat altres vegades, però òbviament la gira ha estat espectacular, ha estat locals molt més grossos dels que havíem tocat mai, i la resposta del públic ha estat al·lucinant. Al tornar a recuperar el contacte amb aquests músics, amb aquestes cançons, pots imaginar que a nivell emocional és important, i òbviament a nivell professional és una fita. O sigui, tocant el local més petit que tocàvem era de 30.000 persones, vam arribar a tocar per 70.000, o sigui que 12 concerts, doncs bueno, no podem estar més satisfets d'aquesta gira.
0: I quan acabes una gira, Quimi, necessites desconnectar de la música o sempre tens una guitarra a prop? A veure, explica'm, com desconnectes de la feina? Es pot desconnectar o no? És fàcil?
1: Una mica sí, però pocs dies, pocs dies. De seguida tens ganes de tornar de juerga. També, és clar, som afortunats una altra vegada. Sí. Hi ha moments en què estàs a l'estudi, moments que estàs assajant, moments que estàs fent concerts, i són facetes totalment diferents. O sigui que, en el fons, quan ets a l'estudi reposes de fer gires, quan estàs fent una gira reposes de composar. O sigui, sempre hi ha novetats en aquest ofici.
0: I parlant de les teves cançons, totes tenen un univers propi, irònic, amb humor absurd i també tocs surrealistes, no? Com neixen aquestes idees?
1: Bueno, això és el que em surten a mi. M'encanta escriure, m'encanta fer música, m'encanta escriure, i en la meva forma d'expressar-me hi ha sempre aquesta compensar el romanticisme amb una forma d'humor o alguna forma d'absurditat, que em sembla que compensa una mica el que podria ser una mica quico o altera, no? Tendeixo una mica a ser romàntic, però sempre ho compenso amb humor i amb temes que desdramatitzin una mica aquest romanticisme.
0: Primer la música o la lletra?
1: Jo sempre faig primer la música, sempre, perquè sóc músic. El que passa que m'encanta fer lletres, m'encanta. Em costa més fer lletres que fer música, però sempre he fet música primer i lletra, tant amb l'último com quan treballo en solitari.
0: I després de tants anys, Quimi, encara busques, m'imagino, sorprendre't a tu mateix quan compons. Què et fa dir, mira, aquesta cançó val la pena?
1: Doncs mira, és molt diferent la música que la lletra. La música no em representa cap problema, perquè és un joc. Té un punt d'infantil, de lúdic, de jugar amb unes joguines, les guitarres elèctriques, els ecos, els ordinadors, les bateries. Hi ha una part de joc que no s'acaba mai. Amb les lletres les passem una mica més canutes. Quan ets jove existeixen uns temes clàssics, l'enamorament, el festeig, el desamor, que després de gran doncs es van evaporant una mica i ho has d'acceptar, això, no pots fingir-ho, això. Llavors has de menjar-te una mica més el tarro per fer lletres. Però te'l menges, i en el meu cas, el tenir aquest tema de l'humor, del, diguem-ne, surrealisme, doncs sempre hi ha material per fer textos.
0: I, Quimi, hi ha una cançó teva o amb l'último de la fila que sigui la teva preferida?
1: Home, n'hi ha moltes. M'agraden moltes cançons. M'agraden cançons que ha fet el Manolo, m'agrada que n'he fet jo. Per exemple, aquesta que estem escoltant, que és música meva i lletra del Manolo, és una cançó que m'encanta. Aviones plateados.
0: Escoltem-la una mica més.
1: Sí.

0: cançó, Kimi, publicada el 1986, si no m'equivoco, dins del disc Enemigos de lo Ajeno, eh?
1: Fa 30 anys justos, eh?
0: Jo tenia 3 anys, imagina't.
1: Jo ja era vell, imagina't.
0: No, sí, i sens dubte que són unes cançons que a molta gent, imagino, que els han acompanyat durant tota la vida, eh? Escoltar Manolo García, Kimi Portet, l'último de la fila...
1: Sí, és curiós, sí, però és així, la vida, sí, és curiós. És el poder evocador de la música popular, no només la nostra, sinó de tota la música popular. Ara quan m'heu connectat, sentia una cançó que pensava, hosti, feia anys que no sentia aquesta cançó, i també m'ha transportat, no? És una mica el que té la música popular, és aquesta potència evocadora.
0: I tant. I per anar acabant, Quimi, vinga, digue'm. Dissabte actues a la Sala dos Rombos, dèiem, que és l'antic Estraperlo aquí a Badalona. T'agrada més actuar en sales on tens el públic molt a prop o prefereixes això, escenaris més grans on el públic està a una certa distància? Aquest contacte amb el públic, t'agrada?
1: A veure, m'agrada molt. També el material que fem amb la meva carrera en solitari és un, diguem, som 4 músics a l'escenari i és molt divertit veure les reaccions de la gent, ens encanta. El que passa que som músics i és el nostre ofici i podem tocar als festivals grossos, també hi toquem a l'estiu, i podem tocar en teatres on la gent estan assentats, però aquest tipus de sala com el Dos Rombos és potser l'ideal per nosaltres. És una sala de rock amb una on la música potent sona molt bé i estàs molt a prop del públic i ens encanta. A mi em sembla que és la situació ideal pel nostre concert.
0: Molt bé, Quimi Portet, doncs sens dubte, eh? A qui vulgui venir a la Sala dos Rombos aquest dissabte, eh? A quina hora ja s'obren portes a les 8, si no m'equivoco?
1: El concert és a les 10, sí.
0: A les 10.
1: Dissabte, sí.
0: Doncs a les 10, tothom qui vulgui...
1: Molt bona hora per un dissabte, no? Una hora fantàstica.
0: Home, i tant, per suposat. Quimi Portet, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui en directe al Badalona Matí. Molts èxits i llarga vida a la música i moltes felicitats, eh? D'aquí 5 dies, que és el teu aniversari.
1: Moltes gràcies. Salut i per molts anys a vosaltres, també.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Salut.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Demà divendres es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions generals i a hores d'ara continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
2: Esquerra Republicana es reafirma en anar per separat del Front Ampli a les urnes amb la idea de no perdre les sigles. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre.
2: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
0: Vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
2: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Ana Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: En cultura arranca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
2: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:45 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Ens semblava que un programa que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça d'handbol està disputant la quarta jornada de la Lliga de Campions.
7: Des de 6:45 de la tarda, l'equip d'Antonio Carlos Ortega està jugant a la pista del Dinamo de Bucarest. Al minut 15 de la primera meitat, el resultat és de 4-8 pels blaugranes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Una vegada més estem parlant d'unes temperatures que no són pròpies d'un 15 d'octubre. Novament, avui hem fregat els 30 graus en alguns indrets de Ponent i també de la Vall de l'Ebre, però és que gran part de Catalunya s'ha mogut entre els 23 i els 26 o 27 graus les últimes 2-3 hores. Encara aquesta tarda l'ambient serà molt agradable i simplement amb alguns núvols que aniran esquitxant el cel, sobretot de la costa i especialment del prelitoral, també d'alguns racons de la Catalunya central. Aquests núvols han d'anar més aquesta propera nit i el divendres al matí, en forma de boira. Molta boira, de fet, a gran part de la Catalunya central, la Vall de l'Ebre, les comarques de Ponent, la Conca de Tremp i també les comarques de Girona, on més al voltant de l'Empordà, a l'Alt Pirineu, un cel més destapat, i aquestes boires que ja a partir del migdia del divendres s'acabaran desfent. Per tant, la tarda tornarà a ser més aviat plàcida, suau per les dates, esperant a un canvi de temps ja més important a partir del dissabte a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Comencem repassant les incidències. Per exemple, aquest accident que ha passat ja fa estona a la Nacional 340, a la zona del Vendrell, l'accident d'un camió. La Nacional continua tallada en aquest punt, en sentit nord, en sentit Barcelona, i es fan desviaments cap a l'autopista, cap a la C32. Per tant, com et deia, tallada, alguns problemes.

0: i és que també tenim complicada la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, i també és a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, menys de 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals del 29 de novembre. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE.
3: Unes tensions que han planat avui en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis.
2: Anna Ruiz.
4: El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
5: Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
4: Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
6: Però som l'Esquerra Nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
4: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
7: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
4: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
2: Tot i això, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha insistit al candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, perquè es materialitzi una llista conjunta de les esquerres a tot l'Estat.
3: Colau ha reconegut que aquest dimecres al vespre la direcció dels comuns va contactar amb la cúpula d'Esquerra, que diu es van negar a negociar. És per això que l'exalcaldessa anima Rufián perquè pressioni el seu partit amb la voluntat de garantir la unitat de les esquerres a les eleccions del 29 de novembre.
2: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista, això sí, al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
8: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
2: Encara amb el president Sánchez, la Junta Electoral Central hi ha obert un expedient sancionador per la roda de premsa a la Moncloa del 6 d'octubre, on anunciava els decrets d'habitatge.
3: L'òrgan estima parcialment la denúncia del PP, que acusava el president de vulnerar el principi de neutralitat política, ja que la roda de premsa es va efectuar l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. De fet, els populars havien al·legat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició i fer un balanç del seu mandat. Ara, la Junta Electora Central ha demanat a Sánchez que retiri aquestes manifestacions de la pàgina web del govern espanyol.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Portginesa.
3: La troballa arriba 11 dies després que les fortes pluges que van afectar diferents punts a Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
5: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.

0: La investigació apunta que el menor s'hauria espantat per la tempesta i hauria marxat de casa per por, tal com ja havia fet en dues ocasions anteriors. Els Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins haguessin desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada.
0: El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el condol i escalf a la família.
1: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
2: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien, han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
3: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius, dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida, però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
2: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga dels lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquesta mena a la capital catalana.
0: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble, situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
4: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
0: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari.
0: Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i l'encariment només estarà vigent durant 11 mesos.
1: Carina Bellver.
5: El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
6: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
7: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
5: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: Entre les reaccions a la mesura, l'Associació d'Apartaments Turístics, Apertur, ha avisat que emprendrà accions legals si el ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova definitivament al desembre aquest increment de l'IBI.
0: L'entitat veu la mesura desproporcionada i considera que l'aprovació provisional d'aquest dijous pot generar inseguretat jurídica. La seva directora general, Maria Muro, ha afirmat que és preocupant que des d'una posició de responsabilitat pública es penalitzi una activitat plenament legal i emparada, dit, amb llicències de caràcter indefinit atorgades per l'Ajuntament.
1: I la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre.
0: L'entitat ha assegurat que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà.
1: Ràdio Tortosa, David Benito.
8: La plataforma Brenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
9: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
8: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La patronal PIMEC ha abordat els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant les transformacions tecnològiques i productives.
0: La trobada ha reunit quatre exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu.
1: Esther Minguell.
11: Els exconsellers d'Educació Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó han reclamat la necessitat de revisar la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació Esther Niubon, la cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
12: Especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial. Per això tenen sentit doncs espais com aquest, perquè permeten identificar aquests objectius que són compartits, construir consensos sobre com volem que sigui el futur de l'educació a Catalunya.
11: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Ferit greu un nen en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa, al Pla d'Urgell.
0: El nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu. Els fets han succeït cap a les 5 de la tarda i el SEM l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'esperava per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.
1: Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
0: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals.
1: Encara en territori, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí.
0: L'entesa evita el tancament definitiu de l'espai, que ara podrà estar operatiu de juny a desembre, mentre que la resta de l'any estarà tancat per preservar el medi.
1: Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
13: L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, a estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-ne la seguretat. Carles Motes és l'alcalde de Sant Feliu.
14: Garantia de la preservació del medi per fer-ho compatible l'ús de la via ferrata i la pervivència o la reproducció d'aquesta au, l'estudi de la capacitat de càrrega per limitar quantes persones té dia al dia i la concessió, en aquest cas, d'un model de gestió per tal d'incrementar la seguretat d'ús.
13: Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu pel juny.
1: I el Departament d'Agricultura destina 2,3 milions d'euros per compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola vinculat a les abelles i cunícola als conills.
0: La línia extraordinària vol vetllar perquè les explotacions d'ambdós sectors puguin mantenir la seva activitat després que en els darrers 12 anys el nombre de granges de conills hagi caigut un 66% i també hi hagi menys explotacions apícoles. Els diners serviran perquè els productors puguin fer front a l'increment del preu de l'energia, la mà d'obra o les matèries primeres.
1: I desallotgen l'estació ferroviària de Portbou a l'Alt Empordà per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. L'Ajuntament ha informat d'una explosió, però els bombers han descartat presència de gas.
0: Els bombers han estat alertats aquest migdia d'una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions a l'estació. Un cop a l'indret, els efectius l'han detectat un vessament d'aigua en la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió. A hores d'ara, la circulació ferroviària opera amb normalitat.
1: En cultura, avui arranca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda.
0: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:45 de la nit.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
15: La fira arrenca amb ganes d'animar a tothom a cantar, ballar i tocar. L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
16: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
15: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, la signaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: I d'aquí poc menys d'una hora comença la gala dels 75è Premi Planeta de Novel·la a la Fira de Montjuïc. El certamen atorgarà 1 milió d'euros al guanyador i enguany s'ha registrat rècord en el nombre d'obres presentades amb gairebé 1.400. En David Navarro n'està fent el seguiment. Bona tarda.
17: A 11:15 de la nit coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Serà aquí, al pavelló número 1 de Fira de Barcelona, en un sopar de gala presidit pel rei d'Espanya. Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació amb 1.424 originals, no dels quals han arribat al sopar decisori. Recordem que el guanyador del premi rebrà 1 milió d'euros i el finalista 200.000. A aquesta hora comencen a arribar els convidats a la gala, que arrencarà quan faltin 20 minuts per les 9 de la nit.
1: La 44a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut un doble rècord de participació tant pel nombre de pel·lícules com per la diversitat dels països d'origen. Avui s'ha presentat la programació de la trobada cinematogràfica que es celebrarà del 13 al 22 de novembre. A Ràdio Ona, Maria Aceituno.
18: El certamen, que tindrà lloc del 13 al 22 de novembre, ha rebut 206 films de 40 països diferents, superant així la barrera dels 200 muntatges inscrits i alhora comptarà per primera vegada amb pel·lícules de països com Corea del Sud, Líban o Senegal. Ho explica Joan Salaric, director del festival.
19: Aquest any hi ha hagut una participació extraordinària, 30 pel·lícules justes més que les de l'any passat i ens hem enfilat fins a les 206. A més, una altra cosa important és que han sigut 40 països, això també és un altre rècord. Això vol dir, doncs, que el festival cada vegada té més amplitud quant a territoris on està introduït.
18: El festival tornarà a reunir així a Torelló realitzadors i protagonistes d'arreu del món per presentar les seves pel·lícules en una edició que consolida el creixement i la projecció internacional del certamen.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
20: Bona tarda, Maria. El Barça d'handbol està disputant des de 6:45 de la tarda la quarta jornada de la Lliga de Campions a Romania. Els d'Antonio Carlos Ortega s'estan enfrontant al Dinamo de Bucarest i al descans el resultat és d'11-20 favorable als blaugranes. Em dic Memi Ludovic Fàbregas, autors de 4 gols cadascun com a màxims golejadors de l'equip català. En futbol masculí, el Barça ha començat a preparar el partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Betis amb la gran novetat de Rafinha, que s'ha tornat a exercitar amb els seus companys després de les molèsties que va patir durant l'aturada de seleccions. Per la seva banda, l'Espanyol vol recuperar el camí de la victòria contra l'Atlètic de Madrid, que ve de guanyar els darrers 4 partits, mentre que els blanquiblaus només han sumat un dels últims 9 punts possibles. Dues categories per sota, a la primera federació, l'Europa donarà el tret de sortida a la jornada al camp del Cartagena demà a les 7 de la tarda. Els escapulats han guanyat 2 dels últims 3 partits i volen continuar amb la bona dinàmica. Luis Blanco és l'entrenador de l'Europa.
21: Tant se vols, juguem a casa o fora, l'equip ha de sortir a guanyar. Està clar que ara mateix les millors sensacions estan sent com a local i volem també la nostra millor versió també com a visitant. Està clar que la dificultat és màxima, són rivals de molta entitat, en aquest cas el Cartagena és un equip fet per pujar de categoria, O sigui que, bueno, serà una bona prova per nosaltres i a veure on estem. I pas que a nivell individual i col·lectiu tenen moltes armes. És un equip que s'instal·la molt ràpid a camp contrari, allà fan mal.
20: Canviem de qüestió perquè el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en directe en català. Els World Skate Games es viuran a les televisions locals i també a la plataforma La Xarxa Més des de 3:15 de la nit d'aquest dissabte i fins a les 5 de la matinada del diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex del Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i també el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grans. Encara amb la vista posada en els World Skate Games, a partir de 8:15, és a dir, d'aquí a 4 minuts, la selecció espanyola masculina d'hoquei sobre patins s'enfronta a Xile en els quarts de final de la competició. Els de Pere Bàries són clars favorits en l'encreuament i, si guanyen, s'enfrontaran a l'Argentina o a Itàlia en les semifinals de demà. I un darrer apunt en bàsquet, Maria, perquè el Bàsquet Girona ha comunicat la lesió de Pep Busquets, que presenta un esquinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre.
1: Moltes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gómez als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Que tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament.
3: Ja està bé de tenir por, ja està bé de no poder parlar de lo que tenir que parlar.
4: És molt important fer actes de memòria històrica, fer actes que s'explique què va passar.
5: Deshumanitzar és una de les bases del feixisme.
6: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30.
7: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts.
8: Les famílies han de disposar de tota una sèrie de recursos, un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin.
9: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al Castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit que homenatge Companys, a dalt de la vila ha tingut lloc l'acte institucional on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Rosa Bertran, regidora del grup municipal del PP.
2: Que tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament, i a vegades les donem per fetes i donem que sempre les coses seran igual. I no, hem de tenir el coneixement i el sentiment de voler preservar tots aquests valors democràtics.
9: Els partits de l'oposició han posat en relleu el que consideren una amenaça actual del feixisme i també la pèrdua de llibertats. Rocío Mateos és portaveu del grup municipal socialista, Rosa Trenado ho és dels comuns i Dolors Sabater és presidenta del grup municipal de Guanyem.
3: Ja està bé de tenir por, ja està bé de no poder parlar de lo que tenir que parlar, que són les llibertats, sobretot els drets aconseguits durant tant de temps, ara no podeu perdre-los.
4: És molt important fer actes de memòria històrica, fer actes que s'explique què va passar amb el fascisme al nostre país. Fa dos dies, manifestacions a Barcelona on hi havia simbologia feixista.
5: Deshumanitzar és una de les bases del feixisme. Quan es deshumanitza les persones pel seu origen o per la seva pobresa, com es fa aquí des del govern de Xavier García Albiol, s'està fomentant aquest feixisme.
9: Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a les 7 del matí, encapçalat pel so de 3 coets, 3 salves d'honor. No ha convidat els populars a no considerar-los un partit amb tradició democràtica. Àlex Montornès, president del grup municipal republicà.
6: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat del alcalde Xifré. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició, i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana.
9: El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
7: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per en aquest cas camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
9: L'Hospital Germans Trias i Pujol ofereix un bressol fred que garanteix més temps i intimitat a les famílies en el dol perinatal. Aquesta possibilitat permet un comiat més extens amb el nadó i adaptar l'acompanyament a les necessitats dels afectats. La iniciativa, impulsada pels serveis d'obstetrícia i pediatria del centre, s'implementa quan tot just aquest dijous és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal. Ens explica més detalls d'aquest recurs la llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia de Can Ruti, Laura Terrats.
8: Les famílies han de disposar de tota una sèrie de recursos, un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin. Normalment, en el moment del part, doncs, són la família, el nucli familiar, la parella, però després els facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal de que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat d'un ésser que era estimat i esperat.
9: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
10: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Avui molt ben acompanyats. Teníem moltes ganes de que vingués aquest convidat, però el teníem per Estats Units. Ja ha tornat, d'aquí ja parlarem amb ell. Abans saludem el nostre habitual tertulià, Juana Morales. Juana, molt bona nit. També el Ferran Govern, el Mangui. Mangui.
2: Bona nit.
1: Ho sento, eh? Sé que tu vas ser director esportiu d'Andorra, que eres accionista, que el tens en el cor una miqueta.
2: No, ahir, no tinc poc vincle tinc ja amb Andorra, des de que no hi ha Francesc Solana.
1: Doncs ahir en parlarem d'aquest partit. En parlarem també amb una persona que ens estimem molt aquí, l'excapità de penya, Albert Ventura. Albert, bona nit.
3: Què tal, Xavi? Bona nit.
1: Recordem que l'Albert Ventura... No es parlava amb el Juan ara des que estàvem aquí, perquè el va superar en partits jugats a la història de la penya, Jordi Villacampa i Jofresa, els dos, i l'Albert que va superar el Juanan. Juanan, recordo aquell dia que en parlava.
4: Lo malo es que hay gente que va a pensar que lo que dices es verdad. O sea, que me superó en partidos es cierto. Ahora, todo lo demás es una bobada.
2: Sí. Era ella que no et volia renovar, així era ell.
1: Llegué tarde. Evidentment ho estem dient de broma, perquè a més l'Albert Ventura, que ha tornat als Estats Units a dir que pagava el sopar, per tant, Juan, no et convidaria si es portés bé amb tu. Està claríssim. Albert, què? Com estàs? Què estàs fent?
3: Què tal? Doncs estic per aquí, estic a Badalona. Ara estic estudiant un màster amb la FIBA. I bueno, segueixo relacionat amb el bàsquet, al final és l'esport que m'agrada. Sí que és cert doncs, que m'estic cuidant físicament, però bueno, estic també mirant altres opcions, on encara el meu futur. I bueno, la veritat és que tranquil i amb ganes doncs, a seguir creixent.
1: Se't nota que estàs en forma, que t'estàs entrenant esperant alguna opció, no? Però el mercat és complicat?
3: Bueno, potser... No sé si la paraula és complicada, no? Al final crec que a l'etapa que no estic a la meva vida doncs, m'agradaria jugar doncs, per aquí a prop i al final doncs, ara mateix a Catalunya només hi ha equips de CB i l'any passat sí que hi havia Mataró a la Plata però poca cosa més. Llavors al final si m'entenc que anava m'ha de compensar i de moment no hi ha res que em convenci i llavors doncs, ens quedem per aquí a prop però tampoc hi ha molts equips per jugar aquí a prop.
1: Estem en imatges de l'etapa que vas estar en el Prat fa 2 anys, la temporada passada a Mataró. Home, el Prat seria un bon lloc, també. Tu coneixes molt bé el club i coneixes el president, no?
3: Bueno, sí, vaig estar 2 anys, fa 2 anys fer la pretemporada amb ells, la veritat és que va estar molt bé. L'any passat es van mig desfer, es van desvincular i van baixar a Eva. Aquest any hem tornat a pujar. Bueno, sí que és un bon lloc per jugar, però bueno, l'equip està fet ara i ara mateix no hi ha opció.
1: Mangui, tu entens que un jugador com l'Albert, amb l'experiència que té a la Lliga, tenint en compte com estan els equips a la Lliga, tenint en compte... molts estrangers que venen que...
2: No, i a més sí, el tema dels cupos també. Bueno, això és molt...
1: No només pels cupos, pel coneixement del joc.
2: Ara mateix és molt complicat perquè amb ell doncs, el focalitzen molt amb l'època que està el joventut, amb una mica tal, llavors moltes vegades molts equips, els equips són una mica anàrquics i no... O sigui, molt ple de jugadors extracomunitaris, jugadors amb passaport, i llavors hi ha una mica de barreja que no... O sigui, els directors tècnics dels equips no saben ben bé com ubicar, no?, un jugador que pot encaixar en moltes coses, moltes fases de vestuari, moltes coses. Llavors, per ell és complicat. Perquè ja et dic, jo crec que és una mica un desconeixement de que penses que ell, que l'Alep no farà el mateix que feia en el, això i que voldrà tindre més protagonisme i perquè no, moltes vegades no és que no coneixen el tarannà de molts jugadors, no? Això alguna vegada... I al revés també passa, no? O sigui, hi havia jugadors que a l'ACB destacaven molt i es pensaven que a l'Alep se sortirien i era al revés. A l'Alep era un desastre. Llavors, en el cas, jo crec que és el contrari, no? Però, bueno, ja dic que aquí hi ha molts... Doctores tiene la iglesia, que es diu, no? Exacte. De totes maneres, tu no et retiris, eh? Tu no digues que et retiris, eh?
3: Jo, mentre no digui...
2: No, tu has de fer com el Joe Llorente. Jo t'ho explicaré. El Joe Llorente era el president...
5: Volvemos a hablar de Andorra.
2: No. El Joe Llorente era el president de l'Associació de Jugadors. I els estatuts posava que el president de l'Associació de Jugadors tenia que ser un jugador en actiu. I ell ja havia passat per Andorra i havia jugat a Fontlabrada i feia 3 anys que seguia sent president. I li deia, escolta, tu no pots ser president. I deia,
3: I no me retirava, jo, no?
2: Jo no tinc ofertes, jo no he dit enlloc que em retirava. Clar. I seguia de president.
1: Evidentment, l'Albert Ventura és una persona que coneix perfectament el que és el joc, coneix perfectament el que és la penya. I, Juanan, és que l'Albert Ventura ha estat un mirall pel planter. Perquè sense ser Ricky ni Rudy en quant a talent, home, ha estat el capità, va ser el millor triplista de tota la CB, una trayectoria a la Liga y ser importante, ¿no?
4: Bueno, yo creo que Albert, más allá de haber pasado por, en fin, nuestra cantera y conocer perfectamente lo que somos y quiénes somos, yo creo que él ha conocido en el primer equipo lo peor y lo mejor, ¿no? O sea, realmente ha estado en la peña empujando en momentos durísimos a todos los niveles, deportivos, institucionales, y formó parte también un poco de ese we are back, ¿no?, de la Copa, de hostia, hemos conseguido salir de esta dinámica perniciosa que llevábamos, ¿no? Y yo, eso, desde luego, son años que guardo con mucho cariño, a pesar de lo duros que fueron. Y sin duda, Albert fue uno de los protagonistas de todo aquel proceso.
1: También hay imágenes de cuando se manaba a l'estranger, porque también he jugado a l'estranger. Albert, ¿qué eras de Dimangui? Que et veia,
2: no, molt... no es para hacerle la pilota, porque sabes que l'Albert, l'única camiseta que yo tengo del Joventut es la seva. O sigui, la tengo a casa, a més.
1: ¿La Coruña meu... tens alguna, no?
2: Eh?
1: ¿La Coruña en tens,
2: no? No, encara no, encara no me l'has portat. Però l'única camiseta que tengo del Joventut es la seva, que és el meu fill, es porta a la Copa del Rei. No, pues no es para hacerle la pilota, pero ahí vaig veure el partit per Dazón, i després de veure els quatre cupos que té l'Andorra, jo crec que podria jugar inclús només amb una cama. Mare meva.
1: Amb algunes coses estic bastant d'acord.
2: Mare meva.
1: Aquest fill del Georgià, Andrés Gnasbili, ostres, Ventura és molt millor. Molt millor. Però bueno, això evidentment no ens posarem ara en casa dels altres.
3: Albert, no has sigut director esportiu d'Andorra?
2: No em deixen. Sí, no,
1: si tornes a ser director esportiu de l'Andorra, fitxa segur, Albert?
2: No, si hi hagués l'anterior director esportiu, segur que li faria una trucada, però ara ja no, ara en saben molt els que...
4: Tienes que estar contento de que hable de ti y vi el partido. No vi el partido, pero voy a opinar igual.
2: No, ayer lo vi,
4: Ara por lo menos puedo opinar con conocimiento a casa.
2: M'he donat d'alta de zona i ahir vaig veure.
1: De seguida recuperarem el passat d'Albert Ventura amb la penya, aquesta nostàlgia, però estem veient imatges del partit d'ahir. La primera victòria, Juan, de la temporada, patint, eh? Patint.
4: La primera de ACB.
1: Sí, la primera.
4: Aparte, yo creo que más por cómo acabó el partido, ¿no? Un poco por todo la presión que teníamos, ¿no? De decir, ostras, es que este hay que ganarlo sea como sea, ¿no? Y eso muchas veces va en tu contra, ¿no? Esta sobrepresión, pero bueno, al final no hicimos un buen partido, porque creo que sería hacernos trampas a solitario si decimos que jugamos bien, porque no jugamos bien. Pero es verdad que el equipo estuvo lo suficientemente inteligente para en el momento preciso pues romper el partido y al final sacar una veras que, bueno, compensa un poco los últimos malos minutos de Vitoria, ¿no? Tenemos uno y lo que hay que hacer es que el equipo juegue mejor y seguro que lo conseguimos y entonces nos pasarán más cosas buenas a nivel de resultados.
1: 22-0 va ser el parcial, 22-0, molt difícil de veure. Mangui, vam veure l'Apro que fallava però que llançava, eh? 2-11.
2: Jo vaig veure a mi personalment no em va agradar. O sigui, independentment que fallis o no fallis, no em va agradar la manera que està jugant, no? O sigui,
1: està jugant a la Pro.
2: Sé que si és veritat que la Supercopa va estar molt encertat i tal, però aquí a Badalona som molt exigents i ens agrada molt que es jugui d'equip. I jo crec que abusa una mica d'individualitat. I això crec que ho corregirà, perquè el Dani no és tonto, i en sap, i a més tal, que és un bon jugador, tots ho sabem, però que la penya, pues, en general, és un equip que sempre juga molt bé a bàsquet, i jugar molt bé a bàsquet és jugar al 5. I jo crec que ahir, encara que al final pues, va estar més acertat, en el moment clau que te'n va, que és el que el Joventut se'n va, ell és el moment que està assentat, que està en 73-72 o
1: 73-74-73.
2: I que el Hagans fa el triple, llavors ell en aquell moment està assentat i juguen passant-se la pilota i ràpid. Llavors això ja no passa res.
4: Jo crec que ayer Nico bàsicament està jugant contra sí mismo.
2: Ja, yeah.
4: O sea,
2: sí,
4: un momento que se metió en un,
2: sí, però,
4: en un bucle,
2: sí.
4: No? De, hòstia, quiero, però, i no me sale, sí. I quiero más y me sale menos.
2: Sí,
4: no?
2: Però això està molt bé si tens 22 o 23 anys, però amb 36 anys has d'estar més madur i més equilibrat, i això és un joc d'equip.
1: Bueno, després de la bufetada de Mangui amb l'Apro...
2: No, és el que vaig veure jo.
1: Mangui, teníem preparat al final que l'Apro entrava i ens feia la sorpresa. L'Apro vés-te'n a casa, no cal. Albert, com a aficionat a la penya i com a penyero, l'Apro Ricky, no? Tomic.
3: Sí.
1: I uns quants més.
3: Jo no vull parlar molt de l'Apro, perquè al final vaig compartir amb ell vestuari i al final és el jugador que la penya li dona la pilota, no? I el que crea. I al final, doncs, sí que ahir va estar ansiós, però al final és el que té que fer, no? És el que, és el que té que fer els punts, el que té que generar. Algun dia ficarà més, algun dia menys. O sigui que té que controlar l'ansietat, però al final és el seu joc. I l'altre, pues,
1: bueno, va, fer, va fer nou triples en aquest partit de la final contra el Barça, una miqueta emulant a tu, no?, quan va ser el millor triplista de l'ACB.
3: Igual.
1: Molt de talent, no?
3: Molt, molt. A veure, ningú discutirà el talent que té en Nico, no? I a part de Nico, doncs, l'Enric i el Delante, crec que són tres jugadors amb molt de talent, però bueno, ell sí que doncs, és el que té doncs, potser més capacitat de notar, de generar pels companys, i bueno, crec que mica en mica ell anava trobant, potser s'ha ficat molta pressió, al final també la Supercopa doncs, li va anar com li va anar, i al final doncs, ha començat potser amb moltes ganes de fer-ho bé, i ara jo crec que mica en mica s'ha anat controlant i anirà veient doncs, a cada portar l'equip.
1: I sense l'Ante, Simón ha de fer un pas endavant. Tu que el coneixes molt també, el Simón.
3: Sí, ara... És veritat que fa molt que no parlo amb en Simón, però bueno, sí que l'he vist potser una mica... dubitatiu, no? Potser una mica no acaba d'estar el fort que ell hauria d'estar a la pintura, però bueno, crec que també en Simón és intel·ligent, al final sap on està jugant, sap amb qui juga, i crec que al final sí, té que donar un pas endavant, l'acabarà donant.
1: Mangui, el partit de diumenge contra el Barça. El Barça juga demà contra l'Olympiacos, va jugar contra el Maccabi, però té un equip que jo crec que...
2: Bueno, jo no estic d'acord que té un equip, perquè si t'hi fixes, aviam, sí que té molts jugadors. Sí que té molts jugadors, però si veus, al final, els dos que sempre...
0: Creo que viene el cadet.
2: Han fitxat 11 jugadors, no? O 12. Però els dos que porten la iniciativa són el Panter i el Parra, que ja els tenien. O sigui, tu ara em dius, quin és el jugador determinant que està destacant en el Barcelona? Si t'hi fixes en els últims partits, són el Parra i el Panter, que ja els tenien. Llavors, sí que és un equip que teòricament tenia que ser un equip físic, que pressionava, que corre, però no fan res de tot això. Que evidentment són bons jugadors i que hi ha un moment de partit que si estan encertats, però bueno, jo tampoc veig. I a sobre, doncs, a més, aquesta setmana tenen doble jornada d'Eurolliga, juguen diumenge, llavors, i a més vindran amb una mica de pressió també aquí, perquè han de donar, o sigui, són el Barça i el Barça sempre és favorit. Jo no ho veig. Jo crec que, o sigui, jo, a mi, abans de començar el partit d'ahir de l'Andorra, pensava, és molt més difícil pel Joventut guanyar l'Andorra que guanyar diumenge al Barça.
1: Sí? Ostres.
2: Mentalment.
0: Ganar-lo, no sé, però jugar-lo sí és
3: difícil. Sí.
0: Jugar-lo és difícil.
2: No, mentalment és molt més difícil, diumenge t'has d'alliberar i dir, aquests són els favorits, són els que juguen a l'Eurolliga, són els que tenen 40 milions de pressupost.
3: I són el rival, clar.
1: Ah, home, bé, arriba en un moment xulo. Yo creo que es un momento chulo porque la gente está molando ya de Badalona, ¿eh?
4: Yo creo que nos viene un poco demasiado pronto de la temporada. A mí jugar contra el Barça de Madrid en casa me gusta que haya pasado un poco más porque por el tipo de equipo que somos necesitamos tiempo para jugar bien juntos y para automatizar cosas, ¿no? Yo creo que es verdad que en la Supercopa estuvimos muy bien, jugando muy bien, pero sobre todo muy acertados. O sea, el acierto nos impulsó, ¿no?, como equipo. Y yo creo que en el partido, sobre todo de Vitoria y ayer, la primera parte, al no estar acertado, eso hace que todavía el no tener los automatismos que deberíamos nos... No, se nos ven más las vergüenzas, por decir una manera. No,
2: jo crec que serà més difícil pel Joventut que el partit de Supercopa, perquè suposo que els ajudants del Barça, no l'Eslové i l'altre, que no el coneixien, però els altres que ja estaven al club, ara li explicaran com és el Laprovitol, el que més el tenien a casa seva, no?
1: Els que estaven al club, Marc Castany, els dos.
4: A lo mejor era un jugador que del Barça que le jode un poco lo que pasó y viene a...
2: No, però suposo que els ajudants ara li explicaran una mica com juga, no?
1: Un dels jugadors que no li va fotre tant perdre, que tot i que és molt guanyador, és el Joel Parra. Albert, no sé si amb en Joel mantens la relació, si us veieu, però com està jugant, la confiança que està jugant i la importància que té, no? Ha fet un salt endavant.
3: Sí, crec que ha donat un pas endavant molt gran aquest estiu. Crec que el Barça ha apostat per ell, l'ha renovat i al final, doncs, ell és dels pocs que queda i al final, doncs, amb el seu caràcter competitiu, crec que està sent un referent al Barça. I vaig parlar amb ell abans de Supercopa i em va dir que això que la gent no sàpiga, que per ell és un partit molt difícil, perquè al final doncs, jugar un titular a casa contra el Barça és una cosa que al final tots els que hem començat des de la cantera és el nostre somni, no? I al final em va dir això, però després va fotre 20 punts, o sigui que al final demostra el seu caràcter competitiu i al final crec que està a un nivell molt alt.
1: Estem molt contents pel Joel.
4: Jo crec, si me permite, hacer un comentario. Joel es que es muy bueno, o sea, ya era muy bueno y sigue siendo muy bueno. Y ahora en el Barça ha conseguido el nivel, no sé si llamarlo de respeto o protagonismo que tuvo en la peña, ¿no? De decir, oye...
3: Asentarse, calmarse, sí, sí.
4: No, no, y que el equipo diga, que el equipo lo identifique como uno de los buenos, no sé si me explico,
2: y,
4: ¿no?
2: Y a sobre, el... y encima, y a sobre.
1: Y encima, y a sobre, ¿eh? Sí, sí.
2: El Seguelia se'n va, que era cupo, s'espanten, tenia un any més de contracte i tenen por i li renoven i li foten un contracte fantàstic. No, no,
4: No,
2: a sobre, sí.
1: Doncs en Joel, que tornarà a casa, perquè ho ha dit moltes vegades, i per sort encara hi ha esportius que no se n'amaguen, és de la penya, tot i que juga en el Barça, per tant, doncs, viurem aquest partit. Albert, com estàs veient per això la penya aquest any? Què et sembla el Dani Miret? Què et sembla el retorn d'un badaloní com Isaac Nogués? Com és la penya?
3: Bé, bé, és que molt bé. És veritat que li falta l'Ante, que al final és un pilar, al final en el joc. Molt de joc passa per l'Ante, però és veritat doncs, que crec que tant... Com a, bueno, al final la Supercopa de la Pro Vitola al final ho eclipsa tot, no? Al final va ser ell el que va dominar el joc, però bueno, crec que els jugadors nous estan adaptant mica en mica. Vaig amb l'Ambugui Ellis, que no coneixia l'ACB, potser és el que li està costant més. Però tot el que més, al final, coneixia l'ACB, no? L'Isaac, doncs, és a Badalona, en Chitan va jugar a Granada, l'Àlex Reyes va fer un temporadón a Manresa, al final són gent que coneix la Lliga i, bueno, crec que s'estan adaptant bastant bé a l'estil penya.
1: Per cert, estem veient imatges del Joventut Baskonia, l'últim partit d'ACB que ha guanyat Paolo Galbiati. Dèiem aquí la tertúlia de les retransmissions, no, és que el Baskonia té fitxat a Velimir Perasovic des de l'estiu, Galbiati estava negociant amb el Barça i esperaran el moment en què puguin per fer-lo fora. Va ser ahir. Amangui, això és increïble.
2: Bueno, això ja estava esquiat. Jo el vaig dir-ho a la tertulia.
1: Però no trobes increïble.
2: I a sobre, ara em tiraré una ferrolada, i a sobre tiraré més. El Galbiati, el desembre, entrenarà al Barça.
1: No,
2: bueno.
4: Tu creus?
1: Sí, no, m'apunto, no me la penjo. Ai, m'apunto. Has dit un sopar, que desembre...
2: Sí.
1: Tu esperes. Va ser, seguida direm els guanyadors del Penya Barça, perquè vam sortejar a través de les xarxes.
2: Mira, el joc que el Baskonia, tothom sap que el Galbiati tenia una clàusula de sortida molt baixa, un tall de contracte molt baix, i llavors amb l'interès del Barça, el Querétaro va voler jugar una partida de pòquer i va dir, no el tallem, perquè el Barça el vol, pensant que el Barça pagaria, doncs, i el Barça doncs, no va entrar. I ells, realment, el Perasovi que estava entrenant a Kazan, no sé on estava...
3: A Kazan, sí.
2: Sí, estava entrenant a Kazan, sí.
1: Sí, Kazan, Únics.
2: O a Kuban.
1: Únics.
3: Kazan.
2: Llavors, ja havia rescindit el contracte amb Kazan, perquè ja havia arribat un acord amb ells, llavors l'han tingut a la nevera, però tothom sabia que estava a la nevera des del juliol, a la que perdessin tres partits seguits, i ha coincidit que a la Lliga CB van primers... Però bueno, no és la primera vegada que... Em sembla que amb el Salva Maldonado també anàvem primers i el van tallar també, no? O sigui...
4: No, però... Jo estava en Baskonia, le cortaron cuando perdimos contra Zaragoza en casa, entonces dejamos de ser primeros, o sea, pasamos a ser segundos.
1: I el passó a ser...
2: Llavors, han aprofitat que l'Eurolliga, a part del dia de Milán, que van guanyar els dos tres partits, no han tingut opció, i llavors, clar, que el Perasovic els deia, tios, què fem? Què? Tinc aquí... Com feia ell, no? Que tot el dia picava quan estava jugant, eh? T'acordes que sempre picava? Passa amb la pilota, o sigui, igual.
1: Juan, tu has estat jugador del Baskonia? És peculiar, aquest club, eh? No et posaràs amb el tema... Però, clar, Perasovic un altre cop, ara falta Ivanovic, eh? Que, per cert, en Marcus Howard s'ha anat amb Ivanovic al Zenit, eh?
4: Como te digo, siempre yo bastante tengo con mi casa para meterme en casa de los demás. O sea, Josean hace cosas que a veces nadie lo entiende o tiene sus ideas, ¿no? Pero hay que reconocerle a Josean lo que era el Baskonia cuando lo cogió y lo que es ahora, ¿no? E incluso incluye el Alavés ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, a nosotros nos parecerá una cosa, nos parecerá otra. Y Josean lo que sí hace es siempre jugar fuerte. Y cuando se equivoca mucho. Y cuando acierta, acierta mucho, ¿no? Sí. Entonces, cada uno tiene su estilo y su manera.
1: Per ser aventura, quins cupos tenen a Baskonia? Perquè, home, tu ets cupo...
3: Cap espanyol, jo crec.
1: Cap.
2: Sí. Se de Kerkis, espanyol.
1: No, espanyol, res, cap.
4: Bueno, Andorra 1.
1: Sí, però...
2: Cedric X és espanyol o quins altres
1: dos? Estem buscant equip, estem buscant equip. No volem que s'hagis anat al gimnàs i posat en forma i entrenant...
2: Quins són els altres dos? El Cedric X d'espanyol i els altres dos...
1: El Kuruks, no?
2: El Kuruks,
3: sí.
2: Tres, i falta un, el quart.
1: Albert, volia parlar de dues bases. Què representa per tu el retorn de Riqui? I després et preguntaré per Ferran Bassas, que el Manresa està jugant... Està malament, el Manresa. Però primer Riqui, no? El retorn de Riqui, tu com a pallero.
3: Bueno, jo crec que són les paraules. Crec que al final ha tornat, doncs, per... més que per jugar, per disfrutar, no? Crec que ho està fent, crec que està, doncs, gaudint molt, tornant a, doncs, a jugar davant...
1: Ahir 12 assistències, eh? No ho feia des del 2008.
3: Sí, sí.
1: O sigui que la gent va dir, bueno, no ha jugat un bon partit. Va. 12 assistències. Va,
3: sí, està en un nivell de la seva carrera, doncs, que ell el que vol és jugar, que l'equip guanyi, disfrutar, i no està pendent ni de números, ni de si juga malament. Crec que era l'important que havia de fer quan havia de venir aquí, i ho està fent molt bé, i la veritat és que per un panyero, doncs, és brutal que estigui aquí.
1: I Ferran Bassas, el Manresa... està patint, eh? Va perdre contra el Batxacir, que sí, és veritat que és molt potent, però... estan quedant moltes derrotes amb una plantilla, un altre cop amb 10 jugadors nous.
3: Sí, és que al final és això, molts jugadors nous, la Lliga CB és molt exigent, i si a sobre jugues a Eurocup, doncs passa que passa. Al final s'han d'adaptar els jugadors nous, han de tenir sort amb les lesions, que no les estan tenint, i al final doncs les derrotes pesen i fan mal, i al final la gent ha de tenir paciència, perquè si no, doncs...
2: Ells cada any obren un meló, i el meló ja en vegades surt bo, i el surt mitjó...
4: Abren muchos.
2: Sí, passa que, per exemple, pues, jo me'n recordo una de les temporades del Pedro,
3: del Moneque,
2: amb el Manresa.
3: Del Moneque, i ara...
2: Després del Moneque van passar 24 jugadors.
3: Sí, sí.
2: O sigui... 24 amb el director esportiu d'ara que està al Barça, 24. O sigui,
1: però on passaran final... més de 24 jugadors, Mangui, perquè se'ns està tirant el temps al damunt, és per la pavelló de la Plana. 24 i el 25 d'octubre, el Juan Anaí hi era present a la presentació de la Copa Campeones. Hosti, quin gran encert, Juan, el Fedamar Joventut. No compten els resultats, entre cometes.
4: No. Com que no?
1: Sí que compten els resultats, però... no hi ha un campió en la Copa de Campeones.
4: Mira, jo...
1: però el Fedamar ve a guanyar els Special Olímpics de Tarragona i...
4: Mira, yo esto ayer lo comentaba con Calleja, con el director general de la ACB, y es verdad que es una iniciativa fantástica de la Fundación ACB, y creo que tiene mucho sentido. Pero yo en el acto de ayer, lo que he echado un poco de menos es la referencia, o sea, que está muy bien, la inclusión y todo, o sea, y 100% de acuerdo. Pero al final estamos presentando una competición. Y si tú le preguntas a los jugadores que estaban allí presentes en el acto, pregúntales si ellos de la Copa Campeones les interesa el buen rollo de fuera o ganar partidos. A ver qué te contestan, ¿no? O sea, que quiero decir que si el objetivo es normalizar el deporte para todo el mundo, el deporte baloncesto es un deporte de competición. Y hay gente cumpliendo las reglas y teniendo en cuenta cada uno el nivel que tiene... juega para ganar. Y yo creo que todos los equipos que van a Badalona van a salir a ganar sus partidos.
1: I l'Albert Pi també hi era com a coordinador i ha més de 10 anys. Per tant, això parla molt bé també del club.
4: Bueno, nosotros como club hacemos lo que está en nuestra mano, pero yo creo que hay que darle mucho crédito a Fedamar, hay que darle mucho crédito a la gente que se encarga de trabajar con ellos, hay que darle mucho crédito a las familias. Yo recuerdo cuando este proyecto, que ya existía cuando yo entré como presidente, pero que intentamos potenciar, siempre me decían, tenemos que convencer a las familias, ¿no? Porque hay una tendencia a la sobreprotección, ¿no? Y de que les dejen venir y que les dejen jugar y tal. Y la verdad es que Fedamar consigue, ¿no? Que las familias confíen en ellos y que sus hijos hagan una actividad súper gratificante.
1: 24 y 25 d'octubre, pavelló de la Plana. Hi haurà dos grups de tres equips. Participen els 18 clubs ACB, més els dos que van baixar, Granada i Gran Canària, perquè van dir, hem baixat, però escolta'm, nosaltres no tenim la culpa, ho hem fet bé. I per tant, hi haurà 20 equips, hi ha tres seus. Per tant, la primera és Badalona, la primera aturada, i nosaltres, evidentment, hi serem. Com també volíem fer el sorteig de... aquestes entrades dobles, dues entrades dobles per veure a la Cissa Joventut contra el Barça diumenge. Agraïm moltíssim tota la gent que ha participat, més de 300 persones participant per aquestes entrades, que al final són per Elena Padilla i Abraham Vallez. Per tant, a tots dos els agraïm moltíssim a tota la gent que ha participat per poder ser aquest partit, i també els agraïm i felicitem els dos guanyadors. Ho continuarem fent aquí, la tertúlia, a través d'esports, de xarxes, el sorteig d'entrades per poder anar al Joventut. Ventura, hi seràs tu al partit aquest, el diumenge, o...?
3: Sí, pot ser. Si sí, per aquí, pot ser que vagi, sí.
1: Home, és un partidàs, eh?
3: Ja vaig anar a la Supercopa, la veritat és
1: que... Vam veure, va ser talismà i per això t'ho dic, de tornar a
3: anar. Per això, si soc talismà, tornaré.
2: Sí, no? I ara sí, ell hi serà, perquè igual està veient el seu equip, el Coruña.
4: A veure, te das cuenta que los dos únicos de la peña en esta tatuera somos tú y yo.
3: Total, ni Mangui, ni
4: Ballesteros.
2: Ara que parlem del Coruña, digue al teu amic que espavili, que jo he vist dos equips que estan molt malament, que són Girona i Andorra, però aquell que no...
1: Què et sembla el jugador que va venir de el concurs d'esmaixades, guanyador del concurs d'esmaixades, del Girona?
2: Jo tinc l'opinió que això de la Gelic és una...
1: Bé, fem una cosa, Magui. No, és que ara ja veig que t'estàs escalfant.
2: Jo dic que això de la Gelic és una mica pessebre.
1: Doncs mica, escolta'm, anem a parlar-ne en el sopar. Nosaltres agraïm moltíssim que ens hagueu seguit. Albert Ventura, capità de la penya, una llegenda, un amic. Gràcies per venir.
3: A vosaltres.
1: Sort. Quan ens veiem dijous vinent, esperem que amb victòria contra el Barça. Merci. Mangui, que espavileu.
2: Sort, sort que cap de setmana, que la setmana passada va fer un segon quart maco,
1: Amb el Saragossa, sí.
5: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dijous 15 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg després que aquestes hagin estat aturades des del juny per ajustos tècnics. L'alcalde Xavi García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i l'estiu de 2027.
4: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any. El menys favorable, jo creo que antes, el menos favorable, que seria antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat.
3: La falta d'il·luminació, la sensació d'inseguretat, la neteja i l'accessibilitat són alguns dels temes que han posat sobre la taula els veïns del barri. Pel que fa a la il·luminació, preocupa especialment el trajecte que va des del metro del Gorg fins a la zona del port. Els veïns creuen que aquesta manca de llum afecta especialment la sensació d'inseguretat. En aquest sentit, l'alcalde ha assegurat que s'està treballant per posar més il·luminació. També ha recordat que es volen incorporar càmeres amb intel·ligència artificial per tal de millorar la seguretat. Les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit com homenatge a Companys, a dalt de la vila, ha tingut lloc l'acte institucional on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Els partits d'oposició han posat en relleu el que consideren una amenaça actual del feixisme i també de pèrdua de llibertats. Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a les 7 del matí, encapçalat pel so de 3 coets, 3 salves d'honor. No ha convidat els populars en no considerar-los un partit amb tradició democràtica. I compte perquè el Metrocat ha emès la primera tanda d'avisos per una vintena de comarques de Catalunya, entre les quals hi ha el Barcelonès, davant la dana prevista per aquest cap de setmana. Segons les previsions, a partir de les 12 del migdia de dissabte i fins a la matinada de diumenge, es podrien produir pluges torrencials al Barcelonès amb acumulacions de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. El grau de perill a la comarca s'incrementarà fins al nivell 3, amb la possibilitat d'acumular fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. I en esports, el Joventut va superar el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96 a 75 a l'ACB. Abans del maig, a més, es va fer la celebració del títol de la Supercopa. Sense temps per gaudir-ho pràcticament, diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa ACB de fa un mes.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
6: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
7: Comencem la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda a l'estudi de Ràdio Ciutat al Rafa Flores, al Fran Famadas, l'Adrià Díaz i l'Òscar Neiras. Què tal? Bon dia a tots quatre. Com esteu?
8: Bon dia, bona hora.
7: Acabem de parlar, d'entrevistar la Cinta Pérez, que és la directora del Parc de la Serralada de Marina, perquè estan treballant, dèiem, conjuntament amb els ajuntaments per restaurar tots aquests desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat de molt malmesos, esvorancs, esllavissades. Ara ens comentava que en concret a Badalona s'han senyalitzat i encintat per protegir els usuaris el camí de la B20 que va fins a la Creu de Montigalà, també Camp Miravitges i el camí del Tanatori fins al Masram. La previsió és que de cara al novembre tornin a estar operatius. Com ho veieu? És important, oi, parar atenció a aquesta xarxa de camins a la Serralada de Marina. No sé si sou usuaris habituals que aneu a fer esports, aquests camins, com veieu, Rafa?
9: Hombre, la verdad que la cantidad de agua que ha caído ha sido para hacer estropicios tanto en la serralada como a nivel de ciudad. porque es inviable de que se absorba tanta agua, y va haciendo su camino. Y sí que es verdad que es una zona de mucho paso, de ciclistas y de gente que va a caminar y tal, y bueno, se ha de mirar un poco, recuperar la serralada.
7: Òscar.
0: No, jo encantat que l'arreglin, perquè per a mi és un dels grans actius de Badalona. Uh-huh. Tenim una serramanera magnífica, jo he fet bastants d'aquests camins. La Creu de Montigala, per exemple, té unes vistes impressionants, és un lloc d'aquests

0: perquè estic gras i moltes coses, que anar a caminar és molt important, i això és facilitar una mica a tots els badalonins que ens anem a caminar una mica per la muntanya, per camins entretinguts, macos, i que a més ara, si s'han d'arreglar més o menys, això hi haurà tècnics que ho sàpiguen, jo no en tinc ni idea. És evident que les pluges han estat excepcionals, i espero que les del dissabte que ve, que tornen a anunciar, no siguin com els de l'altre dia, no pels camins, no només pels camins d'aquí dalt, sinó per tot el mal que ha fet a tantes empreses i a tantes persones i a tantes cases particulars.
1: Sí, perquè a més han insinuat que podria ser Dana, potencialment.
0: Sí, per això.
1: Sí, estiguem atents una mica a la previsió, perquè això pot ser gros.
2: Que no llegui a ser extremo.
3: Adrià. Sí, jo crec que és bona notícia que les administracions, en aquest cas, hagin reaccionat tan ràpidament. A vegades no estem tan acostumats a aquesta ciutat a que les administracions, doncs, actuïn amb aquesta celeritat. Per tant, donat aquest episodi de pluges tan intenses que comentava abans el Rafa, és inevitable que els camins de terra, etc., escarpats de la nostra muntanya i la nostra serralada, s'hagin vist afectats. Per tant, jo crec que és bona notícia, doncs, que en aquest cas la direcció del parc, principalment amb la Diputació de Barcelona al darrere, doncs, faci aquesta reacció i de seguida ens expliquin que ja estan treballant per poder-ho solventar.
4: Molt bé, doncs, si us sembla, introduïm un nou tema, que és el baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que es publicava ahir. El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya, calcant el resultat actual entre 18 i 19 escons. Segons la segona onada d'aquest baròmetre del CEO, també és un treball de camp, que es va fer just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana, que passaria de 7 a 10 o 11 diputats, mentre que el PP català i sobretot Vox anirien a l'alça, també respecte als comicis del 2023, guanyant un. Passarien de 6 a 7 i de 5 a 6, respectivament, segons aquestes previsions. Junts perdria entre 2 i 3 representants i se situaria entre 4 i 5, mentre que els comuns es desplomarien del 7 fins als 2 o 3. Pel que fa a les eleccions catalanes, els socialistes també s'imposarien, però perdent alguns dels 42 escons actuals i caient fins als 33-35. Esquerra seria segona força i Aliança continuaria, segons el CEO, disparada. Què us sembla? Si el PSC manté els resultats a les generals, Esquerra recupera el terreny, PP i Vox creixen mentre que Junts i els comuns perden força, estem davant d'una reconfiguració de l'espai polític català o és un resultat molt condicionat pel context de les eleccions generals? Comencem, Rafa.
2: Bueno, yo creo que el condicionante ahora del 29 de noviembre pues será un factor a tener en cuenta. Sí que es verdad, yo ya comenté en el anterior programa que la gente está un poco cansada del tema político, hay un desgaste y hay que verlo, las urnas darán sus resultados, la gente votará bajo su criterio, pero hay un descontento y hay por ahí un voto perdido la gente no tiene claro, sinceramente, o sea, a lo mejor el partido político, el color político va a condicionar de que es el tuyo, pero a nivel de las políticas que se están haciendo y los problemas que están habiendo, pues la gente está un poco escamada. Lo veremos.
4: Óscar.
1: A veure, el CEO ja hem vist que falla més que una escopeta de fira, Sí, històricament. Històricament no l'encerta mai. Quan dic mai, perquè, a veure, és un cas molt evident de que qui paga mana està cuinat perquè el govern de torn quedi bé. Intenta, com sempre fan aquestes enquestes, condicionar una mica el vot dels indecisos. Però realment la realitat és que acaba sent molt més tossuda del que intenten les enquestes. Per tant, ens hem de fiar al CEO? No. Però si veus una tendència. Per tant, hi ha altres enquestes bones que han sortit recentment, una de Electomania pagada per la Razón, que ja sabem, una altra de Quim Pau Calça, que donaran resultats bastant diferents al del CEO. Pos exemples. Per Junts, que és el gran enemic, per exemple, de la dreta tradicional espanyola, en canvi li donaven 10-11, aquesta de Electomania, que en canvi el CEO li dona 4-5. I després hi ha una que és molt més neutra, no sé si la coneixeu, que es diu Enquesta al Dia, Toreu per X. Aquests són bastant neutres dintre el que és l'espectre de qui cuina què, no? I dona 6-7, que és el que tenen ara. Per tant, el CEO, bueno, és per fer bombo i plateret. Ven les enquestes per promocionar que hem recuperat espai. No. Són unes eleccions d'oportunisme absolut del president del govern, ja ho hem vist.
4: Frank, com ho veus?

0: molt difícil fiar-te d'alguna cosa abans de la convocatòria electoral i posteriorment amb tots els moviments que hi ha hagut. Jo em pregunto qui votarà la gent que ara diu que votarà Aliança quan no es presenta. Llavors, clar, hi ha una part molt important de Catalunya que es declara votant d'Aliança, o que en el futur votarà Aliança, evidentment. Aquests, una gran part poden venir de Junts o de l'antiga Convergència, diguem, per la banda més independentista, per la banda més d'extrema dreta poden ser que vinguin de Vox o així. Llavors, en el, a les eleccions espanyoles, que ja han dit tant, si no vaig errat, que Aliança Catalana i els altres no es presenten, els independentistes d'esquerres, com es diuen ara, la CUP, no es presenten, amb la qual a on aniran aquests vots. No estava clar, tot semblava indicar que en Rufián es presentaria, però ara ja és oficial. Els comuns se la foten, però amb la Colau no sé si mantindran alguna cosa o no mantindran alguna cosa. Per tant, en política tot canvia molt sovint i ara mateix canvia una barbaritat, per tant no em serveix de res.
1: Adri.
2: Sí, jo crec que amb el clima i el context de volatilitat política en el que vivim, és a dir, que una enquesta avui dia et pugui dir quins resultats tindrem d'aquí a dos mesos, doncs ja podem, com bé es comentava abans, ja podem dir que no serà així. Sí que és veritat que jo crec que el que fan és marcar una tendència i és veure una miqueta doncs, com fluctua el votant i com fluctua una miqueta aquesta intenció de vot. A nivell català jo crec que preocupa aquest CEO la crescuda d'Aliança, aquests 30 fins a 30 diputats que els arribaven a donar. Crec que és una qüestió que hauríem de veure una miqueta, perquè un partit que tampoc ofereix cap política o cap solució, jo segueixo una miqueta el dia a dia de l'activitat parlamentària, veus que tampoc tenen ofertes clares ni posicions prou treballades per oferir a la ciutadania i que una opció política amb aquesta poca base, diguem-ne, arribi a aquests 30, doncs sí que demostra que, com també es comentava abans, doncs aquest hartazgo, no?, que té la ciutadania en general i que pot arribar a provocar que es donin lloc a votar a partits d'extrema dreta o d'extrems que, en tot cas, mai afavoreixen generar consensos per avançar.
3: I també hi ha un factor molt disruptiu que no es té en compte perquè no es concreta, ho intentem o s'intenta concretar, que és la tornada del president Puigdemont de l'exili. No hi ha dates en aquests moments. Per tant, serà abans de les eleccions? Segons diu el Boyen, no. De les 29. Però un cop arribi, és evident que serà molt disruptiu en quant a com sortiran. Per tant, veurem.
1: Hem parlat del CEO, però també tenim els resultats del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. El baròmetre d'octubre recull un creixement de 3 punts també del PSOE, que obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP. Els populars perdrien 3,3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22,2% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins als 17,1%. El Front Ampli, amb el 6,1% de les paperetes guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3,1%, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots. Junts obtindria, segons el CIS, l'1,1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, per tant, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres formacions el 43,2% dels sufragis. Com veieu, aquest anàlisi del CIS, el PSOE guanya distància respecte al PP, però Vox no aprofita la caiguda dels populars. Què ens diu aquest baròmetre? Rafa.
4: Bueno, yo en el mismo contexto que la otra. ¿Vale? Estamos hablando y comparto con Óscar de que estas encuestas puede declinarse para el indeciso, el que no tiene claro a quién votar o no tiene claro sinceramente de por quién declinarse. Sí que puede ayudar, habrá gente que lo tiene clarísimo, pero como contaba Adrián y como contaba los compañeros, ahora mismo hay un revuelto a nivel de partidos políticos, de quién se presenta de cabeza partido, lo que comentaba Óscar, si viene Puigdemont, si viene. O sea, hay un movimiento que yo creo que a día de hoy las cosas no están claras. Luego hay propuestas electorales que, bueno, que pueden convencer más o menos y se tienen que ver. Ahora llegarán los meetings, llegarán las propuestas, llegarán, ¿vale? Entonces la gente tirará para una banda u otra. Sabemos que cada uno tiene su criterio, pero ese indeciso que comentaba yo antes de la discrepancia que hay a día de hoy del tema político en general, sobre todo los jóvenes tienen un pensamiento ahora muy extremista, llámese Alianza, llámese Vox, llámese Mal, entonces ahí hay un voto que está un poco desorientado en ese sentido. Las encuestas, bueno, es lo que hablamos, es lo que comentan, pueden estar manipuladas, no pueden estar manipuladas, te puedes creer más, te puedes creer menos, pero bueno, hasta un mes visto puede cambiar el paradigma de las elecciones, pero radical.
3: Oscar. Sí, a ver, opcions com l'Aliança Catalana realment, inclús Vox, són vot de protesta, de n'estic fart, vull trencar amb tot.
4: Ahí està.
3: És el que estem veient globalment, o sigui, Donald Trump és un vot de protesta. Dius, però com pots votar aquest paio? Perquè estic fart de l'establishment, dels polítics de sempre. Al final va ser això. Aquí què ens està passant? Una cosa semblant. Ho estem veient no només a Espanya, sinó a Europa. Però bueno, al final jo crec que el que és fonamental és treure la coalició, la unió, no coalició, la unió més que probable, PP-Vox, post-eleccions, la majoria absoluta, sí o no. Ara mateix, tant sis com CEO com pràcticament tots, li diuen que sí, eh? Que sí tindran aquesta majoria absoluta. Per tant, ja en poden fer totes les maniobres.
0: Ara deia que no, el CIS que has dit tu ara...
3: No dic Catalunya, dic Espanya. Espanya
0: parla d'un 39% o així de...
3: Espanya de com a...
1: Sí, segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4%.
3: No treu els 176 escons, no?
0: Clar, s'ha de veure la traducció de vots.
3: Jo he vist les enquestes i sumaven bastant més de 176.
0: Perquè sabem que un vot a Salamanca no és el mateix que un vot a Madrid o Barcelona.
3: Ara, parlem d'escons, no percentatges. Això és important. Sí. Bueno, tant de bo no hi hagi majoria absoluta, perquè vol dir majoria absoluta fan el que els hi dona gana. En canvi, si es queden curts, han de buscar algú, i aquest algú els hi condiciona una mica, que no és mala cosa.
0: Jo que estic fora absolutament de la política i soc dels desenganyats i totes aquestes coses, sí que adverteixo una cosa. Anem en compte amb... el vot de la gent no només és vot de protesta, que sí, que bàsicament és vot de protesta, però hi ha molta gent que potser queda malament dir-ho, però que quan es va votar, com que és secret, no ho han d'explicar a ningú, que realment pensen que l'immigrant els hi treu el lloc de treball, els hi treu les beques de menjador. Hi ha molta gent que ho pensa, eh? I llavors què passa? Hi ha pocs partits polítics que ho diguin obertament.
3: Sí.
0: Llavors, això, que jo crec que de cara a la convivència és molt dolent dir-ho, però que hi ha molta gent que ho pensa, quan salta un i ho diu, la gent va votar-lo. I de vegades no és només d'extrema dreta, eh? O sigui, aquí a Badalona en tenim una representació d'algú que diu el que vol sentir la gent. I si tu dius el que vol sentir la gent, això... potser és populisme, potser no, jo per mi sí, però t'acaba ajudant a guanyar eleccions. Després s'ha de governar i aquestes coses. Pedro Sánchez és el rei de dir el que vol sentir la gent, diem, no? I ara no anem a Eurovisió. Ara estava sentint que no sé què del Benidorm fes, que si la Vico de Tiana... No sé, va, molt bé. I no recordava que Espanya va dir no anem a Eurovisió. Això és... això és una...
3: De fet, escolta molt bé el CEO, perquè el CEO anterior havia dit tres factors fonamentals pel votant. Habitatge, i és el tema que ha fet servir,
0: clarament,
3: buscant víctima per fer una manipulació clarament del vot. Intenta. O sigui, emocional, una manipulació emocional. La inseguretat... i l'immigració, aquests tres temes. Ja està, ja els ha tocat. Està treballant en ell. I tots els partits.
0: No em vulguis entrar només en Pedro Sánchez, eh?
3: No, clar.
0: O sigui, tothom en té i...
3: Tothom.
0: El futur és que ara...
3: El tema immigració està clar que està en boca de tothom.
0: Ara anem a buscar màrqueting, guanyadors d'eleccions. No anem a buscar gestors perquè ens puguin gestionar el país, diguem. El país, la ciutat, l'autonomia, la nació, que cadascú li posi el nom que li doni la gana. Però no anem a buscar gestors perquè ens arreglin els camins que s'han fet malbé, sinó que anem a buscar aquell que ens diu no, però jo estic en contra d'Israel, que jo estic en contra d'Israel, em sembla un genocidi inhumà. No anem a això de l'Eurovisió, però li seguim venent armes. Però de què vas? No em prenguis el pèl, tio.
1: Adrià.
2: Però amb aquest tema jo sí que crec que al final la conformació de la decisió de qui votar és una qüestió multifactorial, i hi haurà gent que potser l'animadversió vers Israel i el genocidi que està perpetrant a Gaza doncs sí que li afecta més que no d'altres qüestions, com els camins de la serralada, que són molt importants, però potser a mi em pot afectar més doncs què està fent aquest estat i què fan els meus representants polítics vers això. Jo no denostaria en tot cas que hi ha gent que això sí que li motiva per anar a votar. Per tant, jo crec que, ja dic, la conformació de quan una persona va votar, per quin motiu vota un partit o un altre, és multifactorial. Per tant, hi ha temes que, com es deien abans, són clau i són columnes a l'hora de fer-ho, però també és veritat que hi ha molta gent, que hi ha temes claus o temes molt sensibles que et diuen, jo en tot cas mai votaré una opció que es posicioni en contra d'això perquè per mi és una línia vermella. Sí. I jo, i simplement per contestar el tema del CIS, que també és veritat que és un òrgan, el CIS i les seves enquestes han estat hiperdenostats durant molt de temps. Jo sí que vull donar una dada, i és veritat que a les eleccions del 2023 l'enquesta que més es va apropar als resultats finals va ser la del CIS. Per tant, és veritat que jo aquí sí que considero, i és veritat que són tendències, vull dir, encara queda molt de temps, ja han passat moltes coses perquè anem a votar, però sí que veiem a nivell català, per exemple, doncs el PSOE mantenia aquests 18, el PSC mantenia aquests 18-19 diputats que va obtenir el 2023. Jo crec que això és una dada rellevant, en tant en quant un partit o un govern que porta 8 anys, i en els temps en els que estem, això són molts anys de desgast de govern, que un partit aconsegueixi mantenir aquests 19 diputats per Catalunya, dels 48 que es reparteixen, vull dir, gairebé és el 40% d'aquesta representació, crec que també diu que potser més enllà d'aquestes qüestions de màrqueting, també hi ha una gestió darrere que hi ha molta gent que durant molts anys ha anat recolzant.
0: Només una aclaració, sisplau, perquè no vull que quedi que potser m'he expressat malament. Estic absolutament a favor d'un boicot total a l'estat d'Israel. Total. Jo l'únic que parlava és que això del Eurovisió em semblava paper de fumar comparat amb un boicot de debò, de no vendre-li armes, de tota una sèrie de coses. Vull dir que, si no havia quedat clar, que quedi clar que em sembla molt bé el que ha fet l'estat espanyol de liderar una defensa o el que sigui de la pau a Gaza.
1: I abans parlàvem que es desconeix el retorn de Puigdemont, quan es farà, si serà efectiu. Aquí vull introduir que el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, també l'exvicepresident Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'UO i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, de juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució publicada aquest dimecres, el Tribunal també ha ordenat aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables que estaven xifrades en més de 4 milions d'euros. Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia, recordem-ho, també per Societat Civil Catalana, per aquest presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i també organitzar el referèndum. En aquesta resolució, el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses del referèndum i les despeses de l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i 2017 s'haguessin realitzat amb fons públics provenents del pressupost de la Unió Europea. Ho fa, de fet, emparant-se en la mateixa sentència del TJUE del juliol. Quin impacte creieu que té aquesta decisió en el procés judicial del procés independentista, que encara continua? Òscar.
3: A veure, Havia d'arribar, lògicament, perquè després del que va dir el Tribunal Europeu ja no els hi quedava recorregut. Que, a més, el tema de l'amnistia està a punt, de Carmel, perquè ja el Constitucional s'ha posicionat. Per tant, ells van dir, saps què? Tota la feina de martiritzar aquesta gent ja ho hem fet, perquè els han tingut tots aquests anys que han de posar fiances de prop de 4 milions d'euros, sí, embargant les cases, els comptes, de tot. Sort en van tenir l'Institut Català de Finances, que també va posar fiança, que si no, vamos, els hi desfeia la vida, no, lo següent, no? és una espasa de Damocles terrible, pel que pateix. Llavors, sí, és un mes ara de tantes capitulacions, finalment, que tenen els diferents tribunals, però el que poda que haga és un exemple. Que aquí ja els queda poc recorregut, afortunadament.
1: Rafa.
4: Yo creo que, sinceramente, ha sido un circo, ¿vale? Porque todo esto ha llevado, para mí hay una realidad, que el que sí que ha pagado el tema del procés y el que sí ha sido consecuente ha sido Oriol, que se ha visto como se ha visto en la cárcel y tal, y un señor llamado Puigdemont. O sea, que salga de rositas y ahora venga por la puerta grande. Encima se
3: encuentra... 9 años de exili no es rositas, precisamente.
4: 4 millones de euros que, si están ahí, es verdad, que ahora se condonen, se perdonen, y que las cosas...
3: que no es van a hacer salir malamente, que es diferente. Bueno. Això les perdona.
4: Bueno, ahí estamos, o sea, se están hablando de unas cifras que, según San Enés, son 4 millones de euros.
3: Sí, que es van fer servir de comunicació de campanya.
4: Vale, i
3: la campanya per un referèndum, ja està.
1: Rafa, acaba l'argument.
4: Vale. Y creo que ahora sería de, bueno, de razonamiento de que, si viene, de que también pague por lo que ha hecho. Sinceramente.
3: ¿Y qué ha fet?
4: Sinceramente.
3: Exactamente.
4: Bueno, pues irse por la puerta de atrás. Vale,
3: quina porta de darrere, no, de veritat, bueno, o sigui, jo aquestes augmentacions que sense substància, una persona que va escoltar el seu poble, el poble va votar, va dir, poseu les urnes, i va posar les urnes, que és el que has de fer com a demòcrata. I li van buscar per tots els angles possibles martiritzar-lo, fer-lo insignificant, ficar-lo a la presó, que el van ficar a la presó.
4: I a l'Oriol no.
3: I tots els altres presos polítics, que són uns quants, t'ho recordo. Bueno. Entre ells del partit de Junts, lògicament.
4: Sí, sí, tant.
3: Com el Jordi Turull, el Josep Rull, etc.
2: Jo crec que aquest debat, i respectant molt les vostres opinions, de veritat, crec que és l'exemple de en què ha estat Catalunya durant molts anys. Vull dir, hem estat parlant d'això, jo crec que és una molt bona decisió, jo me n'alegro, que això és una passa més, s'ha de fer això, s'ha de normalitzar la situació i no s'ha de criminalitzar algú. És a dir, que es va utilitzar per uns fins que potser a mi no em semblen correctes, però bueno, el nostre alcalde es gasta moltíssims diners en fer publicitat institucional, que tampoc em sembla bé, però tampoc crec que per això l'hagin de condemnar a X anys de presó ni se l'hagi d'embargar els comptes ni res d'aquest sentit. Però sí que penso que aquest debat que hem tingut aquí és un debat en el qual la societat catalana ha estat tancada massa temps hem estat mirant el nostre melic sobre aquest tema i no hem estat parlant, com es diu a casa meva, de les coses del comerç. I en aquest sentit jo crec que benvolguda sigui aquestes passes endavants que es donen per avançar amb la normalització d'aquesta qüestió, però benvinguda sigui també que estiguem parlant avui de pensions, de com s'avança amb el tema d'habitatge, com s'avança amb la dignificació de les qüestions de vida de la gent més materials, que crec que són les primeres que un govern ha de cobrir.
0: Estem d'acord amb el que dius? Em sembla que el que va passar l'1 d'octubre i posteriorment és com perquè algú plegués d'on està, però com que els que han de plegar d'on està normalment estan amb toga i són jutges, que són una colla de feixistes, no tots els jutges, però els que van prendre decisions, a mi ara, si l'Oriol Junqueras o aquest va pagar més o va pagar menys, realment tot em sembla absolutament inhumà, i tot em sembla tant, i especialment aquells dos pobres que estaven dalt d'un cotxe dient neus en tots a casa, diem, no? Especialment aquests dos que... Hòstia,
1: el Jordis,
0: que ho tenim clar que estaven allà intentant pacificar-ho, i s'han inventat el que sigui perquè es passessin 4 anys a la presó, igual en Junqueras, igual els que es van passar a la presó, igual els que s'han passat 7 o 9 anys fora de Catalunya sense poder venir, perquè aviam, jo me'n puc anar demà a Londres si vull i no tornar, però per decisió pròpia, però igual vinc els caps de setmana a veure la meva família, diguem, no? Clar, el que l'han fet fora, i llavors ara entrar amb si aquest va trair no sé què, em sembla que és un dels problemes de Junts i Esquerra Republicana. Sincerament, em sembla que és un dels problemes no tant de Catalunya, perquè el que va passar no podem deixar-ho córrer. L'estat espanyol va fer trampes per intentar anar en contra d'una cosa que al final estic convençut que si s'hagués fet bé i si la gent més a favor d'Espanya hagués fet una bona campanya, haurien votat i segurament hauria votat el no independitzar-se, diguem, eh? Però si no deixen votar, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai. Més val deixar votar i que els que estan a favor de seguir pertanyent a Espanya defensin la seva postura, perquè, escolta'm, Espanya, si jo si borro tot el que va passar l'1 d'octubre, a mi no em sembla malament. El que passa que el que va passar l'1 d'octubre, els que ni fu ni fa, o sigui, no estem aquests aquí distants, diguem, hem de començar a pensar que aquest país igual jo prefereixo no la independència sinó la dependència de Finlàndia, o sigui, que vull que ens envaixin Finlàndia i passar a ser Finlàndia, diguem, eh? No, Andorra no, perquè és un estat medieval també, eh? Però bueno, no sé si s'ha entès el que volia dir, eh? Que entrar en petites batalles no és bo, però no podem oblidar el que va passar l'1 d'octubre, que el que va passar l'1 d'octubre i posteriorment és gravíssim.
3: Bueno, de moment el Tricomín ha avisat que el 24 d'octubre torna a peu. Serà interessant de veure. Falta ben poc ja, eh?
1: Veurem què passa. Sobre aquesta qüestió voleu afegir alguna cosa més?
0: Bueno, ara, sense voler fer propaganda a ningú, hi ha un noi que ara ahir van decidir que es presentava a Badalona per Junts, que és professor, i que per culpa de la inhabilitació al Marcel Vivet, vull dir...
2: Per Junts, no.
1: Per Guanyem.
0: Per Junts, per Guanyem. Perdoneu, perdoneu.
1: Per Guanyem.
3: Guanyem.
0: M'estic fotent molt gran. M'estic fotent molt gran, perdoneu. Ell, per culpa d'haver igual fer-li una botifarra amb un policia o poc més, va estar inhabilitat, no es va poder presentar unes eleccions, però després em comentava al seu entorn i diu, bueno, però hi ha una cosa molt més greu. Ell és professor. Igual no pot exercir càrrec públic ni sou públic, diguem, amb la qual igual perd la feina per aquesta absoluta tonteria i que un policia digués aquest, que a més aquest policia va dir sis noms i no sabia, alguns no estaven ni a la manifestació, diguem, eh?
1: Sí, és el cas de Marcel Vivet, que ahir es va presentar la candidatura, encapçalarà la candidatura de Guanyem a les eleccions municipals. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater des del parc de Cal Arnús, on també han presentat una nova imatge gràfica.
0: Vull dir que més igual del partit que sigui, en aquest tio se li va fer una injustícia. En el Marcel Vivet se li va fer... Si ara es presenta per Guanyem, doncs que li vagin bé les coses. A l'Oriol Junqueras se li va fer una injustícia, de l'alçada d'un campanar. Al Puigdemont se li va fer una injustícia de l'alçada d'un campanar. Si això beneficia, a mi m'és igual, jo vull justícia.
1: Vinga, i els darrers minuts que ens queden, aprofitem per parlar de seguretat. Tornem més aquí al nostre territori, a Badalona, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, eh? En aquest cas, un home ferit de bala al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els fets van passar segons avança el cas, ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, cap a les 11 de la nit es va presentar amb una ferida de bala al braç. Però aquest succés se suma a un que també es va registrar dissabte al barri de Llefià, quan cap a un quart de 10 del vespre els Mossos van rebre un avís d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc, que en aquest cas els agents van arribar fins al carrer indicat, que era el passatge de Glòria d'aquest barri de Badalona, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes de bala a terra, però cap impacte de bala en lloc. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor d'aquests trets, que segons les primeres informacions l'autor hauria fugit de la zona amb un cotxe. Bé, sí, com sigui, és un tema que torna a posar sobre la taula, no?, l'ús de les armes de foc, aquests incidents que cada vegada són més habituals aquí al Barcelonès Nord, Badalona, Sant Adrià, en determinats punts i barris. És que a Badalona el que portem d'any la policia autonòmica ha hagut d'intervenir almenys a 4 tirotejos, això sí, sense morts, però sí ferits, entre els quals un infant. De fet, fa unes setmanes aquí al Badalona Matí ens va visitar la comissària dels Mossos a Badalona, l'Helena Martínez, i van parlar d'aquesta qüestió de les armes de foc, això és el que ens va dir.
5: És una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, hi ha un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs, anar reduint la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs, facin del seu modus vivendi doncs, fer fets delictius amb armes de foc.
1: Rafa, amb les armes de foc difícil de controlar.
4: Y no se controlarán nunca. Estamos aquí en un momento complicado por la situación que hay en los barrios, la verdad. Comentabas de la zona de la mina, de San Roque, en este caso de Yefia. Son mafias, hablan de ajustes de cuentas, son armas que no están registradas, son armas que vienen, como comentaba la inspectora, de que son mercado negro, vienen sin número de serie ni nada, y eso va a ser muy difícil de controlar, porque ya no es que esas armas vengan mejor de Barcelona, de esas vienen de fuera, son de las mafias de las drogas o de otras cosas, y la verdad que es muy muy complicado. Sí que se debe controlar este tipo de mafias, este tipo de gente, ¿vale? Y tenerla, bueno, pues censada, fiada, y ir detrás y hacer una persecución, porque es un problema y grande. O sea, pero ya no solo en Badalona, sino se está gestionando en todos sitios, por desgracia.
3: Òscar? Sí, realment a Catalunya ho tenim desmadrat, sí. Malauradament. Perquè les estadístiques, no, les xifres, diuen que ha pujat un 45% cada any els últims dos anys. 45% any. Dos anys seguits. Això és moltíssim. Una barbaritat, de fet. I en aquests moments, les xifres són dos per setmana. Dos tirotejos per setmana només a Catalunya. Que, evidentment, i malauradament, uns quants aquí a Badalona. Oh, caram, aquí hem de posar mitjans, hem de posar el que sigui necessari. Quan digui, en el sentit de... Sí, s'estava parlant de posar càmeres de vigilància. És una bona eina, si es fa combinat amb intel·ligència artificial que identifiqui una sèrie de patrons, doncs fem servir aquestes eines que agilitzen i ajuden a enxampar aquestes xarxes criminals, que ells també fan servir la tecnologia per ser més efectius, malauradament.
4: El alcalde, en el tema del inciso de las 615 cámaras que van a colocar, son todas con inteligencia artificial, y es un poco a lo que comentas tú, Oscar, y haciendo seguimiento, si hay alguna incidencia o alguna cosa, de por dónde se puede seguir a la persona, identificar o intentar ayudar, pues a, como comentaba el inspector, a los Mossos de Escuadra, a la policía. Hay que poner. O sea, las cámaras que están previstas de poner es para un beneficio de la ciudadanía, y esperemos que sea así.
1: Adrià?
2: Sí, de totes formes, a Catalunya les dades de criminalitat a nivell global han baixat en aquest primer semestre un 10%, que crec que és una dada que s'ha de tenir en compte oficial de la Generalitat. És veritat, tal com es deia abans...
3: No he acabat.
2: És veritat que sí que les dades sobre tirotejos i armes de foc, aquestes sí que han incrementat. I aquí jo crec que els Mossos sí que estan fent una bona tasca amb el Pla Campai, que és un pla que, segons les evolucions de com s'està donant a terme aquest pla, doncs està funcionant, de lluita contra la reincidència i d'intentar treure dels carrers totes les armes blanques i armes de foc. Vull dir, crec que aquí hi ha una molt bona tasca policial. Ara bé, en clau local, ara que es parlava de les càmeres, jo sí que trobo a faltar d'alguna manera el dir, estic d'acord amb que es persegueixi el delicte i en tot cas que es castigui qui la fa la paga, no? Però a vegades a mi em falta l'altra banda. És a dir, tenim barris a Badalona que s'estan degradant a un nivell molt important i amb una velocitat que s'està exceptuant en els últims anys, i està molt bé que posem càmeres, però què fem per intentar evitar aquesta degradació dels barris? Vull dir, i en aquest sentit jo no trobo resposta per part del meu ajuntament.
1: Frank, molt, molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
0: No, les armes de foc multipliquen per 10 l'agressivitat en respecte a les armes blanques. Llavors, per això especialment s'ha d'anar molt en contra. Ara parlaria dels Hutus i els Tutsis, que són dues tribus del centre d'Àfrica que s'han barallat tota la vida, però que ara hi ha molts morts. O sigui, de fa 20 anys cap aquí hi ha molts morts. I és simplement perquè abans es barallaven amb llances per dir alguna cosa, i ara es barallen amb Kalashnikov, diguem, no? Llavors, clar, la mortalitat ara s'ha multiplicat per 1.000. I aquestes màfies ja han sigut sempre a tot Espanya, a totes les grans ciutats d'Espanya, i en això nosaltres estem al voltant de Barcelona, i si entren les armes de foc hi haurà molts més, i fins i tot morts innocents que passaven per allà, diguem, no?
1: Molt bé, doncs us agraïm avui la vostra presència aquí, el Rafa Flores, en Fran Famadas, l'Adrià Díaz, l'Òscar Neiras. Teniu ganes d'anar a veure alguna projecció de Filmets o què? Perquè està ja compte enrere, eh? Organitzem des d'aquesta casa i 52a edició servirà per reconèixer la trajectòria de l'Escola Superior de Cinema, l'ESCAC, i també l'actor i director Miguel Ángel Muñoz. Recordem que serà demà divendres quan tindrà lloc al Teatre Zorrilla aquesta sessió inaugural, per tant en parlarem durant tota la setmana vinent del Filmets. Moltes gràcies per la vostra presència. Ens anirem veient durant aquesta temporada.
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
7: Badalona 94.4.
8: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: El Joventut ja té la primera victòria a l'ACB. Va derrotar de 21 punts de diferència en 9-6-7-5 al Moravan Andorra. I en futbol hi haurà derbi comarcal a la Copa Catalunya. Serà el 28 d'octubre, cinquena eliminatòria, Fundació Esportiva Grama, Badalona. I avui tot el futbol americà aquí a la sintonia dels 94.4 amb tota l'actualitat. I ens hi posem. La penya buscava la primera victòria a la Lliga CB, la que li servís per començar a redreçar el rumb després del 0-2, i la va aconseguir en el partit suspès pels aiguats, pel temporal. Ahir, entre setmana, va costar, això sí, va costar entrar al ritme que es va poder jugar el darrer quart, i on el Joventut va trencar definitivament el ritme que van imposar també els conjunts andorrà. I al final, doncs, aquesta victòria 96-75, tenint en compte que al final del tercer quart, doncs, la cosa estava extremadament igualada, no? Com dèiem, doncs, un partit on el Joventut va saber, doncs, aprofitar les seves cartes en el moment en què tocava per poder trencar definitivament el maig amb un parcial, doncs, que va ser determinant, no? Fins i tot la penya, que durant 30 minuts va estar moltes estones per darrere del marcador i van a perdre de 9 punts, no? No va ser, per exemple, el dia de l'Argentínico, la Provitola, en el tema de l'encert, no? Amb 2 de 11 en triples. Així tot, més enllà, doncs, que segurament, doncs, determinats jugadors, per exemple, en l'encert, no tinguessin el seu millor dia, sí que el que importava de veritat era la victòria i que l'encert arribés en un moment puntual de determinats jugadors. Això era el que deia precisament Nicola Provitola.
2: Los equipos estábamos necesitados de ganar, necesitábamos ganar el primer partido de la temporada en la CB, así que creo que era un partido con un poco de presión para los dos equipos. Bueno, creo que por suerte en la segunda parte encontramos un poco del acierto y con eso nos levantamos.
1: Doncs així es va aixecar, diu Nicola Provitola, que abans de començar el partit es va fer aquesta celebració davant l'afició de la consecució de la Supercopa CB ara fa aproximadament menys d'un mes, un Joventut, doncs, que va poder-ho brindar davant aproximadament a prop de 5.000 aficionats que es van donar cita ahir al Palau Olímpic. Un cop va passar tot això, un cop es van començar a disputar els minuts i un cop va arribar al darrer quart, Dani Miret, el tècnic de la penya, que doncs valorava de forma satisfactòria el fet d'haver pogut trencar el partit i sobretot coincidint quan es van treure la pressió del damunt.
3: Aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat i ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important.
1: Reconeix Reyes, l'aler del Joventut, que ahir va fer 5 triples, va aconseguir, doncs, una molt bona anotació, Àlex Reyes, que l'ex del Manresa, que havia passat una mica la responsabilitat d'haver de guanyar aquest primer partit, sobretot a casa.
4: Éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido dos salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
1: I ara sense temps per poder-ho gaudir, diumenge, que la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda, en el que suposarà la reedició de la final de la Supercopa CB d'ara fa aproximadament un mes, el Joventut a per la segona victòria a la CB. I en futbol, avui hem conegut els emparellaments de la Copa Catalunya. Per exemple, la Copa Catalunya masculina, cinquena eliminatòria, entren ja els equips de tercera federació. S'ha intentat, en la gran majoria dels casos, que hi hagués proximitat pel que fa a les delegacions territorials, i en aquest cas, Fundació Esportiva Grama i Badalona es veuran les cares el dia 28 d'octubre al municipal de Santa Coloma, al municipal de Can Paixauet, en una eliminatòria a partit únic. Per tant, doncs, ja tenim servit aquest bon plat pel 28 d'octubre. També en la Copa Catalunya femenina, el Sígol, que ahir superava Ronda, després de derrotar la Florida per 1-3, era la tercera, afrontarà la quarta i li ha tocat ni més ni menys que l'Espanyol B. El Sígol jugarà com a local, també, en principi, un partit fixat pel 28 d'octubre. Doncs, com dèiem, ja tenim enllestides aquestes eliminatòries de Copa Catalunya. Per altra banda, el Badalona prepara el duel, el Badalona de Genís San Pietro prepara el duel al camp de l'Atlètic Lleida d'aquest diumenge a les 5 de la tarda, un rival de consideració, un rival que aspira a estar entre els 5 primers, i un Genís San Pietro que es manifestava que van donar una bona imatge el passat diumenge contra el Villanova, però que no van passar de l'empat a zero i, per tant, diu que encara han d'entrenar més fort o encara han d'entrenar més coses per mirar de guanyar els tres punts.
5: No sé si satisfets, però sí que la imatge que vam donar crec que va ser bona, crec que l'equip sí, està en bona línia, però hem de seguir al final. Crec que tenim ara un calendari supercomplicat i no va ser suficient el que vam fer per guanyar el Villanova, vol dir que hem d'entrenar millor si podem, corregir i potenciar les coses que estem fent bé, però que la competició ens exigeix a fer-les millor i preparar-nos per anar a un camp de l'Atlètic Lleida, que és un rival que ve de guanyar, és un gran rival i crec que ens costarà molt.
1: És a dir, intentar jugar tot el partit al millor ritme i al màxim ritme.
5: Tot sortir els partits mereixent, o sigui, intentar mereixer el partit, guanyar el partit, no? I crec que és la mentalitat que tenim, llavors tant en pilota com sense, la idea és intentar ser millors i guanyar justament, llavors bueno, crec que hem de seguir en la línia però millorar una mica més perquè ens doni per guanyar aquests partits que venen, que crec que són d'un nivell molt alt.
1: Doncs així estan les coses. Recordem, Copa Catalunya, cinquena eliminatòria, Fundació Esportiva Grama, Club Futbol Badalona, i a la Copa Catalunya femenina, el Sígol, que se les haurà amb l'Espanyol B. En principi, aquests dos duels s'haurien de disputar el 28 d'octubre. I ens endinsem en el món del futbol americà i ho fem com cada dijous amb el José Luis Soler. Què tal, José Luis? Benvingut de nou, com estàs?
6: Molt bona tarda, molt bé.
1: Molt bé, home, així m'agrada, contundent, com sempre.
6: Contundent, és veritat.
1: Clar que sí. José Luis, perquè estem immersos, ja ho dèiem la setmana passada, en moltes competicions d'àmbit de seleccions de diferents categories, no? Sobretot ara mateix, això està predominant bastant, no?
6: Sí, tenim el proper dissabte, anem a Londres, a Coventry, a jugar con la selecció estatal a l'absoluta. Després, a nivell de clubs, tenim ja Copes d'Espanya, tant de juniors com de sènior, i bueno, i el que és per a nosaltres el que interessa, que el proper cap de setmana ja comença la Lliga de Flag de Catalana, en el qual Dracs ja de sub-15 femení, i que completament femení, i també sub-15 al mixto, no? I, bueno, és el que tenim en principi, el més urgent.
1: Un moviment, José Luis, que contrasten notablement, sota el meu punt de vista, no? I tu em donaràs la raó des del punt de vista federatiu, no? Home, tant de moviment que hi ha, no?, en categories, en seleccions, europeus, etc, partits internacionals, no? I tot això contrasta quan arriba aquesta època, no?, abans que comenci la Lliga, l'absoluta, a mitjans de gener. Home, amb aquesta Copa d'Espanya, què creus que es pot arribar a fer en el futur perquè aquesta Copa d'Espanya hi puguin participar la majoria d'equips, no? Perquè aquest any no participo jo, l'any que ve tampoc participo jo, i al final sempre anem directament a la final o fins i tot a les semifinals, no?
6: Mira, és un problema de diners, és un problema monetari. O sigui, el futbol americà, el desplaçament de qualsevol equip, tu ja ho saps, són 45-50 jugadors en total. Això és un cost tremendo per a qualsevol club que mitjanament, no sé, constructiu, no? O sigui, això és de diners. Si nosaltres fóssim possibles, capaços d'aconseguir diners, com el futbol, que els diners venen com, pues, com mira, tu vas a una esquina i trobes diners, com el voler, no? Aquí no. Llavors, això té un handicap que els clubs no puguin participar. Obligar a jugar a la Lliga d'Espanya també és adulterable, perquè no deixa de mermar l'economia de los clubs, obligada com va ser un any, i al següent desapareixen. Això és voluntari. Si n'hi ha tres equips que és voluntari, jo crec que lo millor, o sigui, l'òptim és continuar con la competició, i que si són dos, pues seran dos clubs que estan disposats a gastar-se 6.000 o 7.000 euros a anar a Madrid, anar a tornar a un hotel per jugar-se una Copa d'Espanya, que només que tindrà com a mèrit a poder guanyar-la, o que tingui tu en tu palmarès de ser campió o subcampió. No n'hi ha una altra fórmula que jo sàpiga de moment.
1: Ja està clar que aquesta federació, evidentment, lluita, no?, per totes aquestes, per tots aquests elements i totes aquestes qüestions, no?, que van sortint, està clar.
6: L'obligació de la federació és convocar competicions. La federació compla els seus objectius, convocar competicions i buscar la manera de poder competir en totes. Però si els clubs no estan preparats, pues, per molt que convoquis, per molt que facis coses, si n'hi ha un club que diu que no, tu no pots obligar al club.
1: Home,
6: no pots obligar, com va passar fa 2 o 3 anys. El que diu que la Serie A té que jugar la Copa d'Espanya. Són problemes, perquè el problema econòmic, això és determinant.
1: Totalment d'acord, José Luis, perquè, home, més que res, perquè seria un esdeveniment maco, no?, abans de tancar l'any, no?, vull dir, començar, doncs, amb aquesta Copa d'Espanya i que fos un quadrant atractiu, no?, vull dir que... Com ho ha estat altres temporades, no?, potser...
6: Sí, pensa una cosa, que era millor, no havia tantes competicions com hi ha ara, que ara n'hi ha cadet, n'hi ha júnior, n'hi ha sènior, n'hi ha Copa d'Espanya, n'hi ha Lliga, o sigui, és que ara n'hi ha moltes més coses que els clubs no estan capacitats per fer, jugar Lliga Nacional Cadet, Lliga Nacional Júnior, Lliga Nacional Sènior, Copa d'Espanya Júnior, Copa d'Espanya Sènior, o sigui, Dras, per exemple, té júnior i sènior i té dues finals de Copa d'Espanya, però si té que dies de Madrid, pues són 80.000 euros. Que Drax, no ho sé.
1: Amb altres esports es diu aviat, és cert.
6: O sigui, amb un esport que tu puguis viatjar amb 8 jugadors, diu, bueno, vale, jugo... No, aquí no pots anar, aquí som a júnior, tens que anar 25-30 jugadors, en sèrio, 40, 45 o 50. És complicat i l'economia mana.
1: Molt bé, José Luis, doncs la setmana que ve continuem parlant, perquè són temes que, evidentment, mereixen bastanta estona. José Luis Soler, moltíssimes gràcies i ens retrobem amb el futbol americà la setmana que ve. Gràcies.
6: Gràcies a tu, adéu.
1: I de moment ho deixaríem aquí. Demà, amb totes les prèvies del cap de setmana, ens retrobem aquí, als 94.4. Adéu-siau.
0: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva. Les veus del dia a Badalona.
7: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
8: Que tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament.
9: Ja està bé de tenir por. Ja està bé de no poder parlar de lo que tenir que parlar.
10: És molt important fer actes de memòria històrica, fer actes que s'explique què va passar.
11: Deshumanitzar és una de les bases del feixisme.
12: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30.
13: Això, a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts.
14: Les famílies han de disposar de tota una sèrie de recursos, un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin.
15: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al Castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit que homenatja Companys, a dalt de la vila ha tingut lloc l'acte institucional, on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Rosa Bertran, regidora del grup municipal del PP.
8: Que tinguem molta cura dels valors democràtics, que a vegades és un clic que les coses puguin torçar-se i puguin anar malament, i a vegades les donem per fetes i donem que sempre les coses seran igual. I no, hem de tenir el coneixement i el sentiment de voler preservar tots aquests valors democràtics.
15: Els partits de l'oposició han posat en relleu el que consideren una amenaça actual del feixisme i també la pèrdua de llibertats. Rocío Mateos és portaveu del grup municipal socialista, Rosa Trenado ho és dels comuns i Dolors Sabater és presidenta del grup municipal de Guanyem.
9: Ja està bé de tenir por, ja està bé de no poder parlar de lo que tenir que parlar, que són les llibertats, sobretot els drets aconseguits durant tant de temps, ara no podeu perdre-los.
10: És molt important fer actes de memòria històrica, fer actes que s'expliqui què va passar amb el fascisme al nostre país. Fa dos dies, manifestacions a Barcelona, on hi havia simbologia feixista.
11: Deshumanitzar és una de les bases del feixisme. Quan es deshumanitza les persones pel seu origen o per la seva pobresa, com es fa aquí des del govern de Xavier García Albiol, s'està fomentant aquest feixisme.
15: Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a les 7 del matí, encapçalat pel so de tres coets, tres salves d'honor. No ha convidat els populars a no considerar-los un partit amb tradició democràtica. Àlex Montornès, president del grup municipal republicà.
12: Ja coneixem qui són els monstres, ho vam viure als anys 30, amb conseqüències nefastes com l'assassinat del president Companys, com l'assassinat del alcalde Xifré. Esquerra Republicana vam ser el partit més represaliat durant la Guerra Civil, vam ser l'últim partit que es va legalitzar la transició, i ara mateix doncs, el Santiago Abascal de Vox està dient que la primera decisió que prendrà si és vicepresident del govern espanyol és il·legalitzar Esquerra Republicana.
15: El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per arbres caiguts, esvorancs, esfondraments i esllavissades. Escoltem a la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez.
13: Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per en aquest cas camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst.
15: L'Hospital Germans Trias i Pujol ofereix un bressol fred que garanteix més temps i intimitat a les famílies en el dol perinatal. Aquesta possibilitat permet un comiat més extens amb el nadó i adaptar l'acompanyament a les necessitats dels afectats. La iniciativa, impulsada pels serveis d'obstetrícia i pediatria del centre, s'implementa quan tot just aquest dijous és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal. Ens explica més detalls d'aquest recurs la llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia de Can Ruti, Laura Terrats.
14: Les famílies han de disposar de tota una sèrie de recursos, un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin. Normalment, en el moment del part, doncs, són la família, el nucli familiar, la parella, però després els facilitem que puguin entrar altres membres de la família, per tal de que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat d'un ésser que era estimat i esperat.
15: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
7: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
0: Són les 9.
16: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla Xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si sigués pintat de groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest portes de treball d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina, i quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet,

0: que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no? Que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
1: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
0: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, eh? Els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
1: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
0: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no? Perquè té un color molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fa una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la Gran Muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no? De la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no? El sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
1: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
0: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys... els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals,

0: socials la parella de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
1: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
0: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví, i clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç, incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa a molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, vale? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: la història.
1: Bé.
0: Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no? Bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara comencem a parlar de la muralla,
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i veuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla pels xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps, vale? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., vale? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, vale? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist, en una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, val, que és Qin Shi Huang. Val? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica, bàsicament, consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment he d'haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I de ses es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques, doncs, fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa al Tres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangwan ja no hi haurà cap amic", no?, fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de la ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: de Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Per la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré t'entrullar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Pues amb els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9, 10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenien els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans
0: molt
1: a Àsia, que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dado. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break, no?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 15 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat la redacció del projecte modificat per poder tirar endavant les obres del viaducte del Canal del Gorg després que aquestes hagin estat aturades des del juny per ajustos tècnics. L'alcalde Xavier García Albiol ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb veïns del barri on ha assegurat que es preveu que les tasques comencin entre finals d'aquest any i l'estiu de 2027.
2: La primera qüestió, escenari més favorable i escenari menys favorable. El més favorable és que comenci a moure's alguna cosa a finals d'any. El menys favorable, jo creo que antes, el menos favorable, que seria antes del verano del 27, aquest seria el menys favorable, ¿vale? Però la realitat, i és amb el que vull que us quedeu, és que el projecte no està aturat.
1: La falta d'il·luminació, la sensació d'inseguretat, la neteja i l'accessibilitat són alguns dels temes que han posat sobre la taula els veïns del barri. Pel que fa a la il·luminació, preocupa especialment el trajecte que va des del metro del Gorg fins a la zona del port. Els veïns creuen que aquesta manca de llum afecta especialment la sensació d'inseguretat. En aquest sentit, l'alcalde ha assegurat que s'està treballant per posar més il·luminació. També ha recordat que es volen incorporar càmeres amb intel·ligència artificial per tal de millorar la seguretat. Les eleccions del 29 de novembre i la possibilitat que l'extrema dreta guanyi espai polític han planat en les declaracions dels representants municipals durant l'homenatge aquest dijous a Lluís Companys. Un 15 d'octubre de fa 86 anys, l'expresident de la Generalitat Republicana va ser executat per ordre franquista al castell de Montjuïc. Amb flors davant del monòlit que homenatge a Companys, a dalt de la vila, ha tingut lloc l'acte institucional on els populars han parlat de la preservació dels valors democràtics. Els partits d'oposició han posat en relleu el que consideren una amenaça actual del feixisme i també de pèrdua de llibertats. Un any més abans de l'homenatge institucional, Esquerra Republicana ha fet el seu propi a les 7 del matí, encapçalat pel so de 3 coets, 3 salves d'honor. No ha convidat els populars en no considerar-los un partit amb tradició democràtica. I compte perquè el Metrocat ha emès la primera tanda d'avisos per una vintena de comarques de Catalunya, entre les quals hi ha el Barcelonès, davant la dana prevista per aquest cap de setmana. Segons les previsions, a partir de les 12 del migdia de dissabte i fins a la matinada de diumenge es podrien produir pluges torrencials al Barcelonès amb acumulacions de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. El grau de perill a la comarca s'incrementarà fins al nivell 3, amb la possibilitat d'acumular fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. I en esports, el Joventut va superar ahir el Morabanc Andorra en el que va ser la primera victòria de la temporada per 96-75 a l'ACB. Abans del maig, a més, es va fer la celebració del títol de la Supercopa. Sense temps per gaudir-ho pràcticament, diumenge la penya rebrà el Barça a partir de les 7 de la tarda en la reedició de la final de la Supercopa ACB de fa un mes.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Torna Filmets.
5: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
4: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
6: Filmets Badalona Film Festival.
5: Totes les emocions.
7: Són les 10.
8: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
10: Tiene un nombre interesante.
11: En este lugar en concreto.
12: Yo soy Dios.
11: ¿Lo conoces?
12: Te he oído hablar de él.
13: ¿Se puede saber qué estáis mirando? Se han unido nuevos invitados a la fiesta. ¡Adelante, que suene la música!
14: We got it together, didn't we?

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: El Parc de la Serralada de Marina treballa amb els ajuntaments per restaurar els desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat afectats per esvorancs i esllavissades. Els camins impracticables dificulten fins i tot l'accés d'ambulàncies i també serveis d'emergència. En parlem amb la directora del parc, la Cinta Pérez. Bon dia, Cinta.
4: Hola, bon dia.
3: Quina és la situació a hores d'ara als camins de la Serralada de Marina després d'aquest episodi de pluges intenses que hem viscut?
4: Doncs ara, diguem-ne que estem en una situació la qual aquelles coses que s'han pogut solucionar que requerien de més urgència, sobretot per intentar evitar que hi haguessin veïns que no poguessin sortir de casa seva, per exemple, com ens hem trobat en algun cas, doncs aquestes qüestions les hem pogut solucionar. Això sí, queda molta feina per fer, però és veritat que són camins forestals en la majoria, és a dir, camins que ara per ara no són urgents, tot i que els farem la restauració d'aquests camins tan aviat com puguem, però no són urgents en el sentit de que no es fan servir per veïns que visquin o que ho necessitin amb urgència. Són camins que, evidentment, hem de tenir en bones condicions, perquè sabeu que la xarxa de camins del parc és molt ample, amb una funció també de prevenció d'incendis i de actuació dels mitjans d'extinció d'incendis. Però això, per sort, ara no serà l'època.
3: Parlem d'aquestes principals afectacions, no? Parlem d'arbres caiguts, esvorancs, esfondraments, esllavissades, oi?
4: Sí, exacte. És veritat que si parlo del parc sencer, us he de dir que hi ha municipis més i menys afectats. Com tothom sap, van ser pluges que van caure molta quantitat d'aigua en molt poc temps, però també molt local, segons els punts. Llavors, per diferents raons, tant per aquesta pluja tan desequilibrada com pel fet de vegades pel pendent, pel tipus de sauló, per l'orografia del terreny, doncs Badalona hem de dir que no és del que té els camins en pitjor estat. Altres municipis del parc s'han vist molt més afectats. També és veritat que no és la zona en la que veïns que estiguin afectats. Llavors, sí, hi ha hagut arbres caiguts, això és el que ens resulta més fàcil de treure i d'obrir el camí, perquè torni a ser practicable. D'altres hem hagut de fer feines que també són relativament fàcils, posant-nos a netejar embornals perquè l'aigua corri i llavors no quedin basals, com ens va passar en el camí de Sant Jeroni. D'altres són xaragalls ja més importants, que aquestes necessiten una reparació en maquinària, que trigarem una mica més, o esfondraments ja, que en aquest cas ja sí que es necessita d'un projecte i de feines que trigarem encara més. En general, els camins, en aquells que tenen un perill, el que sí que... i us agraïm molt tenir aquesta oportunitat de dir-lo aquí per tots els veïns de Badalona, hi ha camins que els hem senyalitzat no perquè no vulguem que la gent vingui ni per raons així en aquest sentit, sinó per un tema de seguretat. Hi ha camins que tenen uns esborrancs o uns esfondraments que són realment perillosos. Si algú, sense adonar-se'n, es fica a caminant o en bicicleta, pot tenir un ensurt bastant greu. Llavors, els hem senyalitzat perquè la gent intenti, fins que no estiguin totalment rehabilitats, no passar per aquests camins.
3: El camí que ve de Santa Coloma i el camí de Badalona, podríem dir que estan gairebé incomunicats amb cotxe en aquests moments?
4: Et refereixes al camí de Sant Jeroni de la Murtra?
3: Sí.
4: Sí, el camí de Sant Jeroni fa temps que està tancat al trànsit, excepte pels veïns, no? Però, en tot cas, diguem-ne que per l'entrada per Santa Coloma ara mateix no és practicable amb turismes, tot i que és una de les zones en les que vam estar netejant embornals i traient l'aigua que estava acumulada, però per la banda de Badalona sí que es pot accedir.
3: I us preocupa el fet de facilitar l'accés, no, als serveis d'emergència en cas que es pugui produir algun incendi?
4: Clar. No, i bueno, incendis ara realment bueno, seria ja...
3: Seria algo seria més complicat, sí, però...
4: Seria ja tremendo si a sobre tenim un incendi en aquestes condicions, no? Realment no crec, no està dins de les... podria passar, tot pot passar, fins i tot de vegades els incendis es produeixen per una tempesta, per un raig, no? Però la humitat tan gran i com s'ha carregat d'aigua, la muntanya rebossa aigua per tot arreu. Realment aquest també és un dels problemes en alguns llocs que hem tingut, perquè surt aigua per tot arreu, no? Però en principi l'entrada de serveis d'emergències està garantida allà on hi ha persones que han d'arribar, està garantida.
3: Per tant, les ambulàncies podrien arribar fàcilment si alguna persona, veí de l'entorn, ho necessita, eh?
4: Sí, sí, als camins on hi ha veïns, sí, efectivament.
3: I, Cinta, en quina línia esteu treballant amb els ajuntaments? Perquè esteu treballant amb Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac. Quines són les actuacions i una mica el calendari que teniu previst?
4: Sí, nosaltres, d'una banda, el que li hem demanat als ajuntaments és que demanin l'emergència. Això a la Diputació hi ha un fons de cooperació pel qual, demanant l'emergència, entren dins d'un pool d'ajuts per, en aquest cas, camins, però podrien ser per altres afectacions que tinguin. En paral·lel, nosaltres tenim un contracte de manteniment pel servei d'arranjament de camins que ja l'anaven a fer ara al mes de novembre, que és el mes habitualment que després de les pluges normals, tardorenques, sense aquestes afectacions ja fem, i llavors el que estem és accelerant per veure si podem avançar fins i tot i abans del novembre, tot i que està una mica just, però abans del novembre poder fer aquests camins que ja teníem previst de fer.
3: Deia, Cinta, que havíeu senyalitzat per seguretat alguns dels camins, esvorancs, sí, davant el risc d'esvorancs i esfondraments, no? Que alguna persona ciclista, sí, o caminant o passejant pogués prendre mal. No sé si teniu quantificat a Badalona quin nombre de camins s'han senyalitzat.
4: A Badalona hem senyalitzat el camí de la B20 a la Creu de Montigalà, que es troba en molt males condicions, el camí de Can Miravitxes. L'accés a Can Miravitxes té una esllavissada que impedeix la seva entrada, tant pel camí que entra des de la carretera com un camí que hi ha per la part del darrere, que es fa servir més aviat per serveis, també està impracticable. I el camí del Tanatori a Marrà. Aquest camí també

0: per el canvi climàtic. No sé si teniu previst reforçar els vostres protocols de cara al manteniment del parc de la Serralada de Marina.
1: Sí, és possible que s'esmercen molts esforços en el tema dels camins. La xarxa de camins que des del parc s'ha de cobrir, que són aquells que són la xarxa viària bàsica inclosa dins el pla especial de protecció del parc, són prop de 50 quilòmetres, són molts quilòmetres de camins. Llavors, si aquesta situació es dona amb continuïtat, potser sí que seria el moment de plantejar-se si tots aquests camins han d'estar en condicions, o de vegades hi ha camins que, si no tenen una necessitat per temes d'extinció d'incendis, per temes d'emergències, potser no han de mantenir-se en les mateixes condicions que la resta. Entenem que als usuaris els agrada, evident, mantindrem el sigui possible per usuaris que els de les bicicletes que vagin per camins de més de 4 metres, com la gent que vagi caminant pugui continuar gaudint dels itineraris que tenim senyalitzats i dels camins que travessen la serralada, no? Però, evidentment, potser si aquests episodis es repeteixen molt, ens haurem de plantejar, perquè serà inviable que es puguin fer l'arranjament d'aquests camins més de dues vegades l'any, per dir alguna cosa, que és el que intentem en la totalitat de la xarxa fer entre dos cops a l'any.
0: Per tant, m'havia comentat que és la previsió que de cara al novembre aquests camins es preveu que ja estiguin operatius.
1: Sí, exacte. Els que hem de fer un arranjament, que en ocasions serà amb aportació de material, de vegades serà només amb maquinària pesada, però tot un arranjament important, al mes de novembre estaran fets.
0: Cinta, ja que parlem amb vostè avui, li volia preguntar també sobre com ha canviat el parc, no?, de la Serralada de Marina en els darrers anys. Ara disposen d'un nou mapa d'hàbitats del parc, oi? Què hi heu analitzat exactament?
1: Sí, és un mapa que el que hem fet és actualitzar-lo, perquè de fet ja fa més de 15 anys també l'havíem fet i creiem que era important analitzar i tornar a veure i actualitzar. Clar, és aquest mapa d'hàbitats és un mapa una mica tècnic, no és tant d'un accés a tothom, perquè el que ens diu és quins hàbitats s'estan afavorint per les raons que siguin i quins estan disminuint. Nosaltres som garantes de la conservació d'aquest parc i per tant hem de donar explicacions a l'administració o bé europea o bé autonòmica, estatal fins i tot, en el cas d'alguns hàbitats, i per tant hem de saber en quina situació ho tenim, no? De vegades no és, de vegades és o bé perquè han crescut les zones verdes, encara que a la gent no li sembli, doncs de vegades tenir massa plantacions d'arbres, per exemple, no és el que ens incrementa la biodiversitat. Això ho hem explicat moltes vegades i fins i tot les administracions locals ho han entès, que de vegades aquestes plantades que fem, aquestes festes de plantar arbres, que pedagògicament tenen molt d'interès perquè els nens són molt atractives també, però de vegades s'ha d'entendre que la biodiversitat no està en tenir, deixa'm dir una expressió una mica exagerada fins i tot, deserts verds. Deserts verds vull dir en el sentit que de vegades masses contínues d'arbrat ens poden provocar més problemes que no més biodiversitat, per exemple en el cas d'incendis. El fet de tenir un paisatge amb mosaic en el que hi hagin conreus de vinya, conreus d'hort, amb matolls, herbassars, arbrat, per suposat, això dona molta més biodiversitat. Hi ha molts més animals que viuen en diferents hàbitats, moltes més plantes que acompanyen aquest tipus d'hàbitats i també, i molt important en la nostra zona en la que estem, també faciliten l'extinció dels incendis.
0: Molt bé, doncs Cinta Pérez, gràcies per la seva participació avui al Badalona Matí, directora del Parc de la Serralada de Marina. Ens quedem amb aquesta dada, de cara al novembre es preveu que aquests camins tornin a estar operatius i ara mateix els que estan senyalitzats a Badalona són el que va de la B20 a la Creu de Montigalà, també Camp Miravitlles i el Camí del Tanatori al Masram. Doncs anirem amb precaució per anar amb aquests camins i quan estiguin plenament operatius per tornar a caminar i gaudir-los amb seguretat. Moltes gràcies, Cinta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: Avui tornem a posar tots els temes de l'actualitat local damunt de la taula, en aquest cas parlant amb el president del grup municipal del PSC.

0: Fernando Carrera, bon dia, Fernando.
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé. Parlem de l'actualitat política, no? Perquè està centrada inevitablement en les eleccions anticipades del 29 de novembre. Avui hem parlat a la tertúlia d'aquests resultats del 6, que recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa en prop de 12 punts d'avantatge sobre el PP. Vox creixeria mig punt, el Front Ampli 4 dècimes i Podem en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots i Junts tindria l'1,1%. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% d'aquests vots. Com veu aquestes previsions, aquestes eleccions, creu que arriben en un moment de fragmentació de les esquerres?
1: Bueno, anem a veure, les enquestes al final que assenyalen principalment són les tendències, no? Més enllà d'una foto fixa, lo important és quina és la tendència. És cert, i és, jo crec que és normal i és raonable, que en el moment en què s'ha convocat hi hagi un creixement de la intenció de vot de l'esquerra per un tema de mobilització. Jo crec que és bo, que és positiu, i crec que, a més, ho recull de forma encertada. En qualsevol cas, parlava l'altre dia amb l'Ivan Redondo, que em deia que s'ha venut durant molt de temps una situació de preponderància absoluta per part de la dreta i l'ultradreta, però la realitat sembla que la fragmentació en temes de vot està més empatada del que sembla. En qualsevol cas, insisteixo, la campanya està oberta, deies, l'actualitat política aquests dies està realment molt potent i veurem aquesta campanya com es desenvolupa.
0: Quin paper haurien de jugar coalicions com el Front Comú o Esquerra Republicana? Creu que aniria bé tenir-los al costat?
1: Bueno, jo crec que és fonamental que tot el vot progressista, sigui de l'espectre que sigui, es mobilitzi, i a mi em preocupa moltíssim la fragmentació de vot en aquelles províncies en les quals t'acabes jugant un diputat que pot acabar caient per la dreta i l'altra dreta si el vot està massa fragmentat. Per tant, a mi em dol realment quin és el comportament que estan tenint els lideratges d'aquesta, bueno, li diuen Frente Amplio, no? Que és més aviat un front estret últimament. A mi em fa cosa com estan actuant, perquè la sensació que tenim molta gent, i que jo comento de forma constant amb companys del món progressista, és que estan més pendents de qui ocupa el primer lloc que no de construir majories que siguin útils per frenar la dreta i l'ultradreta a Espanya, no? Que jo crec que és l'objectiu principal. Per tant, la bona notícia seria que realment trobessin aquests punts d'acord i fossin capaços de fer una candidatura conjunta per tal de no perdre ni un sol vot, perquè les properes eleccions podrien anar precisament d'aquest sistema de reparto que podria perjudicar molt a l'esquerra.
0: Vostè ha deixat clar que, tot i que li han ofert, no deixarà Badalona pel Congrés dels Diputats.
1: Ah, jo no marxo enlloc. S'ha especulat molt, però jo crec que hi ha com una espècie d'obsessió constant, no? Jo porto sentint el Fernando marxa des de que vaig entrar de regidor, pràcticament. Jo ja no sé ni com dir-ho ni com fer-ho. I, per tant, si aquesta finestra d'oportunitat serveix per recordar-li a la gent que jo vaig assumir un compromís amb la militància del PSC i amb la ciutat de Badalona, i que jo, quan assumeixo un compromís, el compleixo, doncs benvinguda sigui l'oportunitat, no? Però, insisteixo, jo no em moc d'aquí.
0: Creu que els resultats de les generals pot marcar la tendència a les municipals?
1: Bueno, no sé si el resultat, però sí el debat que es derivi d'aquestes eleccions. És a dir, recordem que l'actual alcalde, en la campanya anterior, es va presentar, doncs, dient pràcticament que això no anava d'ideologia, no, bueno, pràcticament no, ho va dir tal qual, que això no anava d'ideologia, desdibuixant la seva marca de forma constant, però la realitat és que el debat en el qual estem ja ara mateix evidencia de forma molt clara el model de país i el model d'estat que defensen uns i d'altres, no? I, per tant, com més activa sigui la seva participació en campanya, que sembla que podria ser, podria tenir un paper molt actiu, doncs com més actiu sigui aquest paper, més clar tindrà la gent quin model representem cadascun de nosaltres, no? I, per tant, jo crec que destapar aquest punt fals i pervers de dir que en la política municipal no hi ha ideologia, doncs destapar-ho és una cosa que beneficia aquells que no ens tapem de què és el que defensem.
0: Fernando, parlem d'habitatge. L'11 de novembre hi ha aquesta vaga general per exigir salaris dignes, un habitatge assequible. El detonant d'aquesta situació, per tots conegut, va ser el cas de la Mari Carmen. Com es pot revertir tota aquesta situació de l'habitatge? El decret, no, que suspèn els desnonaments té data de caducitat fins al 2030. Creu que hauria de ser permanent aquest decret?
1: Bueno, jo crec que, desgraciadament, si les eleccions no van com alguns ens agradaria que anés, més que permanent és que no durarà ni un telediari, no? Però la pregunta que feia és que em sembla molt rellevant, perquè es parla molt d'habitatge, però no es parla amb claredat del tema d'habitatge. Hi ha una urgència a curt plaç, que és una realitat innegable, que tenim un problema gravíssim d'habitatge. I, per tant, front a aquest problema, calen mesures per mi, hi ha gent que diu són mesures radicals, doncs poc radicals són si no aconseguim aturar les conseqüències nefastes de la situació que vivim d'habitatge. Per tant, en el curt plaç necessitem correccions que passen indubtablement per la intervenció del mercat, necessitem aquestes correccions i a la vegada treballar per aconseguir que hi hagi aquest parc d'habitatge públic del que tant es parla però pel que poca gent treballa i s'ha de tenir de veritat, però per tant necessitem mesures que ens ajudin a parar el cop ara mateix, amb l'urgència que tenim, i després mesures que ens portin a incrementar aquest parc. I, per exemple, veure com gent com en Salvador Illa és capaç de plantejar sobre la taula idees que jo crec que són molt positives, de dir, escolta, doncs, la gent que no pot comprar, si ajudem des de la Generalitat a comprar i aquest pis després passa a ser parc d'habitatge públic, el que estem aconseguint és resoldre el problema habitacional d'una família i incrementar el parc públic a mig plaç. Bé, jo crec que són aquestes les mesures que hem d'anar trobant i que des de les administracions s'han de fer. I front a aquest model, que és el de buscar aconseguir habitatge públic, tenim el model del Partit Popular, d'Ayuso i de l'Albiol, que el que diu és, no, bueno, s'ha de construir més, però no posem cap topall als preus, però no fem absolutament res, no? És a dir, zero intervenció directa i deixar-ho tot a aquest mantra i aquest lema de la construcció que acaba quedant molt lluny i que acaba no resolent res.
0: Precisament, per això li volia preguntar, a Badalona l'alcalde assegura que està solucionant els problemes d'habitatge amb la construcció d'aquestes promocions, no? Com la presentada la setmana passada al barri de la Pau. Què en pensa?
1: Bueno, jo el que crec és, aquí hi ha diverses coses. La primera, quan parlem d'habitatge assequible, és que ja és, o sigui, que haguem de posar l'etiqueta d'assequible al concepte d'habitatge vol dir lo cardats que estem en aquesta matèria. Després, aquí s'ha tret pit per sortejar 8 pisos com si fos el sorteig de la Bonoloto. Vull dir, i traiem pit per 8 pisos. O sigui, jo me'n faig creus quan, per exemple, a Montgat hem tingut 196 pisos, no? Per tant, aquí, què és el que es veu de tot això? Doncs les prioritats de cadascun, no? I quan la prioritat és marketingiana, el que fas és escudar-te en aquestes coses. I després hauríem de parlar d'aquest punt d'assequible. No pot ser que tinguem habitatges de protecció oficial a més de 300.000 euros, perquè llavors, quina protecció és exactament? Vull dir, jo crec que aquí tenim una mancança important, tenim... No pot ser que aquest Ajuntament no es presenti a les oportunitats que li donen la resta d'administracions, no pot ser que no s'aportin solars perquè la Generalitat construeixi, no pot ser que tot sigui màrqueting i no s'abordi de forma real i coordinada amb la resta d'administracions. Però clar, aquí hi ha un problema, que és la manca de voluntat i la sensació permanent de que aquí tot és màrqueting, tot és publicitat, i tot acaba sent per demà, però no arriba, anava a dir, no arriba fins passat demà, no arriba mai.
0: Recentment, Fernando, s'ha produït també l'esfondrament d'un sostre a la planta baixa d'una casa, aquí al carrer Bruc, un fet que ha tornat a posar sobre la taula l'estat del parc d'habitatge a la ciutat, envellit, no?, que moltes vegades es parla, amb antecedents coneguts com el del carrer Granada, l'illa de Canigó. Què caldria fer en aquests casos? Caldria una revisió integral des de l'àmbit municipal, destinar ajuts als propietaris?
1: En matèria d'habitatge tenim dos problemes. L'accés a l'habitatge, que és un, que acabem de parlar-ne, i l'altre és l'estat del parc d'habitatge. I aquí la rehabilitació juga un paper cabdal, però el problema és que quan la dicotomia constant és la de, bueno, és que clar, si això és privat, el públic no pot entrar. Bueno, escolta'm una cosa, tenim un problema evident a tota la ciutat per un parc d'habitatge molt envellit, en unes condicions molt preocupants, és a dir, tu has citat diversos casos, però teníem ara fa poc un altre a Bufalà, un altre ensurt, anem tenint ensurts a tota la ciutat i, per tant, aquí cal un pla seriós de rehabilitació per ajudar a les famílies a ser capaços de rehabilitar els seus habitatges. I insisteixo, quan parlem de rehabilitar hi ha gent que pensa que és un tema estètic, tot el contrari. I aquí cal tenir un pla, el primer, i després tenir la complicitat d'altres administracions. És a dir, jo el primer que faré, si sóc alcalde, o de les primeres coses, és anar a buscar a Europa ajuda per tal de dir, escolti'm, tenim un parc molt envellit, tenim aquest pla i necessitem finançar-ho. I aquí s'ha d'anar a buscar totes les administracions. El problema és tenir un ajuntament incapaç de teixir complicitats i incapaç d'aprofitar allò que et donen. Perquè hem tingut exemples en tractes cada dia, exemples constants d'altres administracions que posen recursos a disposició i aquest ajuntament no ho aprofita. I això és lamentable.
0: Parlem de les obres del canal del Gorg, perquè aquesta setmana hem sabut que les obres, no, es podrien reprendre abans d'acabar l'any, uns treballs que també s'havien de reiniciar el setembre, porten ja molts mesos aturades. L'Ajuntament ha atribuït aquest endarreriment a recàlculs tècnics. Saben per què s'han aturat aquestes obres?
1: Mira, més enllà de la part tècnica, perquè sempre es diu hi ha un tema tècnic. Bueno, el que hauria estat molt bé és que expliquessin a la gent quin és aquest tema tècnic. Perquè al final, escolta, fer servir una paraula buida per no explicar res és tractar la gent com si no tingués la capacitat per entendre quines són les problemàtiques a les quals t'enfrontes. Jo crec que la transparència és millor exercici. A mi el que em preocupa d'això són dues coses. La primera, els temps, perquè ja estic acostumat, desgraciadament, a no creure en absolutament res quan es parla de temps en aquesta ciutat, perquè sempre és mentida. Però més enllà d'això, intentant confiar en el gerent, que és una persona no només molt assenyada, sinó molt treballadora, que s'ha trobat amb aquest problema i que l'ha de resoldre,

0: A mi sí m'agradaria que ens prenguéssim seriosament tot el que és l'entorn. És a dir, les queixes que se sentien dels veïns l'altre dia no anaven només en troncades amb el tema de l'obertura del canal, que per mi és escandalós que tinguem... Bueno, que anem retrasant plaços una vegada i una altra, sinó que estem parlant de problemes relacionats amb manca de llum, manca de seguretat, no ho dic jo, ho diuen els veïns i veïnes de la zona. I això ens ho trobem a tota la ciutat. Per tant, els problemes de tot Badalona s'acaben trobant allà també. I aquí hi ha una solució que s'ha de posar sobre la taula i que és urgent. El canal s'ha d'obrir, però no només en el pas al mar, s'ha d'obrir a la gent. Perquè ara mateix el que tenim és un espai tancat on no s'hi pot fer vida, una sèrie de pseudolocals que acabaran sent locals en els quals no passa absolutament res i això no pot estar supeditat a l'obertura del canal. No té cap sentit. Hem de ser capaços de donar vida a la zona, perquè donar vida vol dir acabar amb problemes d'inseguretat, acabar amb problemes d'imatge també i acabar amb problemes de brutícia. Per tant, jo el que exigeixo és, més enllà del tema dels plaços, que a vegades un entén que si hi ha una sèrie de problemàtiques tècniques s'han de resoldre, però la decisió política d'obrir el canal i de donar vida a la zona, jo crec que és imperatiu pels veïns i veïnes de tota aquesta zona.
1: Molt a prop del canal es troba el pont del petroli, que aquests dies ja s'ha col·locat aquesta plataforma circular, un format donut, no?, que s'ha materialitzat des de que es va fer aquella consulta a la ciutadania, impulsada també pel govern socialista. L'ha pogut anar a veure, què li sembla? Molta gent diu que més que un donut és un donete. No sé què li sembla a vostè.
0: Bueno, no he pogut arribar fins a dins, ja ho he vist com tothom des de la platja. En qualsevol cas, jo crec que és una bona notícia recuperar l'estructura. Bé, hem de ser conscients realment que la ubicació és complexa, però tornem una altra vegada a lo de donar vida. Jo parlant amb els veïns i veïnes de la ciutat m'he adonat de diverses coses. Una és la resignació amb la qual la gent viu a Badalona, que a mi és una cosa que m'entristeix moltíssim, perquè veure la gent resignada pràcticament, no?, d'una situació de bueno, tot és inacció, ja veurem, les coses aquí tarden 25 anys, i la falta de vida. És a dir, igual que et deia que la zona del canal s'ha d'obrir, se li ha de donar vida, la zona del front, hem de repensar, no pot ser que tinguem restauració que tanca, no pot ser que tinguem molta vida a l'estiu però molt poc a l'hivern, i per tant tota aquesta dinamització jo crec que s'ha de prendre més seriosament a aquestes zones de la ciutat. Però insisteixo, bona notícia que l'àrea metropolitana hagi sigut capaç de tirar endavant aquest projecte i de que l'obertura del pont del petroli sigui una realitat. Serà una cortina de fum per tots els problemes de Badalona les properes setmanes? Segurament, perquè ja sabem que l'alcalde, en fi, les festes li encanten, però més enllà d'això ens agradaria que hi hagués alguna cosa més.
1: I a banda de recuperar aquesta estructura del pantalà, vostè seria partidari de potenciar-ho d'alguna manera, donar-li més vida al pont, no sé, ja sigui donant a conèixer la seva història?
0: Tens un front excepcional que pot competir amb qualsevol front marítim de Catalunya, i jo crec que tenim per ubicació, per entorn, una zona espectacular a la qual no se li treu profit. I això és un fet. I aquí l'Ajuntament, com a element dinamitzador dels barris, doncs, té molta feina a fer, però fixa't. Per exemple, dintre del que és l'entorn, no?, el tema de la CAFI, que podria ser un agent dinamitzador també de la zona. Anuncis, anuncis, anuncis i cap tipus d'acció. A més, jo no, sóc dels que creu que no creu que aquest sigui el millor anunci. És a dir, que el plantejament que tenen per la CAFI, si entenem el barri en el seu conjunt, probablement per mi no seria l'opció prioritària. Però en qualsevol cas, jo trobo a faltar aquesta dinamització per part de l'Ajuntament. Però clar, estem parlant d'un Ajuntament que és incapaç de fer els manteniments més bàsics de la ciutat. Per tant, bueno, jo ja entenc que és massa ambiciós demanar que siguin capaços de coordinar coses perquè els espais de la ciutat tinguin vida.
1: Parlàvem de les obres del viaducte que estan aturades, no?, que es preveu que reprenguin, però també, si parlem del mercat Turner, Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat, acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien, les obres estan aturades des del juliol i estan provocant una caiguda de les vendes als paradistes i també un empitjorament de l'estat de l'edifici. Hi està d'acord?
0: Mira, jo... en aquest temps he parlat molt de mercats, molt. I la meva sensació és que els mercats estan a la UCI i els metges estan a Madrid. Ho dic perquè en el seu moment, aquí mateix, vaig demanar que s'apartés a la regidora Rosa Bertran per la incapacitat més que manifesta de revertir la situació dels mercats. Ens van fer cas. Es va posar la Cristina Güera, que la tenim de diputada al Congrés dels Diputats, i estic segur que allà fa molt bona tasca, però en matèria de mercats la realitat és que anem de desgavell en desgavell. A nosaltres se'ns va prometre i vam pactar un pla de mercats que no ha arribat, que no ha aparegut, i com segueixin aquest ritme, i ho dic molt emprenyat, com arribin a aquest ritme, acabarem amb dos mercats a la ciutat, si tenim sort. Llavors, la inacció permanent, jo a mi, de debò, que iniciïs una obra i et trobis un problema que no has sigut capaç de planificar, podria arribar-ho a entendre. Però el problema és que no hi ha una voluntat clara de treballar pels mercats.

0: que els municipals, i per tant, escolta, que deixin de donar voltes. Si el que volen és deixar-los caure, que ho expliquin, que ho diguin, però que no pactin amb nosaltres un pla de mercats i després, 3 anys després, ens adonem que no han fet absolutament res.
1: Parlem, si li sembla, dels efectes dels aiguats, del temporal. Abans ja en aquest programa ho hem tractat, l'estat dels camins de la serralada de Marina, però també volia fer referència a que l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Silo Cañete, ha demanat a Adif que revisi el pont de les vies del tren que passa per sobre del riu després d'aquesta crescuda del cabal, no, del temporal d'aquell diumenge en què es va superar els 900 metres cúbics per segon. El text l'instaria a avaluar aquesta infraestructura per millorar la resiliència, no, davant de futurs temporals. Creu que és una mesura que cal abordar urgentment, la d'aquest pont?
0: Bueno, la d'aquest pont i, en general, tot el que té a veure amb el nostre litoral o totes les zones on hi ha aigua, no? Vull dir, amb el tema del canvi climàtic, ens hem trobat negacionistes del canvi climàtic de forma constant, ja no només aquí, sinó a tota Espanya, durant massa temps. Per tant, ho assumim que hi ha un canvi importantíssim i que hem de reforçar les estructures que guarden relació directa o que estan tocant a zones on hi ha aigua o zones inundables, o tindrem un problema seriós en els propers anys, perquè això ha vingut per quedar-se. Per tant, no només aquesta revisió, sinó també una planificació tenint en compte quin és l'estat en el qual ens trobem ara mateix aquests fenòmens meteorològics que ens deixen moltes vegades contra les cordes i, per tant, tot el que no sigui feina ja serà un problema per demà. Per tant, no només és urgent, és urgentíssim.
1: De fet, els aiguats també, a la que plou, sempre resulta afectada la xarxa de Rodalies, que registren incidències. La convocatòria d'eleccions generals, el 29N, creu que pot arribar a afectar el traspàs de Rodalies?
0: Bueno, mira, jo crec que tot el que s'ha aconseguit en els darrers anys es pot veure afectat perquè tenim una oposició a dia d'avui que pretén governar amb un únic objectiu, que és demanar sacrificis a la gent. Hem sentit el líder del Partit Popular dir que aquí s'hauran de fer molts sacrificis i van amb uns socis de govern que tenen com a vocació, i no se n'amaguen, desfer tot allò que s'hagi fet donant passes cap a més autogovern o cap a més consideració cap a les comunitats autònomes, especialment cap a Catalunya. A mi em preocupa moltíssim la onada reaccionària que podem trobar contra Catalunya per part d'una gent que ha entès fa molt de temps que en la anticatalanitat troben una capacitat important d'arribar a vots a certes parts d'Espanya, no? Per tant, em preocupa no només el traspàs de Rodalies, sinó que em preocupa absolutament tot. Perquè fins i tot a vegades quan diem, bueno, per exemple, Televisió Espanyola, no?, que diuen, el Consell està garantit fins 2029. Bueno, està garantit. Veurem què fan aquesta gent quan arribi, perquè pel que estem veient no tenen cap límit, eh? Des del tema de les pensions, que són capaços de dir que, escolta, bueno, que potser les hem d'entomar d'una altra manera, fins a qualsevol traspàs que s'hagi fet a les comunitats autònomes, especialment, insisteixo, a Catalunya, perquè sembla ser que ens odien més del que podíem arribar a imaginar.
1: Un apunt de seguretat, perquè malgrat les xifres assenyalen una millora, no?, de la seguretat a Badalona, els Mossos investiguen un nou tiroteig a la ciutat, aquest cop al barri de Sant Antoni de Llefià, també recentment també un altre incident a la mina. El tema de les armes de foc, un comentat també a la tertúlia, és un problema que cal prendre-s'ho seriosament.
0: Sobre el tema de les estadístiques, abans de començar, jo crec que era de Mark Twain que deia, hi ha mentides infames i estadístiques, eh? I amb les estadístiques pots demostrar pràcticament el que vulguis. En puritat, si parlem de les dades en matèria de seguretat, si comparem amb l'any 2023, és a dir, des de l'inici d'aquest mandat, més enllà de que pugui haver-hi una millora conjuntural en aquests darrers mesos, cosa de la que me n'alegro, evidentment, i que vol dir que la feina de la consellera Parlon està donant fruits, és cert que a Badalona hi ha un empitjorament importantíssim en matèria de dades de seguretat, a diferència del que trobem, per exemple, altres ciutats de l'àrea metropolitana o a ciutats veïnes. Per tant, la gran bandera de l'alcalde, que era la seguretat, és el gran fracàs, i, evidentment, en el tema que apuntaves ara mateix, de la tinença d'armes de foc, la conselleria està fent una feina important en aquesta direcció, i jo crec que s'ha de seguir fent, perquè ens ho trobem. És cert que ens ho trobem, i és cert que és impossible pràcticament aconseguir evitar-ho al 100%, però és un tema que ens ha de preocupar i que ens preocupa. Però insisteixo, jo crec que l'abordatge en matèria de seguretat ha de ser totalment diferent, perquè el que hem vist fins ara, de molt de màrqueting, molt posar el focus, no ha sigut útil en absolut, i per tant hem de ser capaços de fer-li una volta.
1: I Fernando, ja tenim una nova edició del Filmet, a compte enrere perquè comenci, demà serà la inaugural. Com ho valora aquesta nova edició d'una finestra cultural oberta, no?, de la ciutat?
0: Aquestes d'aquelles coses que jo crec que sempre fan goig, i que en concret, tenint el Marc Orts fent la feina que fa, jo crec que només podem felicitar-nos perquè això segueixi sent una realitat, per anar acumulant edicions i sobretot per ser una finestra al món, perquè parlar en positiu de Badalona jo crec que és important, i amb això ens doneu una excusa meravellosa per fer-ho, així que agraïts a tota la casa per la feina i realment per la marca que s'ha aconseguit ja consolidar al llarg de tots aquests anys.
1: Doncs Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC, gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies.
1: A Badalona Matí.
0: Molt amable, gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Moment de començar parlant de fisioteràpia i ho fem amb el Ferran Casoliver de Ferran Casoliver Fisioteràpia. Què tal? Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, Àlex.
1: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
1: Perquè avui, clar, jo et vull dir... A veure, Ferran, m'ha sortit una hèrnia. I ara què? Què hem de fer?
3: Bueno, a veure, primer explicarem una miqueta què és l'hèrnia.
1: Exacte.
3: Vale? Ens hem de posar en context. Tu imagina't les dues vèrtebres, vale? Com si fossin un bocata, dos pans. Llavors, entremig, nosaltres sempre ho expliquem així de manera més senzilla, que és, ens hem d'imaginar un ou ferrat. Vale?
1: Vale.
3: El rovell és el que és el nucli pulpós i el que és la clara és l'anella, és la muralla, és el que ens conté. Vale? Doncs ara tu has d'imaginar-te que has d'agafar el pa i el suques, el rovell. Llavors, el rovell el que fa és sortir de la clara. Quan tenim aquesta sortida és el que anomenem l'hèrnia. Vale?
1: I això fa mal.
3: Aquí entrarem més en detall. Aquí entrarem més en detall, perquè potser és complex una miqueta. Llavors, clar, molta gent parla i diu, jo també tinc una hèrnia, no? I tothom, no, es va parlant pel carrer, i ai, doncs la meva amiga també té una hèrnia, i clar, no és el mateix que jo. Hi ha 5 tipus diferents, inclús. O sigui, les hèrnies poden haver centrals, posterolaterals, fonaminals, extrafonaminals i migratòries, vale? El problema que han de veure l'hèrnia és exactament aquell rovell que surt, quines estructures compromet o què ens pot portar.
1: Clar, la més coneguda potser és la discal, no? Que potser a tothom li ve al cap una hèrnia discal.
3: Sí, exacte. Bueno, tenim les hèrnies, el típic, no? Hèrnia inguinal, sí. Coses així, però bueno, la que ve més al cap, la més comuna, la que trobem més habitualment en la societat, podria ser la hèrnia discal a nivell de les vèrtebres, de la columna.
1: I ara, això que et preguntava, es pot tenir una hèrnia sense dolor? Sempre fan mal o no?
3: Hi ha de tot una miqueta.
1: De tot, no?
3: Hi ha de tot una miqueta, però principalment molta gent té protusions, té hèrnies, però molts cops no són doloroses i molts cops es fa una ressonància per alguna situació i es troben però no donant ningun tipus de símptoma. De fet, el que passa és que quan surt el rovell, el cos no l'interpreta com a seu. Llavors, com no l'interpreta com a seu, el que fa és activar el sistema immune. Llavors, com activa el sistema immune, van els macròfags i es mengen aquella resta. Llavors, per això molts cops, quan es fan ressonàncies de control, ostres, ja no tinc hèrnia, o s'ha reabsorbit, doncs, per aquest fenomen, vale? Llavors, en els casos de les extruïdes i les sequestrades, tenen més facilitat de ser reabsorbides que no pas unes altres, però a vegades no tenen per què ser les responsables del dolor en el pacient.
1: Per tant, quan sabem si és la causa dels símptomes una hèrnia?
3: Vale. A veure, principalment, com hem parlat l'altre cop de la ciàtica,
1: sí.
3: Primer és l'anamnesi, és a dir, quan et ve el pacient i t'explica, tu ja, per ti com a professional, ja et van sonant cosetes, no? Va entrant al riu, no? Va entrant l'aigua en el riu i dius, vale, sembla que per aquí. Llavors, després és quan fem les valoracions, els tests ortopèdics. Aquí és quan veiem també les alteracions de la sensibilitat, pèrdues de força. Llavors, aquí entra molt el coneixement del fisioterapeuta, el professional en aquest cas. Per què? Perquè cada segment vertebral té un nervi, aquest nervi té un recorregut, té unes funcions, i a partir d'aquí és quan dius, vale, el pacient ens presenta això, els tests ens han dit això, i la imatge ens comenta això. Vale, té lògica o no té lògica? A partir d'aquí és quan traiem les conclusions. Vale, doncs sí, té lògica, la causa pot ser aquesta, o no, la causa no és aquesta.
1: I Ferran, hèrnia vol dir cirurgia, és sinònim això?
3: No té per què. Sí que és veritat que socialment, quan parlem d'una hèrnia, tothom es posa les mans al cap i diu, hòstia, que em tenen que operar. No. Sí que és veritat que és un procés que podem tenir en compte quan hi ha una hèrnia, vale? Però sobretot hi ha uns paràmetres que és quan diem, vale, pues en aquest cas sí que hem de valorar la cirurgia, que és quan tractament conservador no ha funcionat, quan portem més de 8 mesos el pacient amb dolor, el que hem comentat abans, alteració de sensibilitat, pèrdua de força, inclús hi ha molts pacients que amb l'extremitat inferior, quan són tema de lumbar, manifesta el que és la cau de quina, és a dir, que el peu cau. És com si estigués tot el rato un accelerador i no pogués pujar el peu. Llavors aquí sí que ho hem de tenir en compte, aquesta opció, però sí que la majoria, diré que la gran majoria, sense la cirurgia tenen una bona resolució, i més ara... La veritat és aquesta, amb els fisioterapeutes, com estem de capacitat, les noves tècniques, els coneixements, l'ús de l'ecografia, ostres, podem fer cosetes que abans potser ens quedaven molt grans, i ara no, i ara podem abarcar-ho bé.
1: I si hem tingut una hèrnia, no? Potser la gent té dubtes. Puc tornar a aixecar pes? Puc tornar a fer esport?
3: Sí, aquesta és la típica dubte.
1: És la típica pregunta,
3: és la típica dubte. Sí que es pot fer, sí que es pot fer. Òbviament, aquí és quan nosaltres hem de matitzar, i sempre per un professional darrere. És a dir, el cas ha de ser individualitzat, i hem vist que tenim molts tipus d'hèrnies, individualitzar, de dir, vale, quin tipus tens, és la causa del dolor, i a partir d'aquí quins símptomes tens. Vale, doncs hem individualitzat el teu pla, i llavors farem una gestió de càrregues i t'ensenyarem quins exercicis són beneficiosos i quins són perjudicials. Vale? A partir d'aquí ho pots fer, sempre tenint aquestes petites característiques, però com a part del tractament que ens funciona molt bé és, vale, un cop potser tu estàs en camilla, baixem aquests símptomes, baixem el dolor, que el pacient torni a agafar confiança, però després hi ha una part activa molt important. Per què? Perquè allò necessita un reforç. A part de que quan tu fas activitat hi ha una connexió neuromúscul-esquelètica, que es diu. És, el múscul és, jo sempre ho explico així una miqueta pels pacients, és com el motor del cotxe. Vale, s'accelerarà menys, et donarà més potència, menys potència. Dic, però, dic, el cervell som nosaltres al volant. És a dir, nosaltres en funció de com girem, o com apretem, o com frenem, el múscul reaccionarà. Llavors, aquesta part és superimportant en la recuperació.
1: Per tant, Ferran, a moda de resum, tres idees així, no?, perquè quedin clares als nostres oients sobre les hèrnies.
3: Doncs, a veure, primer, que les hèrnies hi ha molts tipus, que no tothom és la mateixa hèrnia. Llavors, a partir d'aquí, una hèrnia no té per què ser dolorosa i tampoc té que ser la causant d'aquells símptomes. Sempre s'ha de valorar i especificar, individualitzar cada cas. I que no es preocupin. És a dir, no implica cirurgia i no implica jo no puc fer esport, en absolut. Podem evitar la cirurgia i l'esport sí que és important i es pot tornar a fer.
1: I normalment les hèrnies es detecten mitjançant ressonància o...?
3: Principalment sí. Mm. És a dir, nosaltres, amb els tests, amb les valoracions, tenim una intuïció de que el que li passa al pacient pot venir causat per. Però el que realment el gol estàndard que ens identifica i ens precisa que sí, que hi ha una hèrnia, seria la ressonància. El tacte també ens val, però la ressonància és molt més específica i molt més adient per a aquests pacients.
1: Doncs, Ferran, hem sortit de molts dubtes avui, amb el tema de les hèrnies. Si algú està afectat, de ben segur que ja està al dia i les resol tots aquests dubtes. T'agraïm que hagis vingut.
3: De res, a tu.
1: I recordem que es trobeu al carrer del Mestre Antoni Nicolau 21, Ferran Casoliver, sí. Fisioteràpia, doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres un dia més aquí al Badalona Matí i ens retrobem d'aquí un mes.
3: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Ferran.
3: Igualment. Gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.

0: Avui parlem amb una de les figures més singulars i imprescindibles de la música catalana. Músic, productor, lletrista amb veu pròpia i un humor que mai no falla. Cofundador del mític grup El Último de la Fila i amb una trajectòria en solitari plena de joies musicals com Tinc una bèstia dins meu o Homes i dones del cap dret, amb aquesta cançó que ara estàvem escoltant, La Rambla. Aquest dissabte actuarà a la Sala Dos Rombos de Badalona i ens fa molta il·lusió parlar avui amb ell en directe al Badalona Matí. Quimi Portet, bon dia.
1: Molt bon dia i bona hora, bon dia.
0: Quimi, d'aquí no res, tornem a tenir a Badalona, a la Sala Dos Rombos, com dèiem. Com estàs vivint aquesta gira World Tour?
1: Bueno, de la veritat que molt bé. Som afortunats de tenir aquesta gira. A Badalona, a la sala aquesta, que ens encanta tocar-hi, és el tercer any consecutiu que hi venim, i amb moltíssimes ganes, doncs, de trobar-nos amb els amics d'aquí, de Badalona i voltants, i de tocar les nostres cançons. Ja, després de la gira de l'Último, ja portem uns quants concerts, hem reprès una mica la nostra gira en solitari, i ho estem passant genial amb el Celada, el Lax i la Rovira, doncs ho passem.
0: Has passat, de fet, Quimi, per Barcelona, Reus, Vic, encara tens metge, per a més concerts?
1: Bueno, anem fent, la veritat que a on ens truquen hi anem, m'encanta tocar-lo, i el grup està molt ben conjuntat. Sí, ens dediquem a això, ho hem fet amb diferents magnituds, amb diferents situacions, i ens encanta fer-ho. Si el de la metge, doncs ja ens avisaran, no? Jo ja sóc una mica carcamal, aquesta és la realitat, però de moment efectes del meu ofici no ho estic notant de cap manera.
0: Perquè a més, Quimi, d'aquí 5 dies és el teu aniversari, eh?
1: Sí, faig 69 anys, o sigui, poca broma ja, la cosa ja es complica, es va complicant. Però bueno, la veritat, afortunats, tenim bona salut i anem fent, sí.
0: El teu últim disc d'estudi, Si plou ho farem al pavelló, és del 2020, però estàs treballant sí. En un nou àlbum d'estudi de cara al 2027, no sé si ens pots avançar alguna cosa...
1: Bueno, la veritat és que ja estic treballant, en aquest moment m'agafeu a l'estudi, o sigui que quan heu trucat he hagut de parar la maquinària perquè estava treballant. Treballo molt, amb molta tranquil·litat, molt lentament. Jo penso que fins a finals de l'any que ve no tindré possibilitat de publicar-ho, però sí, estic treballant amb un nou material i super il·lusionat amb ell, o sigui que insisteixo en que sóc afortunat de poder treballar, doncs, amb el Manolo, amb coses grosses, amb la meva carrera, amb diferents coses, i em fa molta il·lusió treballar en aquest disc, que serà el meu 12è en solitari, o sigui que ja són un pilot de disco, sí.
0: El 12è, déu-n'hi-do. I en quin moment creatiu Quimi, diries que et trobes actualment?
1: Bueno, em sembla que t'has d'anar adaptant a cada època. És inútil intentar fer veure que sóc un jove inexpert o un jove esvalutadíssim. No ho sóc un senyor tirant a gran, però sempre hi ha material per fer. Jo sóc un enamorat de la música, del meu ofici, i sempre hi ha maneres d'enfrontar-te al teu ofici. Em sembla que s'ha de fer sempre partint d'acceptar qui ets, de l'època en la que estàs, de no renunciar a cap de les èpoques que has viscut, però amb la il·lusió també de que estàs dedicant a una cosa que és supercreativa i que et satisfà plenament. Així és com ho agafo.

0: Quimi, parlem del concert que oferiràs a Badalona, perquè amb tanta història viscuda, tantes cançons que has compost al llarg dels anys, com decideixes quines són en el concert, com fas la tria?
1: Mira, triem les que ens ve més de gust tocar. La veritat, com que en tenim 130, doncs no hi ha problema per triar-ne. Durant un concert, òbviament, que dura una horeta i mitja, doncs pots tocar 19 o 20 cançons, i en general en cada gira triem les que ens ve més de gust tocar. Sempre doncs, n'hi ha alguna que feia molts anys que no tocàvem i la recuperem, i precisament comencem el concert amb una d'aquestes, i la veritat és que això representa molt poc problema. Òbviament hi són el que se suposa que són els hits, entre cometes, però també hi ha moltes cançons que no han estat especialment importants a nivell discogràfic i que en directe ens encanta tocar-les i les toquem amb tota la naturalitat del món.
0: Tu has passat més temps als escenaris que fora, podríem dir, Quimi. Després de tants anys, no?, encara puges als escenaris amb la mateixa il·lusió. Aquesta il·lusió no es perd mai, oi?
1: Doncs sí, i la veritat que i nerviós, o sigui, ens posem nerviosos igual, o sigui, sempre que tinguis respecte per l'ofici i per el que vas a oferir al públic, hi ha una pressió i unes ganes de fer-ho bé, i això es tradueix molts cops amb una tensió abans de pujar a l'escenari important. Un cop sona la primera nota i veus que tot va bé, doncs ja està, hi ha un relax absolut i unes ganes de comunicar, de compartir amb el públic aquestes cançons, i bueno, ho anem fent, i insisteixo a dir que cada resposta que som afortunats de poder-ho fer.
0: Per tant, quan ja deixis de posar-te nerviós, ja no t'averteixi, no? I serà quan pengis les botes, entenc, eh? Quan no tinguis aquestes papallones que encara et fa l'estómac sortir a l'escenari.
1: Jo penso que sí, penso que qualsevol persona que respecti aquest ofici està nerviós abans de sortir a l'escenari perquè li suposa una pressió, i perquè en el fons aquesta pressió i aquests nervis es tradueixen en un interès per al que estàs fent. Si realment t'importés poc o ho fessis purament d'una manera maquinal, doncs aquests nervis no existirien.

0: Quimi, la gira arriba després d'haver tornat als escenaris amb l'último de la fila. Com has viscut aquesta experiència i què ha significat tornar a compartir escenari amb Manolo García?
1: Bueno, aviam, junts ja hi hem estat altres vegades, però òbviament la gira ha estat espectacular, ha estat locals molt més grossos dels que havíem tocat mai, i bueno, i la resposta del públic ha estat al·lucinant. El tornar a recuperar doncs el contacte amb aquells músics, amb aquestes cançons, doncs pots imaginar que a nivell emocional és important, i òbviament a nivell professional és una fita. O sigui, tocam, el local més petit que tocàvem era de 30.000 persones, vam arribar a tocar per 70.000, o sigui que 12 concerts, doncs bueno, no podem estar més satisfets d'aquesta gira.
0: I quan acabes una gira, Quimi, necessites desconnectar de la música o sempre tens una guitarra a prop? A veure, explica'm, com desconnectes de la feina? Es pot desconnectar o no? És fàcil?
1: Una mica sí, però pocs dies, eh? Pocs dies, de seguida tens ganes de tornar de juerga. També, és clar, som afortunats una altra vegada. Sí. Hi ha moments en què estàs a l'estudi, moments estàs assajant, moments que estàs fent concerts, i són facetes totalment diferents. O sigui que, en el fons, quan ets a l'estudi reposes de fer gires, quan estàs fent una gira reposes de composar. O sigui, sempre hi ha novetats en aquest ofici.
0: I parlant de les teves cançons, totes tenen un univers propi, irònic, amb humor absurd i també tocs surrealistes, no? Com neixen aquestes idees?
1: Bueno, això és el que em surten a mi. M'encanta escriure, m'encanta fer música, m'encanta escriure, i en la meva forma d'expressar-me hi ha sempre aquesta compensar el romanticisme amb una forma d'humor o alguna forma d'absurditat, que em sembla que compensa una mica el que podria ser una mica Quico o Ortega, no? Tendeixo una mica a ser romàntic, però sempre ho compenso amb humor i amb temes que desdramatitzin una mica aquest romanticisme.
0: Primer la música o la lletra?
1: Jo sempre faig primer la música, sempre, perquè sóc músic. El que passa que m'encanta fer lletres, m'encanta. Em costa més fer lletres que fer música, però sempre he fet música primer i lletra, tant amb l'último com quan treballo en solitari.
0: I després de tants anys, Quimi, encara busques, m'imagino, sorprendre't a tu mateix quan compons. Què et fa dir, mira, aquesta cançó val la pena?
1: Doncs mira, és molt diferent la música que la lletra. La música no em representa cap problema, perquè és un joc. Té un punt d'infantil, de lúdic, de jugar amb unes joguines, les guitarres elèctriques, els ecos, els ordinadors, les bateries. Hi ha una part de joc que no s'acaba mai. Amb les lletres les passem unes mica més canutes. Quan ets jove existeixen uns temes clàssics, l'enamorament, el festeig, el desamor, que després de gran doncs es van evaporant una mica i ho has d'acceptar, això, no pots fingir-ho, això. Llavors has de menjar-te una mica més el tarro per fer lletres, però te'l menges, i en el meu cas, el tenir aquest tema de l'humor, del, diguem-ne, surrealisme, doncs sempre hi ha material per fer textos.
0: I Quimi, hi ha una cançó teva o amb l'último de la fila que sigui la teva preferida?
1: Home, n'hi ha moltes. M'agraden moltes cançons. M'agraden cançons que ha fet el Manolo, m'agrada que n'he fet jo. Per exemple, aquesta que estem escoltant, que és música meva i lletra del Manolo, és una cançó que m'encanta. Aviones plateados.
0: Escoltem-la una mica més. Sí.

0: Kimi, publicada el 1986, si no m'equivoco, dins del disc sí. Enemigos de lo Ajeno, eh?
1: Fa 30 anys justos, eh?
0: 30... Jo tenia 3 anys, imagina't.
1: Jo ja era vell, imagina't.
0: No, no, sí, i sens dubte que són unes cançons que a molta gent, imagino, que els han acompanyat durant tota la vida, eh? Escoltar Manolo García, Quimi Portete, l'último de la fila...
1: Sí, és curiós, sí, però és així, la vida, sí, és curiós. És el poder evocador de la música popular, no només la nostra, sinó de tota la música popular. Ara quan m'heu connectat, sentia una cançó que pensava, hosti, feia anys que no sentia aquesta cançó, i també m'ha transportat, no? És una mica el que té la música popular, és aquesta potència evocadora.
0: I tant. I per anar acabant, Quimi, vinga, digue'm. Dissabte actues a la Sala dos Rombos, ho dèiem, que és l'antic Estraperlo aquí a Badalona. T'agrada més actuar en sales on tens el públic molt a prop o prefereixes això, escenaris més grans, on el públic està a una certa distància? Aquest contacte amb el públic, t'agrada?
1: A veure, m'agrada molt. També el material que fem amb la meva carrera en solitari és un, diguem, som 4 músics a l'escenari i és molt divertit veure les reaccions de la gent, ens encanta. El que passa que som músics i és el nostre ofici i podem tocar als festivals grossos, també hi toquem a l'estiu, i podem tocar en teatres on la gent està assentats, però aquest tipus de sala com el Dos Rombos és potser l'ideal per nosaltres. És una sala de rock amb una on la música potent sona molt bé i estàs molt a prop del públic i ens encanta. A mi em sembla que és la situació ideal pel nostre concert.
0: Molt bé, Quimi Portet, doncs sens dubte, eh? A qui vulgui venir a la Sala dos Rombos aquest dissabte, eh? A quina hora? Ja s'obren portes a les 8, si no m'equivoco?
1: El concert és a les 10, sí.
0: A les 10.
1: Dissabte, sí.
0: Doncs a les 10, tothom qui vulgui...
1: Molt bona hora per un dissabte, no? Una hora fantàstica.
0: Home, i tant, per suposat. Quimi Portet, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui en directe al Badalona Matí. Molts èxits i llarga vida a la música i moltes felicitats, eh? D'aquí 5 dies, que és el teu aniversari.
1: Moltes gràcies. Salut i per molts anys a vosaltres, també.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Salut.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Comencem la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui donem la benvinguda a l'estudi de Ràdio Ciutat del Rafa Flores, el Fran Famadas, l'Adrià Díaz i l'Òscar Neiras. Què tal? Bon dia a tots quatre. Com esteu?
2: Bon dia,
3: bona hora.
1: Acabem de parlar, d'entrevistar la Cinta Pérez, que és la directora del Parc de la Serralada de Marina, perquè estan treballant, dèiem, conjuntament amb els ajuntaments per restaurar tots aquests desperfectes provocats per les últimes pluges torrencials que han provocat que molts camins hagin quedat de molt malmesos, esvorancs, esllavissades. Ara ens comentava que en concret a Badalona s'han senyalitzat i encintat per protegir els usuaris el camí de la B20, que va fins a la Creu de Montigalà, també Camp Miravitges i el camí del Tanatori fins al Masram. La previsió és que de cara al novembre tornin a estar operatius. Com ho veieu? És important, oi, parar atenció a aquesta xarxa de camins a la Serralada de Marina. No sé si sou usuaris habituals que aneu a fer esports, aquests camins, com veieu, Rafa?
4: Hombre, la verdad que la cantidad de agua que ha caído ha sido para hacer estropicios tanto en la serralada como a nivel de ciudad, porque es inviable de que se absorba tanta agua y va haciendo su camino. Y sí que es verdad que es una zona de mucho paso, de ciclistas y de gente que va a caminar y tal, y bueno, se ha de mirar un poco, recuperar la serralada.
1: Òscar?
3: No, jo encantat que l'arreglin, perquè per a mi és un dels grans actius de Badalona. Uh-huh. Tenim una serra de manera magnífica, i he fet bastants d'aquests camins. La Creu de Montigalà, per exemple, té unes vistes impressionants, és un lloc d'aquests emblemàtics, i m'agrada molt, perquè a més he escoltat que hi ha un camí de Masram de tant al Tanatori, que no el coneixia. Per tant, potser l'exploraré quan el tingui obert al novembre.
1: Frank?
5: Bueno, sempre s'ha defensat que la platja i la serralada són dos llocs per anar a fer oci gratuït, diguem, no? Amb la qual s'ha de promocionar perquè la gent estigui mitjanament en forma, i jo realment penso que és molt important, bàsicament perquè m'ho han dit a mi, perquè estic gras i moltes coses, que anar a caminar és molt important, i això és facilitar una mica a tots els badalonins que ens anem a caminar una mica per la muntanya, per camins entretinguts, macos, i que més a més, ara, si s'han d'arreglar més o menys, això hi haurà tècnics que ho sàpiguen, jo no en tinc ni idea. És evident que les pluges han estat excepcionals, i espero que les del dissabte que ve, que tornen a anunciar, no siguin com els de l'altre dia, no pels camins, no només pels camins d'aquí dalt, sinó per tot el mal que ha fet a tantes empreses i a tantes persones i a tantes cases particulars.
3: Sí, perquè a més han insinuat que podria ser Dana, potencialment.
5: Sí, per això.
3: Sí, estiguem atents una mica a la previsió, perquè això pot ser gros.
4: Que no llegui a ser extrem.
1: Adrià.
6: Sí, jo crec que és bona notícia que les administracions, en aquest cas, hagin reaccionat tan ràpidament. A vegades no estem tan acostumats a aquesta ciutat a que les administracions, doncs, actuïn amb aquesta celeritat. Per tant, donat aquest episodi de pluges tan intenses que comentava abans el Rafa, és inevitable que els camins de terra, etc., escarpats de la nostra muntanya i la nostra serralada, s'hagin vist afectats. Per tant, jo crec que és bona notícia, doncs, que en aquest cas la direcció del parc, principalment amb la Diputació de Barcelona al darrere, doncs, faci aquesta reacció i de seguida ens expliquin que ja estan treballant per poder-ho solventar.
1: Molt bé, doncs si us sembla introduïm un nou tema, que és el baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que es publicava ahir. El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya, calcant el resultat actual entre 18 i 19 escons. Segons la segona onada d'aquest baròmetre del CEO, també és un treball de camp, que es va fer just abans de la convocatòria electoral. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana, que passaria de 7 a 10 o 11 diputats, mentre que el PP català i sobretot Vox anirien a l'alça, també respecte als comicis del 2023, guanyant un. Passarien de 6 a 7 i de 5 a 6, respectivament, segons aquestes previsions. Junts perdria entre 2 i 3 representants i se situaria entre 4 i 5, mentre que els comuns es desplomarien del 7 fins als 2 o 3, Pel que fa a les eleccions catalanes, els socialistes també s'imposarien, però perdent alguns dels 42 escons actuals i caient fins als 33-35. Esquerra seria segona força i Aliança continuaria, segons el CEO, disparada. Què us sembla? Si el PSC manté els resultats a les generals, Esquerra recupera el terreny, PP i Vox creixen, mentre que Junts i els comuns perden força, estem davant d'una reconfiguració de l'espai polític català, o és un resultat molt condicionat pel context de les eleccions generals? Comencem, Rafa.
4: Bueno, yo creo que el condicionante ahora del 29 de noviembre pues será un factor a tener en cuenta. Sí que es verdad, yo ya comenté en el anterior programa que la gente está un poco cansada del tema político, hay un desgaste y hay que verlo, las urnas darán sus resultados, la gente votará bajo su criterio, pero hay un descontento y hay por ahí un voto perdido de, bueno, la gente no tiene claro, sinceramente, o sea, a lo mejor el partido político, el color político va a condicionar de que es el tuyo, pero a nivel de las políticas que se están haciendo y los problemas que están habiendo, pues la gente está un poco escamada. Lo veremos.
1: Óscar.
3: A veure, el CEO ja hem vist que falla més que una escopeta de fira, Sí, històricament no l'encerta mai. Quan dic mai, perquè, a veure, és un cas molt evident de que qui paga mana. Està cuinat perquè el govern de torn quedi bé. Intenta, com sempre fan aquestes enquestes, condicionar una mica el vot dels indecisos. Però realment la realitat és que acaba sent molt més tossuda del que intenten les enquestes. Per tant, ens hem de fiar al CEO? No. Però si veus una tendència. Per tant, hi ha altres enquestes bones que han sortit recentment, una de Electomania pagada per la Razón, que ja sabem un altre de quin pau calça, que donaran resultats bastant diferents al del CEO. Posa exemples. Per Junts, que és el gran enemic, per exemple, de la dreta tradicional espanyola, en canvi li donaven 10-11, aquesta de Electomania, que en canvi el CEO li dona 4-5. I després hi ha una que és molt més neutra, no sé si la coneixeu, que es diu Enquesta al Dia, Toreu per X. Aquests són bastant neutres dintre el que és l'espectre de qui cuina què, no? I d'una 6-7, que és el que tenen ara. Per tant, el CEO, bueno, és per fer bombo i plateret. Ven les enquestes per promocionar que hem recuperat espai. No. Són unes eleccions d'oportunisme absolut del president del govern, ja ho hem vist.
1: Frank, com ho veus?
5: És molt difícil fiar-te d'alguna cosa abans de la convocatòria electoral i posteriorment amb tots els moviments que hi ha hagut. Jo em pregunto qui votarà la gent que ara diu que votarà Aliança quan no es presenta. Mm-hmm. Llavors, clar, hi ha una part molt important de Catalunya que es declara votant d'Aliança, o que en el futur votarà Aliança, evidentment. Aquests, una gran part poden venir de Junts o de l'antiga Convergència, diguem, per la banda més independentista, per la banda més d'extrema dreta poden ser que vinguin de Vox o així. Llavors, a les eleccions espanyoles, que ja han dit tant, si no vaig errat, que Aliança Catalana i els altres no es presenten, els independentistes d'esquerres, com es diuen ara, la CUP, no es presenten, amb la qual a on aniran aquests vots. No estava clar, tot semblava indicar que en Rufián es presentaria, però ara ja és oficial. Els comuns se la foten, però amb la Colau no sé si mantindran alguna cosa o no mantindran alguna cosa. Per tant, en política tot canvia molt sovint i ara mateix canvia una barbaritat, per tant, no em serveix de res.
1: Adri.
6: Sí, jo crec que amb el clima i el context de volatilitat política en el que vivim, és a dir, que una enquesta avui dia et pugui dir quins resultats tindrem d'aquí a 2 mesos, doncs ja podem, com bé es comentava abans, ja podem dir que no serà així. Sí que és veritat que jo crec que el que fan és marcar una tendència i és veure una miqueta doncs, com fluctua el votant i com fluctua una miqueta aquesta intenció de vot. A nivell català jo crec que preocupa aquest CEO la crescuda d'Aliança, aquests 30 fins a 30 diputats que els arribaven a donar. Crec que és una qüestió que hauríem de veure una miqueta perquè un partit que tampoc ofereix cap política o cap solució, jo el segueixo una miqueta al dia a dia de l'activitat parlamentària, veus que tampoc tenen ofertes clares ni posicions prou treballades per oferir a la ciutadania i que una opció política amb aquesta poca base, diguem-ne, arribi a aquests 30, doncs sí que demostra que, com també es comentava abans, doncs aquest hartazgo, no?, que té la ciutadania en general i que pot arribar a provocar que es donin lloc a votar a partits doncs, d'extrema dreta o d'extrems que, en tot cas, mai afavoreixen generar consensos per avançar.
3: I també hi ha un factor molt disruptiu que no es té en compte perquè no es concreta, ho intentem o s'intenta concretar, que és la tornada del president Puigdemont de l'exili. no hi ha dates en aquests moments. Per tant, serà abans de les seleccions? Segons diu el Boyen, no. De les 29. Però un cop arribi, és evident que serà molt disruptiu en quant a com sortiran. Per tant, veurem.
1: Hem parlat del CEO, però també tenim els resultats del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. El baròmetre d'octubre recull un creixement de 3 punts també del PSOE, que obtindria el 34% dels vots i se situaria a 11,8 punts d'avantatge del PP. Els populars perdrien 3,3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22,2% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins als 17,1%. El Front Ampli, amb el 6,1% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3,1%, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots. Junts obtindria, segons el CIS, l'1,1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, per tant, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres formacions el 43,2% dels sufragis. Com veieu aquesta anàlisi del CIS, el PSOE guanya distància respecte al PP, però Vox no aprofita la caiguda dels populars. Què ens diu aquest baròmetre? Rafa.
4: Bueno, yo en el mismo contexto que la otra. ¿Vale? Estamos hablando y comparto con Óscar de que estas encuestas pueden declinarse para el indeciso, o el que no tiene claro a quién votar o no tiene claro sinceramente de por quién declinarse. Sí que puede ayudar, habrá gente que lo tiene clarísimo, pero como contaba ya con los compañeros, ahora mismo hay un revuelto a nivel de partidos políticos, de quién se presenta de cabeza partido, lo que comentaba Óscar, si viene Puigdemont, si viene... O sea, hay un movimiento que yo creo que a día de hoy las cosas no están claras. Luego hay propuestas electorales que, bueno, que pueden convencer más o menos y se tienen que ver. Ahora llegarán los meetings, llegarán las propuestas, llegarán... ¿Vale? Entonces la gente tirará para una banda u otra. Sabemos que cada uno tiene su criterio, pero ese indeciso que comentaba

0: de n'estic fart, vull trencar amb tot.
1: Ahí està.
0: És el que estem veient globalment, eh? O sigui, Donald Trump és un bon protesta. Dius, però com pots votar aquest paio perquè estic fart del, de l'establishment, eh? Dels polítics de sempre? Al final ha de ser això. Aquí què ens està passant? Una cosa semblant. Ho estem veient no només a Espanya, sinó a Europa. Però bueno, al final jo crec que el que és fonamental és treure la coalició, la unió, no coalició, la unió més que probable, PP-Vox, post-eleccions, la majoria absoluta, sí o no. Ara mateix, tant CIS com CEO com pràcticament tots, li diuen que sí, eh? Que sí tindran aquesta majoria absoluta. Per tant, ja en poden fer totes les maniobres.
2: Deia que no, no, el CIS que has dit tu ara... És
0: no dic a Catalunya, dic a Espanya. Ah, Espanya.
2: No, no, Espanya,
0: Espanya
2: parla d'un 39% o així de...
0: Espanya
2: de
0: com, Vox, com,
2: no?
0: Com es...
3: Sí, segons el fitxa del bloc de la dreta, no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4%.
0: Ah, no treu els 176 escons, no?
2: Clar, s'ha de veure la traducció de vots.
0: Jo he vist les enquestes i sumaven bastant més de 176.
2: Perquè sabem que un vot a Salamanca no és el mateix que un vot a Madrid o a Barcelona.
0: Ara, parlant d'escons, no percentatges. Això és important. Sí. Bueno, tant de bo no hi hagi majoria absoluta, perquè vol dir majoria absoluta fan el que els hi dona gana. En canvi, si es queden curts, han de buscar algú, i aquest algú els hi condiciona una mica, que no és mala cosa.
2: Jo que estic fora absolutament de la política i soc dels desenganyats i totes aquestes coses, sí que adverteixo una cosa. Anem en compte amb... el vot de la gent no només és vot de protesta, que sí, que bàsicament és vot de protesta, però hi ha molta gent que potser queda malament dir-ho, però que quan es va votar, com que és secret, no ho han d'explicar a ningú, que realment pensen que l'immigrant els hi treu el lloc de treball, els hi treu les beques de menjador. Hi ha molta gent que ho pensa, eh? I llavors què passa? Hi ha pocs partits polítics que ho diguin obertament.
0: Sí.
2: Llavors això, que jo crec que de cara a la convivència és molt dolent dir-ho, però que hi ha molta gent que ho pensa, quan salta un i ho diu, la gent va votar-lo. I de vegades no és només d'extrema dreta, eh? O sigui, aquí a Badalona en tenim una representació d'algú que diu el que vol sentir la gent. I si tu dius el que vol sentir la gent, això... potser és populisme, potser no, jo per mi sí, però t'acaba ajudant a guanyar eleccions. Després s'ha de governar i aquestes coses. Pedro Sánchez és el rei de dir el que vol sentir la gent, diguem, no? I ara no anem a Eurovision. Ara estava sentint que no sé què del Benidorm fes, que si la Vico de Tiana... No sé, va, molt bé. I no recordava que Espanya va dir no anem a Eurovision. Això és... això és una...
0: De fet, escolta molt bé el CEO, perquè el CEO anterior havia dit tres factors fonamentals pel votant. Habitatge, i és el tema que ha fet servir,
2: clarament,
0: buscant víctima per fer una manipulació clarament del vot, intenta. O sigui, emocional, una manipulació emocional. La inseguretat... i l'immigració, aquests tres temes. Ja està, ja els ha tocat. Està treballant en ell. I tots els partits.
2: No em volies entrar només en Pedro Sánchez, eh?
0: No, clar.
2: O sigui, tothom en té i...
0: Tothom.
2: El futur, o sigui,
0: el tema immigració està clar que està en boca de tothom.
2: Ara anem a buscar màrqueting, guanyadors d'eleccions. No anem a buscar gestors perquè ens puguin gestionar el país, diguem. El país, la ciutat, l'autonomia, la nació, que cadascú li posi el nom que li doni la gana. Però no anem a buscar gestors perquè ens arreglin els camins que s'han fet malbé, sinó que anem a buscar aquell que ens diu no, però jo estic en contra d'Israel, que jo estic en contra d'Israel, em sembla un genocidi inhumà. No anem a això de l'Eurovisió, però li seguim venent armes. Però de què vas? No em prenguis el pèl, tio.
4: Adrià.
5: Però amb aquest tema jo sí que crec que al final la conformació de la decisió de qui votar és una qüestió multifactorial, i hi haurà gent que potser l'animadversió vers Israel i el genocidi que està perpetrant a Gaza doncs sí que li afecta més que no d'altres qüestions, els camins de la serralada, que són molt importants, eh? Però potser a mi em pot afectar més doncs què està fent aquest estat i què

0: fan els meus representants polítics vers això, jo no denostaria en tot cas que hi ha gent que això sí que li motiva per anar a votar. Per tant, jo crec que, ja dic, la conformació de quan una persona va votar, per quin motiu vota un partit o un altre, és multifactorial. Per tant, hi ha temes que, com es deien abans, són clau i són columnes a l'hora de fer-ho, però també és veritat que hi ha molta gent, que hi ha temes claus o temes molt sensibles que et diuen, jo en tot cas mai votaré una opció que es posicioni en contra d'això perquè per mi és una línia vermella. Sí. I jo, perdó, i simplement per contestar el tema del CIS, que també és veritat que és un òrgan, el CIS i les seves enquestes han estat hiperdenostats durant molt de temps. Jo sí que vull donar una dada, i és veritat que a les eleccions del 2023 l'enquesta que més es va apropar als resultats finals va ser la del CIS. Per tant, és veritat que jo aquí sí que considero, i és veritat que són tendències, vull dir, encara queda molt de temps, ja han passat moltes coses perquè anem a votar, però sí que veiem a nivell català, per exemple, doncs el PSOE mantenia aquests 18, el PSC mantenia aquests 18-19 diputats que va obtenir el 2023. Jo crec que això és una dada rellevant en tant en quant un partit o un govern que porta 8 anys, i en els temps en els que estem, això són molts anys de desgast de govern, que un partit aconsegueixi mantenir aquests 19 diputats per Catalunya, dels 48 que es reparteixen, vull dir, gairebé és el 40% d'aquesta representació, crec que també diu que potser, més enllà d'aquestes qüestions de màrqueting, també hi ha una gestió darrere que hi ha molta gent que durant molts anys ha anat recolzant.
1: Només una aclaració, sisplau, perquè no vull que quedi que potser m'he expressat malament. Estic absolutament a favor d'un boicot total a l'estat d'Israel. Total. Jo l'únic que parlava és que això del Eurovision em semblava paper de fumar comparat amb un boicot de debò, de no vendre-li armes, de tota una sèrie de coses. Vull dir que, si no havia quedat clar, que quedi clar que em sembla molt bé el que ha fet l'estat espanyol de liderar una defensa o el que sigui de la pau a Gaza.
2: I abans parlàvem que es desconeix el retorn de Puigdemont, quan es farà, si serà efectiu. Aquí vull introduir que el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, també l'exvicepresident Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'UO i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, de juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució publicada aquest dimecres, el Tribunal també ha ordenat aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables que estaven xifrades en més de 4 milions d'euros. Els amnistiats van ser demandats per la Fiscalia, recordem-ho, també per Societat Civil Catalana, per aquest presumpte ús irregular de fons públics per promoure internacionalment el procés independentista i també organitzar el referèndum. En aquesta resolució el Tribunal remarca que no ha quedat acreditat que les despeses del referèndum i les despeses de l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i 2017 s'haguessin realitzat amb fons públics provenients del pressupost de la Unió Europea. Ho fa, de fet, emparant-se en la mateixa sentència del TJUE del juliol. Quin impacte creieu que té aquesta decisió en el procés judicial del procés independentista, que encara continua? Òscar.
3: A veure, bueno, Havia d'arribar, lògicament, perquè després del que va dir el Tribunal Europeu ja no els hi quedava recorregut. Que, a més, el tema de l'amnistia ja està a punt, de Carmel, perquè ja el Constitucional s'ha posicionat. Per tant, ells van dir, saps què? Tota la feina de martiritzar aquesta gent ja ho hem fet, perquè els han tingut tots aquests anys que han de posar fiances de prop de 4 milions d'euros, sí, embargant les cases, els comptes, de tot. Sort en van tenir l'Institut Català de Finances, que també va posar fiança, que si no, vamos, els hi desfeia la vida, no, lo següent, no? És una espasa de Damocles terrible, pel que ho pateix. Llavors, sí, és un mes, ara, de tantes capitulacions, finalment, que tenen els diferents tribunals, però el que poda que haga, és un exemple, que aquí ja els queda poc recorregut, afortunadament.
2: Rafa.
4: Yo creo que, sinceramente, ha sido un circo, ¿vale? Porque todo esto ha llevado, para mí hay una realidad, que el que sí que ha pagado el tema del procés y el que sí ha sido consecuente ha sido Oriol, que se ha visto como se ha visto en la cárcel y tal, y un señor llamado Puigdemont, o sea, que salga de rositas y ahora venga por la puerta grande, encima se encuentra...
3: 9 anys d'exili no es rositas, precisament.
4: 4 millones de euros que, si están ahí, es verdad, que se que ahora se condonen, se perdonen, i que les coses...
3: que no es van fer servir malament, que és diferent.
4: Bueno,
3: això ens perdona.
4: Bueno, ahí estamos, o sea, se están hablando de unas cifras que según San Enés son 4 millones de euros.
3: Sí, que es van fer servir de comunicació de campanya.
4: Vale, vale. I
3: la campanya per un referèndum, ja està.
2: Rafa, Rafa, acaba l'argument.
4: Vale. Y creo que ahora sería de, bueno, de razonamiento de que si viene, de que también pague por lo que ha hecho. Sinceramente.
3: ¿Y qué ha fet?
4: Sinceramente.
3: Exactamente.
4: Bueno, pues irse por la puerta de atrás, ¿vale?
3: Quina porta de darrere, no, de veritat, bueno, o sigui, jo aquestes argumentacions que sense bueno. substància, una persona que va escoltar el seu poble, el poble va votar, va dir, poseu les urnes, i va posar les urnes, que és el que has de fer com a demòcrata.
4: Va.
3: I li van buscar per tots els angles possibles martiritzar-lo, fer-lo insignificant, ficar-lo a la presó, que el van ficar a la presó.
4: I a l'Oriol no.
3: I tots els altres presos polítics, que són uns quants, t'ho recordo.
4: Bueno.
3: Entre ells del partit de Junts, lògicament.
4: Sí, sí, tant.
3: Com el Jordi Turull, el Josep Rull, etc.
0: Jo crec que aquest debat, i respectant molt les vostres opinions, de veritat, crec que és l'exemple de en què ha estat Catalunya durant molts anys. Vull dir, hem estat parlant d'això, jo crec que és una molt bona decisió, jo me n'alegro, que això és una passa més, s'ha de fer això, s'ha de normalitzar la situació i no s'ha de criminalitzar algú. És a dir, que es va utilitzar per uns fins que potser a mi no em semblen correctes, però bueno, el nostre alcalde es gasta moltíssims diners en fer publicitat institucional, que tampoc em sembla bé, però tampoc crec que per això l'hagin de condemnar a X anys de presó i se l'hagi d'embargar els comptes ni res d'aquest sentit. Però sí que penso que aquest debat que hem tingut aquí és un debat en el qual la societat catalana ha estat tancada massa temps hem estat mirant el nostre malic sobre aquest tema i no hem estat parlant, com es diu a casa meva, de les coses del comerç. I en aquest sentit jo crec que benvolguda sigui aquestes passes endavants que es donen per avançar amb la normalització d'aquesta qüestió, però benvinguda sigui també que estiguem parlant avui de pensions, de com s'avança amb el tema de l'habitatge, com s'avança amb la dignificació de les qüestions de vida de la gent més materials, que crec que són les primeres que un govern ha de cobrir.
1: Estem d'acord amb el que dius? Em sembla que el que va passar l'1 d'octubre i posteriorment és com perquè algú plegués d'on està, però com que els que han de plegar d'on està normalment estan amb toga i són jutges, que són una colla de feixistes, no tots els jutges, però els que van prendre decisions, a mi ara si l'Oriol Junqueras o aquest va pagar més o va pagar menys, realment tot em sembla absolutament inhumà i tot em sembla tant i especialment aquells dos pobres que estaven dalt d'un cotxe dient aneu-vos-en tots a casa, diem, no? Especialment aquests dos que... Hòstia,
2: el Jordis,
1: que ho tenim clar que estaven allà intentant pacificar-ho i s'han inventat el que sigui perquè es passessin 4 anys a la presó, igual en Junqueras, igual els que es van passar a la presó, igual els que s'han passat 7 o 9 anys fora de Catalunya sense poder venir, perquè aviam, jo me'n puc anar demà a Londres si vull i no tornar, però per decisió pròpia, però igual vinc els caps de setmana a veure la meva família, diguem, no? Clar, el que l'han fet fora, i llavors ara entrar amb si aquest va trair no sé què, em sembla que és un dels problemes de Junts i Esquerra Republicana. Sincerament, em sembla que és un dels problemes, no tant de Catalunya, perquè el que va passar no podem deixar-ho córrer. L'estat espanyol va fer trampes per intentar anar en contra d'una cosa que al final estic convençut que si s'hagués fet bé i si la gent més a favor d'Espanya hagués fet una bona campanya, haurien votat i segurament hauria votat el no independitzar-se, diem, Però, si no deixen votar, no ho sabrem mai. No ho sabrem mai. Més val deixar votar i que els que estan a favor de seguir pertanyent a Espanya defensin la seva postura, perquè, escolta'm, Espanya, si borro tot el que va passar l'1 d'octubre, a mi no em sembla malament el que passa, que el que va passar l'1 d'octubre, els que ni fu ni fa, o sigui, no estem aquests aquí distants, diguem, hem de començar a pensar que aquest país, igual jo prefereixo no la independència, sinó la dependència de Finlàndia. O sigui, que vull que ens envaixin Finlàndia i passar a ser Finlàndia, diguem, eh? No, Andorra no, perquè és un estat medieval, també, eh? Però bueno, no sé si s'ha entès el que volia dir, eh?
3: Sí,
1: que,
3: sí.
1: Que entrar en petites batalles no és bo, però no podem oblidar el que va passar l'1 d'octubre, que el que va passar l'1 d'octubre i posteriorment és gravíssim.
3: Bueno, de moment el Toni Comín ha avisat que el 24 d'octubre torna a peu. Serà interessant de veure. Falta ben poc ja, eh?
2: Veurem què passa. Sobre aquesta qüestió voleu afegir alguna cosa més?
1: Bueno, ara, sense voler fer propaganda a ningú, hi ha un noi que ara ahir van decidir que es presentava a Badalona per Junts, que és professor i que per culpa de la inhabilitació al Marcel Vivet, vull dir...
2: Per Junts, no. Per Guanyem.
1: Per Junts, per Guanyem. Perdoneu, perdoneu.
2: Per Guanyem.
3: Guanyem.
1: M'estic fotent molt gran. M'estic fotent molt gran, perdoneu. Ell, per culpa d'haver igual fer-li una botifarra amb un policia o poc més, va estar inhabilitat, no es va poder presentar unes eleccions, però després em comentava el seu entorn i dic, bueno, però hi ha una cosa molt més greu. Ell és professor. Igual no pot exercir càrrec públic ni sou públic, diguem, amb la qual igual perd la feina per aquesta absoluta tonteria i que un policia digués aquest, que a més aquest policia va dir sis noms i no sabia, alguns no estaven ni a la manifestació, diguem, eh?
2: Sí, és el cas de Marcel Vivet, que ahir es va presentar la candidatura, encapçalarà la candidatura de Guanyem a les eleccions municipals. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater des del parc de Cal Arnús, on també han presentat una nova imatge gràfica, eh?
1: Vull dir que més igual del partit que sigui. En aquest tio se li va fer una injustícia. En el Marcel Vivet se li va fer... Si ara es presenta per Guanyem, doncs que li vagin bé les coses. A l'Oriol Junqueras se li va fer una injustícia, de l'alçada d'un campanar. Al Puigdemont se li va fer una injustícia, de l'alçada d'un campanar. Si això beneficia... A mi m'és igual, jo vull justícia.
2: Vinga, i els darrers minuts que ens queden, aprofitem per parlar de seguretat. Tornem més aquí al nostre territori, a Badalona, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, eh? En aquest cas, un home ferit de bala al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els fets van passar segons abans el cas, i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, cap a les 11 de la nit es va presentar amb una ferida de bala al braç. Però aquest succés se suma a un que també es va registrar dissabte al barri de Llefià, quan cap a un quart de 10 del vespre els Mossos van rebre un avís d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc, que en aquest cas els agents van arribar fins al carrer indicat, que era el passatge de Glòria d'aquest barri de Badalona, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes de bala a terra, però cap impacte de bala en lloc. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor d'aquests trets, que segons les primeres informacions l'autor hauria fugit de la zona amb un cotxe. Bé, sí, com sigui, és un tema que torna a posar sobre la taula, no?, l'ús de les armes de foc, aquests incidents que cada vegada són més habituals aquí al Barcelonès Nord, Badalona, Sant Adrià, en determinats punts i barris. És que a Badalona el que portem d'any la policia autonòmica ha hagut d'intervenir almenys a 4 tirotejos, això sí, sense morts, però sí ferits, entre els quals un infant. De fet, fa unes setmanes aquí al Badalona Matí ens va visitar la comissària dels Mossos a Badalona, l'Helena Martínez, i vam parlar d'aquesta qüestió de les armes de foc, això és el que ens va dir.
5: És una feina que s'està treballant, que a més s'està treballant i de manera molt eficaç. Hem fet detencions, hi ha un mercat negre d'armes que hem de continuar treballant i que hem d'intentar, per tots els mitjans, a través de controls preventius, doncs anar reduint la possibilitat de que hi hagin delinqüents que doncs facin del seu modus vivendi fer fets delictius amb armes de foc.
2: Rafa, amb les armes de foc difícil de controlar.
4: Y no se controlarán nunca. Uh-huh. Estamos aquí en un momento complicado por la situación que hay en los barrios, la verdad. Comentabas de la zona de la Mina, de San Roque, en este caso de Llefià. Son mafias, hablan de ajuste de cuentas, son armas que no están registradas, son armas que vienen, como comentaba inspectora ve que son mercado negro, vienen sin número de serie ni nada, y eso va a ser muy difícil de controlar, porque ya no es que esas armas vengan mejor de Barcelona, de eso, vienen de fuera. Son de las mafias de las drogas o de otras cosas, y la verdad que es muy, muy complicado. Sí que se debe controlar este tipo de mafias, este tipo de gente, ¿vale? Y tenerla, bueno, pues censada, sellada, y ir detrás y hacer una persecución, porque es un problema. Es un problema y grande. O sea, pero ya no solo en Badalona, sino se está gestionando en todos sitios, por desgracia.
2: Òscar?
3: Sí, realment a Catalunya ho tenim desmadrat, sí. Malauradament. Perquè les estadístiques, no, les xifres, diuen que ha pujat un 45% cada any els últims dos anys. 45% d'any en any. Dos anys seguits. Això és moltíssim. Una barbaritat, de fet. I en aquests moments, les xifres són dos per setmana. Dos tirotejos per setmana només a Catalunya. Que, evidentment, i malauradament, uns quants aquí a Badalona. Oh, caram... Aquí hem de posar mitjans, hem de posar el que sigui necessari. Quan digui, en el sentit de... Sí, s'estava parlant de posar càmeres de vigilància. És una bona eina, si es fa combinat amb intel·ligència artificial que identifiqui una sèrie de patrons. Doncs fem servir aquestes eines que agilitzen i ajuden a enxampar aquestes xarxes criminals, que ells també fan servir la tecnologia.
4: Comentava,
3: per ser més efectius, malauradament,
4: El alcalde, en el tema de inciso de las 615 càmeres que van a col·locar, són totes con inteligència artificial, i és un poc a lo que comentas tu, Oscar, i haciendo seguimiento, si hay alguna incidencia o alguna cosa, de por donde se puede seguir a la persona, identificar o intentar ayudar, pues a, como comentaba el inspector, a los mozos de escuadra, a la policía. Hay que hacer, hay que poner, o sea, las cámaras que se están previstas de poner es para un beneficio de la ciudadanía, y esperemos que sea así.
2: Adrià? Sí, de totes formes, a Catalunya les dades de criminalitat a nivell global han baixat en aquest primer semestre un 10%, que crec que és una dada que s'ha de tenir en compte oficial de la Generalitat. És veritat, tal com es deia abans...
3: No he acabat.
2: És veritat que sí que les dades sobre tirotejos i armes de foc, aquestes sí que han incrementat. I aquí jo crec que els Mossos sí que estan fent una bona tasca amb el Pla Campai, que és un pla que, segons les evolucions de com s'està donant a terme aquest pla, doncs està funcionant, de lluita contra la reincidència i d'intentar treure dels carrers totes les armes blanques i armes de foc. Vull dir, crec que aquí hi ha una molt bona tasca policial. Ara bé, en clau local, ara que es parlava de les càmeres, jo sí que trobo a faltar d'alguna manera el dir, estic d'acord amb que es persegueixi el delicte i en tot cas que es castigui qui la fa la paga, no? Però a la vegada a mi em falta l'altra banda. És a dir, tenim barris a Badalona que s'estan degradant a un nivell molt important i amb una velocitat que s'està exceptuant en els últims anys, i està molt bé que posem càmeres, però què fem per intentar evitar aquesta degradació dels barris? Vull dir, i en aquest sentit jo no trobo resposta per part del meu ajuntament.
6: Frank, molt, molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
1: No, les armes de foc multipliquen per 10 l'agressivitat en respecte a les armes blanques, llavors per això especialment s'ha d'anar molt en contra. Ara parlaria dels Hutus i els Tutsis, que són dues tribus del centre d'Àfrica que s'han barallat tota la vida, però que ara hi ha molts morts, o sigui, de fa 20 anys cap aquí hi ha molts morts, i és simplement perquè abans es barallaven amb llances per dir alguna cosa, i ara es barallen amb Kalashnikov, diguem, no? Llavors, clar, la mortalitat ara s'ha multiplicat per 1.000, i aquestes màfies hi han sigut sempre a tot Espanya, a totes les grans ciutats d'Espanya, i en això nosaltres estem al voltant de Barcelona, i si entren les armes de foc hi haurà molts més, i fins i tot morts innocents que passaven per allà, diguem, no?
6: Molt bé, doncs us agraïm avui la vostra presència aquí, el Rafa Flores, en Fran Famadas, l'Adrià Díaz, l'Òscar Neiras. Teniu ganes d'anar a veure alguna projecció de Filmets o què? Perquè està ja compte enrere, eh? Organitzem des d'aquesta casa, i 52a edició servirà per reconèixer la trajectòria de l'Escola Superior de Cinema, l'ESCAC, i també l'actor i director Miguel Ángel Muñoz. Recordem que serà demà divendres quan tindrà lloc al Teatre Zorrilla aquesta sessió inaugural, per tant en parlarem durant tota la setmana vinent del Filmets. Moltes gràcies per la vostra presència. Ens anirem veient durant aquesta temporada.
7: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això i molt més ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc.
2: Més estiuenc, com la història dels Pets.